0: I acabem el programa amb el poema Quan et veig, quan no et veig, d'Eduard Escofet.
1: Quan et veig, quan no et veig, quan et veig ara, quan no et veig ara, quan et veig cos i cos, quan no et veig cos i cos, quan et veig tu, la casa, el pes, quan no et veig tu, la casa, el pes, quan et veig les coses que em dius, quan no et veig les coses que em dius, quan et veig afono el mot en la pedra, la porta, quan no et veig afono el mot en la pedra, la porta, quan et veig i quan no et veig, quan no et veig i quan et veig, quan et veig, quan et veig i moro, quan et veig, quan no et veig, quan no et veig i moro, quan no et veig, quan et veig fet i fet, quan no et veig res, quan et veig ara, quan no et veig ara, quan et veig i plou, quan no et veig i plou, quan et veig les coses que em dius, quan no et veig les coses que em dius, quan et veig cos i cos, quan no et veig cos i cos, quan et veig fet i fet, quan no et veig res, quan et veig i quan no et veig, quan no et veig i quan et veig, quan et veig, quan et veig i moro, quan et veig, quan no et veig, quan no et veig i moro, quan no et veig, quan et veig les coses que em dius, quan no et veig les coses que em dius, quan et veig i plou, quan no et veig i plou, quan et veig afono el mot en la pedra, la porta, quan no et veig afono el mot en la pedra, la porta, quan et veig cos i cos, quan no et veig cos i cos, quan et veig i plou, quan no et veig i plou, quan et veig tu, la casa, el pes, quan no et veig tu, la casa, el pes, quan et veig les coses que em dius, quan no et veig les coses que em dius, quan et veig fet i fet, quan no et veig res, quan et veig aquesta llum, aquesta encegadora llum, dona voltes, quan no et veig aquesta llum, aquesta encegadora llum, dona voltes, quan et veig i clou, quan no et veig i clou, la rosa...
0: El Gat Blanc, un programa de Joan Josep Vallvé i Àlex Gómez Font. El control tècnic, Monter.
2: Així sona Ràdio Caldes.
0: Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi!
3: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
4: Hola, hola, molt bona tarda. I aquí està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran, al comandament de la nau, i aquí la Montse, al micròfon.
5: Estàs escoltant
6: El Desván de Andrea
5: amb l'Andrea Dobrescu.
6: La millor música dels 90
5: fins avui.
7: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
4: Molt bé, doncs, comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa, ho heu encertat. Sí, sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
8: 3-0, no m'ho rock. Sí, aquí no se valora la gent que es juga a porros enormes.
9: Perdó. No, jo vaig... Això sí, ho tinc a la 4.
8: Sí, molt a la 4.
4: Sí.
8: Però...
4: Aquí no es penalitza. No, exacte, no s'avalua, no.
8: No es penalitza, això.
4: No.
10: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infert? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
11: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics i, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
12: Comencem!
13: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. Un espai que ens trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
14: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sensibega i la teneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
15: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
16: Aquí i Lluís Brugalla.
15: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, La presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a vocalistes.
12: Is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
16: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per les zones de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
17: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts al nostre programa de Portes Endins, amb
2: César Arquer
1: i Montse Pellicer, el programa d'entrevistes en profunditat, de persones interessants, properes.
2: On coneixerem, aprendrem i ens ho passarem molt bé.
1: Perquè ja sabeu, darrere cada persona hi ha una història.
2: Comencem!
1: Avui no venim només a parlar d'una ràdio, ni de Ràdio Caldes, al seu estudi, ni tampoc d'una trajectòria professional. Avui venim a parlar de la persona que hi ha darrere, d'algú que fa molts anys que hi explica històries, que fa articles, que narra, que pregunta, que cerca històries i notícies, que construeix relat i que també dona veu, però que gairebé mai és ella el qui seu a l'altra banda del micròfon. Ell explica, busca notícies, històries, però i la seva? Perquè avui no estem entrevistant el director de Ràdio Caldes, estem entrevistant la persona que hi ha, com hem dit, darrere. L'home que ha passat mitja vida fent tot això i que avui potser és de les poques vegades que s'asseu a explicar una mica de la seva. Avui parlarem de ràdio, però sobretot del que hi ha i qui hi ha darrere. Javi, benvingut, com estàs?
3: Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, company. Gràcies per estar amb nosaltres i esperem que no només sigui avui una entrevista més que t'hagin fet, sinó que avui intentarem que sigui també una petita experiència.
3: Val, d'acord.
1: Preparat? Acceptem
3: el repte, sí, home, i tant.
1: Acceptes pulpo com animal domèstic?
3: De moment sí.
1: Molt bé. Doncs permeteu abans d'anar per feina, només res, dos minuts, per entrar una mica als teus orígens. Si et situes a l'inici de la teva història, aquell 1983, quan tenies 15 anys, què és el primer que et ve al cap? Una imatge, potser uns nervis davant del micro, què és el que et ve?
3: 1983.
1: Sí, quan 93, vas començar?
3: 93.
1: 93.
3: 1993.
1: Ai, t'he fet més gran del compte.
3: No, sóc. El 93. Home, molts nervis, moltíssims nervis. Òbviament, aquell dia, ho recordo perfectament, no vaig dormir la nit.
1: Ostres.
3: Aquella nit era un dissabte,
1: sí?
3: 8 de maig del 1993.
1: Sí?
3: No vaig dormir aquella, sí? Nit de divendres a dissabte.
1: Ostres.
3: No va ser possible. Clar, era tot un...
1: un repte, no?
3: Era un repte immens haver-se de posar davant d'un micròfon quan no ho havia fet mai a la vida i no sabia què passaria i estava... Era un programa de dues hores.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí, si no ens hi posem per poc. I recordo que la segona hora estava esgotat. Perquè, clar, no havia pogut dormir, venia tota la setmana, clar, òbviament. La nit del divendres al dissabte no vaig poder dormir i eren quarts de 12 o així i estava que ja no m'aguantava.
1: Ostres,
3: i encara papa. Quedava mitja hora de programa, però ben, suposo que l'adrenalina del directe...
1: Vas aguantar?
3: Oh, i tant que vaig aguantar, sí. I uns quants anys més.
1: Sí. Sí, home, sí, ja ho sabem, això. Però, clar, tu tenies clar a què et dedicaries als programes que faries, perquè, clar, vas començar per música, informatius, tertúlies, i després vas fer el gran pas a la ràdio gran, no? Un gran audiència i treballant amb gent de ressò. Tot això ho tenies clar tu o no?
3: No pas. No. És que, de fet, quan vaig començar a fer ràdio, no tenia clar tampoc ni que em volgués dedicar a la ràdio o al periodisme. No, en aquell moment estava... O sigui, quan jo vaig... Per arribar a la ràdio vaig trigar 2 anys, pràcticament.
1: Què dius?
3: Sí, jo ja... En aquella època el que ja era un pèl insistent i una miqueta corcó, ja amb aquella edat. I la pobra directora que en aquell moment hi havia de la Ràdio Santa Perpètua, que és on jo vaig començar, crec que devia quedar un punt tipa de mi, perquè, clar, jo li anava demanant que jo volia fer ràdio i que volia fer un programa de ràdio. Clar, la senyora em deuria veure amb 13 o 14 anys, que pensava que vol fer aquest xaval, que em deixi en pau ja una mica, però jo no vaig desistir i durant aquest pràcticament any i mig li anava enviant, clar, en aquella època no hi havia mails, per tant anava trucant, l'anava a veure, anava als seus despatxos, o sigui, jo anava, ja em coneixien, òbviament, ja em coneixien, clar, bé, un any i mig després vaig aconseguir que finalment digués sí, va, comenceu a fer un programa i clar, amb 13, 14 anys, 15, que és quan jo vaig començar, no tens clar tampoc què vols fer a la vida, ni abans ni ara tampoc. Clar, en aquella època jo no sabia que em voldria dedicar al periodisme. Simplement sabia que m'agradava la ràdio perquè havia escoltat molta ràdio i escoltava molta ràdio i em venia de gust fer allò que jo sentia que arribava a casa o que arribava quan estava al cotxe, volia fer-ho jo, volia tenir l'oportunitat de fer-ho. Per tant, no tenia clar que voldrés fer periodisme. De fet, en aquell moment estava entre periodisme i informàtica.
1: Ostres, clavat.
3: I sí, el mateix. Avui en dia s'assemblen bastant, eh? Perquè sí? Pràcticament has de saber un màster d'informàtica per fer anar a la ràdio. Però en aquell moment no. I bé, diguéssim que la vida em va acabar portant pel periodisme i ben feliç. Realment.
1: Molt bé. Escolta, has passat per moltíssimes ràdios, no? Com has dit tu, per exemple, Santa Perpètua, Palau, Sabadell, també RAC1 i també ara un altre, ara Ràdio Caldes, no? Si et poses davant d'aquests 5 micròfons, quin és el que et faria més emoció? Quin és el que tindries més emoció per agafar?
3: A veure, tots han tingut el seu moment, òbviament, amb Ràdio Santa Perpètua, perquè va ser el primer, com el primer amor, diguéssim, que és allò que encara no saps de què va, però bé, comences i clar, aquest sempre serà el primer. Ràdio Palau va ser tot un repte perquè jo vaig entrar allà fent una cosa que no seria potser el meu fort, que jo vaig començar allà fent un programa d'esports. I a mi els esports, bé, tampoc no seria el meu principal interès, i cada setmana havia de fer un programa d'esports a Ràdio Palau. Per tant, me'n vaig sortir, no em van dir que me n'anés. Per tant, tan malament tampoc no ho hauria fer, però sí que ja vaig demanar si podia fer alguna altra cosa que no fes un programa d'esports. Per tant, vull dir, va ser el repte aquest d'afrontar, de fer una cosa que no era el meu fort i que no dominava, i allà vam estar uns quants anys. Sabadell, clar, va ser una miqueta un salt de categoria, fent el símil amb esportiu.
1: I vas conèixer molta gent també d'allà que ha sortit.
3: Sí, clar, sí, vaig coincidir amb molta gent, i era un canvi de lliga, un canvi de categoria, vaig pujar de categoria, diguéssim, dins del món, dins de la professió. Per tant, va ser el repte aquest, entrar-hi després de fer moltes proves, vaig haver de fer moltes proves per entrar allà, perquè la ràdio començava i s'havia de muntar de zero, i moltes proves i molts exàmens i proves pràctiques i moltes històries, i allà vaig aconseguir arribar. I clar, òbviament, saltar RAC1, doncs, home, és...
1: El Champions,
3: això,
1: no?
3: Això, ja jugar a Champions cada dia.
1: Amb estrès total.
3: Sí, no, clar, i clar... Jo venia del món municipal. Allà hi havia gent que ja venia d'altres ràdios, d'altres ràdios de primer nivell, i clar, tens el síndrome de l'impostor, sempre, de dir, ostres, però jo estic aquí, però bé, sembla que de 17 anys després tampoc tan impostor...
1: No ho feies tan malament,
3: tan impostor,
1: no?
3: Tampoc no devia ser.
1: Clar.
3: I aquesta, aquí Caldes, suposa un altre repte, perquè i al darrere d'assumir la responsabilitat de direcció, que no l'havia feta, el que implica la direcció, que ja no és només periodística la feina, sinó que hi ha molta part de gestió i administrativa i una part de representació, tota una sèrie d'elements que van atribuïts al tema de la direcció. Era un altre repte, perquè anava associat a un trasllat, a un reinici, a un tornar a començar, si vols dir-ho d'aquesta manera, d'un projecte que bé, que té tot un repte i un interès que, bé, des del punt de vista professional també té el seu interès. Per tant, tots tenen el seu interès quan parlem d'aquests micròfons. Sí que és veritat que d'alguna manera em segueix bastant el vermell,
1: perquè, el vermell?
3: Sí, perquè Ràdio Sabadell té com a color corporatiu el vermell, RAC1 té el vermell,
1: sí?
3: Ràdio Caldes té el vermell,
1: sí?
3: Santa Perpètua és negre i Palau no tenia color.
1: En aquell moment, què vol dir això? Arregla-ho, Javi.
3: No, en aquell moment no tenia un logo, es va canviar el logo, va passar el taronja, crec que ara tenen el blau, però el vermell segur que
1: vermell.
3: No.
1: Però avui vas de blau, no vas de vermell avui.
3: Va contrastar una miqueta, home.
1: Molt bé,
3: sí, no?
1: Bueno, blaugrana, no?
3: També.
1: Doncs bé, com veieu, hi ha molts Javis, no?, darrere dels micròfons, però a més, avui no tenim temps, però només direm que hi ha molts més Javis, perquè El Javi també és actor, és director d'un grup de teatre, tàndem, locutor, redactor, cap de producció Ràdio Sabadell, presentador de televisió a Viladecans, etc. I a part de periodista, com hem dit, locutor RAC1 durant més de 18 anys. Però no parlarem de tot això perquè no tenim temps. I anem amb una altra cosa. Com dèiem, ens interessaria, doncs, aviam si logrem que sigui una petita experiència. Has explicat milers d'històries, Javi. Algunes molt importants, de gran impacte, que han fet trontollar part del país, i algunes altres potser més petites, quotidianes. Però potser, fins i tot, són les que més acaben tocant. Perquè quan la gent escolta una notícia, la sent en 2 minuts, però aquells 2 minuts poden impactar profundament i poden durar hores, dies, setmanes. Nosaltres sempre diem que darrere d'una persona, ja saps, sempre hi ha una història, però tu, que has passat mitja vida buscant històries, que ets el Mac Merlin de les històries, com veus que neix, com veus tu, Javi, que neix una història? O de tantes coses que passen al dia, com pots dir això serà una història?
3: Perquè ho notes.
1: Amb què?
3: No sé per què. És
1: instint.
3: És una mena d'instint que desenvolupes amb els anys. Uh-huh. És aquest instint periodístic que és, a vegades és el que es diu dins de la professió, és olor és la sang. Sí, es diu una miqueta així de...
1: A l'estudi no hi ha sang, no? Per això aquí...
3: Alguna vegada se'n farà. Encara és molt nou.
1: Home, avisa'm.
3: No, ja es notarà, ja sí. Ja es notarà, i més de cara l'any que ve...
1: Exclusiva, fes una exclusiva, va.
3: No, home, no, l'any que ve hi ha eleccions municipals, ja veuràs després com correrà la sang aquí.
1: Vale,
3: ja altres, però és normal, perquè són, uh-huh, són cíclics aquests moments... Estic parlant en sentit metafòric, òbviament, que ningú m'agafi les paraules de forma literal. Uh-huh. Però hi ha aquesta mena de sensació de quan veus alguna cosa, quan uh-huh sents alguna cosa, quan t'expliquen alguna història, després de molts anys de dedicar-t'hi, de treballar-hi, te n'adones que potser al darrere d'allà, d'allò que et comenten, pot haver-hi alguna cosa interessant, sempre després d'haver fet tot el procés periodístic, òbviament, de confirmació, de verificació, de contrastar aquestes, uh-huh, aquestes dades, però ho notes d'alguna manera. I una cosa que és molt important...
1: Però com recull, perdona que t'interrompeixi, vull dir, en totes les coses que passen al dia, no? Una història amagada que estigui allà, que hagis de decidir córrer a cuita, ostres, aquesta, tiro del fil, no?
3: Perquè et toca. Perquè si a tu t'impressiona, si tu t'afecta, si tu et fa girar la mirada o et fa dedicar-hi una atenció específica, és perquè allà al darrere a tu ja t'ha afectat. Per tant, uh-huh, si tu ja t'ha arribat, allà al darrere hi ha alguna cosa que pot fer, que pot arribar també a altres persones. I una cosa que jo dic també sempre a tota la gent, que sobretot la que comença en el món del periodisme, però també ho parles moltes vegades amb companys, és molt important mirar, observar. Quan ets periodista, la teva feina és explicar el que veus, el que sents, el que vius. Per tant, els periodistes i moltes de les noves generacions ara que passen el dia mirant el mòbil, les històries, sí, moltes poden arribar a través del mòbil, a través de les xarxes socials i tot el que tu vulguis, però el periodista no deixa de ser una persona que passa pel carrer i que veu les coses, i quan veu un cartell que està al revés, que està girat, una cosa que passa, un fet, alguna cosa que no li quadra en el que hauria de ser la normalitat d'aquell entorn en el que està, allà pot haver-hi una història, allà pot haver-hi una notícia. I el primer que ho ha de buscar i que ho ha de notar és el periodista que està en allà. Si la curiositat que es genera qualsevol cosa que passa al carrer a qualsevol persona, a qualsevol veí, és una possible notícia, ja està generant curiositat. Per tant, el periodista el que ha de fer és l'exercici d'explicar-la i transportar-la, traslladar-la a l'audiència a través del mitjà que sigui, sigui la ràdio, sigui el diari, la tele o una xarxa social, perquè ara lluitem també contra les xarxes socials.
1: També és veritat. Escolta, i una altra cosa, en un món ple de presses, on hi ha una possible notícia i has d'anar superràpid, com hem dit abans, com es porta l'equilibri de la rapidesa i l'assegurar que és una notícia certa, que no és fake? Que diguis, atura't.
3: Cada vegada és més complicat, clar. Jo durant molts anys no havia de... Durant molts anys no havia de lluitar contra els fakes, perquè no hi havia les xarxes socials. Els últims anys sí que és veritat que és més complex. Has d'assegurar-te'n molt més del que vas explicar. Però bé, a vegades val la pena prendre-s'ho amb una miqueta de calma i no ser el primer, però sí que sé el que ho diu correctament, perquè ja hi ha hagut diferents casos i moments i experiències de gent que ha matat gent. Ha mort, ara no recordo qui, un d'aquests famosos que de cop et diuen que ha mort i et truca i et diu, no, és, perdona, estic viu. ha passat, mira, per exemple, amb el Tomeu Penya, exacte, Mercy Ostres, Monter. Sí, fa? Clar, ha passat, que el mataven i va trucar i va dir, no, estic una mica viu encara, però clar...
1: Porto una ensaïmada.
3: Clar, aquestes coses passen i és normal.
1: És fort, això.
3: És normal perquè ara circulen com la pólvora, aquest tipus d'informacions sense aturador, amb la intel·ligència artificial, ja ni t'explico, perquè ara som capaços de recrear,
1: no?
3: I d'inventar qualsevol cosa. Per tant, l'únic antídot que hi ha davant d'aquesta situació és confirmar, és fer la feina de periodista, que és trucar i dir, tinc aquesta notícia, això és cert, això ha passat, és realment així, i fins que no t'ho confirmin és molt arriscat dir-ho. Millor no dir-ho i no cremar-te que dir-ho i haver de rectificar.
1: Clar, clar. I quantes vegades t'has aturat perquè alguna cosa no quadrava i has preferit cercar o tirar el fil d'una altra notícia?
3: Moltes.
1: Sí?
3: Clar, moltes. I tant aquí a Caldes, per exemple, però sobretot a RAC1, que arribaven mil coses i... Clar, jo me'n volia assegurar.
1: El congelador, no? Si no?
3: Sí, sí, sí, el racó de pensar i fins que no tingui clar o no hi hagi alguna cosa que ho verifiqui, i fins i tot a vegades, després de moltes verificacions i confirmacions, sempre hi havia alguna cosa que acabava grinyolant, perquè... Bé, suposo que deu ser innat a l'ésser humà, que a vegades tenim necessitat alguns d'intentar... enganyar, o a vegades ja no és tant el fet d'enganyar, sinó que a vegades hi ha persones que necessiten aquest punt de fer-se veure, potser, i s'inventen qualsevol cosa per intentar destacar d'alguna manera, tot i que no sigui del tot veritat.
1: Bé, ens ha quedat clar. Escolta, hi ha una cosa...
3: M'enrotllo molt, no?
1: Sí.
3: Vale, doncs ja aniré més ràpid.
1: Sí, sí, perquè si no tinc bastanta informació interessant.
3: Tu m'has de dir quan han de durar les respostes. Vinga. Jo et faig respostes per molt, el que molt, em demanis. Crèniques de 30 segons, de 50,
1: curt,
3: de quan ho vols.
1: Més perquè si no és una cosa que m'agradaria que disfrutessis, que gaudissis, i em sembla que no tindrem temps.
3: Ah.
1: Hi ha una cosa que et voldria preguntar. Moltes vegades tu investigues una història, la treballes, la contrastes, la pateixes, la persegueixes, i després qui la diu per antena és una altra veu. I potser una de les més escoltades del país. Com es diu això, Javi? Costa? T'agrada? Fins i tot? O és natural?
3: És natural, és la normalitat. És a dir, no tothom pot tenir possessió de micròfon, i la gràcia és escriure pensant en la persona que ho ha de llegir.
1: Correcte.
3: O sigui, no escriure... Quan fas això, no és escriure com tu llegiries, sinó escriure com creus que ho pot llegir l'altra persona.
1: Okay.
3: Intentant fer servir les seves muletilles, que es diu, o intentar fer servir les seves expressions.
1: He quedat entès. Javi, vaig tallant.
3: L'he fet de 40 segons.
1: Sí. Escolta, no, tirem una mica, ja veuràs, ara m'ho diràs. Durant molts anys has explicat històries dels altres, però n'hi ha alguna que encara t'acompanyi? Ja vas comentar en una altra entrevista la dolorosa del German Wins, però tens alguna altra que no s'hagi acabat de marxar mai? Espera, escoltem aquest petit tall de RAC1 amb el Jordi Basté.
4: RAC1 al 669-10-10-10. El resum és aquest. Han desnonat una senyora de 97 anys per error. Laura, bon dia.
5: Hola, bon dia, Jordi.
4: Laura Caballero.
1: Te'n recordes?
3: Ostres, em queda molt lluny, això, eh?
1: Un article que vas fer tu, que era... Jo et refresco una mica. Es van equivocar, van entrar en un...
3: En el pis
1: van
3: equivocat, sí.
1: Van desnonar amb una senyora de 97 anys i li van treure tot.
3: Sí, és veritat. Va perdre...
1: Te'n recordes?
3: Sí, hi havia...
1: El seu llibre de memòries, de fotografies...
3: Hi havia fotografies, sí, és veritat.
1: Te'n recordes?
3: Ostres, però això fa molts... Clar, és que fa uns anys d'això, sí.
1: I què et va impactar en aquells moments?
3: Clar, en aquell moment sí, però... Com a periodista, i això és una mena de protecció que t'has de fer, t'has de posar una certa armadura, igual que fan els metges,
1: que anava a preguntar, com es viu, no?
3: En el moment ho vius molt intensament, però tu has de mirar amb una certa distància tot plegat, perquè les històries no poden formar part del teu dia a dia, perquè no et pots endur els problemes a casa, no poden fer els metges tampoc, ni els professors.
1: Què els recomanaries, això, que els hi passin als nous que comencen ara?
3: Que s'ho mirin amb ulls sempre de voler aprendre alguna cosa d'aquella història que estan treballant, que estan escrivint, que estan investigant, però per aprendre, no per involucrar-s'hi, perquè les històries poden alguna vegada poden acabar-te fent mal a tu mateix, al teu estat emocional d'alguna manera. Jo recordo, per exemple, aquesta no la recordava.
1: No te'n recordes?
3: Merci.
1: Recordes si van trobar el llibre per això? Perquè el van demanar per antena, fins i tot, si algú...
3: No,
1: perquè tampoc sabien qui se l'havia endut. Vull dir, sí, va haver-hi...
3: Clar, pensa que passaven centenars de casos per aquest telèfon.
1: Del contenidor.
3: Sí, clar, és un telèfon que vaig activar jo. O sigui...
1: Que xulo.
3: Sí.
1: Aquí ho podries fer, també, no?
3: Sí.
1: Un contenidor petit,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: Sí o no?
3: Clar, però s'ha de fer... Necessita molta dedicació. I aquest telèfon estava en un calaix de la redacció, ningú li dedicava atenció, i recordo un dia que vaig dir ja me'l miraré jo, ja, a veure què hi ha, perquè bé, cada vegada es feien servir més whatsapps, al principi és normal, no es feia servir tant l'aplicació, i a partir d'aquí es va convertir en aquest canal estrella d'arribada. Jo recordo d'allà un cas que aquest sí que d'alguna manera em va perseguir un pèl més emocionalment, que era una dona que tenia una filla discapacitada i un home també amb problemes de mobilitat, que vivia en un segon pis, que no tenia ascensor i que, clar, l'home no podia baixar, la filla tampoc no podia baixar i ella sola no podia anar. No recordo exactament la història, però sé que això es va convertir l'endemà o dos dies després en una foto de portada de La Vanguardia de la dona que va aconseguir sortir de casa amb el marit i la filla i van poder anar al mar, perquè portaven setmanes i mesos sense poder sortir de casa per un ascensor que no es podia arreglar i per un problema amb l'Ajuntament i serveis socials. Bé,
1: bé, doncs algunes culpeixen, no?, el que dèiem, no?, de les quotidianes.
3: Sí.
1: Després hi ha històries, Javi, que no tenen per què ser colpidores, dramàtiques o injustes perquè et quedin dins. També n'hi ha d'aquelles que són excepcionals, perquè les vius en primera persona. Saps a quina em refereixo? N'hi ha moltes. Probablement la de la inauguració de la ràdio, la de l'1 d'octubre a la plaça Catalunya, però n'hem triat una altra.
3: Ah, a veure,
1: ara,
3: sorprèn-me.
1: Per un moment, intenta veure aquesta imatge. Són les 3 de la matinada. Estàs sol. O potser amb algú que vigila les instal·lacions. Ets a la planta 15 d'un edifici de la plaça Francesc Macià, preparant i iniciant el dia de treball a la ràdio, concretament a la redacció de RAC1. Hi ha silenci. I de cop i volta, fum. Te'n recordes d'aquella nit?
3: I tant, que me'n recordo.
1: Sí?
3: Sí, clar, home.
1: I de com et van treure els bombers?
3: Sí, home, ho tinc molt gravat, aquella nit.
1: Quin va ser el primer pensament que vas tenir?
3: Jo pensava que algú s'havia...
1: Corre o què?
3: No, el primer pensament és que algú s'havia deixat la torradora encesa a la cuina i que estava allà cremant, perquè és que em sortia fum del sostre, però no entenia exactament el què, no veia flames, no veia res. I clar, cada vegada sortia més fum del sostre. Sí, estava sol a la redacció, això ja ho sabia, perquè estava fent un torn que no em tocava, però per una història personal del que li tocava, em va tocar més fer aquell torn, que era el de tancament de nit. I vaig, això, el que vaig saber després és que estava sol a l'edifici.
1: Sí.
3: Això no ho sabia, que jo sabia que hi havia el senyor de seguretat. M'imaginava que hi havia més gent a La Vanguardia.
1: I després vas tornar a ensenyar els entera i tot, no?, el foc.
3: Sí, clar, vaig baixar, o sigui, després de molta estona, de veure que cada vegada hi havia més fum, que la redacció no hi havia res...
1: Que no era la torradora.
3: Que no era la torradora, és el primer que vaig anar a mirar, que no em quadrava perquè hi havia molt fum, però venia de dalt. Clar, normalment jo ja sabia que els incendis venen de baix, però el fum no em quadrava res. Clar, vaig baixar a buscar el senyor de seguretat, de dir, escolta, no sé, m'estic trobant amb això. I ja el vaig veure com molt atabalat, de sí, sí, és que m'estan saltant les alarmes aquí i tal, però no veig res.
1: Una pluja de foc, vas dir tu, no?
3: Sí, això després. Clar, en aquell moment ja arriba la Guàrdia Urbana, arriben ja els primers bombers i ja comença a ser una miqueta tot caòtic i quan arriben els primers bombers ja em diuen que ells sí que veuen el fum des de fora, no el foc. En aquell moment encara no hi havia foc, estava tot contingut, com una mica el color són llames, una miqueta això, perquè estava tot contingut dins de dins dels vidres. I els hi vaig dir, bé, jo si voleu us ensenyo des d'on surt el fum, jo no sé l'origen. I van pujar amb mi, amb l'ascensor, allà, tots, la típica escena aquesta de tots esperant a l'ascensor, ells amb les bombones, amb tot d'allò.
1: Ai, que bo!
3: Era si era el 13 d'agost, o 14, o 17, o no, és que era la setmana el 15 d'agost. I pujant, l'ascensor es va parar, no s'obrien les portes.
1: Què dius?
3: Vam fer el que no s'hauria de fer.
1: Clar,
3: en cas
1: no
3: en cas d'incendi. M'ho van dir els bombers, però van dir que són 15 pisos, pugem amb la...
1: Oh, que dropo!
3: I quan vam pujar allà, els hi vaig ensenyar i van anar ja directament cap a dalt i a partir d'allà va començar l'explosió, la pluja de foc, perquè clar, l'obrir la porta va entrar l'oxigen i ja va començar tot el show. Però ningú va... No, l'última instrucció que jo vaig tenir és queda't aquí.
1: Sí, una porra.
3: Clar, jo quan vaig veure que començava a petar tot, dic, no, jo no em quedo aquí, no, home, no faré. No, jo no sé on tens el foc.
1: I allà que et sortia més l'esperit de periodista, perquè clar, ensumaves una notícia o sortir tota castanya?
3: No, l'esperit de supervivència, claríssimament. No? O sigui, vaig baixar els 15 pisos corrent, o sigui, m'ho vaig deixar... No vaig agafar res, no vaig pensar en allò, agafar les pertinences més bàsiques, no, vaig baixar i clar, en aquell moment sí que queia tot el foc i tota la història i els bombers renyant-me perquè passava per allà, dic, però senyor, si és que estic sortint d'aquí, estic intentant fugir i no tenia l'instint periodístic perquè en aquell moment de seguida va venir una companya de Catalunya Ràdio, clar, ells veien el foc perquè hi havia línia visual, ja la línia visual, ara ja no, hi havia línia visual entre les dues ràdios i de seguida també van venir i anaven preguntant, jo els demanava deixeu-me en pau, no em demaneu que us expliqui què està passant ara mateix, sortint d'aquí.
1: Bueno, ja com a persona, no, llavors?
3: Com a persona, sí, sí.
1: Escolta, també vaig escoltar una entrevista, una frase teva que deia, i em va quedar gravada, diu, estic tip de perdre vida. Suposo referint-te a aquell treball matiner, com dèiem abans, a prop de les 3 del matí, cada matí a RAC1, etcètera, etcètera. O a què et referies? A perdre qualitat de vida, temps, a moments?
3: No, perdre vida, anys de vida. O sigui, llevar-te a les 4 i mitja del matí durant 15 anys, jo crec que cada dia perdia una miqueta de vida, perquè el cos no va al ritme. Jo recordo que sempre vas adormit. Els divendres és horrible, era horrible, m'adormia tot arreu i a cap de setmana intentava recuperar una mica, però no, era un ritme, a més, que arribava a la ràdio a les 5 i quart o 5 i mitja i anaves a pinyó però a sac fins a les 11 del matí. No, era un ritme intensíssim, després reunió i tota la tarda connectar, perquè també tota la tarda constantment whatsapps i missatges i canvis d'escaleta i canvis de guions que s'havien de fer a la tarda. Era perdre anys de vida, això.
1: I va arribar un moment, Javi, que vas decidir canviar i vas comentar, potser amb aquest canvi, amb aquesta proposta de projecte, potser ara podré fer un safari. Era literal? Parlaves d'un safari realment?
3: Sí, sí.
1: Perquè sabem que t'agrada la natura.
3: Sí, és literal.
1: Sí? I l'has fet?
3: No,
1: l'has
3: no,
1: pogut
3: no
1: fer
3: temps.
1: Programat?
3: No.
1: Amb aquests mesos que han passat?
3: S'està mirant, sí? Sí, ho estic mirant. Sí,
1: molt bé.
3: Sí. El que no sé si serà aquest any o serà el que ve, però sí.
1: Molt bé. Escolta, hi ha un lloc que també ha anat apareixent diverses vegades mentre preparava aquesta entrevista. Un racó, el teu racó. Tu passejant per aquí a prop, entre camins i corriols, entre rierols i pedres, i passant al voltant de masies abandonades, veient la Mola o la Serra de Codines. Un silenci, el teu racó. I potser tan sols una reflexió. Allà, sense reunions, sense telèfons, sense notícies, sense emissores, grans ni petites. T'hi veus allà? Què sents allà?
3: El contacte directe amb la natura, és que és aquell moment meu, és aquell moment en què m'és igual el que estigui passant, perquè és aquell moment meu que...
1: Desconnexió total,
3: desconnexió total i contacte desconnexió total del món i connexió total amb l'entorn i amb la natura i amb el paisatge, amb els paisatges magnífics que hi ha per aquí, i que per sort molts d'ells encara estan prou desconeguts.
1: No els diguem.
3: I jo, que també sóc com una miqueta una cabra i em poso pel mig amb bé de gust, sí que és veritat, i això crec que ja ho he comentat algun dels responsables, però les coses de Palacio van despacio. Sí que és veritat que en el darrer any molts d'aquests camins, corriols, senders que hi ha per aquí al voltant han quedat molt malmesos per la sequera, les ventades, i cada vegada has de fer més malabarismes per intentar passar, perquè molts d'ells han quedat bloquejats per arbres caiguts, pedres, i és una llàstima, perquè molts d'aquests camins tenen la pinta de fer segles que es fan servir, i si no els cuidem una miqueta perdem aquest punt de patrimoni humà.
1: Doncs fem aquí una petita reflexió, no? Ho deixem a l'aire, no?
3: Cadascú que valori.
1: Escolta, arrel d'això, d'aquest racó tan bonic i del safari, permetem fer-te un xic d'humor. Fa uns mesos, en una entrevista amb la Núria Cortés, ella et va preguntar: qui és en Javi? Te'n recordes?
3: No.
1: Sí, i tu, jo sí que me'n recordo, i tu vas respondre tot somrient: m'estic buscant a mi mateix. I jo et pregunto, han passat uns mesos, t'has trobat ja a la Serra de Codines?
3: No, segueixo buscant, tinc tota la vida.
1: Molt bé. Doncs escolta, hi ha moments a la vida que una fotografia potser no ho explica tot, potser tampoc ni un titular, ni una entrevista, i ni tan sols una conversa. I llavors arriba una cançó i de cop potser ho explica tot, perquè hi ha cançons que ens transporten, que ens tornen a una etapa, a uns records o emocions, potser a una manera de viure. I hi ha algú que em va donar un consell: deixa més espai a les cançons i després pregunta. I avui, sap Javi, ho farem.
3: Val.
1: Endavant. La cançó Monter. Javi, que la gaudeixis.
3: Ara és el que hauríem de dir, uns minuts musicals. Tenim un problema.
1: Sí, tenim una trucada telefònica molt important ara. Però bé, si no entra la cançó no passa res. Escolta, direm que és una cançó instrumental de Mecano. I la meva pregunta és: com és que has escollit aquesta cançó?
3: Perquè és una cançó que em transporta, aquesta. Mira, escolta.
1: Gràcies, Monte.
3: Intentaré anar parlant sobre aquesta música, però no la baixis, deixa-la. Això, si li posem un punt accelerat, que no ho pots fer, però si ens la imaginem un punt més accelerada, gairebé un quart de punt més accelerada, mira, veus? Imaginem-nos-la un punt més accelerada. Aquesta és la música que em transporta el 8 de maig del 1993, perquè aquesta era la sintonia del primer programa de ràdio que jo vaig fer amb la meva amiga, la Gemma Bassolo, durant 2 anys. I jo recordo que, clar, vaig descobrir aquesta cançó. En aquella època no hi havia biblioteques de sintonies, ni hi havia històries d'aquestes, havies d'anar buscant instrumentals que estaven amagades a les cares B i històries així. I clar, jo vaig descobrir aquesta i vaig pensar: m'agrada molt, però m'hi falta ritme. I recordo que ho vam fer a l'època amb el Revox, la vam gravar un punt accelerada, i aquesta era la sintonia del programa. I clar, no sabia que em volies fer una entrevista de ràdio, i clar, a mi aquesta em va marcar, perquè d'alguna manera va ser l'inici.
1: Et transporta, no?, el començament de tot, no?
3: I tant, em va costar molt tornar-la a recuperar, perquè això és d'un vinil, com deies, de Mecano, de...
1: Una de les poques, no?, que es van fer instrumentals, no?
3: Una de les poques que van fer instrumentals, i no era dels... Això era del disc de l'anterior, del Descanso Dominical, que encara no tenien molt èxit. Va costar molt trobar aquesta cançó, fins que no va arribar a Spotify i YouTube, no la vaig poder tornar a recuperar, i ostres, va ser una meravella.
1: Doncs me n'alegro veure aquest somriure que tens, Javi, i si et sembla, doncs passem a un altre tros d'entrevista.
3: Ah, val.
1: Doncs escolta, ara passem a una altra etapa, la de la inauguració i l'estructuració d'aquesta ràdio. Ens la situem al passat febrer del 2026, en aquells dies en què encara estaven acabant coses, infraestructures, tecnologia, programa inaugurat.

0: com era d'esperar. I res, crec que va fluir, que va funcionar bé. No sóc conscient tampoc de com va sonar, perquè quan estàs aquí dins no saps com sona fora.
1: Però espera. Primer preguntem el que va passar abans, o sigui, quan t'estaves esperant a les 5 de la tarda, no? Com ho vas viure, tot això?
0: Bé, jo vaig necessitar poder entrar aquí, aquí on t'estàs tu ara, uns 3-4 minuts abans, perquè era el moment que jo necessitava de descompressió per poder afrontar les dues hores de programa inaugural. Era la primera vegada que jo parlava per... feia un programa a Ràdio Caldes, era l'inici, la inauguració de les emissions des d'aquests nous estudis. Això estava pleníssim de gent, havia vingut moltíssima gent, moltes autoritats fins i tot, o autoritats o gent representativa a nivell de la ràdio a Catalunya, dels mitjans de comunicació a Catalunya, que crec que posa valor al paper de Ràdio Caldes. I per mi era important que això sortís bé, però que sobretot sortís bé,
1: però com ho senties tu, Javi? Vull dir, nervis?
0: Sí, clar.
1: Emoció?
0: Molta emoció.
1: Com aquell dia del 1993?
0: No, de dir, ostres, era una emoció diferent. Era una emoció diferent.
1: Descriu-la.
0: Era el moment d'estrenar un projecte, de posar... És a dir, si fem el símil amb una obra de teatre, és el moment d'aixecar el taló. Si tu has estat treballant molt de temps per fent els decorats, fent assajos, mirant això cap aquí, això cap allà, posar la llum, i el moment que aixeques el taló ja no hi ha marxa enrere, ja és això, i pots fer de més i de menys perquè acabi de funcionar, però era el moment d'aixecar el taló, de demostrar que Ràdio Caldes havia canviat i que s'havia fet gran i que començava una nova etapa. I bé, aquesta era l'emoció d'aquest repte i aquest compromís, però el que anava a dir no era només per mi, no era només per mi, era per tota la gent que feu Ràdio Caldes. O sigui,
1: però
0: no
1: ens deixes parlar.
0: Perdona.
1: Jo t'he preguntat, Javi, com ho vas viure i com estaves de nerviós o no, com ho estaves vivint els moments previs a... No el que representava la ràdio en aquells moments, que ja ho vas explicar en altres entrevistes. Espera. Allà ens has explicat que era la pujada de taló, que era molt maco, no? Però permeta'm ara introduir-te en una altra cosa. Preguntaves a gairebé tots els convidats què li semblava les instal·lacions, te'n recordes?
0: Sí.
1: La ràdio, l'espai, uns deien, sembla la NASA, uns altres, fa olor de plàstic nou, uns altres, sembla nòrdic, te'n recordes? I en canvi, saps, Javi, no vaig escoltar a ningú que t'ho preguntés a tu. Tu com vas viure aquestes instal·lacions? Com les veies?
0: Que feien olor a nou, òbviament, però que feien olor a un munt de possibilitats.
1: Oh, que maco, m'agrada aquesta metàfora. Molt bé. Escolta, hi arriba un moment solemne, oficial. Després de moltes hores de treball, surt això. Què vas sentir quan va sonar aquella sintonia?
0: Molta emoció, igual que ara, perquè no l'he tornat a sentir.
1: No ho sé.
0: No l'havia tornat a sentir, molta emoció, home.
1: He tingut que regatejar.
0: Home, és crec, posar en valor la ràdio. O sigui, la ràdio es mereix això, Ràdio Caldes es mereix això. Una sintonia institucional, com Déu mana, que la posi en valor, que demostri que necessita i que cal aquesta aposta per aquest mitjà.
1: Vosaltres no el veieu, però jo sí que us puc descriure que està emocionat.
0: Home, i tant.
1: És maco. Escolta una cosa molt ràpidament ja, perquè se m'ha menjat, com que parla tant, se m'ha menjat gairebé tot el programa. Potser haurem de fer una altra part, eh? Escolta, vas explicar també moltes coses, no? Vas explicar des de l'estudi 2 que es veia el campanari, el casc antic, escoltant, que es podia imaginar i crear i tenir molta imaginació, no? Per totes les vistes que es veien. Però va passar una cosa molt interessant en aquest programa inaugural. Permeten també recordar-te això que va passar. A mig del programa va aparèixer una exclusiva. Te'n recordes? Una regidora al peu del carrer, a micròfon en mà d'un company, et va fer una proposta de programa de gent gran, tertúlia i de safreig, molt de safreig aquí a Caldes, i no és el mateix que fas tu en el teu programa de safreig. Bromes a part, t'esperaves aquell moment? No saps a què et refereixo?
0: No.

0: Sí, sí, jo ho tinc, està gravat, eh? Jo vaig escoltar, sí, sí, una, sí, regidora, no, no, no, no, va fer-te una proposta i va dir, jo vull un programa la temporada que ve i vull parlar amb tu, i és de tertúlies i és de gent gran i
1: em sembla estupendo, em sembla perfecte.
0: I jo pregunto, l'exclusiva és està ja pactat, ja es farà o no es farà?
1: No, perquè encara no, sincerament no m'he posat encara en la temporada que ve.
0: Ah, molt bé, bueno, regidora, dona'm a mi les gràcies, eh, doncs.
1: Però em sembla molt bé aquesta proposta, perquè qualsevol idea, projecte que suposi que la gent de Caldes passi pels estudis de Ràdio Caldes, per mi és una proposta fantàstica. O sigui, com més gent passi per aquí, millor.
0: Escolta, i quan sents això... Com sona aquest nou jingle? I el que va explicar el Ramon, la meva pregunta és evident. Hi ha el xiules a la dutxa, com diu el Ramon?
1: El tararejo. Xiular encara no, tararejar alguna vegada sí. Sí, sí, sí, sobretot al principi, oi tant.
0: Sí?
1: Clar, necessitava veure si d'alguna manera m'arribava i...
0: Se't quedava, no, d'alguna manera?
1: Sí, crec que una miqueta ho hem aconseguit.
0: Tinc una altra sorpresa.
1: Val,
0: van passar més coses en aquell dia. Van arribar missatges, veus conegudes de companys de ràdio dels orígens, de professionals, que ara formen part de la història de la ràdio i televisió catalana. Uh-huh. Alguns de la ràdio Sabadell que va sortir, vas treballar amb ells. I entre tots, crec que en va haver un que potser va ser molt especial.
2: Bon dia, sóc el Jordi Basté i des d'aquí voldria celebrar amb vosaltres la creació d'una nova ràdio, Ràdio Caldes, i a més amb un dia tan marcat com aquest, com el Dia Mundial de la Ràdio. A més, podria afegir, per la coneixença que tinc de la persona, que si al darrere hi ha la mà del Xavi Sala, oli en un llum. Que sigui un gran èxit i per molts anys.
0: Xavi, t'esperaves aquest missatge?
1: No, de fet, esperava que no l'enviés. Perquè... No, perquè no volgués, sinó perquè... se li va...
0: L'olla.
1: No, té tantes coses al cap, és tan hiperactiu que,
0: no para.
1: Si no li estàs molt al darrere...
0: Però un reconeixement en públic, fixa't. Oli amb un llum.
1: Sí,
0: no?
1: És una persona que, tot i que pugui no semblar-ho, uh-huh, té aquesta atenció per tot, uh-huh, l'equip, i reconeix, igual que t'ha de dir les coses que no fas bé o que no li han agradat, uh-huh, també reconeix a la seva manera la feina feta. És a dir, no, potser durant 15 anys no et diu res o no valora d'alguna manera la feina que has estat fent o el sacrifici, però després, en moments puntuals, ho fa. Uh-huh. I ho fa en un acte, o ho fa en un article, o fa...
0: I tu esperaves el que et va dir?
1: No.
0: I com et va...
1: Home...
0: El havies sentit abans, el missatge, o no?
1: Sí.
0: I què tal?
1: Bé, no em va sobtar, és a dir, no em va estranyar, no m'esperava que digués això, però home... diguéssim que d'alguna manera t'anima a tirar endavant amb el projecte, clar que sí.
0: Molt maco. Doncs escolta, mira, com que ens hem menjat molt de temps i avui el César pobre no està aquí perquè està malalt.
1: Pobre, una abraçada, sí, César.
0: Esperem que es millori ràpid, que me necessito ajuda. Et faré tres preguntes que tenia preparada ell. Què et sembla?
1: Val.
0: Diu, és més fàcil preguntar o respondre?
1: Preguntar, claríssimament.
0: Quina entrevista t'hauria agradat fer i encara tens pendent?
1: Ostres, és que tinc moltíssimes entrevistes perquè m'agrada fer entrevistes, uh-huh, i m'agrada escoltar i aprendre del que diuen de les entrevistes. O sigui, m'agrada molt aquesta posició en, uh-huh, la que estàs tu ara, d'anar preguntant i intentar conèixer o aprendre què m'està explicant l'altra persona.
0: I quin titular has llegit alguna vegada i has pensat, això no m'ho crec ni jo?
1: Cada vegada que els polítics fan promeses,
0: que bo.
1: És que...
0: Bé, doncs canviem, que si no te me'n vas cap a les municipals i els safrets, i no toca el safrets avui. Escolta, anem a fer aquest minijoc. Anem a fer com sempre, intentem canviar el ritme i sense pensar, jo et dic una paraula i tu em dius el primer que et vingui al cap, d'acord?
1: Val, ok.
0: 1983.
1: Tenia 6 anys.
0: Una veu radiofònica.
1: Albert Malla.
0: Una entrevista emocionant.
1: És que no en recordo cap d'especial, però sé que n'hi ha hagut moltes.
0: Bueno, passa a palabra. Un somni. El teu somni.
1: El meu somni? Poder fer un safari.
0: Molt xulo. Ràdio Caldes.
1: La llavor d'alguna cosa que pot ser molt gran, espero.
0: Futur.
1: Futur. Ostres, són preguntes molt complexes aquestes per respondre. Futur. Jo te'l...
0: Quin repte tens a mitja o curta?
1: T'anava a dir, te'l anava a respondre amb un adjectiu esperançador.
0: Que maco. Escolta, tu t'has plantejat alguna vegada escriure un llibre?
1: Sí, ho he fet.
0: L'has fet? L'has editat?
1: Sí, dos en tinc.
0: Sí? Carai.
1: Sí, però...
0: I podem dir de què van?
1: Però
0: o no?
1: Soy el negro.
0: Són exclusives? No. Que ets un no, ets negre, ets blanc.
1: No, però... No surto, no? Els agraïments. No,
0: sí?
1: No.
0: Val.
1: Però ja n'he fet dos, sí.
0: Sí? Molt bé. Doncs, escolta, ara sí, hi ha una cosa que sí que et voldria preguntar, perquè quan et vaig proposar de venir, em vas dir una frase.
1: A veure, què vaig dir?
0: Em vas dir, jo no sóc tan interessant.
1: I és veritat.
0: I et vaig respondre una altra. Per mi sí, perquè ja ho saps, a De Portes Endins sempre diem que darrere de cada persona hi ha una història. I veient algunes de les que hem trobat, i has explicat, la veritat és que tens raó, no tens una història, en tens moltíssimes. Per exemple, n'hem trobat una altra que potser no és tan glamurosa, aviam què et sembla. A veure si te'n recordes. Estàs preparat?
1: Va, sorprèn-me.
0: Situa't, any 2024. Tu estaves cobrint una notícia a Girona. Fins aquí tot bé. Te'n recordes? Seguim. Cobrint una sessió de cinema. Fins aquí tot normal. Potser fins i tot avorrit. Però aquí canvia tot. Quan es descobreix que no era estrany per la pel·lícula que s'emitia ni als actors ni al local, sinó perquè potser sonava un xic estrany, i ens ho diràs, el fet que la sessió de cinema fos nudista. Explica'ns només una cosa. Quan et van proposar aquella notícia, què vas pensar exactament? Com escaquejar-te o com anar a descobrir aquella exclusiva de notícia?
1: No, em va semblar apassionant poder-hi anar a explicar.
0: Ens hem currat, Xavi?
1: Sí, no, ho veig, no, fantàstic. Sí, home, no deixa de ser sorprenent, clar, vas a una sala de cinema, era el cinema Girona de Barcelona.
0: Girona de Barcelona.
1: El cinema Girona de Barcelona, que estan a tocar de Gràcia. Clar, això es va decidir el dia abans, perquè anàvem a fer simplement la notícia de, es fa aquesta primera projecció d'una pel·lícula amb el públic nudista, però el dia abans el Bundó va proposar d'anar a fer aquesta cobertura i em va demanar això, de si podia anar. Anem allà sí, home, va, clar, el moment en el que la gent normalment en un cinema, quan arribes abans de la pel·lícula, deixes la jaqueta i intentes col·locar les crispetes
0: allà
1: que no caiguin
0: a la tovallola, no?
1: Clar, allà no només deixava la jaqueta, sinó que s'anaven traient tota la roba i ja vaig tullar amb el
0: les crispetetes
1: micro, però jo era, sí, clar, avui has d'aguantar massa coses allà, però jo era el més inofensiu, perquè al cap i a la fi jo anava amb el micròfon i ja està, però clar, allà, quan hi havia càmeres de televisió i un punt més d'allò, però bé, interessant.
0: I potser va ser una de les històries que encara avui penses, no m'hauria imaginat mai que acabaria fent aquesta notícia?
1: No, òbviament, no n'estava pas i no m'imaginava anar a retransmetre una sessió nudista de cinema, com tampoc m'imaginava, per exemple, estar allà, ara que ha estat, que la setmana passada va estar tan en boga la visita del Papa a Montserrat, tampoc m'imaginava que estigués allà en un moment històric, que va ser quan van treure la la Verge de Montserrat, un passeig per allà a la plaça i allà retransmetent el passeig de Nostra Senyora, no sé, no recordo com l'haig de dir, no sé si l'haig de dir sí, la Moreneta, però no sé si és Verge o sí que em van corregir, perquè ho vaig dir d'una manera, havia de dir d'una altra, perdó si no ho estic dient bé, però no...
0: Bé, doncs escolta, Javi, ens hem enrotllat molt, vaja, t'has enrotllat molt, t'ho haig de dir, i estem arribant al final.
1: T'ho he posat fàcil.
0: Més fàcil, clar, diu? Monter, digues algú. Doncs escolta, com t'has trobat, Javi?
1: Bé, ja acabem. Això sona comiat.
0: Sí.
1: Queden 5 minuts.
0: Què t'ha semblat l'entrevista?
1: Aprofita.
0: Ara.
1: Què m'ha semblat? Bé, però quan comença?
0: Quan comença l'entrevista? Vols una segona part?
1: No, jo puc buscar.
0: I generalment trobem.
1: No cal que busquis, no.
0: I què t'emportes d'ella?
1: A l'entrevista, bé, m'has fet recordar coses, no recordava lo de la senyora desnonada per error, és veritat, no la recordava, i tornar al 13 de febrer, a la inauguració, bé, tot i que quedi a prop, a mi ja em queda llunyíssim, tanta feina, tantes coses encara per fer, que em queda llunyíssim aquell 13 de febrer, i va suposar molta feina poder arribar allà.
0: Clar.
1: Però bé, un cop superada és allò, és un cop superada una cursa d'obstacles, un cop has superat un obstacle no mires enrere la que has saltat, sinó que estàs mirant la propera que has de saltar.
0: Bé, doncs Javi, vols afegir alguna cosa més? Curta? Molt curta?
1: Sobre què?
0: No, d'algú que no t'haguem preguntat perquè no hem tingut molt de temps i que vulguis ràpidament perquè hem de fer la reflexió final?
1: No, que la ràdio és... Per mi és el mitjà de comunicació que, tot i que tingui molta competència, especialment ara amb les xarxes socials, és el mitjà que pot arribar més fàcilment.
0: Sí, digue'm una cosa, de què et sents més orgullós del que has aconseguit fins ara?
1: Aquí, a Ràdio Caldes?
0: De tota la trajectòria.
1: De la trajectòria. Doncs que poques vegades m'hagin hagut de retreure que no he explicat alguna cosa que no sigui certa.
0: Que bo.
1: No, prefereixo no dir-la, com he dit al principi, prefereixo no dir-la si no n'estic segur que dir-la i que després m'hagi de retractar.
0: Doncs escolta, si em permets, perquè ja m'estan dient que tallen, no? Doncs escolta, a mi sí que m'agradaria fer una petita reflexió final, si em permets. I dir això, potser hi ha persones que ocupen titulars, que ocupen càrrecs portades, però hi ha un altre tipus de persones igualment d'importants que potser de vegades estan darrere, ajudant, dirigint, narrant, buscant. Persones que ocupen espais, però sobretot espais humans, espais de confiança, de trobada. Espais que fan que la gent aprengui i sobretot fan que les coses passin. Avui no hem entrevistat el director de Ràdio Caldes, hem entrevistat a la persona que hi ha darrere, el Javi. Una persona que ha dedicat anys a escoltar, a preguntar, a explicar històries, a donar veu, i que avui ha permès que li obríssim les portes per deixar que, en part i per una estona, la història fos la seva. Avui ha estat per tu, Javi.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Sí. En aquest cas és per tu.
1: Totalment, sí.
0: Perquè la ràdio al final no són les parets ni els estudis, ni tan sols els micròfons. La ràdio són les persones i les seves històries. I potser el millor homenatge que podem fer a una ràdio local és recordar que continua sent un lloc on la gent es troba, s'escolta, es coneix i creix. Javi, gràcies per la conversa, per la confiança, per la teva apertura i per continuar creient en la gran importància i el paper que fan les ràdios locals. I Javi, nosaltres avui tanquem temporada, però només tanquem els micròfons perquè les històries continuen. Quan vulguis, parlem de la renovació del nostre fitxatge, però no diguis res encara. Deixem-ho en misteri i si tot va bé, ja ho descobrirem la temporada que ve. Gràcies per aprendre i créixer junts. Bon estiu, gràcies Javi.
1: Que vagi bé, adeu-siau.
0: Bé, doncs us deixem, com sempre, amb la nostra Nina Simone i el seu Feeling Good, perquè...
4: Ens agrada acabar amb un bon gust de boca.
0: Bona setmana i us esperem el proper dimecres a les 19 hores. Per seguir descobrint i conèixer un nou personatge amb la seva història, us esperem.
4: Propostes al deportesendins@gmail.com.
5: Hey, Així sona Ràdio Caldes.
6: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
7: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
6: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim Mercès a l'aigua calenta. Però...
8: però la C-59.
6: Ai, què passa ara?
5: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemunt.cat. Avui seguirem on ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
9: Digueu-me vosaltres, ja, què us ha semblat.
10: És molt agradable, té un aroma intens,
5: sí.
10: I agradable. Sí que se'n va més a la fusta i a de bones a primeres.
9: No hi ha un punt de cola?
11: Aquí.
9: Oi?
11: Prou aquest.
10: Jo aquí no l'he trobat. Sí que té unes notes rares.
12: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Marc y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
13: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem. Avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats per comentar.
14: Sota les Llambordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una llamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobris els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
15: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Jojo Vingut.
6: Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions del vostre host, sóc en Doixa, avui capítol 204 de Viatge Electrònic, un capítol avui especial, ja que la música que escoltareu en el DJ Mix d'avui és música d'unes recopilacions que ho van petar als 2000.
13: Hi ha gent que es vestia de matí a primera hora i es canviava de traje segurament cap allà a les 7 de la tarda per anar una mica vestit diferent al vespre.
16: Quasi no totes les fotos sorties igual.
13: Però estava concentrat. La plec de Rai és una altra cosa,
16: Sí, però la festa major,
13: la festa
16: el casino.
13: Major de Caldes,
16: els teus records és el casino.
13: Les atraccions i el casino. I el castell de focs.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de... Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Una vintena d'alumnes de l'escola Montbui han rebut els diplomes que acrediten la seva participació al programa Mediació de Pati. Ahir, dilluns, va tenir lloc l'acte d'entrega d'aquests reconeixements pels alumnes que durant el curs han resolt els conflictes que han sorgit entre els alumnes durant l'hora de l'esbarxo. En aquesta celebració s'han entregat els diplomes als mediadors i mediadores de 4, 5è i 6è que han participat de la iniciativa. La sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres ha acollit avui la final de la 10a edició del Gran Dictat, una edició on han assistit 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius del municipi. 16 infants s'han dividit en 4 equips i colors diferents representant a les escoles en un concurs que enguany ha girat entorn al bàsquet. Caldes és un dels municipis adherits a la nova campanya d'emergència per ajudar el sistema sanitari de la ciutat de Cuba. L'Ajuntament enviarà kits fotovoltaics als centres de salut de Santiago de Cuba degut al bloqueig que pateixen per part dels Estats Units d'Amèrica. Gràcies als kits entregats, els hospitals podran fer funcionar equips d'urgència i oferir serveis mèdics com el monitoratge fetal o la conservació de vacunes, que sense electricitat no ho poden fer. La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública els estudis informatius i l'impacte ambiental de la variant de Sentmenat. El departament preveu una nova via des de la B142 fins a la C1413A, un projecte que contempla una infraestructura de 3 quilòmetres amb una inversió de 20 milions d'euros, un traçat que millorarà la mobilitat i la qualitat de vida de la població gràcies a alleugerir el tràfic en els nuclis urbans de la zona. La Diputació de Barcelona inicia la campanya d'estiu del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals fins al 31 d'agost. El dispositiu té com a objectiu reduir el risc d'incendis forestals a través de la presència activa al territori, la informació a la ciutadania i la detecció precoç en situacions de risc. L'operació inclou el desplegament de 89 professionals arreu de la demarcació. Concretament, Caldes s'emmarca dins l'espai natural del nord, en el terme del Vallès Oriental. Demà, des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit, l'Escola Municipal de Música Joan Valls celebra els concerts de fi de curs de diverses seccions a la Sala Noble de Can Rius. La primera és a les 6, a càrrec del curs de les corals i orquestres, seguida del teatre musical Wicked, dels alumnes del mòdul del teatre musical a les 8. Finalment, l'acte tancarà a les 9 de la mà de l'Octet. Respecte al temps, demà s'espera una jornada plenament estable i molt assolellada amb cel serè durant pràcticament tot el dia. Les temperatures seran agradables de matinada amb valors al voltant dels 19 o 20 graus, però pujaran de manera clara al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus durant les hores centrals de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: igual, no va. Ah, bona tarda, nens i nenes, benvinguts al rellotge de Malta, Radio Caldes.
1: Què per fas? Per tenir un guió nou sona igual que cada programa,
0: perquè no
1: una merda així d'alta, com sempre.
0: Sí, sí. Macho. No l'hem imprès encara. Bueno, que sapigueu que per una vegada a la vida he complert la promesa que vaig fer la setmana passada.
2: Sí.
0: Li he demanat al ChatGPT que ens faci el guió de tota l'hora.
1: Hòstia.
2: Molt bé.
0: Com diria el meu pare, de l'hora de Malta, que fa com 7 anys que fa el programa i encara no sap dir rellotge de Malta, li diu l'hora de Malta.
1: Bueno, perquè és l'hora de Malta.
0: Potser els equivocats som nosaltres.
1: Sí.
0: El programa, en realitat, no s'ha de dir rellotge de Malta, però bueno.
2: No, no, contra el teu pare està clar que ens hem equivocat nosaltres.
0: Exacte.
1: Sí, està claríssim.
0: Sí, sí. Bueno, la qüestió...
1: No
0: que...
1: seria jo qui li porti la contrària.
0: Millor que no. Doncs, doncs això, que li he demanat al ChatGPT que em faci un guió per tota l'hora. Però sí, la gràcia està en què jo li he explicat,
1: sí,
0: que som tres, vale? Som tres.
2: Sí, tenim altes i discapacitats.
0: I llavors li he dit, som jo, que ja em coneixes,
2: que, perquè clar, sí, ens tutegem.
0: Ja em coneixes, sí, perquè sí, parlem sovint. Sí, perquè jo a vegades quan li faig el ChatGPT li dic coses, dir, i pues mira, vull redactar una resposta d'email que sigui així, i li poso entre parèntesis, això t'ho dic a tu. No sé què, no sé quantos, tal i qual s'ha de tenir en compte, saps? Espera't un moment. No, no, sí, però és igual, és el xiste. Llavors li he dit, som jo, que ja em coneixes, el Roger, que és sommelier i treballa en un bar-restaurant cooperatiu de
1: sí,
0: Caldes, i el Ricard, que és arqueòleg i historiador i treballa al MNAC. Normalment fem un tast de whisky que porta el Roger, que és qui en sap, i després fan seccions. Jo dic quatre xorrades en to d'humor, i el Roger ara últimament fa una secció amb guió de les meravelles del món.
2: Ui, pensava que l'anava a tirar.
0: D'un llibre que té. Per tant, m'has de fer la seva secció. I el Ricard últimament fa una secció...
1: Li has dit les que hem fet? Ara encara,
0: no,
1: encara repetirem.
0: Fa una secció de putos romans putos, perquè l'imperi romà del Ricard és l'imperi romà.
2: No.
0: Saps? Li agrada molt la història de Roma, l'imperi romà i tal. Llavors, fes-me un guió d'una hora, bueno, 50 minuts, perquè entre el boleto i les collonades, doncs que hi hagi uns 20 minuts de tast de whisky, unes quantes curiositats per mi, la secció de les meravelles del món i la secció del Ric... Collons, vaya llibre, no?
2: Hòstia.
0: I la secció del Ricard en to d'humor, vale? I llavors, perdoneu-vos que s'ha imprès en
1: lletra enorme, no?
0: Bueno,
2: Ariel 23.
0: Perquè s'ha de llegir per la ràdio. Vale, espera't un moment, que no sé quan... Vale, aquí n'hi ha un, té?
1: Gràcies.
0: Espera't un segon. I després li he dit en to d'humor. I no sé per què, Ricard, et fot a tu al final sempre dient la puntilla. No sé per què. Però bueno, segurament seran bromes dolentíssimes. Ho vagi bé. Hòstia, nano, on s'acaba això? És molt llarg, eh? No sé si ho podrem fer tot. Llavors, ara l'hem de fer com si fóssim professionals de la ràdio.
2: Vale.
0: Li he dit quin... El Roger ja ha llegit coses. Li he dit quin whisky anàvem a tastar. Per tant, li he dit que em busqués la història d'aquest licor...
1: O sigui, el meu guió ja no val per res.
0: Ja no val per res. Per una vegada que porto guió, dels destil·ladors i tota la història. Vale? O sigui, ara, són i 7, l'haurem de fer una mica ràpid.
1: Vale.
0: Se torna a tirar la sintonia.
1: Som-hi, som-hi, som-hi!
0: Bona tarda, benvinguts a Rellotge de Malta, el programa on el temps passa més lent, però el got baixa igualment. Avui som aquí, com sempre, amb el Roger, sommelier, home de vi, de barra, de cooperativa i de mirar una copa com si fos una declaració d'hisenda.
1: I normalment la copa menteix menys.
0: Semblem els pastorets d'un poble de... I amb el Ricard, historiador, arqueòleg, treballador del Museu Nacional d'Art de Catalunya i probablement l'única persona que pot començar parlant d'un licor de crema i acabar explicant una conspiració al Senat romà.
2: És que els romans ja ho van inventar tot, la corrupció, el clavegueram i la ressaca institucional.
0: Avui tastarem una cosa diferent. No farem un whisky sec, sever, de senyor que mira per la finestra mentre plou. Avui farem un licor de crema de whisky, Edradour Cream Liqueur. O sigui, whisky escocès, crema, dolçor, xocolata, avellana, el tipus de beguda que sembla innocent fins que recordes que innocent no vol dir sense alcohol.
1: És aquella beguda que diu, jo només vinc a fer companyia, però després et reorganitza la tarda.
0: Ah, exacte. I com que és escocesa, avui diem whisky, sencer. Whisky. Si diem whisky, entra en Ricard i ens fa una classe de filologia alcohòlica.
2: Jo ja porto una taureta de cera preparada.
0: Bueno, què? Primera secció, què tal?
2: Lamentable.
1: Oh, sí. No. Em va, amb tot d'as. Lamentable.
2: Sí, lamentable.
0: Vale. Ara és quan hauríem de tirar... ja, però perquè ja ens coneixem, diguéssim.
2: Sí, sí.
0: Ara ara hauríem de tirar la sintonia de... Sí. Que sapigueu que jo no m'he llegit res més, eh? No sé què diu aquí, eh?
2: Vale, vale.
1: Vale, vale. Tira, tira.
0: Podem, sí. Podem dir coses del Papa Lletges i... Sí. Bueno, això seria si en seguiu. Va, bueno, sí. Bourbon in your eyes.
1: Tiro, tiro.
0: Anem al got. No entenc, no entenc què vol dir. Bueno, avui tenim l'edradur crem licor, ho he dit fa 30 segons.
1: Jo vaig
0: no
1: servint,
0: és,
1: eh?
0: No és un... Ara estic perdent els papers.
3: No, no, ja portes quatre papers.
0: Te... Han caigut, joder. Ah, és l'ampolla.
1: Ja estem improvisant, me cago en Déu, va, espavileu.
0: Signeu-vos el guió.
1: Signeu-vos.
0: No és un whisky tal qual, és un licor de crema fet per la destileria Edradour i amb Edradour Single Malt. Té 17 graus d'alcohol, 17...
1: Sí, vaya
0: mierda. 17 graus d'alcohol, però jo, 46, jo venia de festa avui aquí. Bueno, que és una graduació bastant típica en aquest món de licors de crema. No és una bomba de barrica, però tampoc és un batut del Viena. El Viena.
1: El Viena fan batuts? No ho sé. Ara els truquem.
0: Ara presentaran queixes els del Viena. Roger.
1: Això és important. El cervell veu crema i pensa postres. El fetge veu 17 graus i pensa reunió d'emergència.
0: Bueno, no està malament aquesta broma. Mm. Molt ben resumit. Molt
1: no,
0: ben resumit.
1: No, no la faria jo, eh?
0: Molt ben resumit. La pròpia casa el presenta com una mena d'introducció perfecta per gent que encara no s'atreveix del tot amb el single malt. Això ho hem dit nosaltres.
1: Sí.
0: I recomanen prendre el sol amb gel, amb cafè o tirat per... Ah, no, tirat per sobre d'un gelat.
1: Uh-huh.
0: És a dir, pots beure-te'l, pots esmorzar-te'l o pots convertir unes postres en una cena de Nadal.
1: Hem portat croissants per sucar, ja.
0: Vale, Ricard.
3: Perquè tota l'estona
2: parla... No, t'he vist la polla, això, ja. Aviam, a Roma això hauria estat molt ben vist. Una cosa dolça, làctica... Làctia.
0: Làctia, dir, posa làctia. Com,
2: com la via.
0: Sí, clar, com la via i com la fira de formatges de Vic.
2: Sí, alcohòlica. Banquet imperial immediat.
0: Ja està, és el teu tema. Doncs fem això amb una mica d'ordre. Primer, tast a temperatura de servei. Si tenim gel, després fem una segona prova amb gel. I després, si algú ha portat cafè, fem la versió postdinar de tieta perillosa. Va. Primer color. Roger, què hi veus?
1: Jo hi veig aquí... Ah, ho haig de llegir, eh?
0: Sí, home, clar.
1: Bueno, tenim aquest color cafè... No, no té un color cafè llet, té color d'orxata.
2: Ah.
1: Vale. Beix, crema, caramel clar... No és un whisky, evidentment, perquè la crema ho domina visualment tot, té una textura densa, s'enganxa una mica a la copa, al got, i fa aquesta llàgrima ampla i lenta.
0: Una llàgrima de diumenge a la tarda.
1: Sí, una llàgrima que ja ha dinat, eh?
0: És preciós, eh? Està, sí. Està afilant les bromes. Ricard?
2: Com...
3: És boníssim!
2: Això, a un àmfora no ho veuries.
0: Eh?
2: Eh? Tindries una pasta enganxada que l'arqueòleg del futur diria feu-me un control probablement aliment ritual i seria Baileys de garrafa.
0: Sí, és preciós. Aquí ja tenim la primera conclusió científica del programa.
1: Sí.
0: Si d'aquí 2.000 anys troben el nostre got, que segurament serà brut, això sí.
2: Bueno, brut segur.
0: Ma, serà possible, Alexis.
2: Ja la tallem.
0: Diran que érem una civilització decadent però amb bon gust. Anem al nas, sense remenar massa al principi.
1: Hòstia.
0: Roger?
1: És que no estic d'acord.
2: A veure, i penses que jo sí que estic d'acord?
0: No, no, ell està complint el seu paper aquí, eh?
2: Okay,
1: sí, estic... però estem fent un tast, i jo...
2: Bueno, i...
1: Si ensumeu el primer nas sense remenar, jo hi he notat pinya.
0: Va, ah, i no
1: hi pareu,
0: res,
1: eh?
0: No, no he dit res del nas, és veritat.
2: No diu,
0: hòstia,
2: anem
0: sí
2: al nas.
0: Sí que fa color de pinya, a tope.
1: I coco una mica, també.
2: Sí. Buf. I tant.
0: Mare de Déu.
2: I tant, i tant.
0: Com es puja la potència i es baixa la temperatura de l'aire condicionat?
1: Bueno, segueixo. D'entrada surt molta crema.
0: Ara, jo està, la crema. Ara està fent cherry picking de les frases que li agraden al guió.
1: Crema dolça, làctic, vainilla, després apareix caramel, toffee, butterscotch, una mica de xocolata amb llet i al darrere hi ha una punteta de malta que és el recordatori que això no és només crema ensucrada.
0: A mi em fa olor de postres de restaurant bo.
1: No hi estic d'acord.
0: Ni una, ni una.
2: No.
0: A mi em fa olor de postres de restaurant bo, però de restaurant bo on el cambrer et diu, això porta una mica d'alcohol i tu ja saps que una mica és una categoria moral no mètrica.
1: Vaig a canviar de copa a veure si
2: venen
1: altres aromes.
0: Segueix el guió, per favor.
2: Hosti, jo hi trobo una cosa molt curiosa. És una olor domèstica. No fa por. Què és aquesta puta merda?
0: De moment no has dit res de Roma, que ja és un gran...
2: Un whisky turbat et pot dir entra si t'atreveixes. Això et diu, vine, seu, que t'he fet una manteta.
0: Estàs d'acord en això que diu el Ricard?
1: Va, no, de moment no.
2: Tot i que és la millor frase del guió.
0: Sí, sí. No. De fet, hauríem de subratllar les recuperables. Sí.
1: A veure, l'aroma és molt accessible, però jo el trobo molt fresc. La crema fa de coixí, però alhora, si busques hi ha malta, no estem tastant un producte qualsevol aromatitzat amb alcohol neutre.
2: Ferran Torres,
1: la gràcia és que hi ha una destileria al darrere.
0: És la gràcia. Sí. M'agrada perquè el Roger ara
1: jo
0: estava llegint.
1: Jo estic desitjant provar-lo.
0: Espera't, que això només és el tast. Després teniu les vostres seccions, eh?
2: Hòstia puta.
0: Vale. Em fa gràcia perquè ara ho llegia com si fos un prospecte.
2: Sí, sí.
0: Per tant, primera idea. Beguda amable, però amb cognom. No és crema anònima. És crema amb una família escocesa al darrere i probablement una casa de pedra on sempre fa fred. Pam. Boca.
2: Boca,
0: va. Va, tastem.
1: Espera, ara començo a notar el caramel, eh?
0: Ah, sí? Però no el caramel que deia el guió del ChatGPT.
1: Sí, una mica la crema.
2: Hem de brindar, eh?
1: Hem de brindar, sí.
2: Jo t'ho has begut.
1: No, m'ho he posat a l'altra copa.
0: Salut, salut.
1: Espera, que m'ho torno a trasbassar.
0: Vinga, tastem.
1: Espera, que m'he perdut ja amb el guió.
0: Primer glob petit, sense fer veure que som més elegants del que som. I ara el guió aquí diu pausa de tast. Clar, no li he demanat que em faci el guió tècnic per passar-li a l'Alexis les músiques que tal, perquè he pensat, queden 20 minuts per anar al programa... No tindré temps de buscar-les, saps? Però aquí la pausa de tast, tal. I em fa molta gràcia perquè ara...
1: Hosti, que és bo,
0: en el guió em diu a mi que digui Roger...
1: Té, prova, ja veuràs que és bo, això.
2: Sí.
1: Té una entrada molt sedosa, amb això estic d'acord. Molta crema, però bastant equilibrada.
0: Hòstia, mort el Baileys ja, eh?
1: Sí. Mm.
2: Sí, sí.
0: No en vull mai més, vull això.
1: Mm. Una dolçó clara, jo diria fresca i afruitada, però no només és sucre. En fet, no és molt, molt dolç. Hi ha caramel, xocolata, avellana, una mica de vainilla, tot d'acord. El whisky apareix, sobretot, al final, com una escalforeta i amb una nota especiada.
0: Sí, entra com un flam i surt com un senyor de les Highlands dient «Compte, que encara sóc aquí».
2: Jo crec que això és perillós, perquè té una textura de postres i final de digestiu.
0: Ah.
2: És una beguda que no demana permís. Diu «Un glob més i parem, va». Que és exactament la frase que procedeix totes les males decisions humanes des del neurològic.
0: Aquesta també t'ha agradat. Sí, aquesta també t'ha agradat. Roger, te toca.
1: La textura és important. En un licor de crema bo no vols que l'alcohol es noti punxant ni que la crema sembli greixosa. Aquí està bastant integrat, és llaminer, però no sembla un xarop.
0: I comparat amb altres cremes que sense cap intenció de suggestionar-te puc dir com la puta merda del Baileys?
1: Jo diria que té més caràcter de malta, no necessàriament més intensitat alcohòlica, però sí una mica més d'identitat de destil·leria. Menys producte de súper i més algú ha posat whisky de debò aquí dins.
0: Frase per titular, algú ha posat whisky de debò aquí dins, sona a denúncia, però és un elogi. Fem la prova amb gel?
1: Mm-hmm.
0: Mira, el ChatGPT sabia que portaria gel, jo no l'he dit, eh?
1: Sí.
0: Perquè la casa diu que es pot prendre sol, amb gel, amb cafè, sí, o sobre gelat. El gel aquí, Roger,
1: sí,
0: des de la teva perspectiva de sommelier experimentat i format,
1: sí,
0: què fa aquí, el gel?
1: Doncs... ho llegiré, espera't. No. T'ho anava a explicar.
2: No.
1: Refreda?
0: Vale, ja està, perfecte. Doncs ja és el que esperava que fes el gel.
1: No, fa més coses, el gel.
0: Què fa? Què fa el gel? Aquí, el gel, què fa?
1: Refreda. A veure, fa la textura encara més amable, potser li treu una mica d'aroma i de dolçor percebuda, però el fa molt fàcil de beure. Amb gel és més de sobretaula llarga i perillosa.
0: O sigui, que sol és més de vull tastar-lo i amb, sí, gel és més de no em molesteu, estic en una relació.
2: Home, això ja sobregelat és directament un tractat de rendició moral.
0: Sí. Sí. Sobregelat de vainilla o amb cafè entenc que pot funcionar molt bé.
1: L'has portat el gelat de vainilla?
0: És que no m'havia llegit el guió.
2: Clar, sí.
0: Si l'arribo a llegir, mira que he passat a buscar una aigua aquí al colmar d'aquí la plaça, eh? Vull dir que... Bueno, però també entenc que és el tipus de cosa que no has de deixar sola al costat d'un pa de pessic.
1: Ara m'he perdut.
0: Perquè segurament l'acabaries sucant. Com que el guió no preveu la nostra nota de tast, fem-la. És que ara ja, saps?
1: Sí, ara. Bé, eh?
0: Això em recorda... Te'n recordes, senyor Sà, quan estàvem a l'Ateneu Molí d'en Ral i fèiem aquelles assemblees?
1: Sí.
0: Hi havia sempre un punt a l'ordre del dia que era valoració d'actes de les coses que s'havien fet al cap de setmana.
1: I sempre bé.
0: Sí, molt
1: com
0: bé.
1: Ha anat bé.
0: Molt bé. I què, hi va venir gent? Sí, sí. I quina gent va venir? Els de sempre.
1: Els de sempre.
0: Però bueno. Tu, Ricard, què? En boca, amb gel, sense gel?
2: Amb gel no l'he provat, un moment.
1: A mi em sorprèn aquest caràcter de fruita fresca i tropical que treu. El fa molt amable, que li dona aquest punt més de, com de caramel.
0: Puc fer maridatge?
1: Sí, clar. Què vols, sucar el croissant, eh? Després em dieu que les copes estan brutes.
0: Vull sucar... Jo el gel me li poso la cervesa, com les mitjalades. Espera, que suco una banya del croissant a la cosa aquesta. Perquè, que havies dit que estaven secs, aquests croissants?
2: Ai, tant,
4: bo,
0: tinc la solució perfecta.
4: Jo agafaré aquest de xocolata blanca, si no se'n crec.
0: Fuli. Mm-hmm. Ja vam fer whisky i xocolata blanca.
1: Pues
0: i roquefort.
2: Roquefort.
0: Whisky fumat, roquefort.
1: Això
0: i xocolata blanca.
1: Això és l'antiprograma, encara que tinguem guió.
0: Pues un dia que portem un guió per tot el programa i parlem amb boca plena, com diu. No hi ha manera de fer bé aquest programa nosaltres, eh? Hòstia, ara deixaré un pal luego el micro que veuràs. Bueno, total.
1: No sé si és massa bo, eh? En croissant.
0: No, però tenia gana. Hòstia, hi ha croissants salats amb sèsam. Ara, aquest. Bueno, anem a parlar de la història de la destil·leria de Dradur. Per posar una mica de context. Avui ho faig jo perquè el ChatGPT ha previst que ho faci jo, eh? Mm-hmm. Dradur és una destil·leria escocesa de les Highlands, a Pitlochry, a Perthshire. La casa presumeix de ser una de les destil·leries tradicionals més petites d'Escòcia. Presumeix, eh? I té una cosa que m'agrada molt, el ChatGPT pensa per mi, es presenta com una destil·leria de granja, una farm distillery, amb producció molt manual, molt d'ofici i molt poc startup amb PowerPoint.
1: Mm-hmm.
2: Roger.
1: Em toca. Això m'interessa.
0: I ara molts daus, eh? Sí, em toca. No. Tinc.
1: En el món del vi passa una mica igual. Hi ha productes que venen paisatge i productes que realment venen d'un paisatge.
0: Mm-hmm.
1: Hòstia puta.
0: Bueno, aviam, no li falta raó.
1: El joc de paraules hauria agafat pels pèls.
0: Però és un concurs d'obvietats.
1: Ara vinc, eh?
0: On vas, ara? Que si et toca? Et toca ara, eh?
1: Vols
0: que,
1: sí, ara
0: vols que llegeixi a poc a poc?
2: Però ja giré jo.
0: Ah, vale, que vas a fer pipi...
1: Sí,
0: vale. Bueno, on érem? Doncs Dradur neix el 1825 com una cooperativa de pagesos locals. Ah, mira, Roger, és un whisky cooperativista com tu.
2: Sí.
0: És un whisky cooperativista.
1: Ah, sí?
0: Neix el 1825 com una cooperativa de pagesos locals.
1: Sí.
0: I això també és interessant avui, Roger, perquè tu tens un bar-restaurant que és una cooperativa. Aquí hi ha un pont espiritual. Pagesos escocesos fent whisky i cooperativistes d'aquí servint copes.
1: M'he perdut.
0: La pàgina següent, Roger.
1: Vale. Tots intentant sobreviure al capitalisme amb líquids fermentats.
0: Aquesta també t'agrada.
2: És una frase preciosa,
1: sí.
2: I bastant.
0: Sí, sí, aquesta està bé. Aquí està bé, eh? Mira que no ho coneix.
1: Hauria sigut millor... Som comunistes, però no som gilipolles.
0: Això també és bé. Sempre, aquesta sempre funciona. Aquesta sempre funciona, però no l'he parlat mai de tu, del ChatGPT.
1: Està bé.
0: El context és important. A les Highlands hi havia tota una tradició de destil·lació petita, sovint il·legal o mig perseguida, fins que la legislació del segle XIX va fer més viable legalitzar destil·leries. Dradur entra en aquest món legal el 1825 i la seva imatge és aquesta, petita, amagada, de pedra, tradicional, gairebé com una maqueta de poble escocès.
2: Això de la destil·leria petita té una cosa molt romana, també.
0: Ja en tornem
2: aquí.
0: El meu imperi romà és l'imperi romà.
2: L'imperi era enorme, però a la vida real passava allò petits. Tallers, tavernes, forns, cases... La gran història sempre acaba necessitant algú que remeni una olla.
0: Ah, exacte. I Dradur té equipament molt antic. Té un mashtun de ferro colat, washbacks de pi d'Oregon, petits alambins de coure i uns condensadors tradicionals anomenats worn tops. Tot això sona com si fos una banda de folk progressiu. Ara això ho has de llegir com si fos una banda de... O sigui, el que veig que fa el guió és que és com si tu introduïssis l'actuació.
1: Però tu ets el que llegeix. Tonight, the Oregon Pine Washbacks live a Pitlochry.
0: I de taloners de Worm Tubes. I el Ricard fa la puntilla.
2: Jo aniria.
0: La casa també explica... Aviam, és més dinàmic que el que acostumem a fer nosaltres.
1: No, però jo hi aniria, ha fet més gràcia que com ho diu el guió, eh?
0: És que ell és la crossa còmica, eh?
1: Sí.
0: O no?
1: Però ho ha dit amb un jo aniria que hi anirà
0: a ta
1: mare.
0: Agafat el tio una formació humanista més profunda i l'ha convertit en la torna còmica, saps?
2: En gilipolles.
1: Sí, però li ha donat un punt de cinisme que no esperava el ChatGPT.
0: Ja, això és veritat. Segurament el ChatGPT ho volia llegit com amb entusiasme. I el Ricard ha fet de Ricard. La casa també explica que no tenen ordinadors connectats a l'equipament. Viuen al segle XIX, realment. La idea és que el procés es veu, s'olora i es toca. Això, en un món on tot té una app, fa una mica de tendresa. No sé si és millor o és pitjor, però segur que és més romàntic.
1: i pot explicar part del perfil. Destileries petites, alambins petits, condensació tradicional... Tot això pot donar un esperit amb més cos, més textura i més caràcter. Després dependrà de moltes coses, però la narrativa encaixa.
0: I ara una dada per al Ricard.
1: El que no diu que en treuen la llet, no? Deuen ser vaques escoceses, no?
0: Potser no hi hem arribat encara.
2: La dada de merda.
0: I ara una dada per al Ricard. La història oficial d'Edradur diu que ha passat per èpoques molt variades, incloent propietat vinculada a la màfia de Nova York.
2: Ja està, ja tenim problemes.
0: Home, evidentment, avui no podem convertir això en narcos versió Perthshire, però és una frase meravellosa. Una destileria escocesa petita, tradicional, idíl·lica, i en algun moment hi apareix la màfia de Nova York. És com si Heidi tingués una trama amb Al Capone.
1: Això explica perquè la crema és tan suau. Ningú vol problemes.
0: Després...
2: Torna, Roger, no manxis. No te'n vagis.
0: Un moment, ara m'he recordat de l'Abuelito Abuelito, que s'ho ve clara.
1: Sí.
0: Però bueno, aquest no s'ha atrevit a posar-lo, el ChatGPT. Ricard, més coses d'història. Després, ja en època moderna, la destileria passa a mans d'Andrew Symington, vinculat a Sinatori Vintage, Roger.
1: Em farà mal aquesta merda,
0: Un embotellador independent molt conegut. I sota aquesta etapa reforça molt el perfil de single malts, botes especials, edicions amb caràcter i també productes com aquest licor de crema.
2: A mi m'agrada que sigui un licor de crema, però tingui aquesta analogia.
0: Ho entenc.
2: Normalment una crema de whisky és una cosa sense història, sense més ni més. I aquí, en canvi, tens pagesos, impostos, alambins petits, màfia, cooperativisme, Escòcia, molt important,
0: molt important.
2: I postres.
0: Això és el final, el resum d'avui, eh? Pagesos, impostos, alambins petits, màfia, cooperativisme, Escòcia i postres.
1: Has barrejat aquí naps i cols, eh?
2: Sí, bueno, però aquí... podia ser caldes.
0: Clar. Conclusió ràpida, Roger. Quan el recomanaries?
1: Pues, per fer un programa de ràdio. Ah, no, ho he sentit, perdó. Perdó. Sobre taula, cafè, postre, gent que no vol un whisky sec, però sí una cosa amb més interès que una crema industrial. També com a porta d'entrada al món del whisky, però sense enganyar ningú. Això és un licor dolç i cremós, no un single malt.
0: I tu, Ricard?
2: Jo el recomanaria per explicar històries que comencen amables i acaben amb emperadors assassinats. Mm-hmm. És una beguda amb aparença de pau social, però potencial narratiu.
0: Jo el que dic és molt agradable, perillós de lo fàcil que és i amb prou caràcter per no semblar una llaminadura líquida qualsevol. Si el veus molt fred, més postres. Si el veus sol, més destileria. Si el poses al cafè, millor no treballis aquella tarda.
1: Em toca?
0: No, ja està. Ara tocaria...
2: Vaig jo?
1: És que com que parlo tan poquet, jo m'he anat fotent whisky d'aquí.
0: Oh, no esteu acostumats, a fer anar un guió ara per l'estudi, ara per la jo.
1: Hosti, que és bo, eh?
0: Ara, sí, clar, espera't, que ara es deixarà anar.
2: Sí, sí.
0: I cada vegada anirà més lubricat el guió. Ara hauríem de posar la sintonia de Ditonteries.
1: Vale.
0: Que és de Wolfpack i sona així.

0: Un moment, que ha de fer. Puja, puja. Ara. Tu, puja el volum. Ara entrem en una seccioneta de curiositats. Avui, coses que potser no sabíem sobre els licors de crema, el whisky i la relació improbable entre alcohol i làctics. Una primera curiositat, l'alcohol i la llet no són amics naturals. Barrejar alcohol i crema no és tan senzill com sembla, perquè la crema és greix, aigua, proteïnes, i l'alcohol és aquell amic que arriba a una festa i diu: jo només miro, però al cap de 5 minuts ja ha separat tothom en grupets.
1: Per això en els licors de crema comercials hi ha estabilitzadors i emulsionants.
0: Ara sembla les falques de...
1: Sí.
0: Per això, en els licors de crema comercials...
1: La gràcia és que la crema i l'alcohol no separin, que no quallin, que no facin grumolls i que no sembli una sopa abandonada.
2: És a dir, que el licor de crema és diplomàcia molecular.
0: Ah, exacte. Un congrés de pau entre la vaca i l'alambí. Segona. Perdó.
2: Ai, senyor.
0: Ai, pega, se m'ha quedat aquí cursant. Segona curiositat. Tenim la sensació que els licors de crema són una tradició ancestral de monjos celtes fent coses amb gerres. Però el gran boom modern ve dels anys 70 del segle XX. Baileys, per exemple, apareix el 1974. És a dir, la crema de whisky és més jove que molts discos de rock progressiu.
1: Això sempre passa. Moltes coses que semblen tradicionals són invents comercials brillantíssims.
2: És que no arribaràs a començar.
0: La frase cada dia
2: ja ho sé, ja ho sé. Roma també feia això. Inventava una tradició i després deia que venia dels avantpassats. Això ho feia Ròmul. No, perdoni, això ho ha inventat vostè el dimarts.
0: Pues em sembla bastant...
2: No, sí, el fotut és que té raó.
0: M'ha semblat bé.
2: Sí.
0: La humanitat al final és això, eh? Inventar una cosa dimarts i dijous dir que és ancestral. Tercera. Avui és whisky sense E perquè és escocès. N'hem parlat aquí. En general, Escòcia escriu whisky, W-H-I-S-K-Y, Irlanda i els Estats Units solen escriure whisky amb una E, però no és una llei universal de la natura, és una convenció històrica i comercial, oi, Roger?
1: O sigui que si ho escrius malament no explota l'ampolla, no?
2: Però pot aparèixer un senyor amb armilla i una pistola, l'Arturo Pérez Reverte, i corregir-te.
0: Exacte, el món del whisky té gent meravellosa, però també persones que pronuncien space side com si fos una prova iniciàtica. Quarta curiositat, whisky ve del gaèlic uxebeata, que vol dir aigua de vida. És una expressió preciosa i alhora clarament optimista, perquè depèn de la quantitat, pot ser aigua de vida, aigua de migdiada o aigua de demà cancel·lo plans.
2: Els romans tenien un... No rigueu. Així no es pot treballar. Eh?
0: Perdó.
1: No, i encara falta la secció.
2: La secció.
0: La tens curiositat ara per la secció.
2: Sí, tenien el vi molt integrat socialment, però això d'anomenar aigua de vida un destilat és molt humà. Els romans no eren humans.
0: No eren humans,
2: tothom ho sap. Agafes una cosa que t'altera i li poses un nom espiritual. Vinga, Roger.
1: És màrqueting preindustrial. Per què em fotic tan poc text, jo?
0: Perquè ara girant les tornes...
1: Espero que sí.
0: Cinquena curiositat. El licor de crema viu en una zona moral molt estranya. No és ben bé copa, no és ben bé postres, no és ben bé cafè. És com una excusa líquida.
1: I això gastronòmicament és interessant, eh? Saps que quan dius... Ai, ara m'he sortit del guió. Quan dius interessant, fa més sommelier, eh? No has de dir, hòstia, això que poc està. No, has de dir, hòstia, que interessant. Home, que és això.
0: Feu classes de vocabulari,
1: sí,
0: no?
1: Sí, total. Bueno, pot anar amb cafè, amb gelat, amb xocolata, amb pa de pessic, amb fruita seca...
0: Pot anar amb una conversa...
1: No recomano, no m'agrada gaire.
0: També pot anar amb una conversa que ja hauria d'haver acabat.
2: O amb una conspiració. Moltes conspiracions necessiten sucre.
0: Tu tens les millors frases, cabron.
2: A veure, defineix millor.
1: Com a Roma,
2: millor,
1: no?
0: Sí. Perdona, la frase moltes conspiracions necessiten sucre pot ser l'inici d'una novel·la, eh?
1: Sí, sobre Roma.
0: Sisena i última curiositat. Per tastar-lo, millor no matar-lo de fred al principi. Si el poses molt fred, és molt agradable, però aromàticament pot quedar més tapat. Primer tasta al sol, després amb gel, després amb cafè o gelat, si ja hem acceptat que el programa s'ha convertit en un berenar.
1: Ara hem deixat de parlar?
0: Sí. És el moment de la foto que no estava previst al guió.
1: Vale.
0: Si ja hem acceptat que el programa s'ha convertit en berenar, que això fa rato que ho hem acceptat. A més, perdona, abans de continuar, em fa gràcia una cosa que diu: primer tasta el sol, després amb gel, després amb cafè o gelat, si ja hem... i és el que estem fent, eh?
2: Vull dir, sí.
0: L'estem tastant moltes vegades, eh? Tens un problema, Roger, tens la boca plena i et toca dir una frase.
1: Això passa amb moltes begudes. La temperatura és un comandament a distància del sabor.
0: Gran frase. La temperatura és un comandament a distància del sabor. Apunta-la per una samarreta. Vale, ara toca la secció del Roger. Tenim la sintonia de les meravelles del món?
1: Sí, segur que la té.
0: Bé, ara tenim la sintonia de les meravelles del món. Mm. Després això ho edites, no? I talles les...
1: No, però estem en directe, mamon.
0: Les meravelles del món del Roger. Vinga, anem cap a la secció del Roger, que darrerament ens porta meravelles del món extretes d'aquests llibres antics de quan era petit. Llibres que, pel que entenc, tenen aquella olor de paper, pols i pedagogia pre-internet.
1: Bueno, i fa una mica també d'olor d'humitat, eh?
0: Perquè estaven un graig que no...
1: Sí, exacte. Quan els llibres encara no sabien que Google els deixaria sense feina.
0: Ui. Avui aprofitant... Avui aprofitant que hem parlat d'Escòcia, com quasi cada programa, hem parlat de boira, de llum i de coses que ajuden a no perdre's, podríem anar a una meravella que era literalment això, una llum, perquè els vaixells no es fotessin una nata. Roger, ens portes al far d'Alexandria.
1: El far d'Alexandria o
0: el far d'Alexandria?
1: El far d'Alexandria. Ja el vam fer, no?
0: Bueno, ara el faràs amb una altra perspectiva.
1: Ah, no l'hem fet.
0: Eh?
2: No l'hem fet.
1: O far de Faros, la torre de Faros, era una de les 7 meravelles del món.
0: Faros o Falos?
1: Faros.
0: Ah, perdó.
1: De Faro? Faros.
0: No de Falu.
1: No de Faro. Va. Però sí que tenia una forma fàl·lica.
0: Sí.
1: Tendim a la... Quan fem edificis tendim a la forma fàl·lica sempre.
0: Mira la Sagrada Família.
1: Era una de les 7 meravelles del món antic, comptant el romà, també. Estava a l'illa de Faros, al port d'Alexandria, a Egipte. I era una estructura enorme, possiblement de més de 100 metres d'alçada. 100 metres és molt, eh?
0: És molt.
1: És com, quasi com la meitat de la torre aquesta de Jesús, eh?
0: 100, què?
1: 170 o 182.
0: 72 i mig, però de fet és 175 i pico, perquè està a 3 metres aixecat de terra. Vull dir.
1: Bueno, és gros, eh? 100 metres sí. Per una torre i sí. Per el món antic. Mm. Pensava per guiar els vaixells cap a un dels ports més importants de l'antiguitat, que era Alexandria.
0: O sigui, era com un Google Maps de pedra.
1: Sí, però sense recalcular dos rutes. Si et perdies, t'enfonsaves.
2: I amb el Mediterrani antic no s'hi juga. Ports, esculls, tempestes, pirates, burocràcia tolemaica.
0: Tolemaica? Tu i la Maica. Tu i la Maica.
1: El pa complet. El far s'hauria construït al segle III abans de Crist, en època dels Ptolemeus. Alexandria era una ciutat nova, potentíssima, fundada després d'Alexandre el Gran. Tenia biblioteca, port, comerç, savis... Tenia savis, eh?
2: Tenia savis. Sabis en tu zona.
1: Tenia poder polític, sí, evidentment, i necessitava una entrada marítima a l'alçada
0: de la ciutat que era, clar.
1: La idea del far és molt moderna. Arquitectura, enginyeria, propaganda i servei públic alhora. No només ajudava els vaixells, també deia, heu arribat a una ciutat importantíssima.
0: Sí, és com quan un restaurant posa una porta enorme i després el lavabo és petitíssim.
1: Exacte, però aquí el lavabo era la Mediterrània.
2: Home. El far...
1: No sé què vol dir exactament. Que el lavabo era la Mediterrània. Sí, tothom anava a cagar a la platja, no?
2: Sí, així ha acabat aquest mar.
0: Jo havia sentit que era una tomba, però un lavabo... Bueno, sí, clar. Vete a cagar a la platja.
1: Igual, va, ensenyem-nos el guió.
2: Vinga, que ara em menjo la secció. Venga. El far tenia també una funció simbòlica. Alexandria era una ciutat grega a Egipte. Una capital hel·lenística, una barreja de cultures. Un far gegant a l'entrada del port és una manera de dir som rics, som tècnics, som cultes i tenim pedra de sobre. Mm. I esclaus.
0: Sí.
2: No riguis.
1: Tenim pedra de sobres. Hi ha moltes llegendes sobre el far. Una de les més famoses diu que tenia un gran mirall que reflectia la llum del sol de dia i l'ajudava a projectar el foc de nit. I fins i tot hi havia històries exagerades que diuen que podia cremar vaixells enemics.
0: Això ja és passar de servei marítim a làser imperial, eh?
2: Ai, les meravelles antigues sempre tenen aquest problema. Ah. Eren impressionants, però després la gent hi afegeix superpoders.
0: Ah, sí?
2: Sí. Una cosa com pot ser molt alta i molt útil sense haver de funcionar com l'estrella de la mort.
0: Clar. Sí.
1: Però... És bonic imaginar-ho, eh? Un far gegant... Sí, clar, estrella de la mort.
0: Una ciutat de savis.
1: Una

0: poble d'Ike i els cargols acaben en un pot que diu Varius.
1: Exacte, el pot de Varius de la història.
0: Bueno, això és la... era tràgic per lo de l'Ike o per lo de que va caure el far de... Vale. Roger, conclusió del far d'Alexandria? Va caure.
1: Que una meravella no és només una cosa bonica, és una cosa que concentra tecnologia, poder, necessitat i imaginació. El far d'Alexandria servia per orientar vaixells, però també per orientar el relat d'una ciutat. Aquí hi ha civilització.
0: Molt bé, molt bé. Amb això acabem de convertir un licor de crema en una travessia pel Mediterrani. Aquest programa no té volant, però té direcció. Ara hauria de sonar una sintonia que no tenim, però com que ve la secció dels putos romans putos, que el ChatGPT ha rebotejat com Roma grotesca, tirarem la secció, la sintonia de la secció del Ricard. Mira, puja-la.
1: Roma grotesca.
0: Putus rom... Ah, no. Roma grotesca.
2: Roma grotesca.
0: Arriba el moment del Ricard. Hem tingut crema, hem tingut whisky, hem tingut Alexandria i ara, com no, toca Roma. Ricard, avui ens portes un personatge o una història?
2: Avui porto una història perfecta per un programa on hem begut una crema de whisky, el cavall de Calígula.
0: Ah, ja està, ja està. Tanquem, no cal més.
2: La història diu que l'emperador Calígula tenia un cavall preferit, Inquitatus. Segons les fonts antigues, Calígula el tractava amb un luxe absurd. Estable de marbre, menjadora d'ivori, mantes de porpra, collars de pedres precioses i fins i tot s'ha dit que volia fer-lo cònsul.
1: Com el Babieca, no? Una mica?
0: Com l'Imperioso.
1: Home, depèn del cavall. Hi ha cavalls que segurament votaríem millor que alguns humans.
0: Home, ep, això obre un meló perillós.
2: Important. No sembla perdó, que el cavall arribés a cònsul. Les fonts diuen que Calígula ho volia fer o que ho va insinuar. I aquí cal anar amb compte, perquè les fonts sobre Calígula són hostils, tardanes, i ha moltes ganes de presentar-lo com un boig absolut.
0: Ah, això era, és important.
1: No? Aquí el vam presentar com un boig absolut.
2: Sí, és un boig absolut.
1: Ah, vale, vale.
0: O sigui, potser no era Calígula estava boig i volia un cavall senador, sinó Calígula estava humiliant el senat dient que fins i tot un cavall ho faria igual o millor.
2: Exacte. O sigui, no, però exacte. Aquesta és una interpretació molt possible.
0: Bueno, vale.
2: Si tu tens un poder absolut i vols menysprear els senadors, dir que faràs cònsul al teu cavall és una broma política brutal. Però això ens portaria que Calígula estava bé del tarro.
0: Ja,
2: i tots sabem que no és així. El ChatGPT no. És com dir, la vostra institució està tan buida que hi puc posar un animal i ningú notarà la diferència.
0: Ara sí, picant a la taula.
2: Així.
1: Això és humor negre institucional.
0: I molt actual. Però no continuarem per aquí, perquè tenim família, no?
2: Ai, silenci pesat. I... Calígula és un cas fascinant perquè ens arriba molt filtrat pels seus enemics.
0: Ah.
2: Les històries són extremes. Crueltat, extravagància, divinització, humiliacions públiques, excessos sexuals, teatrals, polítics... Però quan mires les fonts has de preguntar-te sempre, i això qui ho explica? Quan ho explica? I per què ho explica?
0: Això igual, igual això serveix exactament igual pels grups de WhatsApp familiars.
2: Exacte, és a dir, no.
1: És la millor frase.
0: Efectivament no.
2: Suetoni, ara venga, va.
0: Què?
2: Explica coses delicioses, però Suetoni escriu biografies amb gust pel detall escabrós.
0: Bueno.
2: No és un acte notarial. I quasi Dio.
0: Està fent un repàs.
2: Dio quasi,
0: vale,
2: el primer.
0: Vale. Cassius Clay o Muhammad Ali.
2: Hem d'estar encara. Per tant, Calígula, que ens ha arribat, que tenim, és una barreja d'història, de propaganda, de rumor, de literatura, de xafarderia imperial i de malalties mentals.
1: Val, una melda de salvament toca, no?
2: Sí, hi ha més punyals.
0: Déu-n'hi-do.
1: Molt bé, molt bé.
0: Però parlem més d'Inquitatus, no?
2: A veure, la gràcia d'Inquitatus és que el cavall es converteix en un mirall del poder absolut. Quan un emperador pot dir faré cònsul el meu cavall, el problema no és el cavall. Bueno, clar, només faltaria.
0: No, clar.
2: El problema és el sistema que fa possible que aquesta frase tingui conseqüències.
0: Clar, o sigui, és a dir, el cavall és l'acudit, però l'imperi és el ramat.
2: Exacte, o sigui, no. I també ens recorda que la política romana era profundament teatral. No, ara no, saps? El poder es representava. Entrades, vestits, banquets, honors, humiliacions. Calígula entén tot aquest teatre i el porta al límit.
1: Com el licor de crema, sembla suau, però hi ha estructura.
0: Acabes de comparar Calígula amb Edradur Cream Liqueur Patron.

0: Dina este programa.
1: I no em penedeixo de res.
0: Toma ja! Ricard, conclusions.
1: Tu que ja s'està acabant, eh?
2: Home, clar, també està al límit. Com nosaltres.
1: En vols més o no, tu?
0: Sempre.
2: Bueno, a veure.
0: Espera que acabi el guió.
2: La conclusió seria probablement, Calígula no va fer cònsol al cavall. Probablement, eh?
0: Probablement.
2: Ho repeteix moltes vegades.
0: Sí.
2: Però la història ha sobreviscut perquè és massa bona.
0: Home, ho és.
2: I perquè resumeix una veritat més profunda. Quan el poder es descontrola, la frontera entre el govern, espectacle i l'insult es torna molt fina.
0: Aquí has estat bé, veus? Això ha estat, hasta m'atreviria a dir que meravellós, que diria el Peret. I amb això hem passat d'un licor de crema a la crisi institucional de l'Imperi Romà. Si algú ha entrat tard al programa, que no intenti reconstruir el camí. Ara hauríem de fer un tancament. Mira, pots tornar a posar la sintonia de tonteries de Wolfpack? Així com a separador, cortinilla. Bueno, va, anem acabant.
1: Te puc fer un incís?
2: No, els incís, al final els incís.
0: Després acabem la pàgina.
2: No, jo també tinc un incís.
0: Vale. Anem acabant aquest rellotge de Malta. Avui hem tastat Edradour Cream Liqueur, una crema de whisky escocesa amb Edradour Single Malt de 17 graus, textura sedosa, notes de crema, vainilla, caramel, xocolata, avellana,
2: pinya,
0: coco, i aquella escalfoneta final que et recorda que les postres també poden tenir agenda pròpia. Hem viatjat fins a Pitlochry, a Escòcia. Per què he dit Escòcia en castellà, jo ara? Hem conegut una destil·leria petita, tradicional, nascuda d'una cooperativa de pagesos locals al 1825, amb alambins petits, equipament antic i una història on fins i tot hi ha ombres de màfia novaiorquesa, que és una frase que qualsevol programa de ràdio hauria de poder dir almenys un cop l'any. Després el Roger ens ha... no sé per què estem fent repàs. Després el Roger ens ha portat fins al far d'Alexandria, una meravella del món antic que era alhora enginyeria, propaganda i ajuda per navegants despistats.
2: Sí.
0: I el Ricard ens ha recordat que Calígula potser no va fer cònsol al seu cavall, però que la història és tan bona que la humanitat s'ha negat a deixar-la morir.
1: Avui hem après que la crema i l'alcohol poden conviure si hi ha estabilitzadors i que el poder i la dignitat no sempre.
2: Ai, i que abans de riure's del cavall d'un senador, potser hauríem de mirar alguns parlaments humans.
0: Molt bé, amb aquesta reflexió perillosa, podríem dir, ho deixem aquí. Gràcies, Roger, gràcies, Ricard, gràcies a tothom qui ens escolta. Recordeu, tasteu amb calma, beveu amb seny i, sobretot, si mai us ofereixen un càrrec públic a un cavall, demaneu primer el programa electoral. Això ha estat el rellotge de Malta. Fins la setmana... No, que és l'últim de la temporada.
1: Sí, fins a la temporada 20.
0: Bueno, ja està.
2: A veure.
0: Un programa de 50, un guió de 50 minuts l'hem fet amb menys de 40.
1: I posant els nostres...
0: A més. Sí, bueno, perquè hem llegit molt, molt de pressa.
2: Les falques i els comentaris.
1: Però no hem llegit de pressa.
2: Jo sí que també trencaré una llança a favor de la pobra màquina.
0: Ei.
2: Que deu haver gastat molta aigua en fer això.
0: Una dutxa.
2: És que sí que realment et coneix bastant bé. Perquè...
1: A mi m'ha donat molt temps per veure més, eh?
0: Ja.
2: El Roger ha begut molt, perquè no hem deixat parlar. Però quan ha començat amb l'Estrella de la Muerte, el Láser i l'Isla de Faros, m'he recordat de totes les teves teories de les piràmides.
1: Sí.
2: I dic, ha pillat això, també. O sigui, sap que ho has buscat.
0: No li he parlat mai al ChatGPT. Deu estar connectat amb el meu Google.
2: Amb el Google, clar.
0: Però bueno. A veure, aviam, s'ha de dir... Jo no l'he revisat, li he dit fem-me un guió i l'he imprès.
2: Sí, sí.
0: Vale? Vull dir, què t'anava a dir? Que hi ha coses aprofitables, diguéssim.
2: Ah, no, bueno, alguna cosa.
0: El programa ha sigut més dinàmic.
1: Ah, jo m'he fet un fart de riure.
0: Més dinàmic que l'habitual. Jo crec que si hi ha rellotge de Malta o que sigui l'any que ve, almenys un cop al mes el podríem fer un d'aquests.
1: Li has de passar els programes perquè sàpiga ja quin és el nostre humor, eh?
0: Clar, podria fer-ho, però primer els hauria de passar per una cosa que els transcrigui, no?
2: Mm.
1: Quan acabi de fer-te el guió li pots dir, pots fer-lo cínic? Mm. No més cínic, cínic.
0: Posa més mala llet i insulta l'alcalde de tant en tant, no?
2: Mm.
0: Clar, això seria el seu.
2: Mm.
0: Bueno, alguna frase preferida de les que us han... podríem dir, em podeu, diguéssim, refinar una mica el prompt sobre vosaltres de cara al proper programa?
1: Mm. Jo parlo de ai, meravelles del món que encara existeixen.
2: Aquest és el prompt.
0: No, home, però, aviam.
1: No, perquè ho sàpigues.
0: No, però, per exemple, des d'un punt de vista de to, tot el que t'ha tocat llegir a tu, t'he vist cert desdeny.
1: Home, sí.
2: Del prospecte. No apto per embafades.
0: Llavors, clar, li podria donar, per exemple, referents de l'humor, o referents escriptors.
1: Tu pots dir que tasti el producte abans de parlar-ne, també?
3: No pot. No pot. No. Home, aviam. Nosaltres no tastem el producte abans de parlar-ne.
1: No, però en parlem bueno, perdona. Criteri perquè l'hem tastat.
3: Sí, en parlem després de tastar-lo, però... Saps? Però després és una nota de tast que normalment no coincidim.
1: No, és veritat.
3: Ja. Vull dir que s'assembla bastant.
1: Em té un record com de Malibú, eh, la merda aquesta.
3: Està bo.
2: Sí, és veritat.
3: I amb cafè està de puta mare. Això, eh?
2: No, però ara ja fora d'allò sí que és veritat, eh, que... No, el que s'esperava trobar un Baileys típic... Res a veure.
3: No, és un Baileys ben fet.
1: És un Baileys molt fresc, molt agradable, tant amb gel com sense.
3: El Baileys és molt pastós, és molt pesant. És molt dolç. No?
2: Sí, jo crec que és empalagós.
3: Exacte.
2: Exageradament empalagós. I això no. I la cosa és aquesta, no? Que tot el tema més afruitat... ho trenca completament. Però no
3: i porta la frescor aquesta que diu el Roger, no?
2: Però no desentona, tampoc.
3: No. Teníeu, havíeu preparat alguna secció?
1: No, jo, com que fa dies que no me la deixeu fer... A veure, te la puc treure amb el mòbil, eh, si vols.
3: Sí, home, no, t'ho dic
1: per si... És llarga, eh, però tornarem a fer meravelles del món. Sí? Voleu que hi torni?
3: Sí, home, perquè com que no, com que no t'ha agradat
1: aquesta
3: la...
1: Aquesta fa 5 o 6 setmanes que la vull fer i no me la deixo fer. A més, ara té actualitat, eh, ara.
3: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
3: Està d'actualitat.
1: Està d'actualitat.
3: Vols que torni a dir les meravelles del món?
1: Sí,
3: tira, tira, sintonia. Tira, sintonia.

0: Les meravilles del món. Avui, la Casa Blanca.
1: Home, home, nano.
2: Hombre.
1: Però amb el bailoteo aquell, amb la nau aquella per fer bailongos o no?
2: Ai, no sé.
1: No sé com es diu.
2: Bueno,
1: i el... El micro, nen.
3: Allò per fer combats de boxe i tot
1: això. Ah, sí, l'autopúria.
3: Sí, sí. Hi ha hagut party aquest fin de, no?, de la Casa Blanca.
1: Però això és en el ballroom aquest que s'ha fet el Trump, no? Que s'ha fet una nau auxiliar enorme per fer aquestes coses.
2: Sí, jo entenc que sí.
1: I el primer que ha celebrat allà és el seu aniversari.
3: No és el primer, que ho fa, això.
1: No, no? Però és el que ho fa, bueno, és el Trump, a lo grande.
3: Bueno, ho posa per la tele. I accepta apostes.
1: De fet, estic pensant que molaria que el ple de l'Ajuntament,
3: sí,
1: també és una batalla de boxe al final.
3: Pintem a l'Ajuntament de blanc.
2: Però a l'Ajuntament, no sé, a les termes.
1: Bueno,
2: a dintre les termes.
3: Molaria les termes blanques.
1: A les termes trobo que s'hi fan poques coses amb el que se feia abans allà.
2: Clar, no sé.
1: La festa romana, que com el ChatGPT sap, a tu t'agradaria molt.
2: Alguns invents...
3: Home, la festa romana...
2: Alguns imbècils que es van queixar patrimoni.
1: Bueno,
2: que feia coses.
3: La festa romana seria divertida si féssim una orgia.
1: Home, també li podríem demanar... Com?
3: Una orgia.
1: Vale, jo si hi ha formatge i raïm, guai.
2: Ja està.
1: També li podríem demanar a l'Ajuntament que... Perquè jo, hi ha una cosa molt típica d'aquest poble que se sol dir, abans el Benja era així, quan jo era jove, que sempre que entrava un regidor nou, que era la primera vegada que era regidor de l'Ajuntament de Caldes, sempre tots tenien, passaven en algun moment per una fase amb una idea que tots repetien, que era fer una porxada sobre el pàrquing de l'estació. Perquè així sí, no s'havia de llogar l'embalat cada any i allò ja quedava i era com Granollers i tal. Llavors molaria que l'Ajuntament busqués un emplaçament per fer una rèplica de les termes romanes.
2: Clar.
1: Que ja posats a fer podrien fer una rèplica del que si ens podem imaginar que era tot el complex i tot plegat.
2: Sí, sí.
1: Però que s'hi puguin fer mandangues allà dintre.
3: No, no farà mal aquesta merda, t'acabo tu.
1: Lo de la rèplica de les termes romanes.
3: No, el licor aquest de vell.
2: Ni els croissants.
3: Bueno, deixeu-me parlar, que si no veuré. Història i curiositats de la Casa Blanca. Situada al número 1600 de l'avinguda de Pennsilvània, a Washington DC, això ja ho sabíeu? És com el número 10 de... Com es diu?
2: De Wayne Street.
1: Jo crec, una de les meves sèries preferides és l'ala oest de la Casa Blanca, sí, que és la gent castellà, que per cert ara no està enlloc i l'hauré de piratejar per tornar-la a veure, perquè em ve de gust tornar-la a veure, perquè vaig deixar de mirar Breaking Bad per tornar a mirar The Wire i encara no m'he acabat Breaking Bad, i ara em ve de gust tornar a veure allò.
3: Aquí no passa, on viu el president de la Generalitat, a casa seva.
1: Bueno, perquè han decidit no viure-hi, però hi ha residència.
3: Hi ha residència, al Palau de la Generalitat, que és...
2: Casa dels Canonges,
3: però és carrer... No, és plaça...
2: Carrer del Bisbe.
3: Número
1: 1.
3: Carrer del Bisbe número 1.
1: Acabo d'inventar, sí. Però...
3: Seria el carrer del Bisbe número 1 d'Estats Units, el 1600 de l'avinguda de Pennsylvania. Bueno,
2: crec que l'últim que hi va viure, perdó, és Tarradellas.
3: No, Tarradellas.
2: Tarradellas. Quim Torra...
1: Home, aquell...
2: No,
1: aquell...
2: Puigdemont hi va dormir quan tots els saraus.
1: I allà feien les reunions de l'Estat Major i aquestes coses.
2: I així els hi ha anat.
1: El Quim Torra alguna siesta hi hauria d'haver fet, segur.
2: No, venia al museu a fer-ho.
1: I el Tarradellas, quan hi va viure, va demanar fombres Quim... de vellut, puta, el que fos.
3: Jo crec que el Quim Torra és com tu.
1: Ui, en quin sentit, a veure?
3: Que ja va néixer gran.
1: Sí.
3: Bueno,
1: sí que és alt, és molt alt, eh?
3: No, que vull dir que no feia festes.
1: Jo vaig fer poques de festes.
3: Sí. La Casa Blanca és la llar més emblemàtica dels Estats Units. Residència...
1: Però has fet el resmatar sense samarreta, també t'ho dic.
3: Jo si hi he estat no me'n recordo, però és probable que també.
1: Ja sé que imaginar-nos ara el resmatar sense samarreta, doncs no és molt agradable.
2: Carrer del Bisbe, bueno. 4.
1: Quai... Sí.
3: Gràcies per la
1: por. I el número 1 què fan, els caganers aquells?
3: No ho llegiré, en 4 pàgines de la Casa
1: Blanca. Ara és el rellotge de Malta.
3: I encara no dic que hi ha el despatx oval. Ja s'han navegat amb el grosat, vaig aprofitar-ho. És la residència oficial i despatx del president, i hi ha allotjat caps d'estat des dels temps de John Adams, que no sabem qui és, però bueno.
1: Hi ha una sèrie a TV3.
2: El segon president.
3: I ha estat escenari d'alguns dels esdeveniments més importants de la història del país, com la pel·li aquella que els marcians no fan esclatar. Com es diu?
1: Mars Attacks.
3: Mars Attacks, correcte. No l'altre, deia. Independent Day, això.
1: Atacs Mars.
3: El recinte de la Casa Blanca compta amb una extensió de 7 hectàrees. Mm. És molt, 7 hectàrees.
1: O sigui, clar que li ha cabut el bolro.
3: Tu si deixes de comptar casa teva
1: casa
3: amb metres quadrats i comences a comptar amb hectàrees...
1: Ui, no.
3: Vol dir que ja és gran, eh?
1: Sí, quan jo mirava els vídeos de les obres del Camp Nou pensava, me cago en Déu, però si en aquesta llotja vip m'hi cap al meu pis, tio.
3: Clar. I més...
1: Yeah. La famosa... Viuria, en una llotja viu del Camp Nou.
3: Sí, hi podries viure, tranquil·lament.
1: Canapés.
3: El que passa que cada 15 dies et donaria una mica pel cul perquè ja hauria surt allà fora.
1: Bueno, coses.
3: Sí. La famosa construcció que treu 500.000 visitants a l'any.
1: Què dius, boig?
3: No, 500.000, sí, 500.000. Mig milió de visitants l'any. Ara menys.
1: Menys que la Sagrada Família, també s'ha de dir.
3: Ara menys, per això.
1: Yeah.
3: Perquè és com el Mundial. Quan no et deixen arribar-hi, doncs no hi vas.
1: Claro.
3: No vols que vingui? Doncs no vinc.
1: No.
3: Acull la residència executiva... Ui, ja començo a arrossegar la llengua, ho veieu?
1: És perquè avui portava llet.
3: Sí.
1: Aquest got caurà,
3: Residència executiva, l'ala est i l'ala oest...
1: 100.000 litres.
3: Amb el seu amb el seu cèlebre...
1: Ui, que s'ha deixat anar les melenes aquest nano, cuidado, eh?
3: Sí, ojo. Ah. Amb el seu cèlebre despatx oval. Mm. S'està preparant per Sant Joan. En l'actualitat, la residència consta de 6 plantes amb 132 habitacions...
1: Quantes plantes?
3: 6 plantes.
1: Moja, un lloc.
3: Amb 132 habitacions, 16 per familiars i convidats i 35 banys.
1: Ara,
3: per
1: lavabos.
3: Si t'estàs cagant.
1: Els lavabos. Tot... Bueno, si tens diarrea explosiva, sempre t'ho paràs amb
3: sí,
1: un vàter o un altre.
3: Exacte, per fer un estucat. Clar. Tots ells distribuïts en 5.109 metres quadrats. Mm. Hòstia, això llegir...
1: 5.109 metres quadrats. Mm. Quantes hectàrees són, això?
3: 7 hectàrees, no? Dic que eren?
1: No sé.
3: L'origen.
1: Ah, no, però 7 hectàrees amb el jardí i tot.
3: Sí.
1: Ah.
3: L'origen de la Casa Blanca. El president George Washington...
1: Mm.
3: Que
1: era... que fotia una cara de burro que flipes.
3: Que té nom de la ciutat. Segurament li van posar nom a la ciutat per això, no?
1: A la ciutat no, a l'estat.
3: Mm. Vale. Que fins alhora...
2: De portar el nom del nostre club.
1: Correcte.
3: Que fins a... El senyor Washington, que fins aleshores havia viscut en residències presidencials a Nova York i Filadèlfia, va triar l'emplaçament d'una nova mansió executiva a la capital de la nació amb l'ajuda de l'arquitecte francès Pierre-Charles L'Enfant.
1: Ja està, un fill de puta.
3: Encarregat també del disseny de la ciutat. L'Enfant va posar un edifici opulent 4 vegades més gran que l'actual, però... Va proposar,
1: Uh-huh.
3: Però finalment el comitè que supervisava el desenvolupament del districte de Colúmbia va dir, sí, home.
1: Com la catedral de Tortosa, bueno, que era més grossa, però està tallada perquè, si no, des del castell militar no veien el riu.
3: Bueno, el van desestimar, diu aquí, però van dir, sí, home. I la grandesa palatina va quedar en l'oblit. Mm. En canvi, Washington i el seu secretari d'Estat, Thomas Jefferson, aquest em sona.
2: Sí,
3: Van decidir convocar un concurs nacional per triar la proposta definitiva.
2: El paio que va escriure allò dels homes lliures i era esclavista.
3: Sí.
2: Et.
1: We the people.
3: Bueno.
2: Toma allà.
3: Ara hi ha moltes coses.
1: I estirava l'esclava perquè tenia filla de negre.
3: Aquí, dades curioses de la Casa Blanca. M'he saltat més història, perquè si
1: perquè
3: no...
1: queden 2 minuts.
3: El president Buchanan va afegir un hivernacle...
1: Bukake?
3: Bukake. Buchanan.
2: No, el Buchanan. El de...
3: Buchanan.
1: M'agradaria molt que de cop i volta...
2: Mig ja, Buchanan.
1: El nou emperador del Japó es digués Bukake.
3: Sí.
1: Moraria bastant, eh?
2: El Buchanan.
1: Jo tornaria a llegir el diari i a sentir les notícies.
2: Era el de los vigilantes de la playa, no?
1: Ah, segueix, però sí que...
3: Bueno, el president Buchanan va afegir un hivernacle de vidre el 1857. Es va anar ampliant al llarg del segle XIX, mm-hmm. Ja que eren molt populars en aquella època entre les primeres dames, no? Tenien les seves plantes i tot això. Però tal com explica Flink, Theodore Roosevelt, que té...
2: Flink, no sé.
3: Qui és Flink? Un tal Flink.
1: Ah, perquè abans, com que s'ha saltat una part.
3: Sí. Theodore Roosevelt, que té nom de malparit, ho van derrocar per fer lloc al que coneixem ara com l'Ala West.
1: Ja, yeah. Que és la sèrie aquesta que
3: sí.
1: Jo vull veure.
3: Però va dir, cagar, que no pot plantar res aquí a la dona. I em sembla que ja no té piscina, eh?
1: No.
3: Ah, però... no, té piscina.
1: Ah.
3: Dues piscines.
1: Tenia el sota.
3: Tres piscines.
1: Tengo tres piscines.
3: Bueno, hi havia una piscina interior que va afegir el Franklin Roosevelt, no el Theodore, el Franklin,
1: El Delano.
3: Es veu que tenia poliomielitis i per fer exercici...
2: Ah, anava a dir si no podia nada.
3: Però més tard Gerald Ford va voler una piscina exterior. Diu el fling aquest, que deu ser el que escriu la història de la Casablanca. I es va construir el Jardí Sud. I la coberta de Roosevelt es va cobrir i va acabar convertint-se en la sala de premsa.
1: Toma ja.
3: Sí, a sota hi ha una piscina. I ja no puc llegir més.
1: Bueno, molt bé, perquè queden uns segonets per dir...
3: Fins l'any que ve. No, fins al setembre. Bueno, si tornem. Has de convèncer aquests dos.
1: Exacte.
2: No sé, abans estava el Xavier aquí darrere i no li agrada,
1: no li agrada
2: tot això dels croissants.
1: Algun comentari sobre Roma?
2: Fins la polla ja de Roma. Bueno, no penso tornar a parlar de Roma en molt temps.
1: Molt bé. Cuideu-vos molt, que tingueu molt bon estiu, que es diu en vi, i estiu.
2: Sí.
1: I no sé...
3: Ojo que feu amb els cavalls.
1: Vigileu amb la calor, que venen dues setmanes fortes.
2: Buah.
1: Poseu crema solar als avis i als nens.
3: Crema solar, no crema de licor.
1: Feu que vagin ells a fer coses mentre vosaltres en pugueu fer unes altres i ja està. I ens anem a celebrar-ho, no?
2: Amén.
3: Més?
1: Sí. Au, adéu, que vagi.
3: Au.
1: Merci.
2: Bon estiu.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a ràdio.
1: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM. Un programa de ràdio realitzat per un servidor, en Josep Gallar, i aquí el company Lluís Brugalla.
2: Bona tarda.
1: On la música és el més important. Avui ens deixarem portar pels estils del hard bop fins a l'avantgarde, de la mà d'un saxofonista tenor de primer ordre. En Joe Henderson va néixer a Ohio el 1937 i ens va deixar el 2001, no sense haver produït una enorme quantitat de discos i de col·laboracions amb els seus contemporanis. Li van interessar diverses especialitats de la música, com la bateria, el piano, la composició i sobretot el saxo i la flauta, que tocava en moltes ocasions. Les seves primeres passes van anar de la mà de Kenny Durham, Junior Cook i Dexter Gordon, i aviat va ingressar a la banda d'Ora Silver. De l'any 1963 al 1968 va aparèixer en prop de 30 àlbums de Blue Note. El primer en solitari va ser Page On, del 1963, emmarcat dins del més pur hard bop. Escolteu ara aquesta peça que es diu Homestead.

En aquest àlbum de debut l'acompanya una banda perfecta: Kenny Dorham a la trompeta, McCoy Tyner, el que li vam dedicar un programa no fa gaire, al piano, Butch Warren al contrabaix i Pete LaRocca a la bateria. Escolteu ara un altre tema que es diu Jinrikisha.

El 1966, en Joe Henderson publica la que seria la seva gran obra mestra, l'àlbum Inner Urge. La banda la formen, a més de Henderson, McCoy Tyner al piano, Bob Cranshaw al contrabaix i Elvin Jones a la bateria. I com no podia ser d'altra manera, es va enregistrar als estudis de Rudy Van Helden a New Jersey per la companyia Blue Note. En una crítica al Alt About Jazz, el crític musical Norman Westay qualifica Inner Urge de l'àlbum més emocionalment urgent i la mostra definitiva de la seva distingida carrera. L'àlbum sembla una apoteosis de hard bop, una amplificació implacable d'una típica sessió de bop contundent de Blue Note que porta les fórmules del bop tan lluny com es podia. Com a tal, no només el considero una de les 12 millors sessions de Blue Note mai publicades, sinó que el sento com una de les principals declaracions del jazz dels anys 60, que en realitat recrea les realitats polítiques, econòmiques i socials dels temps turbulents amb més precisió que la majoria de la música gravada dels anys 60 en qualsevol estil. Una escolta absolutament essencial i una gran obra mestra. Bé, doncs després d'això no resta res més que dir que anem a escoltar Inner Urge.

I així, senyores i senyors, es va acabar el Hard Bop. Extraordinari tema el que acabem d'escoltar, però és que el disc no s'acaba aquí. El proper tema, en paraules del propi Henderson, és un tribut a Thelonious Monk pel seu ús de l'humor musical. Es diu Isotop.

0: De la tercera peça d'aquest àlbum genial, el crític de jazz Nat Hertzfeld escriu en altres notes del llibret que el barri representa la facció d'Anderson a l'esprit musical. No tenim aquí, estàvem ara discutint si llatí, espanyol,
1: segons les fonts.
0: Estem aquí una mica amb això.
1: L'original diu exactament, deixa'm que m'he perdut, with the Spanish feeling.
0: Bueno, doncs això. I la peça que es va inspirar...

A mi em queda bastant clar que parlava d'Spanish espanyol, perquè només em faltaven guitarres clàssiques espanyoles per aquí. A veure, ara avançarem 3 anys, fins al 1969, per escoltar un tema vibrant i amb molt de cos. Aquest no serà espanyol, aquest és africà. Es diu Afrocentric i és la segona peça del disc, que es diu Power to the People.

Bé, i ara ja estem a les acaballes del programa, però encara tenim una mica de temps per escoltar la darrera peça. Ens anem a l'any 1992, el disc és Love Life, The Music of Billy Strayhorn, i la peça que escoltarem amb un seguit de grans músics com Wynton Marsalis és Johnny Come Lately.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. L'has vist, aquest anunci?
2: No.
1: Però era un tio que...
2: Sí. No,
1: fot
2: no,
1: bé,
2: no.
1: Eh?
2: Sí? Sí.
1: Semblant a tu, una miqueta.
2: Sí, bueno...
1: Bueno, una miqueta del tot, eh?
2: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
3: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
4: Estem amb Stranger Things.
3: Tota, estic amb Stranger Things, que no paro, però... Totes les pel·lícules de Star Wars, o sigui, per totes? Ordre, eh? Totes.
4: La...
3: No, des de la... O sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no em veuré més, ¿vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check,
4: bé,
3: que les he vist, i com estava malta, doncs pues, he aprofitat...
4: I què?
5: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
6: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
7: No creus en fantasmes, oi?
8: Doncs, clar, si vas amb bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
9: El programa Asteroide B612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents al que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
10: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'espai Jove Toc per donar el tret de sortida a la Crida, el nou fòrum de les adolescències. Aquesta nova iniciativa seguirà el model del Consell d'Infants i escoltarà els i les joves de Caldes per recollir les seves propostes de millora pel poble. En la primera edició d'ahir, els joves van posar l'èmfasi en temes com els carrers de la vida, els espais escolars...
11: El programa número uno de la música latina. Para bailar, disfrutar y conocer con los mejores exponentes del mundo. Nuestro anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba, les da la bienvenida siempre.
12: Benvinguts a Cultura en Vialta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes, el lloc on fem soroll amb la cultura. I al meu costat, la Clara, ja en aquest programa número 8. 8 ja, Clara, 8 en portem ja.
13: Va ràpid, sí.
12: Va ràpid com el programa d'avui. M'ho has fet venir molt bé, perquè el programa d'avui el que farem serà una ronda de recomanacions.
14: Bona tarda, amigos de Ràdio Caldes. Sean todos bienvenidos. Es una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Adam Márquez.
15: Molt bon dia, què tal, com esteu? Bon dia Caldes, bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí. Si això és dissabte, això és el Balneari, el vostre show de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
16: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Així sona Ràdio Caldes.
4: Bona tarda, gent de Caldes i comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
5: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
4: Bona tarda. Els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta. Se'ns aixeca fins al cim, Mercès, a l'aigua calenta. Però...
5: però la C-59.
4: Ai, què passa, ara?
3: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemunt.cat. Avui seguirem on ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat del queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
6: Digueu-me vosaltres, ja, què us sembla?
7: És molt agradable, té un aroma intens,
3: sí.
7: I agradable. Sí que se'n va més a la fusta i a de bones a primeres.
6: No hi ha un punt de cola?
8: Aquí.
6: Oi?
8: Prova aquest.
7: Jo aquí no l'he trobat. Sí que té unes notes rares.
9: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Mark y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
5: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem, avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats, per comentar.
10: Sota les llambordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una llamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobris els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
11: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Canjo.
4: Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions del vostre host, sóc en Doixa, avui capítol 204 de Viatge Electrònic, un capítol avui especial, ja que la música que escoltareu en el DJ Mix d'avui és música d'unes recopilacions que ho van petar als 2000.
12: Hi ha gent que es vestia al dematí a primera hora i es canviava de traje segurament cap allà a les 7 de la tarda per anar una mica vestit diferent al vespre.
13: Quasi no totes les fotos sorties igual.
12: Però estava concentrat. La plec de Ravall és una altra cosa, eh?
13: Sí, però la festa major,
12: la festa
13: casino.
12: Major de Caldes,
13: els teus records és el casino.
12: Les atraccions i el casino. I el castell de focs.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM. Un programa de ràdio realitzat per el meu company Josep Gallart.
3: Bona tarda.
2: I jo mateix, Lluís Brugalla, on la música és el més important. Va, anem pel penúltim programa d'aquesta temporada i, a més, ho farem justet, perquè ens havíem proposat fer un programa sobre el rei del blues i ha passat, s'ha acabat i no l'havíem fet, així que la farem avui. El de reis del blues no n'hi ha només un, n'hi ha molts, però vaja, n'hi ha tres especialment importants, que són l'Albert King, el B.B. King i el Freddie King. Tots tres són enormes guitarristes. De fet, se'ls anomena els tres reis del blues, però nosaltres ens centrarem en el més longeu, fructífer i conegut de tots tres, Riley B. King, o com el coneixem tots, B.B. King. Quan diem fructífer, potser ens quedem curts i tot, perquè van ser 43 àlbums d'estudi, 16 en directe i 138 singles, però el que més impressiona és que es calcula que feia una mitjana de 200 concerts cada any, fins que en va fer 70. Només el 1956 va fer 342 espectacles, gairebé un per dia.
3: Impressionant. B.B. King, amb la seva presència escènica, ja era una passada. Riley B. King va néixer en una plantació de cotó de Mississippi el 16 de setembre de 1925. Va aprendre a tocar la guitarra de forma autodidacta mentre assistia a les Barrel House i a les ràdios locals. Però, com diu ell, tot va començar a la Beale Street de Memphis, al Tennessee. Un carrer de 2,9 quilòmetres coneix el riu Mississippi amb el carrer Est, on hi ha innumerables clubs i restaurants que han estat molt significatius en la història del blues. És en aquest escenari on toca amb els músics de l'època, firma els primers contractes, forma la seva primera banda i enregistra un bon grapat de singles, molts dels quals van arribar al top 10 del Billboard. El seu primer àlbum, el 1951, recopila 20 d'aquests grans èxits i és amb una de les seves peces que començarem avui. Es diu Please Love Me.

D'aquest àlbum, que recopila singles del 1951 al 1956, anomenat Singing the Blues, n'hem extret quatre peces. L'anterior era una creació seva, pròpia del B.B. King, i la propera es diu Three O'Clock Blues, que va ser escrita per en Lowell Fusion, però que interpretada per en B.B. King es va mantenir 17 setmanes al Billboard, algunes d'elles com a número 1, llançant-lo immediatament a la fama. A més, avui ho farem una mica diferent, perquè els temes són molt curts, és a dir, que us en posarem tres seguits. Aquest Three O'Clock Blues, el Sweet Little Angel i el Wake Up This Morning.

magnífic. Continuarem amb grans èxits dels inicis del gran B.B. King, però aquesta vegada ho farem des d'un segon disc recopilatori, que en aquest cas inclou singles dels anys 51 fins a l'any 58, i es diu The Blues. Us posarem tres peces. La primera, When My Heart Beats Like a Hammer, i el seu darrere, Ruby Lee, i per acabar aquesta tongada de tres peces, Bye Bye Baby, que també formen part de la discografia imprescindible de B.B. King.

Ja veieu que estem escoltant al principi els primers discos, els àlbums de B.B. King, que són tots els èxits que va publicar els anys anteriors amb singles. Per això la qualitat del so tampoc és que sigui cap meravella, perquè estem parlant dels anys, gravacions dels anys 40 o 50. Bé, ara anem per un altre, un parell de temes més. En aquest cas, del disc King of the Blues, del 1960. El primer es diu I've Got the Right to Love My Baby, i la segona es diu Good Man Gone Bad.

faking.

17:33, estem escoltant Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, avui dedicat a B.B. King. I ara li toca el torn al disc que avui us recomanem. Pensem que és la millor expressió de la guitarra i la veu d'en King. Blues total. És del 1960 i es diu My King of Blues. Com que són curtetes totes aquestes peces i seguint la dinàmica de, que portem avui amb tot el programa, de les 10 peces que té el disc en posarem 6, però no de cop. Primer n'escoltareu 3. La primera, You Don't Lose Your Goat Thing Now. La segona, Mr. Pau Broker. I acabarem aquesta tanda amb Someday Baby.

bona peça que també interpreta Eric Clapton en algun dels seus discos. Bé, el temps ha volat, no sé què ha passat, però m'he despistat moltíssim amb el temps. Així que posarem per acabar una peça que és una perla per mi, que dura 10 minuts, o sigui que ens acompanyarà fins al final del programa. És una perla que B.B. King va enregistrar el 1968, on té una bona conversa amb la seva guitarra, la famosa Lucille. Deixeu-me que us expliqui com va néixer la llegenda de Lucille. Durant un concert a Twist, Arkansas, va esclatar una baralla entre dos homes i va provocar un incendi. Va sortir de l'edifici amb la resta del públic, però va tornar corrent a buscar la seva guitarra. Va dir que més tard es va assabentar que els dos homes s'estaven barallant per una dona anomenada Lucille. Va anomenar la guitarra Lucille com a recordatori de no barallar-se per dones ni tornar a entrar en edificis en flames. Escolteu Lucille.

0: I amb la Lucil ens despedim. Estaríem molta estona escoltant a les Lucils, però la ràdio té aquestes coses. I també cert que l'obreu sempre és el millor.
1: Millor, si... Bueno, si... No me'n recordo.
0: Bona nit.
1: Bona nit. Jo m'acomiado fins la temporada que ve, perquè la setmana que ve no hi seré. O sigui que tindreu el Josep amb un programa molt interessant que us està preparant.
0: A reveure, doncs.
1: A reveure.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, últim dia de classe a escoles i instituts. S'acaba un curs marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. I en aquest context, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 19 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Incertesa aquest divendres sobre l'acte oficial en què els Estats Units i l'Iran haurien d'escenificar l'acord de pau a Suïssa. De moment, no hi ha constància sobre qui assistirà, mentre algunes informacions apunten ja a la reobertura de l'estret d'Hormuz davant la ratificació dels 14 punts del memoràndum. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats. I n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I en cultura torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb dues avaries actives des de ja fa una estona, des de primera hora. Una ha estat a la C58 a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, doncs deixa un carril de circulació tallat i provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud. A hores d'ara també tenim una segona avaria a l'altura del Bruc, a la A2, que en direcció Lleida doncs també talla un carril i provoca 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, una de les altres incidències es tracta d'un carril tallat a la AP7 a Montroig del Camp, perquè es fa reparació de danys a la via a causa d'un accident. També tot plegat doncs deixa un quilòmetre de lentitud en direcció a Amposta. Finalment, comencem a poc a registrar aquestes retencions habituals cada vegada amb més intensitat a hores d'ara, sobretot al vessant Besòs, amb tot el nus de la Trinitat i de retruc, afectacions a les primeres, als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara també tenim retencions d'un quilòmetre i mig a Barberà del Vallès, a la AP7, en els dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Som a les portes de la primera onada de calor de la temporada. Per tant, busquem l'ampliació amb la previsió meteorològica d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença el cap de setmana, que ja ens portarà fins a l'estiu astronòmic el diumenge al matí, i ho farà amb molta calor. De fet, a hores d'ara, l'ambient encara és més suau que no pas ahir. Aquesta hora també amb més xafogó, i al llarg d'aquest matí aniran desapareixent les 4 gotes i 4 trons que hi ha hagut en algunes comarques al llarg de la nit passada. Només quedaran alguns núvols enganxats baixats a les comarques de Girona o d'altres de prims, que seran poc destacables. Aquesta tarda tampoc esperem que hi hagi tempestes, alguns núvols molt dispersos, una temperatura una miqueta més alta que la d'ahir i, per tant, tornarem a fregar els 37-38 graus a les comarques de Ponent. Cap de setmana de molta calor. Aquesta matinada i demà al matí amb alguna tempesta a les comarques de Lleida. I atenció al diumenge, temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques, més de 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
5: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallada, que no s'han recuperat i, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, l'informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustaret a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
4: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el departament d'educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT considera, no obstant, que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal augmenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català, situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Treballadores d'escoles bressol s'han manifestat aquest dijous a Barcelona coincidint amb una nova vaga del sector. Les concentracions han reclamat canvis legislatius, tant a l'Estat com a Catalunya, que permetin unes millors condicions laborals i d'atenció per als alumnes. Entre les seves reivindicacions destaca la baixada de ràtios i l'equiparació del calendari escolar a la resta d'ensenyament públic. Ho expliquen Elisabet Serra, de Revolució 03, i Gina Rius, de la CGT.
6: La conciliació no pot recaure en cap cas sobre les escoles bressol. L'administració s'ha de fer càrrec de models de conciliació que permetin a les famílies poder gaudir amb els seus fills.
7: I hem decidit no callar més, ja no podem més i necessitem millores urgents.
1: Doncs a Badalona, docents de diferents escoles s'han mobilitzat també aquest dijous, en aquest cas per reclamar millores en la seguretat dels centres, després que s'hi hagin produït diversos robatoris. Els mestres reclamen a l'Ajuntament més implicació per resoldre aquesta problemàtica sostinguda en el temps. Des del govern local asseguren que el contracte per a la renovació dels sistemes d'alarma de les escoles públiques ja s'ha adjudicat i la instal·lació començarà aquest estiu. Ens ho explica en Daniel Moreno, de Televisió de Badalona.
8: La mobilització ha començat a la plaça del Che, a la Salut, i ha anat fins la plaça de la Vila. Entre els professors hi ha preocupació i malestar amb el govern municipal. Lamenten la situació d'inseguretat i afirmen que fins i tot hi ha escoles que no tenen alarmes. Hi ha diferents escoles afectades pels robatoris, com l'escola Aleu, la Feliu i Vergés, l'Antoni Botell i l'escola Valdir i Reixac, que ha patit fins a 5 robatoris. En aquest últim, detallen que els lladres van entrar al centre pujant les persianes i es van emportar 40 ordinadors.
9: I el problema és que l'Ajuntament en cap moment s'ha preocupat ni ha vingut a l'escola a preguntar com podem millorar la seguretat, què podem fer, com us podem ajudar. El manteniment de l'escola des de fa molts anys el sosté el pressupost de la Generalitat i la protecció de famílies.
8: Des del govern local afirmen que la Guàrdia Urbana ha estat molt a sobre dels robatoris als centres i recorden que han detingut els responsables en diverses ocasions. També defensen que la renovació del sistema d'alarmes permetrà que aquestes estiguin connectades amb una central receptora.
1: José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
10: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
11: Y ahora vamos a las dichosas joyas. Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
10: Sí.
11: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
10: No deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
12: Los presupuestos los vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Gairebé un quart de vuit del matí, l'Iran i els Estats Units haurien d'escenificar avui a Suïssa la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Sigui com sigui, de moment plana la incertesa sobre una trobada en què encara no és clar qui hi assistirà per part de cap delegació. En les darreres hores també ha transcendit que ha tornat la navegació a l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos de bloqueig. L'acord ja signat per separat inclou 14 punts, entre els quals hi ha el final de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran i l'aportació de 300.000 milions de dòlars per a la reconstrucció del país. La negociació sobre el programa nuclear iranià es deixa per més endavant, però Teheran es compromet a no produir mai armes amb aquesta tecnologia. A partir d'ara s'obre un període de 2 mesos per al desenvolupament del memoràndum. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. Escoltem José Manuel Álvarez.
13: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona, que no forma part del cos, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
14: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la via Augusta. Segons l'ACN, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptar contra l'autoritat. I una dona ha mort aquest dijous al migdia atropellada per un camió a Igualada, a l'Anoia. Per motius que es desconeixen, un vehicle de gran tonatge va entrar a la Rambla de Sant Isidre per un accés on només hi pot accedir l'autobús i va atropellar la víctima de 84 anys. La policia local, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers no van poder fer res per salvar-li la vida. Més de la meitat dels casos atesos al projecte Home Catalunya són per addicció a la cocaïna. Així ho diu el balanç que ha fet l'entitat de l'any 2025, que ha tancat amb gairebé 1.800 persones ateses. Ens ho explica la Neus Aragall, de la Televisió de Badalona.
15: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància. Segons Projecte Home, molts usuaris comencen amb un consum recreatiu i social, però acaben desenvolupant un hàbit diari i en solitari. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos.
16: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat. És un consum també que és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
15: L'edat mitjana als usuaris és de 43 anys i acumulen de mitjana prop de 20 anys de consum. Tot i que cada cas requereix una atenció i un tractament personalitzat, el 82,1% dels usuaris són homes, mentre que els 17,9% són dones. Aquesta diferència posa de manifest que encara existeix una estigmatització social vinculada al rol femení, fet que dificulta l'accés als recursos al tractament.
1: Una recerca liderada per l'Hospital del Mar de Barcelona ha descobert una possible nova via contra el càncer de pàncrees. L'assaig s'ha fet amb ratolins i ha demostrat que bloquejant una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals, aquestes cèl·lules no es poden regenerar i moren. I al mateix temps, el bloqueig d'aquesta proteïna ha generat un segon efecte beneficiós. Activa el sistema immunitari contra aquest tumor, que és un dels més agressius. Aquest cap de setmana serà molt calorós. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior. Coincidint, a més, amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques. Una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats, els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats, a Talavera, l'Albi i Cervera, i un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe RL3 i RL4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície, majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, en crema 7,5.

0: Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112 a 113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons per al final. Un temps extra que van gestionar millor els de Xavi Pasqual per endur-se el primer punt de la final. La Provítola va obtenir la millor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador amb 21 punts, com dèiem. Amb el triomf, els blaugranes recuperen el factor pista. Demà, a les 8, es jugarà el segon partit de nou al Roig Arena abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
1: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa dels aturants, que aquí també l'hem notat bastant, però el Napro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem. I estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Sabadell vol ser aquesta nit equip de la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora a la Nova Creu Alta en el partit definitiu per a l'ascens i amb l'1-0 encaixat en el partit d'anada. L'estadi Vallèsà presentarà un ple absolut amb la voluntat de viure una nit històrica. Ens apropa la prèvia el Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
2: La remuntada de fa 15 dies davant el Real Madrid Castilla és una de les referències que té l'equip de Ferran Costa per capgirar el marcador davant el Zamora. Els de Castella i Lleó venen amb l'avantatge d'un gol a 0 del partit de l'anada després de la diana de Mario Losada en els primers minuts. Tot i anar per darrere, Ferran Costa es mostra confiat que l'equip serà capaç de fer el que ja ha fet durant la temporada.
3: Hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits. Hem guanyat molts durant la temporada i en segon lloc perquè ho fem a casa, on durant tota la temporada ens hem sentit molt forts, molt recolzats.
2: L'entrenador arlequinat va demanar a l'afició que es desfermés un autèntic infern en la prèvia del partit i els arlequinats han respost. Sold out de l'estadi, la sensació de ser el jugador número 12 abans, durant i després del duel.
0: Al Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada ha deixat la classificació de Mèxic per als setzens de final i les golejades del Canadà amb un 6-0 sobre Qatar i de Suïssa, que es va imposar per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol, Marc Cucurella, ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
4: Entenc que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
0: L'Igualada juga avui contra el Liceo el tercer partit de la final del play-off de l'Hockey Lliga. Després de 2 victòries, els gallecs seran campions si s'imposen a les Comes. Ens apropen la prèvia els de Canal Taronja Noia.
2: L'Igualada està obligat a guanyar els 2 partits que queden a les Comes, que es jugaran divendres i diumenge, si vol forçar el 5è partit. Malgrat els contundents resultats, l'Igualada encara confia a poder rearmar el fortí de les Comes per continuar somiant amb la 6ª.
5: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir. A més, juguem a casa, juguem a les Comes. sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
6: Molta il·lusió, la veritat, jo crec que tot l'equip està molt concentrat de lo important que és el partit, que sabem que pot ser l'últim partit de temporada, l'últim partit a casa.
2: Els arlequinats viuen un moment històric, ja que feia 22 anys que l'Igualada Hoquei Club no arribava a la final de l'Hoquei Lliga.
0: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire o el productor irlandès Ketama.

0: Cultura en Veu Alta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 19 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya, amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens. 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Dels esports, parlem del cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Clyburn han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dues avaries. La primera és a la C58, a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, talla un carril de circulació i provoca prop d'un quilòmetre de lentitud. La segona avaria, a l'A2, a l'altura del Bruc, talla un carril en direcció Lleida i provoca 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. I pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana de molta calor. A hores d'ara l'ambient és més suau i amb més xafogor que no pas ahir. Aquesta tarda no hi haurà tempestes, sí, però alguns núvols dispersos i temperatura encara més alta. De fet, les comarques de Ponent registraran de 35 a 37 graus. Atenció, el diumenge, quan es preveuen temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques. De seguida ho ampliarem en conversa amb el meteoròleg de la xarxa, en Lluís Miquel Pérez.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Quatre minuts i mig els que passen ara mateix de 8:15. Entrem de ple en matèria després de tancar portada. Últim dia de classe avui, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials. però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
3: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
4: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades, que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustaret a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
3: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la trobada. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el Departament d'Educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT, amb tot, considera que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat, el món educatiu més llenya al foc perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni tampoc sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
5: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
6: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Y ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
5: Sí.
6: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
5: No deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
7: Los presupuestos los vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Hi ha 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. Us ampliem la notícia d'última hora que ja us avançàvem en els titulars. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on totes dues parts havien de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. De fet, en les darreres hores havia planat la incertesa sobre aquest acte sense la confirmació que el president nord-americà Donald Trump hi acabés assistint. Finalment, també ha suspès el viatge el vicepresident J.D. Vance. En espera de veure com afecta tot plegat el desenvolupament del pacte, l'acord preveu, recordem-ho, qüestions com el final de les hostilitats durant 60 dies i l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran. S'hauria d'acabar també el bloqueig a l'estret d'Hormuz, on algunes informacions apunten que els vaixells ja hi tornen a navegar. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
8: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet de grans dimensions a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la via Augusta. Segons l'Agència Catalana de Notícies, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptat contra l'autoritat. Tres habitatges públics d'un bloc ocupat al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, han estat desallotjats aquest dijous en una actuació policial que ha generat moments de tensió. Són els primers que afronten el llançament que preveu en total el desnonament de 58 famílies en 4 edificis durant els pròxims mesos. Segons detalla el sindicat de l'habitatge, entre els afectats hi ha famílies amb menors a càrrec. De fet, dues de les tres famílies que s'han desallotjat aquest dijous tenen infants. En parlen Marta López, portaveu del sindicat de l'habitatge Berneda Besòs, i una de les afectades, Samira Gavarri Cortés.
9: Ara mateix l'escenari que tenim és un escenari molt dolent, en el que el que estan pretenent és militaritzar la Mina durant 6 mesos i deixar 58 famílies al carrer. Llavors nosaltres esperem que el d'avui pugui servir com un precedent perquè vegin que ha d'haver-hi una solució alternativa.
10: Nos han tratado como si fuéramos lo peor del mundo. Simplemente le hemos dicho que hemos tenido una necesidad, que hemos ocupado una vivienda por necesidad, que estudiaran nuestros casos verdaderamente, que necesitábamos un alquiler social.
1: Doncs justament a la Catalunya Central, els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical han començat a moure's per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa, previst de cara al proper 23 de setembre, i que es produirà després que les administracions no hagin aconseguit comprar l'edifici a l'actual propietari. Expliquen que el llançament afectarà 9 infants de 7 escoles públiques de la capital del Bages i per aquest motiu han convocat una vaga educativa per aquest mateix dia, de 7 a 12 del matí, per a totes les etapes educatives i a tots els treballadors dels centres. Ens ho explica en Quim Roure, de Canal Taronja Central.
11: Els sindicats educatius s'han unit per fer una aturada parcial el pròxim 23 de setembre. El motiu? Donar suport als 9 alumnes de 7 escoles públiques de Manresa que resideixen

0: un barri en una llar estable, diguéssim que té afectacions molt greus sobre l'alumnat.
1: Aquesta situació es dona després que les administracions no s'hagin posat d'acord per comprar l'edifici i regularitzar la situació de les famílies.
2: Som a les portes de la primera onada de calor del juny. Parlem d'un episodi amb temperatures extremes, fins a 40 graus en alguns punts, i que arriba abans del que tocaria. Una onada de calor és, tècnicament, un període de 3 dies seguits amb màximes molt per sobre del normal i afectació territorial àmplia. I això és exactament el que tindrem entre diumenge i Sant Joan. En parlem amb el nostre home del temps, en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en directe, veient-nos les cares, eh?
3: Ai, i tant. Bon dia, Helena. Doncs un plaer, com sempre, ja sabeu.
2: Vaig al gra. Quines temperatures extremes veurem aquests 4 dies, des de diumenge i fins, com aquell que diu, Sant Joan, i en quines comarques colpejarà amb més força aquesta onada de calor que arriba, insisteixo, fora del lloc en el calendari?
3: Sí, així és. De fet, molts anys no es produeixen les temperatures que probablement tindrem entre diumenge, dilluns i dimarts. Per tant, tindrem molt de mèrit aquesta temperatura molt elevada. Podem dir que el moment extrem de temperatura serà el diumenge i el dilluns. Avui no ens quedarem curts en aquestes temperatures elevades. Avui, per exemple, les comarques de Ponent, sobretot el Segrià, arribarà fins als 37-38 graus de màxima. Això estem parlant de temperatures oficials, que són a l'ombra, per tant, al sol, o en un lloc que sigui fosc, que li dona molt més al sol i escalfa molt més, la temperatura és desorbitadament més alta. Demà, si fa no fa la mateixa temperatura, el diumenge les temperatures més elevades es donaran en 3 indrets del país. Un, les comarques de Ponent, Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera, també la comarca de fins al sud del Solsonès. Estarem parlant de 41, 42, 43 graus de màxima, sobretot a la banda més baixa del Segre. Segona zona, l'Empordà interior gironí, la Baixa Garrotxa, també el Gironès, el Pla de l'Estany, interior de l'Empordà, 40-41 graus diumenge. I també diumenge, Helena, serà el corredor prelitoral, aproximadament entre el Vallès Occidental, el Penedès, també el Baix Llobregat interior, on arribarem a aquests 40 graus que ja diem, són desbocades les temperatures.
2: Doncs explica'ns què fa que aquests episodis de calor extrem arribin tan aviat. Hi ha algun factor atmosfèric o ambiental que expliqui per què aquesta situació s'ha agreujat tant darrerament?
3: De fet, hi ha dos elements principals. El primer és un de base, i és que la temperatura planetària és més elevada que abans. Segons, de fet, diferents estudis que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya, ara tenim estius aproximadament 3 graus més càlids que abans. Per tant, podem dir que ja de partida partim, mai millor dit, d'una temperatura que és més elevada. A partir d'un ambient que és més càlid ja a nivell planetari, doncs és més fàcil que puguin arribar les temperatures elevades. I el segon element és que està havent-hi, sembla ser, canvis de patrons atmosfèrics. Els patrons atmosfèrics podríem dir que són el gran joc de peces d'anticiclons i depressions o borrasques. Doncs bé, ara estem en una època en la qual les entrades subtropicals, que es diuen, són més freqüents. Per tant, tenim un input de calor que arriba des del sud. I un tercer element, Helena, és que la península Ibèrica i el sud d'Europa, per exemple, també podria ser, lògicament, Catalunya, ja en tenir una zona continental potent, genera la seva pròpia calor. Per tant, és allò de, doncs, que tothom s'aplega a la festa per tenir temperatures molt elevades, més aviat que abans, arriben fins més tard, per tant, fins molt entrat als mesos de tardor, i d'una forma molt intensa.
2: Lluís Miquel, ventalls, ombra i piscina o platja, si podem, no? Gràcies per explicar-nos-ho.
3: Completament.
2: Vinga, sí, fins després. Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
3: Adéu.
2: Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. No és d'estranyar, doncs, per aquestes temperatures que ara ens explicava en Lluís Miquel. 5 dels 9 incendis han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats. Són els de Talavera, l'Albi i Cervera. I n'hi ha un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe LR3 i LR4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca també...

0: B agrícola n'ha cremat on està cremant 7 i mitja. I abans dels esports us expliquem el relleu a l'alcaldia de Pont de Molins, a l'Alt Empordà. Miquel Àngel Castaño, de Junts, és el nou alcalde després que hagi prosperat la moció de censura impulsada pels tres regidors d'aquesta formació política i també el regidor d'Esquerra, Jordi Carreras, cessant de les funcions de govern a principis, cessat, deia, de les funcions de govern a principis de juny. D'aquesta manera han desbancat l'alcaldessa Maria Luís Gomay, també d'Esquerra. El canvi de govern posa punt final a una crisi política i personal que es va agreujar després de la polèmica per l'ús d'una sala municipal durant una classe de ioga i del posterior cessament de Carreras per part de l'alcaldessa. Nou minuts i ens plantarem a les 8 del matí. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112 a 113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons pel final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es va endur el primer punt de la final i també el factor pista. La Provítola va obtenir la pitjor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà a les 8 es jugarà el segon partit, de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic, Xavi Pasqual, analitza com està l'equip.
1: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa dels aturants, que aquí també l'hem notat bastant, però l'APRO cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem. I estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Murcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb dues dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada, ha deixat la classificació de Mèxic per als setzens de final i les golejades del Canadà, amb un 6-0 sobre Qatar, i de Suïssa, que s'ha imposat per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol, Marc Cucurella, ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
2: Entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
0: Avui comença Santa Susanna, al Maresme, la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, que s'allargarà fins diumenge. Seran 3 etapes en què parteixen com a favorites la catalana Paula Blasi i la neerlandesa Marianne Vos. Un dels equips que hi participaran és l'Esport Ciclista Mataró. Les 7 ciclistes que conformen l'equip afronten amb il·lusió l'oportunitat de córrer al costat dels grans noms del ciclisme nacional i internacional. Com a objectiu, es marquen creuar la meta diumenge a Barcelona. L'etapa reina arrencarà demà a Sant Vicenç de Castellet i acabarà a la Molina. La localitat vegenca es prepara per viure la sortida de la jornada amb el recorregut més exigent de 130 quilòmetres. Des del consistori aprofiten l'experiència adquirida fa un any, quan ja van acollir l'inici d'una etapa de l'edició masculina de la Volta. La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hark Fryk and the Perpetual Singers. Aquest dijous també ha arrencat el Sonar Més D. Fins aquest vespre, la trobada ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona, amb conferències, tallers i exposicions de projectes que difuminen els límits entre la humanitat i la intel·ligència artificial. Ens ho explica el David Navarro.
3: L'edifici neoclàssic de la Llotja de Mar contrasta fortament amb les propostes del Sonar Més D. Al pati, conferències sobre iniciatives que cerquen noves maneres de fer servir la tecnologia conviuen amb instal·lacions hipnòtiques. A la primera planta trobem l'Expo Més D, projectes futuristes com les propostes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Ya Lu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata. So when they
4: wear this VR... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
3: Així, a la llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure. Perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
3: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
4: Plovia aquell dia perquè...
0: La ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant així una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 19 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Analitzarem les possibles conseqüències d'aquest gir d'última hora, tot seguit en conversa amb Jordi Armadans, politòleg i periodista. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 7 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell i el Segrià ja s'han pogut controlar. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà a les 8 es disputarà el segon partit de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. 8 i 3, és hora punta. Volem saber si hi ha gaires problemes a aquesta hora per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
6: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant d'un accident a la C58, a l'ús de la Trinitat sobre mateix, on hi ha dos carrils tallats i en sentit Trinitat, cap a Trinitat i la zona de Rondes i Meridiana, doncs hi ha 2,5 km de circulació molt lenta. Això fa que totes les rondes, en el cas de la B10 i la ronda de dalt, doncs tinguin molts problemes per accedir, sobretot a la zona de Santa Coloma i les rondes, la situació viària s'està complicant per moments. A banda, també tenim aturades a la C33, de Montcada cap a Trinitat, i en el cas dels accessos nord, també a la P7 a Barberà, en dos sentits. Si us dirigiu cap a la part sud, retencions de 7 quilòmetres entre Cornellà i Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i aturades en diversos punts per arribar a la Diagonal. Com sempre, emplaçar-vos a que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
5: Doncs ara la previsió meteorològica, que és cosa d'en Lluís Miquel Pérez, diu que aquest cap de setmana, de fet diumenge, arriba l'estiu oficial i Catalunya serà un forn. Bon dia.
7: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, donarem la benvinguda a l'estiu astronòmic, que comença el diumenge a les 10:24 del matí, amb una temperatura desbocadament alta. Per tant, ha de fer calor al mes de juny? Sí. N'ha de fer tanta com en farà a fines d'aquest cap de setmana? No, i no és normal. Per tant, temperatures que s'hauran de tenir en compte perquè seran extremes. Avui, de moment, aquesta extrema calor no la tindrem, però de calor en farà, i no poca. De fet, ja el matí comença xafogós, ha començat amb una temperatura més alta que ahir, i les quatre gotes que han anat caient aquesta nit amb fang o algun tro que s'ha sentit en algunes comarques, tot això és història. Per tant, ja el matí acabarà sent més assolellat. Aquesta tarda, quatre núvols simplement decoratius, no estarem parlant de tempestes, hi haurà pulsim en suspensió, veurem el cel una mica tèrbol i quan hi hagi el capvespre es veurà un palet marcià, i això és preludi de la massa d'aire sahariana que ens anirà afectant. De fet, demà i el diumenge parlarem de temperatures més elevades. El diumenge, més de 40 graus a la meitat de Catalunya, sobretot en cotes més interiors, i sense tempestes. Només aquesta matinada i el dissabte d'hora, algun ruixat a les comarques de Lleida, però vaja, de tempestes o de pluges importants a Catalunya el cap de setmana no, i de calor la que vulguem. I n'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
8: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
9: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallada, que no s'han recuperat, i per tant al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai de diàleg per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, l'informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustaret a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què n'ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
8: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
5: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el Departament d'Educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. Amb tot, la CGT considera que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren, però, que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni tampoc sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
10: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, que no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
11: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Y ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
10: Sí.
11: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
10: No, no deseo prestar declaración.
5: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
12: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
5: És una notícia que hem sabut fa escassament mitja hora. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament el país helvètic on totes dues parts havien de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. De fet, en les darreres hores havia planat la incertesa sobre aquest acte sense la confirmació que el president nord-americà Donald Trump hi acabés assistint. Finalment, també ha suspès el viatge el vicepresident J.D. Vance. En espera de veure com afecta tot plegat el desenvolupament del pacte, l'acord preveu qüestions com el final de les hostilitats durant 60 dies i l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran. S'hauria d'acabar també el bloqueig a l'estret d'Hormuz, on algunes informacions apunten que els vaixells ja hi tornen a navegar. Mentrestant, en les darreres hores, un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. Doncs en aquest context d'incertesa sobre el futur d'aquest acord de pau i amb les converses cancel·lades, volem analitzar la situació amb Jordi Armadans, que és politòleg i periodista. Bon dia, Jordi, i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia.
5: Què implica aquest gir de guió, que s'hagin cancel·lat aquestes converses entre Estats Units i l'Iran a Suïssa? Hem tornat a on érem abans de la signatura del memoràndum. Què et sembla?
13: Esperem que no, esperem que no. Sí que és evident que el memoràndum era un acord fràgil, era un acord vingut de moltes situacions de debilitat per part d'Estats Units, per part d'Iran, amb la evident i no ganes de, per part d'Israel que això es produís, no? I que, per tant, tots aquests elements demostren la fragilitat de l'acord. I el que s'ha suspès ara és, a banda de la signatura pública, doncs, l'inici de les converses, diguéssim, que el memoràndum marcava, no? El memoràndum no deixava de ser un marc d'actuació pactat de forma conjunta, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, de moment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes que durant 60 dies havien de portar a un acord més sòlid. No? Per tant, bueno, estem en una situació de precarietat, de fragilitat, de vulnerabilitat, i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present i que d'alguna o altra manera pot haver incidit també doncs, en el que seria aquesta aturada.
5: Clar, una mica sempre s'ha dit que la pau definitiva passa pel Líban, no? Quin paper han jugat o hi podien haver jugat aquests atacs d'Israel que ara comentàvem al Líban en aquest trencament de les converses, o si més no, en aquest stand-by que s'ha declarat avui? Què et sembla? Clar, Netanyahu, és evident que el memoràndum, el text en el memoràndum es reafirma la integritat territorial del Líban, però és el que tu explicaves ara, no? Netanyahu i Israel no ho subscriu, això.
13: Sí, hem de tenir present que el memoràndum s'hi recullen algunes línies vermelles per part dels Estats Units i algunes línies vermelles per part d'Iran, i una d'elles, òbviament, és que el Líban quedi incorporat en aquest acord en el sentit que no pugui ser atacat com està sent atacat durant aquests mesos. No? Però també hem vist de forma claríssima i contundent, no? Com fins i tot Trump i Vance, que són absolutament fidels, lleials i propers a Netanyahu, doncs han esclatat els darrers dies de forma pública, a més a més, mostrant la seva discrepància, mostrant el seu desacord, mostrant el seu descontent amb el que seria l'actitud de Netanyahu de bloquejar qualsevol tipus d'avenç. No? Per tant, és evident que hi ha un petit cisma en aquesta coalició tan sòlida i això, òbviament, pot tenir clarament un reflex amb la... No deixa de ser significatiu que si avui s'havia de fer l'assignatura, doncs que s'hagi atacat aquesta matinada doncs, el Líban per part d'Israel és una demostració claríssima de voluntat de boicotejar-lo, no? I per tant, si l'Iran es mantenia amb la seva postura, no podia signar això si hi havia un nou atac. Per tant, tot era previsible dins del que seria doncs, aquesta voluntat de Netanyahu de desmarcar-se de tot això. I cal entendre que Trump i Vance, ni que sí, per qüestions purament formals de que no volen ser desautoritzats de forma pública, ara mateix estiguin bastant emprenyats, no?, amb l'actitud de Netanyahu.
5: Doncs Jordi Armadans, tindrem temps de parlar d'altres aspectes que també volíem preguntar-te, però que de moment, com que la cosa ha anat com ha anat, ho deixem aquí. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
13: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
5: Ja passen 2 minuts d'un quart a 9 del matí. Aquest cap de setmana serà molt calorós, us ho estem explicant des de primera hora del matí. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior del país. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques. Una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. En tot cas, aquesta serà, sens dubte, la primera situació extrema de l'estiu, amb unes temperatures fins a 8 i 10 graus per sobre del que tocaria per l'època, perquè no és habitual, sens dubte, que els termòmetres puguin arribar al llindar dels 40 graus abans de Sant Joan. Unes temperatures tan altes, una calor tan intensa, que també, evidentment, fan perillar els boscos, fan patir de cara a això, als incendis. De fet, els bombers treballen actualment en 9 focs en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total n'hi ha 7 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca, Agramunt, Talavera i Alfarràs. I 2 estan estabilitzats, a l'Albi i a Cervera. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe RL3 i RL4 durant 3/4 d'hora. Pel que fa a l'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, en crema 7,5. Més coses. Els treballadors de les biblioteques han estès a tot Catalunya la protesta que van engegar a Barcelona i continuen, ja us ho hem anat explicant també reiteradament en aquest informatiu, amb una aturada indefinida cada divendres i dissabte fins que no es resolgui el conflicte laboral. La protesta coincideix, com explicàvem, amb la imminent arribada de la primera onada de calor de l'estiu i que impedirà, per tant, utilitzar les biblioteques com a refugis climàtics. El Marc Ortiz i l'Anna Ruiz són a les portes d'una biblioteca tancada per aquesta vaga a Badalona. Bon dia, Anna. En quin punt es troba, doncs, ara mateix aquest conflicte laboral?
14: Bon dia, Elena. Sí, aquest va ser un conflicte laboral que va arrencar a Barcelona, es va estendre després a tota l'àrea metropolitana de Barcelona i ara a tot Catalunya. I és un conflicte laboral ben peculiar, perquè la plantilla dels treballadors de les biblioteques ha de negociar amb diferents administracions. No es tracta d'una plantilla de treballadors públics unitària. En alguns casos responen davant els ajuntaments, en altres casos davant les diputacions i en altres davant empreses privades. Així que amb Laura Solà, ella és delegada del sindicat CGT, el sindicat que lidera aquesta protesta a les biblioteques. Bon dia, Laura.
15: Bon dia.
14: Volem conèixer quines són les particularitats del vostre conflicte.
15: Mira, és la primera vegada que el sector de bibliotecari del sistema de lectura pública, els treballadors ens unim, perquè com has comentat som un sector que estem atomitzat tant a nivell territorial com administratiu. Som un servei essencial municipal però que es dona en conveni amb diferents administracions i per això sempre ens ha costat tant poder-nos organitzar. Però ara alcem la veu perquè la reivindicació són comunes, són compartides i ja no podem més.
14: Som a Badalona, davant aquesta biblioteca, la Biblioteca Canyadó i Casagemes. El vostre conflicte laboral posaria en risc que aquestes biblioteques, aquests equipaments, continuïn sent refugis climàtics davant la primera onada de l'estiu que està a punt d'arribar?
15: Bueno, els equipaments no només donen el servei de biblioteques, sinó que hi ha molts municipis que, com que els equipaments són seus, els obren de forma autònoma com a refugis climàtics. El risc, però, és no invertir en serveis públics i no invertir en els últims espais democràtics que tenim, que són les biblioteques i que donen servei a la comunitat.
14: Laura, i en aquest sentit, recorda'm quines són les reclamacions bàsiques del col·lectiu dels treballadors de les biblioteques.
15: Sí, demanem una valoració del sector professional, que se'ns valori a nivell laboral. Demanem conciliació laboral, mesures de conciliació, perquè estem fent fins a 11 hores diàries i fins a 6 i 7 jornades setmanals, i demanem sobretot més mans, necessitem més recursos humans, més recursos econòmics i espais de negociació vius per poder interactuar amb les nostres administracions.
14: Laura Solà, delegada del sindicat CGT, moltes gràcies per dedicar-nos a aquests minuts i posar-nos al dia d'un conflicte laboral que continua es mantenint el temps. Recordem que divendres i dissabte els treballadors de les biblioteques continuen en vaga a l'espera que s'obrin escenaris negociadors i es pugui posar punt i final a aquest conflicte.
5: Doncs així ho esperem, perquè sembla que d'entrada va per llarg. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Vuit minuts i arribarem a 8:45. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons per al final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es van dur el primer punt de la final i també el factor pista. La Provítola va obtenir la millor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà, a les 8, es jugarà el segon partit de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
16: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa del Satorans, que també l'hem notat bastant, però el Napro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem. I estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
5: No deixem el Barça encara, però ara per parlar del futbol sala, perquè té molt a prop el títol de campió de la Lliga, després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit i Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I parlem ara del Mundial de Futbol, perquè a l'inici de la segona jornada ha deixat la classificació de Mèxic per als setzens de final i les golejades del Canadà, amb un 6-0 sobre Qatar, i de Suïssa, que s'ha imposat per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol Marc Cucurella ha estat el gran protagonista en les últimes hores. El de Lella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
17: Entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
5: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb 4 artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Una de les actuacions destacades de la primera jornada ha estat la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hartfreik and the Perpetual Singers. L'Institut Mediterrània del Vendrell s'ha proclamat guanyador de la 13a edició de la gran final del Picalletres de Ràdio, on han participat 31 emissores de ràdio. Des del gener, 120 alumnes de segon d'ESO de tot Catalunya han competit per arribar a la gran final celebrada al Centre Cívic Tomassa Cuevas de Barcelona. Ens ho explica la Judit Vallès.
18: L'Institut Mediterrània del Vendrell guanya la 13a edició de la gran final del Picalletres de Ràdio. Després de mesos de concurs, els dos equips finalistes, l'Institut Martí Lomà de Montblanc i l'Institut Mediterrània del Vendrell, han protagonitzat una final d'alt nivell que s'ha resolt en els darrers compassos del concurs.
19: Jo pensava que guanyarien elles, perquè hem començat molt bé lletrejant, però a les següents proves ens hem equivocat.
20: Intens, hi ha hagut moments de tot.
21: No ens hagués agradat guanyar, però al final arribar aquí ja és una experiència.
18: I entre les proves, algunes de més difícils que altres, com les de lletrejar paraules o els jocs lingüístics enginyosos.
22: La de la paraula i les tres definicions eren paraules que no havíem escoltat.
23: Sempre costa més el lletreig, i el nivell 3 doncs, és un nivell difícil.
18: L'objectiu del format és fomentar l'ús de la llengua entre estudiants.
24: És més important que mai promocionar aquest tipus de programes perquè estem veient a tot arreu, no?, que l'ús social del català està baixant, crec que ara estàvem un 32% i que el col·lectiu dels joves precisament era un dels col·lectius que menys el parlava, no?
18: La final també ha gaudit l'actuació musical de Diana Moore, posant el punt festiu a una jornada marcada per la llengua, el talent jove i la participació escolar.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'ambient fins al techno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Just what is it that you want to do?
3: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. Ràdio Caldes, dissabtes, de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els 3 Many DJs in Session.
1: La ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:45 del matí i al Notícies en xarxa us estem explicant que avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'ha resolt i que tornaran després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja no ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran previstes per aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat a primera hora del matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
6: És un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
5: Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 7 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell i el Segrià ja s'han pogut controlar. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Clyburn han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà a les 8 es disputarà el segon partit de nou al Roig Arena abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. som divendres i és moment de fer una repassada a les novetats que arriben a la cartellera de cinema. Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jesse i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Un cop tancada la portada, ens hi posem. Últim dia de classe, us ho dèiem ara en titulars, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren aquests que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Ester Minguell.
7: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
8: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema que ajustaret a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
7: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
5: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre, arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Malgrat tot, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Doncs ens desplacem ara cap a un centre educatiu de Reus per viure in situ la darrera entrada a l'escola d'aquest curs. A la capital del Baix Camp hi tenim, davant de l'escola, Mowgli, i tenim, deia, la Mireia Jansà i a la Paula Jansà, de Canal Reus. Bon dia, Paula. Quin balanç fa aquest centre d'aquests mesos tan convulsos en el món educatiu?
9: Bon dia, companys. Ara no estem a la porta, ens hem colat fins al pati perquè els espera un dia molt mogut aquí a l'escola Mowgli i anem a parlar, com dèieu, d'aquest balanç i també d'aquest últim dia de com l'afronta. Comencem parlant amb la Marta, que ella és la directora del centre. Marta, molt bon dia.
10: Bon dia.
9: Quin balanç feu d'aquest curs, marcat sobretot per aquestes reivindicacions escolars, i com ha anat el curs en general?
10: A veure, ha sigut un any, bueno, bellugat, ja s'ha vist també amb els mitjans de comunicació. Penso que és un balanç molt positiu, on tot el col·lectiu de docents i professionals en el món de l'educació estem units i tot és per una millora. Una millora, en definitiva, també per la societat, perquè els que estan aquí són els protagonistes d'un demà que ens interessa a tots.
9: Marta, més enllà d'aquest tema, avui és un dia important, és l'últim dia de curs, que és el que heu preparat aquí a l'Escola Mogli, que ja podem veure que el pati comença a omplir-se de nens i hi ha moltes coses preparades.
10: És un dia molt especial avui, principalment perquè ens faran l'entrega i el regal del gegantó Mogli, que ens els fan l'Associació de Veïns del Barri Gaudí, amb qui tenim una connexió, una xarxa molt bonica. I avui és un dia molt especial perquè farem també un tancament de Festa Major, la Festa Major també de l'escola, i d'una arribada de Sant Pere. I aquí traurem tot el seguici i farem, doncs, honor amb aquest Mogli que ens arriba avui.
9: De fet, per la gent que no ho sàpiga, què és aquest gegantó Mogli? És a dir, quin pes tindrà a l'escola?
10: Doncs un pes important, perquè avui, bueno, aquest any, nosaltres també fem 60 anys, l'Associació de Veïns de Barri Gaudí fa 40 anys, i és el regal que ens fan a l'escola. Penso que això és un regal i un detall molt, molt bonic i maco de valorar d'un treball conjunt.
9: Marta, que vagi molt bé el dia. Deixem que seguiu preparant coses i avui, companys, també és un dia especial per a aquelles alumnes que acaben ja aquest curs escolar i que se'n van a l'institut, com és el cas de la Dina i de l'Abril. Molt bon dia, noies.
11: Bon dia.
9: Quina valoració en feu del curs i sobretot com encareu aquest dia que ja és especial per vosaltres?
11: Jo estic molt contenta perquè per fi ja ens hem graduat i ja ens anirem a l'institut. I estic molt orgullosa de tota la classe perquè encara que ens barallem i tot això, són molts anys junts i estic molt contenta.
9: I sou una pinya, no? I com encareu el anar a l'institut? Com portes aquest pas cap a l'institut?
11: Sí, estic una mica nerviosa però perquè és una nova etapa, però també estic emocionada perquè serà divertit, una nova escola, noves persones, nous amics. I doncs m'agrada molt perquè aniré a l'Institut Domènec i és on anirem quasi tota la classe, però hi ha alguns, com un nen de la nostra classe que anirà al Sant Josep i no podrem estar tots junts.
9: Bueno, però hi ha l'estiu per descansar molt i a més podeu anar veient-vos fora del centre escolar, no? També, noies, que vagi molt bé aquest últim dia i que sigui molt emocionant.
11: Moltes gràcies.
9: I companys, ja ho veieu aquí a l'Escola Mogli, que a més aquest últim dia de curs coincideix amb el seu 60è aniversari i amb una festa on farà l'entrega d'aquest gegantó Mogli.
12: Ja ho veiem, doncs, Paula, avui un ambient de nervis, d'emoció i de molta il·lusió. Gràcies, companys. Que vagi bé.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
12: Cinc minuts per arribar a 9:15. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les últimes hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
13: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
14: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Y ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
13: Sí.
14: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
13: No deseo prestar declaración.
12: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis, en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
15: Los presupuestos las vamos a presentar. y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
5: I de la plana internacional, un canvi de guió, un gir de guió, que us hem explicat ja també des de bon dematí. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran previstes per aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat a primera hora el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa analitzant les causes d'aquesta aturada.
6: El memoràndum era un acord fràgil, era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrasa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes que durant 60 dies havien de portar a un acord més sòlid. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present i que d'alguna o altra manera pot reincidir també doncs, en el que seria aquesta aturada.
5: Aquest cap de setmana ens espera molta calor. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques. Una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. En tot cas, aquesta serà la primera situació extrema de l'estiu, amb unes temperatures fins a 8 i 10 graus per sobre del que tocaria per l'època, perquè no és gens habitual que els termòmetres puguin arribar al llindar dels 40 graus abans de Sant Joan. Ho hem analitzat tot plegat amb el meteoròleg de la xarxa, en Lluís Miquel Pérez.
16: Podem dir que el moment extrem de temperatura serà el diumenge i el dilluns. Avui, per exemple, a les comarques de Ponent, sobretot el Segrià, arribarà fins als 37-38 graus de màxima. Això estem parlant de temperatures oficials, que són a l'ombra. El diumenge, les temperatures més elevades es donaran en tres indrets del país. Un,

0: n'hi ha 7 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca, Agramunt, Talavera i Alfarràs, i 2 d'estabilitzats a l'Albi i a Cervera. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe de la RL3 i la RL4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. L'incendi de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. Doncs, després del darrer episodi de sequera aguditzat els anys 2023 i 2024, molts municipis van optar per tancar les dutxes de les platges com a mesura per estalviar aigua. Ara, amb els embassaments molt plens i sense restriccions, encara queden algunes platges sense aquest servei. A Palamós, en canvi, les dutxes tornen a funcionar amb normalitat després de 4 temporades. Els companys de TV Costa Brava han parlat amb alguns banyistes per saber com han rebut la notícia.
1: El seu tancament va estar provocat per les declaracions de l'estat d'excepcionalitat per sequera. L'any passat, malgrat que no hi havien restriccions, l'Ajuntament palamosí va decidir mantenir-les tancades. Això sí, obrint els rentapeus. Aquest estiu, les dutxes tornaran a estar obertes, una notícia que ha agradat a la ciutadania.
2: Jo estic en Palafrugell i allà no hi havia. I és veritat que no sabia que aquí no tampoc hi havia, però ara que està, pues està bé.
3: A mi em sembla bé perquè sorties de la platja i saps, te tens que dutxar per quitar la sorra i esto i ja està.
4: Una retornada positiva d'aquesta aigua perquè sempre va bé dutxar-se després d'anar a la platja, ja a la sal i tot.
5: Això fa que hagi tornat després de la sequera que va haver-hi fa uns anys.
1: Des de l'Ajuntament demanen responsabilitat a la població i que no es faci un ús excessiu de les dutxes per no malbaratar l'aigua.
0: I afrontem ara la crònica esportiva amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Cop d'efecte, inesperat, del Barça a la final de l'ACB.
6: Sí, s'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per un sol punt, 112-113, en un partit que es va decidir a la pròrroga. A més, aquesta victòria li permet capgirar el factor pista. I això que els blaugranes havien arribat a perdre de 14 punts en el segon quart, però van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons per al final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es va endur el primer punt de la final. La Provítola va obtenir la millor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà a les 8, segon partit, de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
7: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, i cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa del Satoranski, que també l'hem notat bastant, però el Lapro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem. I estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
6: També victòria del Barça de Futbol Sala, que té a tocar el títol de campió de Lliga. Domina 2-0 la final després de golejar per 6-1 al Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. Al final del partit es va escenificar el comiat de Mendonça, que deixa el club després de 3 temporades. I el Centre d'Esports Sabadell, que vol ser avui equip de segona divisió, té l'oportunitat d'aconseguir-ho, però ha de superar el Zamora i ha de remuntar l'1-0 de l'anada. És el partit definitiu per l'ascens. Els companys de TV Sabadell Vallès ja són a les portes de la nova Creu Alta. Lorena Martín i Josep Colell, com estan els ànims davant aquesta cita històrica?
8: Hola, què tal? Doncs sí, mireu, estem aquí a les portes de la nova Creu Alta. Com podeu veure aquí darrere meu, ja fa dies que s'ha penjat aquest cartell de sold out d'entrades esgotades, per lo qual es veurà un autèntic ambientàs. 12.000 persones animaran el Sabadell amb aquest intent de tornar a la segona divisió. Per veure una mica, no?, com ho

0: Un aficionat tenim aquí en Manel Escrivà, penyista del Centre d'Esports Sabadell. Manel, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com es viuen aquests moments previs abans d'aquest partit?
1: Doncs amb nervis, neguits, amb ganes de que arribi l'hora i esperant que tot surti bé.
0: En el partit d'anada, quan es va acabar el partit, l'entrenador Ferran Costa va demanar que abans del partit es visqués un infern. No aquí a la prèvia. Què hi ha preparat per animar l'equip abans que comenci a rodar la pilota?
1: Doncs es farà una arribada a tots els nivells. Procurarem que l'equip estigui amb el màxim de suport possible, ja no des del partit, des que comenci el partit, sinó molt abans, des que sortim de la convocatòria amb autocar, des de on estan concentrats, se'ls seguirà per animar-los ja des d'allà, fins a l'arribada aquí a l'estadi, ja està preparat des de totes les penyes per poder fer una rebuda, ja et dic, tan gran com sigui possible.
0: I Manel, ja per acabar, però sí que fa 6 anys l'equip va tornar al futbol professional, no vau poder celebrar perquè hi havia la pandèmia. Imagino que ganes no en falten.
1: Gens ni mica, en tenim moltes ganes. A més, el club dona una altra sensació de que el club està preparat per tenir un altre cop lliga professional, per poder assumir el que tot això comporta, i amb moltes ganes, sí, sincerament és que sí.
0: Doncs Manel, ja amb ganes de que arribi avui a les 9 del vespre, confiem que el Centre d'Esports aconsegueixi remuntar aquest 1-0 de la nada.
1: Correcte, això mateix.
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Doncs, companys, ja ho heu vist, eh? Nervis, ganes de que arribi el partit, emoció i 12.000 persones que animaran els homes de Ferran Costa en aquest intent de remuntar l'1-0 de la nada i poder tornar a la segona divisió.
2: Doncs tant de bo, Josep Collell, companys de Televisió de Sabadell Vallès, hi hagi aquesta remuntada. La setmana passada, Helena, ja van aconseguir una remuntada en el partit de semifinals. Tant de bo, a veure si podem l'any que ve parlar del Sabadell a segona divisió.
3: Doncs les ganes hi són per part de tots nosaltres. Ara falta que els jugadors facin la seva feina.
2: I tant.
3: Val, Cristina, bon cap de setmana.
2: Igualment, que vagi bé.
3: I estem ara, com cada divendres, per fer un repàs a la cartellera del cinema. I ho fem, com sempre, de la mà del David Navarro.
4: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
5: Jo ho vaig notar com electricitat.
6: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, hi romp de manera sobtada.
4: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
7: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem.
8: ¿Qué estás haciendo?
9: Soy yo, Joel, tu hijo.
6: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
8: Pensé que tu moriries antes.
10: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
11: Yeah! Així us declaro marit
8: i
11: cobert.
8: Qui ha enverinat la dama d'honor?
12: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
10: Gràcies, gràcies!
13: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
14: Un altre cop l'extinció, no!
6: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
15: Doncs queda't aquí, ja hi vaig jugar.
16: No m'hi veus capaç, oi? Que sí!
3: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del sònar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb 4 artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Una de les actuacions destacades de la primera jornada ha estat la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Heartfreak and the Perpetual Singers. A Amb la seva música, doncs, ens acomiadem. Que tingueu bon cap de setmana. Dilluns us esperem de nou aquí, a les 7. Que vagi bé.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
3: Soc a la biblioteca de Caldes, ara mateix soc als banys de la zona d'infants, d'infantil. Ja veieu que m'enyorava del nostre poble.
4: Els divendres a les 7 de la tarda tens una cita amb Patada al Ventre a Ràdio Caldes, l'informatiu calderí més irreverent de tot el poble, fins i tot del Bugarai.
5: La ràdio que parla de tu.
6: Calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents al programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris, més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents, aquí a Ràdio Caldes 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
5: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
7: L'Ajuntament i Pimec Vallès Oriental han signat un conveni per impulsar l'activitat econòmica del municipi. Les entitats es van reunir a la Piqueta per establir aquesta col·laboració que té com a objectiu impulsar el desenvolupament econòmic local i afavorir la competitivitat de les persones autònomes i pimes. Un estudi que ja s'ha implementat en pobles veïns i pot tenir un impacte favorable en un futur. La Crida ha celebrat aquesta setmana la darrera trobada del curs, un acte durant el qual s'ha valorat el projecte i s'han explicat les propostes preparades de cara al següent curs. La Crida és la continuació del Consell d'Infants, on participen els alumnes d'entre primer i quart d'ESO, també anomenats el Fòrum de les Adolescències de Caldes. Una reunió on es van seleccionar tres propostes, entre les que es troben la realització d'una festa temàtica, la redefinició de la figura i el paper dels delegats o delegades de l'aula i l'establiment d'espais segurs pel jovent de Caldes. Aquest diumenge té lloc la 23a edició de la Fira Botiga organitzada per l'USIC. L'avinguda Pill Margall s'omplirà de parades des de l'inauguració a les 10 del matí fins a les 9 de la nit, una jornada que acollirà activitats com els Jocs Gegants al carrer Gregori Montserrat i la tabalada i mostra de foc a càrrec del Ball de Diables. Respecte al temps, avui es mantindrà l'ambient plenament estiuenc amb una matinada agradable i una temperatura mínima de 16 graus. El cel estarà majoritàriament serè durant tota la jornada amb alguns núvols prims al migdia. Les temperatures pujaran ràpidament fins als 33 graus de màxima a primera hora de la tarda. Per tant, tindrem un dia assolellat, sec i calorós amb sensació de plena canícula. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada. Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any. Vull petar-ho davant del mirall.
1: Vull petar-ho tots els dies de l'any. A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la Revetlla de Sant Joan. I de fer el bailoteo. I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
0: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
1: La Revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
4: Si sentia això, o això, o això, et provoca nostàlgia, El Desván de Andrea és el teu programa. Tots els divendres de 9 a 9 i mitja del vespre a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Caldes Latino Mix. Siempre con lo mejor de la música latina. Los más grandes exponentes.

0: los sábados desde la 107.8 FM Radio Caldas. Comienza la fiesta con su anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tu.
2: Els divendres a les 11 del matí teniu Som Esports, el vostre programa esportiu en el que parlarem de notícies vinculades al món local, al català, a l'estatal i a l'internacional. Us esperem.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
3: Així va sonar ahir al fòrum.
4: La veritat, jo he aprofitat molt les oportunitats que la gent m'han brindat a l'hora de parlar. Jo soc tot el contrari a la meva parella. Jo no soc tímid, no, molt extrovertit, però intento a la meva parella dir-li que quan tu estàs en una connexió a la persona, tot va fluyendo y como el día era yo voy a tener la oportunidad de hablar en muchos jokes y me han recibido muy bien. Invito a la gente a que intenten aprender catalán. Sí que es una mica difícil, no es fácil, pero y no pasa res que si tú te equivocas, la gente de muy buena manera te va a decir, mira, tú tienes que de ir a que esta palabra así, y cuando la gente di mira, lo faz molt bé, que ven, intentas hablar catalán, y la gente le agrada molt aquesta situación.
5: Sí, es molt agradable cuando la gente se pone feliz porque intenten parlar el català o los escoltamos y
6: l'enteneu.
5: Sí, l'enteneu. Entonces, clar, és molt agradable per a nosaltres aquesta situació.
6: Clar, és que està molt bé que en aquest sentit, doncs, nosaltres, si som catalanoparlants i tenim aquesta, ja tenim la llengua de per si, doncs va molt bé, però és donar un cop de mà, és a dir, fer-los que se sentin còmodes, tots els que estem dins d'aquí Caldes, ara parlo de Caldes, doncs, que intentem ajudar-nos, que formem doncs, aquesta pinya, de tal manera que ja, doncs, ara avui tenim l'Alejandro i tenim l'Angie, que ells estan aprenent català, però ells tenen ganes, per tant, si tenen ganes d'aprendre català, doncs nosaltres el que hem de fer doncs, és obrir-los les portes, donar-los un cop de mà, i des d'aquí, davant de micròfon, doncs el que vull és que tothom sigui pacient, doni, en aquest cas, doncs, estigui atent, pendent, que totes aquestes persones que ara aprenen català són els que realment formen part de... Tenim la Revilla,
7: l'Alejandro i l'Angie.
6: Res, només que ens digueu doncs, quines activitats hi ha, si voleu, doncs, com que està per hores, doncs clar, ens podeu dir, ja sabeu que el dia 23 és la Revilla.
7: És la Revilla, és una festa molt, vull dir, a més, també, que no hem dit aquí hi ha la Revilla i tal, però hem de destacar que és el solstici d'estiu, que se celebra. Que a qui no li vulgui, bueno, això ho parlem després, ja és millor que diguin aquestes activitats.
5: Sí. Bueno, la Revetlla de Sant Joan 2026, la flama que ens uneix una nit per compartir cultura popular i festa entre barris. Rebuda de la flama del Canigó a les...
3: El fòrum de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí amb Conchi Sánchez.

0: When I met you in the summer.
1: Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
3: dono,
2: no,
3: una cosa dono temps.
2: O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
4: Clar, jo vés al bar.
2: Visualit... No, vés a la
3: copisteria.
2: A demanar que et fatin fora i a la ràdio.
5: Clar, Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A Plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom.
9: Conxita Granger Veleta.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
8: Matrícula.
9: 62.480.
1: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
10: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
11: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez. Molt bon dia, Caldes. Avui obrim el fòrum d'una manera diferent, una manera que no passa per l'editorial, sinó per la poesia, perquè de vegades hi ha paraules que no busques, però et troben, paraules que algú t'envia des de molt endins i que et recorden que la ràdio també és això, un espai on la bellesa i la consciència poden caminar plegades. Avui començarem amb un poema que m'ha arribat d'una persona molt propera, un poema que parla de nosaltres, del món que habitem i del món que estem deixant, un poema que és alhora advertiment i carícia. Crònica d'un punt blau. Un gra de sorra en el mar del buit, un punt suspès en la nit estelada. Així és aquest món, tan vell i estimat, l'única llar que ens ha estat donada. Mirem cap al cel buscant un altre bressol, viatjant amb la ment a mons llunyans, mentre marxin la llum del sol i de la lluna amb la impremta estèril que deixen les mans. Què estem fent amb aquest batec? Per què preferim el fum i el metall? El bosc, encendres, el riu, extingit. Canviem la vida per un vil guany de cristal. Rasquem les venes de pedra i carbó, bevem el verí de pous profuns, venem l'oxigen per l'ambició de ser els monarques d'un món d'esfondraments. El bosc es rendeixen, el gel va caient, els cels es vesteixen de gris espantós. Cat governant, l'alarma comprèn. El temps ens corre amb un rum perillós. La terra ens crida amb vents de foc, gasta els seus mars de plàstic i sal, però l'ego humà es manté en sec, avançant fer cap al punt final. Comprenc objectes que moren demà, teixint ciutats de pressa i oblit, perdent l'aroma que entra al matí aïllats de l'arbre que ens va donar el nou. S'apaguen les veus de fauna ancestral. El sol es torna desert i cremat, deixant un rastre de ruïna total allà on la vida brollava sagrada. Quina herència deixem al fill que vindrà? Un cofre buit d'asfalt i dolor? El cicle de l'aire ja no aguantarà si l'home destrueix el seu propi motor. Cap galàxia vindrà a rescatar-nos. No hi ha nau ni por en el fred infinit. Si el propi egoisme ens porta a matar-nos, el cosmo piadós esborrarà el nostre crit. Segats d'orgull, trencant el mirall, esborrant el futur de tot el que és viu, deixant la terra sense pau ni lluentor. Amb prou feines, un sospir en el cosmos immens, ens carregarem el que va ser el nostre abric. Desperta't, que el temps ja es fa massa dens. Crònica d'un punt blau, un poema de Pedro Sánchez, en paraules del seu autor, és un cant desesperat i alhora una crida urgent a la reflexió sobre l'impacte de l'activitat humana en el planeta. Inspirat en la fragilitat de la Terra vista des de la immensitat del cosmos, aquest poema ens recorda que no tenim un pla B ni un altre llar on refugiar-nos. Amb versos contundents despulla la voracitat de la nostra societat, la destrucció dels recursos naturals i la ceguesa d'un progrés que ens aboca a l'abisme climàtic. Per exemple, quan diu «gasta els seus mars de plàstic i sal», el poema ens parla d'uns oceans que es degraden entre allò que és natural, la sal, i allò que hi aboquen, el plàstic. Una imatge dura, però real. És un crit poètic que vol despertar consciències abans que el silenci de l'univers esborri el nostre rastre. Amb aquesta mirada obrim el fòrum d'avui, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre i que combina informació, cultura, debat i proximitat. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé 2 hores, compartim allò que ens importa i allò que ens fa créixer com a comunitat. I avui divendres 19 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, després d'aquest poema, d'aquest començament, obrirem una nova edició de Navegant per la Ment amb el doctor Conrad Sorribas. Avui ens parlarà del toc mental, el trastorn obsessivo compulsiu, és a dir, un trastorn de salut mental marcat per obsessions, pensaments o imatges intrusives i compulsions, accions o rituals que busquen alleujar l'ansietat. Explorarem què hi pot haver al darrere, quins tractaments existeixen i com es pot abordar un trastorn que condiciona profundament la vida de tantes persones. I, com sempre, hi posarem també la mirada literària, cinematogràfica i musical, perquè la cultura també ens ajuda a entendre allò que sovint costa bastant tant de dir, no? A la segona hora, de 10 a 11, ens espera un espai on la paraula, la narrativa i l'escriptura es donen la mà. Ens visitarà l'escriptor Isidre Grau, que ens presentarà la seva darrera novel·la, i ja en van 20, aquest estiu enmig del temps, publicada aquest mes de maig passat, del 2026, a La Campana, que és del grup editorial Penguin Random House. Una obra que és un retrat profund dels vincles familiars, del pes del passat i de la necessitat d'entendre per poder avançar, una reivindicació de la vida per damunt de les contingències del temps. Així doncs, prepareu-vos per a un matí intens i ple d'emocions, de paraules i de lletres. Comencem aquest recorregut radiofònic per la nostra plaça, sempre oberta i participativa. I ara, com cada divendres, fem una pausa per mirar cap endins, obrint una finestra a la salut mental, a les emocions i a tot allò que sovint ens atrapa i que no podem evitar. És moment de Navegant per la Ment, aquest espai setmanal que ens guia el doctor Conrad Sorribas. Bon dia, Conrad, què
3: bon
11: tal?
3: Bon dia, Conchi, bon dia a l'audiència.
11: Què tal? Com va? Com anem portant aquest estiu?
3: Després
11: que, tot i
3: de...
11: que aviat podríem dir que ja pràcticament el tenim, ja el tenim, ja el dia fa dies que el tenim, però oficialment crec que és demà. Demà o demà passat? No recordo ben bé. Perquè no sé si és el 20, el 21, en fi.
3: Crec que és demà passat.
11: El 21.
3: Sí, el 21, diria. També t'haig de dir que després d'aquest poema poca cosa hi ha que dir, eh? Vull dir, perquè et deixa pensant.
11: És molt contundent, però també molt real, eh?
3: Clar, intentem d'enganxar-ho perquè diu que no hi ha nau. Intentem d'ajudar una mica i la nostra nau, que és la que navega per la ment, pues, perquè té moltes variables i moltes lectures, aquest poema.
11: Sí. Té, o sigui, una... Està parlant del medi ambient que s'està encarregant, no? O que ja s'ha encarregat. Però, evidentment, també està parlant de la nostra ment. I tant que sí. Vull dir que també
3: diu
11: molt.
3: I el que podem fer per evitar tot això.
11: Tot això.
3: Està bé, perfecte. Sí. Estupendo.
11: Doncs, a veure, que avui toca un tema que a vegades no pensem en aquest tema com una malaltia, però que ho és, no? Perquè el TOC, quan és d'aquesta manera tan compulsiva, no? Obsessiva, compulsiva...
3: I a més és una malaltia que afecta el 2% de la població mundial. Això ho hem de tenir present. Però sí que és veritat que ofereix matisos, el que deies tu, que sí és o no és una malaltia. Clar, sí que hauríem de distingir diverses coses aquí. El que és el trastorn de personalitat obsessiu-compulsiu, que és un tema, el fet de que tots tenim trets obsessius, tots en tenim,
11: sí.
3: I
11: una manera, o sigui, d'una manera més, que es nota més o menys, però tots tenim cosetes, eh?
3: Clar, i després el TOC, sí. El trastorn obsessiu-compulsiu com a malaltia que, com sempre, té una base biològica, no? Però clar, hem de tenir en compte que, i això és molt curiós, el TOC no deixa de ser un subtipus d'ansietat. Que passa que en els manuals de psiquiatria i de psicologia s'explica a part del trastorn per ansietat, perquè té característiques pròpies. El trastorn per ansietat, recordem que és un mecanisme de defensa, és un mecanisme d'alerta, no? El que passa és excessivament activat i, per tant, això provoca problemes, és una malaltia, no?
11: Sí.
3: Però quan el sistema nerviós ja utilitza un sistema de defensa sobre el sistema de defensa, que això seria la compulsió, encara ho compliquem més, no? Aquesta complicació fa que sigui un trastorn que s'estudi, diguem, a part. Però hem de tenir present que forma part d'un trastorn per ansietat, no? Diferències. L'alerta, el pensament, com deies tu, la paraula, el pensament intrusiu, la idea ansiosa, que ens desperta un malestar. I el propi sistema nerviós intenta buscar una solució en aquest malestar. Però, clar, com que la idea ansiosa ja en si és una patologia, la solució també és patològica, que és la compulsió. I això és important, perquè es parla molt de la idea intrusiva, però el que realment s'ha d'intentar evitar, perquè el tractament vagi bé, és justament la compulsió. Per què? Perquè el sistema nerviós s'acostuma a tranquil·litzar-se compulsionant. Si retirem la compulsió, és quan el sistema nerviós, amb un entrenament, se n'adona que no té per què tenir aquesta idea ansiosa, perquè si no la intentem aturar amb la compulsió, en realitat no està passant res. Aquest és una mica el punt. Però clar, això, en el dia a dia, el que comentàvem, tots tenim trets obsessiu-compulsius, i a la vida quotidiana, per exemple, el més directe, quan tanquem una porta, és un moviment, és una activitat quotidiana. Aquesta activitat quotidiana, automàtica, és aquella que ens fa dir, aviam, he tancat o no he tancat la porta? La idea ansiosa, l'he tancada? Saps que l'has tancada, però la idea de l'ansietat, ja, però i si no l'has tancada? Què és el que ens fa tranquil·litzar? Comprovar-ho.
11: Comprovar. Clar. He tancat el foc? Perquè
3: correcte.
11: Això passa
3: sí.
11: molt sovint.
3: Sí, sí.
11: He tancat el foc? O
3: la porta del cotxe?
11: Sí, també.
3: O les portes de casa?
11: He tancat les portes del cotxe? Això passa
3: exacte.
11: Molt sovint.
3: Totalment. No? O a l'hora d'anar a dormir, no? Hi ha persones que revisen tota la casa, quan les finestres estiguin tancades, la porta... Clar, és un mecanisme automàtic. I com a automàtic, llavors, quan la part racional del cervell diu espera't, això ho has fet? Llavors ens crea una inquietud, l'alerta, l'ansietat. Què ens tranquil·litza? Anar a comprovar. Però clar, agafem el tema de la porta. Si aquell doble moviment que fem quan tanquem la porta, ja que l'hem tancada, i tornem, bé, això...
11: Ja et demostra que està tancada. Vull dir que l'hem tancada.
3: Exacte.
11: Perquè si ja tu obres i estàs fent la clau, l'estàs movent
3: exacte.
11: Més del compte, vull dir que està tancada.
3: Això mateix. Però has necessitat fer la comprovació. Que passa que si fem aquest moviment automàtic dos o tres vegades, això ni interrompeix el normal funcionament de la persona i ningú se'n dona compte, diguem. O sigui, és un mecanisme automàtic de defensa. Però ja va per aquí. Això és una cosa. Ara, pot haver-hi persones que, com deies tu la paraula també, la compulsió, ritualitzen aquest fet, i llavors què passa? Que si una persona està 20 minuts comprovant que realment ha tancat la porta, això ja és una compulsió que comença a interferir el normal funcionament de la vida quotidiana, perquè en aquests 20 minuts potser arriba tard a la feina o potser... Mm-hmm. Què vol dir? Que en el moment en què aquesta activitat comença a fer aquest mal resoldre el dia a dia, això ja comença a ser un trastorn que al final acabarà sent la malaltia si no s'hi posa, si no s'hi posa remei, diguem, no? Mm-hmm. Ara, també hem de tenir en compte el que comentàvem, que hi ha persones que per la seva estructura de personalitat ja són persones rumiatives, li donen voltes a les coses, per tant genera ansietat, i són més comprovatives. No? I això formaria part de, també de la manera de ser. Clar, i com manera de ser, tan dolent pot ser donar excessivament voltes a les coses que passar de tot.
11: És que passa tot, eh? Clar. Perquè és que sovint te trobes que quan fas això de dir he tancat la porta o he tancat el foc, és perquè també ha passat que en algun moment t'has deixat el foc obert o t'has deixat la clau a la porta.
3: Correcte, vull correcte.
11: Això
3: és el
11: ha passat.
3: Que es diu ansietat apresa. O sigui, el sistema nerviós moltes vegades actua així perquè ha après.
11: Sí.
3: Hem de tenir en compte sempre que el sistema nerviós busca la prevenció i busca la seguretat, que passa que moltes vegades s'excedeix. Mm. I en el cas del TOC, és el que dèiem, s'excedeix tant amb la idea ansiosa com intentar per ell mateix arreglar la situació. Mm-hmm. També és veritat que hem d'anar una mica al tanto amb això, perquè és clar, per això l'element fonamental és la compulsió, perquè si el sistema nerviós s'acostuma a tranquil·litzar-se per compulsió, cada vegada coses més petites, situacions més quotidianes, generaran més compulsió, perquè diguem que és una activitat que el sistema nerviós tolera, o sigui, cada vegada necessitarà compulsionar més per estar tranquil. Per exemple, jo recordo un cas d'una persona que va notar un soroll. Estava a punt de creuar la frontera cap a França, estava arribant a una població del Vallès, i quan va arribar a casa seva i anava pensant, sí, hi som, no? I si resulta que aquell soroll va ser que vaig atropellar algú? I sí que va agafar el cotxe i va tornar a fer de matinada el camí per veure si hi havia...
11: Si aquest soroll que havia sentit havia atropellat algú.
3: Exacte. Això és un indicatiu de la intensitat que provoca aquest tipus de patologia. També és veritat que, clar, com que erròniament el sistema nerviós busca la solució, moltes vegades la persona conviu amb aquesta compulsió, perquè una vegada fet el ritual, com que l'ha fet, això l'ha tranquil·litzat. Per això són trets que, a no ser que siguin molt evidents, com en aquest cas s'hi ha explicat, hi ha persones que viuen molts anys amb aquesta situació i han adaptat el seu sistema de vida a això, no? De tal manera que potser és l'entorn que li diu, però què estàs fent estant enganxat aquí a la porta, per exemple? O què estàs fent caminant i 4, 5, 6 passos i llavors tirar-ne dos enrere per saber si realment els has fet bé, no?
11: El tema de la neteja, que ja, això no és només pel·lícula, és realitat.
3: No.
11: I hi ha persones que tenen una obsessió
3: sí,
11: per la neteja pròpia, sobretot de tocar qualsevol cosa que toquin, o que et toquin, no? Immediatament netejar les mans, però també de la llar. O sigui, de la mateixa manera que pot haver-hi persones, com es diu, en el síndrome aquell de Diògenes, no? Pots tenir acumular, hi ha les persones que tenen aquesta obsessió perquè estigui tot perfecte, immaculat, podríem dir.
3: Per exemple, aquest, el criteri de la neteja té que veure amb la contaminació.
11: Mm.
3: És a dir, la persona que pateix per estar contaminat, no? Que nosaltres vivim amb gèrmens constantment, no? En el moment en aquesta idea, i molts d'aquests gèrmens, la majoria, si no segurament com a espècie hi haguéssim desaparegut, van a favor nostre, o sigui, ens defensen. Sí que és veritat que això també té a veure que les nostres pròpies defenses estiguin en condicions d'assumir aquests gèrmens, diguem, no?
11: Uh-huh.
3: Perquè quan baixen les nostres defenses, justament els gèrmens que són favorables es poden convertir també en un problema. Això que hem parlat ara, si el sistema nerviós fa una lectura negativa, desperta l'alerta davant de tot un sistema ambiental amb el qual convivim amb aquests gèrmens. Mm-hmm. Que llavors és això, la persona comença a pensar sobre la seva pròpia contaminació.
4: Bueno, i és que això, vull dir, hi ha casos, conec un cas, no? Fins i tot és el fet d'aquesta... Penses que aquests micro, bueno, bitxets, insectes, no? D'aquest sí. Tipus, aquests, no sé, que els tens, que arriba fins i tot a veure'ls a la
3: sí.
4: Pell.
3: Sí, sí, sí.
4: I aquesta neteja, però una neteja que al final vas al metge perquè la pell se t'ha usant o fent servir productes tan forts que el que fas és que després necessites un tractament per la pell.
3: Això que expliques
4: molt final, bé. I finalment necessites també un professional.
3: I això és molt important, el que estàs dient, perquè havíem dit ja en alguns programes que tenim patrons bàsics de patologia, no? Però a vegades aquests patrons bàsics tenen ponts de connexió. Sí, aquest trastorns que tu expliques, la persona té una visió delirant de lo que hi ha, d'aquests bitxets que estan en aquesta situació, no? Clar, això què vol dir? Que el trastorn obsessiu compulsiu, com molts trastorns de patologia ansiosa, el programa passat parlàvem de la neurosis, no?
4: Sí.
3: De les neurosis, doncs, que això que comença com una neurosi, és a dir, com una vivència excessiva de la realitat, es pot arribar a transformar en una psicosi, o sigui, una interpretació allunyada de la realitat, no? Uh-huh. I al final això desemboca també, bueno,
4: home, quan veus una, o sigui, tu veus uns insectes que t'estan per la pell i diu, veus? Diu, jo no veus res, vull dir que...
3: Exacte, sí,
4: que és, això ja està clar, que aquí hi ha el deliri també.
3: Correcte, exacte. I això en patologia psiquiàtrica és molt freqüent, eh? És a dir, és important tenir coneixement dels patrons bàsics, però també hem de tenir en compte que hem de flexibilitzar una mica el criteri diagnòstic, perquè aquests patrons bàsics tenen moltes vegades punts de connexió, vasos comunicants, diguem, no? Mm-hmm.
4: Com es manifesta? Perquè, clar, aquesta obsessió, o sigui, és que no sé com... aquest toc, no? Aquesta obsessions, compulsions, etc. Com es manifesten? Ja des de la infància o ja apareix de cop i volta des de quan una persona és adulta i t'obsessiones per alguna temàtica, com per exemple el no estar infectat?
3: Sí, en realitat hi ha els dos components, eh? És a dir, hi ha persones que ja per la pròpia constitució genètica, el temperament que dèiem, no? O sigui, la part de la personalitat que ens ve donada biològicament, ja tenen una tendència especial a la rumiació. Realment aquest tipus de situacions són aquelles que realment la persona pot arribar a exercir un procés obsessiu-compulsiu que vingui una mica a viatjar amb ell durant tota la vida. Per exemple, posaré un cas. Fa temps, a Barcelona, vaig portar un pacient que portava molts anys amb una idea ansiosa, que és, quan sortia de casa seva, sempre pensava, espero que no li passi res a les meves filles. Tenia dues filles, no? La idea ansiosa. Tinc dues filles, que no els hi passi res. Ritual. Cada vegada que sortia de casa, donava dos cops amb la mà a un arbre que tenia davant. I després, en tots els cotxes que estaven aparcats al carrer, fins a la cantonada següent, amb els retrovisors els anava donant un copet. Aquest ritual era la compulsió que tranquil·litzava la idea ansiosa. I això va durar molts anys, perquè al final ningú se n'adonava i ella es tranquil·litzava fent això. Què va passar? Que un dia, dintre d'un d'aquests cotxes, hi havia una altra persona que això de que li donessin un copet en el retrovisor
4: no li va
3: fer gràcia.
4: No.
3: Tampoc devia tenir el seu dia, aquesta persona, i es van discutir. Però amb aquesta discussió van arribar a les mans.
4: Uau.
3: Sí, i el del cotxe li va donar un cop de puny. Li va fracturar el nas. Va anar a urgències, no? I en el traumatòleg de guàrdia li va preguntar què és el que havia passat, etc. I ell li va explicar tot aquest ritual.
4: El ritual que feia.
3: Clar, aquí el diagnòstic traumatològic evidentment hi era. Però són d'aquells casos en què el pacient entra per traumatologia
4: i surt per psiquiatria. Per psiquiatria.
3: Això també vol dir, hem parlat sempre de la psiquiatria d'enllaç, sí. La relació que hi ha en totes les especialitats mèdiques. No?
4: El que sí que està clar que el TOC és un trastorn mental o una malaltia. Bueno, és que jo no sé si li hem de dir malaltia o... senzillament així, tal com ho diu la paraula, trastorn, no?
2: Sí,
4: o sigui, és com ben has dit, pot ser una base que tingui una base genètica, no? Que aproximadament el 35 o el 40% del risc de patir un TOC, de fet, podria ser hereditari?
3: Hi ha una part genètica molt, molt important en aquest aspecte, però aquí hem d'anar al tant...
4: Però,
3: una...
4: sí, però per exemple, és aquí parlaríem de la causa.
3: Clar, la causa... Això és molt interessant, és a dir, nosaltres quan parlem de genètica hem d'anar una mica al tanto, perquè la major part dels cromosomes muten. És a dir, quan nosaltres som fetus, el sistema nerviós muta més de la meitat dels cromosomes, perquè si no tots seríem clònics, tots seríem iguals. Per la part que no muta, sí que ens assemblem pares, avis, rebesavis, etc. No? Per la part que muta, no. Som la novetat genètica que portem a la vida. Per tant, quan heredem, què és el que realment heredem? Doncs heredem un percentatge de possibilitats de patir determinada malaltia. Val? A partir d'aquí venen els detonants. Per què? Perquè pot haver una persona que a nivell genètic pugui tenir un 90% de possibilitats de tenir una malaltia i no la fan mai.
4: Uh-huh.
3: I en canvi hi ha unes altres persones que potser només amb un 1% van i la fan. Què és el que desenvolupa aquesta latència interior? Els detonants. Llavors, aquí tenim, no? Tenim una base genètica, base, no vol dir que realment això hagi de comportar directament la presència de la malaltia, però llavors hi ha una sèrie de detonants, experiències, que poden detonar aquesta latència. I aquí tenim la diferència entre la causa i el detonant. La causa pot ser genètica amb un percentatge molt elevat, però aquesta genètica pot ser latent i no manifestar-se mai. Els detonants són els que activen aquesta capacitat que pot tenir el sistema nerviós de tenir qualsevol malaltia, entre elles el TOC. Sí que és cert que la vessant estadística amb el TOC, a nivell d'història clínica i història familiar, és bastant evident. És a dir, que hi ha bastanta freqüència entre l'aparició d'un TOC en una persona i els elements familiars, no? L'experiència familiar prèvia, els antecedents familiars.
4: Sí, els antecedents, sí. Que podrien dir repetir-se.
3: Exacte, sí, sí.
4: Però a vegades per el mateix, perquè la... Podríem dir, per al coneixement, és a dir, perquè tu veus que la teva mare o el teu pare fa això i aleshores se te queda a tu també, o senzillament perquè la cosa va així.
3: Això seria un detonant.
4: Un detonant.
3: O sigui, l'experiència, l'aprenentatge, no? Però sempre amb aquesta base, diguem. És a dir, reduint-ho, no? Si el pare, la mare o un avi ja té un trastorn obsessiu compulsiu, segur que el fill o el net el tindran? No.
4: No, exacte.
3: No, segur, no. I s'ha de tenir en compte, s'ha de registrar en la història clínica perquè són elements a tenir presents, evidentment, com estem dient, però no vol dir necessàriament que hagi de tenir el quadre clínic.
4: Exacte. La importància del diagnòstic aquí.
3: Exactament.
4: Penso
3: exactament.
4: Que és molt, molt important.
3: I amb això es tret un tema que sí que l'hem de tractar en algun programa, perquè últimament hi ha unes veus a les xarxes i tal... posar en evidència de que si les patologies psiquiàtriques són malalties o són trastorns. I això en parlarem perquè està creant un debat amb xarxes molt intens, hasta el punt d'arribar a negar que la patologia psiquiàtrica sigui una malaltia, cosa que evidentment és quan existeix, no? Però aquesta diferència entre el trastorn i la malaltia, que en el primer programa ja vam parlar alguna cosa d'això, quan parlàvem del trastorn de personalitat,
4: sí.
3: Ja prepararem un programa amb aquest aspecte.
4: Bueno, és que jo penso que, o crec, no?, que el TOC també, d'alguna manera, també és un trastorn de la personalitat. Pot ser que arribarà. O contribuirà, no?
3: A vegades sí, a vegades no. Però sí que és veritat que estem parlant d'aquesta diferència entre el trastorn de personalitat, que és una manera de ser malaltisa, és allò que comentàvem un dia, no?, que la malaltia segueix el mètode científic, el mètode mèdic, no? Uh-huh. Hi ha un diagnòstic, un tractament, una evolució i una cronificació o una curació. És el mètode científic, no? Descartes, val? Trastorn de personalitat? No. és una manera de ser malaltissa, per tant no obeeix al sistema mèdic. És, per això moltes vegades és molt més complicat. I per això també moltes vegades la medicació, bueno, moltes vegades no, sempre, la medicació amb el trastorn de personalitat és una eina, però mai una solució. Diguem que facilita

0: ser la persona rara de la família. Mira, fa aquestes coses, no? I ja està. Perquè això és un altre tema important. O sigui, la capacitat d'adaptació que té el grup familiar de la patologia d'una persona, d'un membre de la família, és impressionant. O sigui, hi ha vegades que hi ha, com que de sempre o amb els anys, determinat membre de la família ha actuat així, bueno, això, és la persona estranya de la família, sense més. I alguna vegada passa alguna cosa que ja sí que fa que això vagi més enllà de la persona, diguem, peculiar, i llavors és quan arriba el diagnòstic.
1: El diagnòstic. I per tant, si es diagnostica que aquí hi ha un trastorn, sí. El tema, el tractament, arribem al tractament.
0: Clar, el tractament, sempre quan parlem de fenòmens d'ansietat, és a dir, que ja, diem, el trastorn obsessiu compulsiu és un subtipus d'ansietat. S'estudia a part, però és un subtipus d'ansietat. Per tant, sempre anem a l'alerta, no? El sistema nerviós, quan racionalitza, ho veu tot molt clar. No hi ha problema. Si aquest tipus de quadres clínics anessin pel còrtex cerebral, o sigui, per la part del cervell que pensa, no hi hauria més problema. O sigui, en el pacient, a la persona que consulta, se li explica què és el que passa, el pacient ho racionalitza i aquí s'acaba el problema. Però no. Això va per la part automàtica del sistema nerviós. Allò que havíem comentat, aquells nuclis que estan al mig del cervell, la hipòfisi, l'hipotàlem, l'amígdala, o sigui, els sistemes automàtics del sistema nerviós. I aquí podem estar setmanes racionalitzant i aquí no ens en sortim. Què vol dir? Que aquesta part d'alerta, l'única manera que té el sistema nerviós de saber de què no té per què mantenir-la, justament és entrenar-lo a fer allò que pensa, que sent, que no pot fer. Perquè fent-ho és quan realment aprèn en què en realitat no està fent res. I això, que és, això és psicoteràpia, això és terapèutica, això, en el cas del TOC, té aquella peculiaritat que hem dit que hem de sumar esforços per la compulsió. És a dir, que el sistema nerviós aprengui que sense compulsionar realment no està passant res. Per tant, els esforços psicoterapèutics han d'anar fonamentalment dirigits cap a la compulsió i, evident, també cap a reduir la idea intrusiva. Però aquesta idea intrusiva quedarà reduïda quan se'n doni compte que realment sense compulsionar o sense buscar la seguretat, realment no està passant res. Llavors és quan aquesta idea intrusiva va baixant la seva intensitat. Com sempre, i com que hi ha aquesta base biològica, la medicació també té el seu punt, no? En general, quan el quadre és molt intens, la medicació té un criteri prioritari, no? Dirigit a rebaixar l'angoixa, amb algunes vegades, amb la part farmacològica, la resposta és molt bona, i la part psicoterapèutica, que sempre hi ha de ser-hi, potser no és tan intensa la seva necessitat, però en general la medicació ha de constituir un suport perquè llavors la part psicològica pugui entrenar aquesta disminució de la compulsió que comportarà la disminució de la idea ansiosa o de la idea intrusiva.
1: O sigui que ajudarà. I bé, a partir d'ahir ja la persona comença a superar i comença a no tenir aquest toc. Vull dir, no sé, aquí entrarien ara en la superació, superar aquest trastorn.
0: I hem de tenir present que les tres coses que dèiem al començament del programa, no? És a dir, que hi ha el trastorn de personalitat, hi ha conductes obsessives compulsives i el TOC com a tal, no? Què vol dir? Que reduïm o que curem la malaltia no vol dir que els trets de manera de ser persisteixin, no? El que passa, la diferència és que aquests trets
1: no l'afectarà ja interiorment. Correcte. I d'una manera, vull dir, que ho farà perquè, és a dir, aquestes pors o aquestes, el que tinguis que oblidar-te a vegades de temps, del que sigui, no? O el que estaves fent d'aquesta manera tan compulsiva, això no hi serà, però sí que tindràs...
0: Hi haurà aquells punts que sí. Ja diem que totalment tenim, doncs, sempre la diferència és que no serà un disturb pel normal
1: no
0: funcionament de la persona.
1: No li provocarà tampoc l'ansietat ni aquest efecte que és el que fa que precisament hagi d'anar... que hagi de fer tot aquest tractament.
0: Clar, hem de tenir present que ser rumiatiu dintre d'un espai que no interrompeixi aquest normal funcionament també té els seus avantatges. Hi ha moltes professions que la persona que és minuciosa, que és tècnica, que no, bueno, això no deixa de ser un tret rumiat.

0: actiu, no? Però que a nivell professional és un, vaja, li va molt bé a la persona ser en aquest sentit, no? I en canvi el criteri del que també hi és el perfil, no? La persona que ho analitza tot, clar, al final també hem de tenir en compte una cosa, que el ser humà és com és, perquè la persona que ho analitza tot, i això t'hi trobes molt a la consulta, no? Que et diu la persona, per exemple, que té un toc, és que jo voldria ser d'una altra manera, jo voldria passar de tot, perquè la gent que passa de tot és feliç. No és veritat. La gent que passa de tot passa, i com que passa no afronta. I com que no afronta, quan té un problema...
1: No sap aquest... comportar-lo, no?
0: I a més, com que el problema no l'afronta, es va multiplicant, i li cau a sobre un problemón que al final acaba igualment angoixat. Per tant, tampoc és la solució. La solució sempre és el criteri d'autoconeixement, autoacceptació, i quan un té això ben clar, llavors és quan busca ajuda.
1: Uh-huh.
0: I l'ajuda tampoc és despersonalitzar. Segurament la persona, amb el cas que estem parlant avui, sempre tindrà un punt rumiatiu, un punt obsessiu, com podem tenir tots. El que passa és que això, com dèiem, no li farà mal bé el normal funcionament d'aquesta vida seva.
1: Uh-huh. No sé si passem ja a la part cultural, perquè aquí trobem bastant. Sembla, o sigui, que diu que és un parlar del TOC és un tema que no trobaries gaire cosa, i d'unidó tot el que trobes en llibres, o sigui, trobem els llibres al cinema i a la música, sí. Hi ha de tot, o sigui, quan parlem de cinema hi ha les bandes sonores, però després també hi ha cançons a part, vull dir, que toquen aquest tema del toc, i de llibres, no sé, a veure, primer els que ha trobat.
0: No, jo, aviam, anem-nos... En general, tinc que dir confessar una cosa, que això és un criteri personal, no? Jo amb els llibres d'autoajuda tinc una certa resistència, no? Per un motiu. Però jo crec que el ser humà ha d'anar de la patologia cap enfora. I a vegades n'hi ha de molt interessants i escrits amb tota la bona voluntat, no? Però quan li donem una informació a un pacient, depèn del pacient, depèn del trastorn, certament, però li estem induint que cada vegada estigui pensant més en el seu problema, quan realment un dels motius de les visites mèdiques és, en un espai limitat amb el temps, allà ha de sortir tot, tant amb la part psiquiàtrica com la part psicològica. I llavors la lectura, que hi ha, com sempre, s'han de fer matisos, hi ha persones que els hi van molt bé, però jo no sóc gaire amb els llibres, clar, perquè amb la literatura moltes vegades trobes llibres d'autoajuda,
1: sí, hi ha un que és totalment clar, és vèncer sus obsessiones, sí. Aquí està clar que aquest seria un autoajuda total. Però després hi ha un altre que diu el Sweet Talk, no? Sí. En aquest cas és una obra híbrida, no? Catalana, basada en testimonis reals que combat el tabú de la salut mental i l'impacte dels diagnòstics.
0: I aquest, que és molt interessant, que és No pienses en un elefante rosa.
1: També.
0: Sí, de totes maneres aquí jo diria que tothom, que és una mica el final, la conclusió del llibre, que tothom tenim un elefant rosa.
1: Hi ha llavors, un que és una novel·la, Tocados, de Damián Alcolea, vull dir, aquest és novel·la,
0: exacte.
1: No és, és narrativa i tal, vull dir, igual que trobem en pel·lícules, doncs també trobes novel·la.
0: Sí. I és que, a més, saps què passa? Que forma part una mica del que diem, com que elements de toc en tenim, forma part de la vida quotidiana. Llavors, hi ha molts personatges, inclús que potser no ha sigut el criteri del director o l'escriptor de la història, i t'està definint un trastorn de tipus obsessiu, no?
1: Mm.
0: Aquest llibre de l'Elefant Rosa deixem obert en el sentit de que què vol dir que tothom té el seu elefant rosa? Pues bo és que cadascú el busqui.
1: Està bé. pel·lícules, aquí hi ha dues concretes, la millor impossible per mi és la millor, perquè és una obra mestra. Són d'aquestes que les pot de... És del 1997, el Jack Nicholson fa un paper impressionant.
0: Sí.
1: Bueno, tota la trio, que ara no recordo què és... no recordo ara el nom, però bé, tot, però és que aquí és que...
0: A més, comentàvem...
1: Ho broda,
0: totalment.
1: Sempre broda tots els papers, clar. Però és que aquí és que ho fa tan bé, i és el fet de que veus a una persona amb tocs totals, no?
0: Totalment.
1: Però que després és una gran persona, no?
0: Sí, exacte. No, i de fet, comentàvem abans de començar el programa fora d'antena, que amb aquesta pel·lícula quasi bé és un tractat. O sigui, sí. Si passem la pel·lícula, doncs ja ho tenim com mig explicat tot, no? De fet. I el Jack Nicholson, que moltes vegades es diu que és un actor que exagera molt els seus personatges, que és molt histriònic i tal, en aquest cas no, eh? En aquest cas no. O sigui, el que és, tal com està definit el trastorn obsessiu compulsiu, és el que és.
1: Sí. Ho fa molt bé. I després tenim l'espanyola, el toc-toc.
0: El toc-toc.
1: No? Però que tu n'hi do, sembla que sigui una tonteria, però el context i tots els personatges que van sortint,
0: sí,
1: tots
0: el formen part. Sobretot el psiquiatre. I a més s'ha de tenir en compte que tot passa a la sala d'espera del despatx del psiquiatre, no?
1: Sí, sí. Home, tu passes bé veient la
0: pel·lícula. Jo sempre tinc la teoria, que també un dia d'aquests ho vam comentar-ho, que els psiquiatres mai sortim ben parats a les pel·lícules. I aquesta, en plan clau d'humor, però aquesta també, aquesta, també va per aquí.
1: Sí, ja... Doncs, així arriben, no sé ja, si hi ha alguna més que vulgui destacar. De músiques n'hi ha bastants, eh? A banda de les bandes sonores, tant la del toc-toc com d'aquesta, però després hi ha altres músiques com el Boulevard o el Boulevard dels Somnis Trencats, el No estic bé, vull dir, aquestes estan en anglès, eh? Però vull dir, són pel·lícules que anen... Hi ha una, concretament, que es diu Obsessions, no? I en aquest cas també és la noia que canta.
0: I els títols moltes vegades han donat crèdit a pel·lícules del gènere de terror. Vull dir, això també...
1: Sí. Doncs, doctor Sorribas, arribem avui al que serà el penúltim programa de Navegant per la Ment i bé, vull dir que encara ens queda un, doncs aquests l'aprofitarem bé.
0: Doncs aquí estarem.
1: Doncs, moltes gràcies, com sempre, per ajudar-nos a posar llum en aquests racons foscos de la ment, on sovint costa molt d'entrar-hi.
0: Gràcies
1: doncs,
0: a tu i l'audiència.
1: Ens retrobem divendres que ve i ara, doncs, amb aquesta mirada tan humana, tanquem aquesta primera hora del fòrum, fem una pausa per escoltar les notícies, el butlletí informatiu de les 10, i no marxeu, que en pocs minuts tornem a sèrie.

0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament i Pimec Vallès Oriental han signat un conveni per impulsar l'activitat econòmica del municipi. Les entitats es van reunir a la Piqueta per establir aquesta col·laboració que té com a objectiu impulsar el desenvolupament econòmic local i afavorir la competitivitat de les persones autònomes i pimes. Un estudi que ja s'ha implementat en pobles veïns i pot tenir un impacte favorable en un futur. La Crida ha celebrat aquesta setmana la darrera trobada del curs, un acte durant el qual s'ha valorat el projecte i s'han explicat les propostes preparades de cara al següent curs. La Crida és la continuació del Consell d'Infants, on participen els alumnes d'entre primer i quart d'ESO, també anomenats el Fòrum de les Adolescències de Caldes. Una reunió on es van seleccionar tres propostes, entre les que es troben la realització d'una festa temàtica, la redefinició de la figura i el paper dels delegats o delegades de l'aula i l'establiment d'espais segurs pel jovent a Caldes. Aquest diumenge té lloc la 23a edició de la Fira Botiga organitzada per l'USIC. L'avinguda Pill Margall s'omplirà de parades des de l'inauguració a les 10 del matí fins a les 9 de la nit, una jornada que acollirà activitats com els Jocs Gegants al carrer Gregori Montserrat i la tabalada i mostra de foc a càrrec del Ball de Diables. Respecte al temps, avui es mantindrà l'ambient plenament estiuenc amb una matinada agradable i una temperatura mínima de 16 graus. El cel estarà majoritàriament serè durant tota la jornada amb alguns núvols prims al migdia. Les temperatures pujaran ràpidament fins als 33 graus de màxima a primera hora de la tarda. Per tant, tindrem un dia assolellat, sec i calorós amb sensació de plena canícula. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Passen un minut de les 10 i obrim la segona hora del fòrum, una hora que dedicarem a parlar de literatura, de memòria i d'identitat. Avui tenim el plaer de conversar amb Isidre Grau, reconegut escriptor, autor ja d'una vintena de novel·les, 20 en total, i que avui ens presenta la darrera, acabada, podríem dir, que quasi ben bé sortida del forn, no? Aquest estiu, enmig del temps, que ha estat publicada per La Campana, del grup editorial Penguin Random House, i que, de fet, jo dic que perquè és recent sortida del forn, perquè ha estat aquest passat mes de maig, vull dir que la tenim aquí, i de seguida, sí, sí. i de seguida, a més, me va arribar.
1: El 14 de maig, la data oficial.
0: Sí.
1: Totes les llibreries.
0: Un plaer de tenir-te de nou.
1: Gràcies,
0: aquí.
1: Gràcies, sí.
0: Perquè és que crec que no ha passat un any, vull dir que tenia l'anterior, que ens queda les nostres.
1: Va sortir el març-abril de l'any passat.
0: Del 25, per això,
1: sí.
0: Que això que a vegades... I a més, sempre, jo sempre et pregunto, quan parlem, arriba al final de... I bé, i la pregunta, sempre dic, la pregunta del millor, i ara què? I diu, bueno, ara no sé, ara... Sí, en sí. Aquell moment sí que ja me vas... Aquí sí que sí, me vas indicar sí, que ja
1: seria,
0: estaves, que ja
1: sí,
0: estaves,
1: sí.
0: Que ja estaves...
1: Estava.
0: Digo, de moment no parlaré gaire, però sí,
1: no,
0: però
1: okay.
0: Sí que ja ho havia.
1: Sí.
0: I clar, i de seguida, quan la veus, i bé, d'alguna manera...
1: Ara encara no et puc dir, estic treballant, però encara no.
0: Bueno, això ja preguntaré cap
1: exacte,
0: al final,
1: ja.
0: Perquè aquestes preguntes no falten.
1: Sí.
0: A més, clar, en aquesta que has canviat d'editorial, en aquest cas, perquè les últimes, en el que ens queda dels nostres,
1: sí, sí,
0: 73
1: sí.
0: Dies amb el pare,
1: sí, sí.
0: Diverses, eren trípode, exacte,
1: sí.
0: Ciutat de Canalda, que era després de... És l'anterior del que
1: sí.
0: Ens queda dels nostres.
1: Sí.
0: Eren totes, anaven en trípode i ara en canvi ha sortit el grup, el Penguin. És que el Penguin s'està quedant molts escriptors bons, se los està quedant. Bueno, en aquest cas és La Campana, pot ser Rosa dels Vents, perquè tots
1: sí,
0: formen part del grup
1: sí,
0: editorial.
1: O La Magrana també.
0: També La Magrana, sí. Exacte.
1: Bé, en aquest cas, però si he publicat les últimes 5 llibres a trípode, tinc una relació personal excel·lent i a més, estic molt content de com han sortit tots els llibres. El tema que hi ha, l'interès d'intentar canviar en un editorial que hi hagi una distribució molt més àmplia, molt més garantida. Aquest és el repte i de moment no estic content perquè diem que arribi a més públic el que faig.
0: O sigui, vols dir que amb aquí
1: La Campana
0: arribarà.
1: Té una distribució
0: sí.
1: Molt més...
0: Sí, no, això sí que és cert. Vull dir, a més, treu més exemplar. Això també, clar, és un grup bastant fort. Podríem dir que avui dia hi ha dos grans grups.
1: Sí,
0: un és Penguin. Penguin i després
1: sí.
0: Planeta
1: i també Abacus Futur.
0: Abacus, clar,
1: sí,
0: perquè
1: sí. També grup,
0: que, o sigui, Abacus ja es queda en llibreria, editorial...
1: Sí, també són els tres grans grups, per dir-ho així.
0: Bé, comencem bé, primer...
1: Si jo el mercat està allà, nosaltres estem aquí.
0: Parlem, o sigui, tot i que ja... És que ja, jo diria que totes les últimes obres, 73 dies amb el pare, després Ciutat de Canalda, que ens queda dels nostres, ara aquests... Vull dir, tot aquest any, jo podria dir, jo em sento privilegiada per el fet de que facis aquestes presentacions aquí a la ràdio. Això
1: bé,
0: em fa
1: jo,
0: sentir molt bé.
1: Per mi és una... Bueno, no sé, tenim una molt bona relació i, per tant, publicar... Una de les coses maques és que tornes a entrar en contacte
0: amb les persones,
1: amb totes unes persones que hi ha una afinitat. I,
0: oh, i tant. Això jo diria que és la part més important.
1: Sí.
0: Doncs, però igualment jo, per recordar qui és l'Isidre, perquè ja dic que és ben conegut i a més en tantes obres i a més una persona molt reconeguda, com a escriptor, però també com a professor d'escriptura, i en l'Ateneu justament allí vas estar pues, un
1: sí,
0: molt
1: 13
0: temps, 13
1: anys,
0: vull dir gairebé 15,
1: sí, estar, sí, gairebé.
0: Que a més d'escriure és formador.
1: Sí. Forma,
0: el fet de formar i persones que després han sortit escriptores
1: sí,
0: gràcies
1: no,
0: també
1: no.
0: A la teva formació. Per
1: sí,
0: exemple,
1: sí.
0: Una molt coneguda aquí, amiga, com és la Yolanda Bataller.
1: Sí, molt.
0: Doncs mira, dic que Isidre Grau és nascut a Sabadell, resident, jo diria, pràcticament tota la vida, no? A vegades en aquests moments a l'hospital toca anar a Sabadell, però després la vida és al poble que està a Cerdanyola.
1: Continua.
0: De professió enginyer, mentre podríem dir la part professional, no? Enginyer químic, i després durant... també vas treballar durant gairebé 30 anys de tècnic industrial. Però la literatura jo penso que sempre hi ha estat silenciosa, però persistent, no? Sí. El 1994 vas començar a donar classes d'escriptura a l'aula primera, a l'aula de llibres, i més endavant a l'escola d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Escrius de manera regular des del 1975 i vas publicar la primera novel·la, Fugida en gris, l'any 1980. I a partir d'ahir, doncs, imagina't totes les que... De novel·les, 20, però a banda també hi ha llibres de contes...
1: Una vintena de títols, de coses...
0: Després, llibres també de... que ajuden per escriure, com és La maleta de l'escriptor,
1: i l'arquitectura
0: del conte. Sí. Per una banda, ens ensenya a escriure contes, que això ja és també la teva feina, que ha estat a l'Ateneus, no? I La maleta de l'escriptor, que es poden trobar... Bueno, no la trobarem per comprar-la, perquè podem dir que està exhaurida, però sí que la trobem en les biblioteques.
1: Sí.
0: Jo la vaig trobar a la biblioteca, La maleta de l'escriptor, i t'asseguro que ajuda molt, eh? Vull dir, quan fas classes d'escriptura... moltes vegades demanes al professor, no, a la professora, un manual. I per mi un dels manuals més importants, més que jo m'he trobat, que m'ha ensenyat molt, tenint en compte també el que t'ensenya el professor, és La maleta de l'escriptor.
1: Bé, és una companyia més.
0: Sí, ajuda molt. Sí. També dic que has guanyat una desena de premis, entre els quals el Sant Jordi del 1987 per Els colors de l'aigua, i també dues vegades al Ciutat de Palma.
1: Mm-hmm.
0: Avui, doncs, es portes justament aquesta, la 20, la número 20.
1: Sí, exacte.
0: La número 20, que és de novel·les, eh? Ja dic que de obres tens més.
1: Sí.
0: Doncs la número 20, que és Aquest estiu, enmig del temps.
1: Sí.
0: I per presentar la novel·la, doncs aquí faré un resum, perquè jo de seguida passem a que siguis tu el que parli. Aquest estiu, enmig del temps, ens presenta l'Àlex, que hereta la casa familiar, la Gironda, i decideix renovar-la per anar-hi a viure. Només entrar-hi el retorna a un estiu que li va canviar la vida quan tenia 13 anys, vull dir, és el record. També hem de dir que aquesta novel·la, el passat, és el 2019, i el present estem al 2039.
1: 2039, perquè són 20 anys,
0: sí, havien de passar 20 anys. Però és que normalment, quan estem parlant del present, és ara, vull dir, el 2039.
1: Jo ja aquí ja està clar, eh? Al final, no, jo no volia posar ni anys ni
0: res. No, però és que aquí el veus, com el veus,
1: no,
0: ho hem de dir. No faig spoiler, eh?
1: No, al principi no volia posar anys, però vaig veure... que es prestava a un embolic, i llavors dic, bueno, doncs va, concretem. El 2019, que és l'estiu abans de la pandèmia, perquè després ja s'embolicava la cosa, i després havien de passar 20 anys, perquè sí, ja està, doncs el 2039, que no passa res.
0: És a dir, només entrar-hi, el retorn, a un estiu que li va canviar i quan tenia 13 anys, no? Deien en el cas de l'Àlex. Un estiu de silencis, de confessions, de disputes familiars i de descobertes. Un estiu que marca el pas de la infantesa a l'adolescència i que revela que la família, amb tot el que pesa i tot el que el sosté, és un dels grans motors de la identitat, podríem dir, no?
1: Sí.
0: Això... justament, també, d'alguna manera el trobàvem també aquí. És a dir, és diferent, totalment diferent. Vull dir, no té res a veure, perquè aquí, en què ens queden els nostres, tot i que pot ser qualsevol família, qualsevol persona, però sí que hi ha com una part molt, molt teva,
1: aquí
0: podríem dir.
1: No hi ha res inventat, no hi ha res de ficció.
0: Exacte.
1: I aquí tot diria, és inventat.
0: És ficció,
1: tot.
0: És ficció total, no?
1: Sí.
0: I de fet, és a dir, és una novel·la sense estridències, però plena de finor i de mirada i de veritat. Vull dir que, tot i que sigui ficció, la veritat és que trobes molta veritat,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Pues comencem les preguntes.
1: Pues molt bé.
0: O la conversa. Doncs mira, els orígens i la necessitat de... O sigui, faré una mica, primer, abans de... Després ja ens centrarem aquí, en la novel·la. És el fet de recordar, no?, els teus inicis. expliques, o sigui, tu expliques normalment que no ve de, que no vens d'una família lectora. Quan mires enrere, què creus que et va portar realment a escriure?
1: Sí, vinc d'una família, diguem, pagesa, bàsicament, i aleshores jo diria que potser m'hi va dur que jo tenia potser una observació en aquell temps que tots vam viure més de silencis, de mitges coses. Jo captava més indicis potser dels que m'explicaven, i llavors hi ha una necessitat d'explicar-te el que no entens. I llavors diria que, bé, per via intuïtiva, que per mi és la meva força principal, doncs, bueno, buscar interpretacions de les coses que no veus clares i crear ficcions que te les puguis explicar i que el puguis donar un sentit. Per mi, donar el sentit al que passa, per mi potser és el més important.
0: I si parlem, tenint en compte la perplexitat, escriure era una manera d'ordenar el món i d'entendre't?
1: Sí.
0: D'entendre, el món.
1: Sí. I entendre'm també.
0: Com a persona.
1: Tots ho fan, tots. I entendre els altres, i entendre'm a mi, i a tot. Bueno, sí, entendre's.
0: La prehistòria literària. Què queda d'aquell nen que escrivia novel·les als 11 anys? O que començava a escriure llibres ja als 11 anys? O les seves històries, podríem dir.
1: Sí, curiosament, en aquells moments, entre els 10 i els 14 anys o així, jo vaig escriure, diguem, 4 novel·les, 4 històries, d'aquelles que, bueno, que no es poden ni mirar, però senzillament jo llegia coses, llibres de, no sé, de novel·les històriques del Walter Scott o novel·les del West dels Anne Gray, i bé, llavors m'agafaven ganes de crear història, inventar-les totes, no? I bueno, no sé, estudiava batxillerat i veu que m'entretenia creant històries. És una cosa que va quedar arraconada, però va ser la base que després, al cap de 15 anys, o sigui, als 30 anys, quan tinc 30 anys, és quan em poso realment, doncs, a dir, va, vaig a veure què passa amb la literatura.
0: El moment de dir sí a la literatura, que et fa apostar per l'escriptura ja als 30 anys?
1: Sí, vull dir, jo, com hem dit, doncs, soc enginyer, etcètera, havia treballat des dels 19 anys, doncs, en una indústria de plàstics, després, bueno, senzillament en aquells 10 anys, doncs m'havia casat, tingut fills, estava en una situació, diguem-li, estable, i aleshores, bueno, vaig a donar corda a la meva passió, a la meva assignatura pendent, que és la literatura. I llavors, bé, senzillament em vaig decidir el setembre del 75. Les coses sempre es decideixen després de vacances. No sé si et passa a tu, però normalment les coses importants és quan el mes d'agost, quan estàs en unes circumstàncies així i et venen altres
0: quan, però
1: idees.
0: Podríem dir quan estàs una mica com més relaxat?
1: Sí, més relaxat.
0: Jo ho veig així.
1: Sí, més relaxat. Més,
0: o que no estàs pensant en la feina o en el que sigui.
1: És,
0: no?
1: és un temps d'espera, perquè atures i llavors has de tornar a engegar. I llavors dius, bueno, va, potser és el moment de... I el setembre, doncs el setembre, aquell setembre del 75, quan encara havia de començar tot l'enrenou, doncs jo me'n vaig anar ja a Tossa de Mar, concretament, perquè havia decidit, pel que sigui, escriure una novel·la ficció total, a partir d'això, d'un personatge que havia viscut a tots els estius, cosa que jo no és el cas, i vaig inventar una història que era la fugida en gris. Bé, molt bé, vaig anar... I durant 3 anys vaig aprendre a organitzar-me sense cap contacte amb el món editorial ni amb res, però bé, a base d'innocències es va construint tot.
0: L'ofici i l'evolució com a escriptor de l'ofici després de 20 novel·les, què és el que encara et sorprèn de l'ofici de l'escriptor? Perquè jo dic que l'ofici de l'escriptor no només és escriure, i això tu ho has viscut a flor de pell, no? Vull dir, com a persona que has estat formador, o professor, en centres, etcètera, dedicat a la docència també, però relacionat totalment amb el teu, amb l'escriptura, i després la literatura. I també, doncs, si toquen fer presentacions, etcètera, vull dir, o acompanyar altres vegades a altres escriptors, no?
1: Sí. Bé, entre tot.
0: Per això jo dic que l'ofici de l'escriptor no és només escriure.
1: No. I després és llegir molt, sobretot, i informar-se. I normalment sempre ens hem d'informar molt per sobre del que acabarem fent servir. Perquè bueno, t'ambientes, i més aviat te'n sobra, no? Vull dir, de coses que potser no farà servir. Però bé, l'important és que et sentis com molt carregat del tema. I a mi, com que normalment, quan vaig a, quan em fico, ambiento una novel·la en un lloc determinat, necessito anar a aquest lloc, necessito conèixer-lo, necessito, etc. Aquí, en aquest cas, que el poble aquest, només parlo de la Gironda, i fins i tot aquí la primera pàgina, abans de començar el text, el lector ja trobarà un dibuix d'aquest espai, que és una casa, una antiga casa de pagès.
0: És curiós, perquè ja crida l'atenció aquesta casa, perquè és el paisatge que al principi, si quan no comença, diu, mira, hi ha un plànol. No, aquí no. És un
1: dibuix que no l'he fet jo, perquè no en sé, però sí que vaig fer el croquis, i un bon amic que sí que en sap, vam anar perfilant les coses. La gràcia és que tot passa en una casa, una antiga casa de pagès, que ha subsistit amb 10 hectàrees de camps al voltant, i no ha venut quan en una banda hi ha el poble ple de cases, i en una altra banda hi ha urbanització de torres d'estiuets, i senzillament haurien pogut vendre i no han venut. Ja està, és senzillament això. Aquest és l'únic espai totalment imaginari, però que pot ser qualsevol lloc d'aquests d'aquí, pot ser Caldes, però no.
0: I un estiu. Bé.
1: I un estiu. Vull dir, aquesta és la idea. I per tant, després sí que hi ha un altre espai dins de la novel·la que és significatiu, que és Formentera, no?
0: Sí.
1: Però bé, evidentment jo ja el coneixia, però jo vaig anar...
0: En aquest sentit veus que és real.
1: Sí, ja vaig anar, ja ho coneixia, però hi vaig anar, i precisament ara estic pendent de què aniré a fer al setembre, aniré a fer una presentació de la novel·la
0: a Formentera. Sí, home. Això està molt
1: clar,
0: bé.
1: Clar, perquè a passada fem...
0: I millor que sigui al setembre, perquè ara no podries caminar, no podries donar ni un pas. Perquè entre que és petita...
1: És Itàlia.
0: I és
1: capital Roma. Ara.
0: Sí, és terrible. Vull dir, com han canviat, no? Els jocs tan idíl·lics, no? I ara doncs s'han convertit...
1: Continuen sempre en determinades estacions.
0: Exacte. A partir de setembre, o a l'octubre millor. I fins al mes d'abril, podríem dir, perquè ara ja...
1: Abril-maig encara es conserva bé. Sí,
0: però ja dic que val la pena, perquè dius tu, una illa tan bonica com és Formentera, no?
1: Sí.
0: I doncs, però bé, si és al setembre, doncs passejar per allà i per allí, diguem, i el fet de presentar la novel·la,
1: bé,
0: això està molt bé.
1: I tant
0: que sí. Doncs això jo és el que et preguntava, doncs què és el que després de 20 novel·les te sorprèn encara, o queda sorpreso per aquest ofici, per escriure?
1: Bé, aquí la cosa és que cada vegada, esclar, quan te vas fent així gran o madur, que en diguem, doncs també dubtes de si té sentit continuar escrivint, etc. No? I aquesta novel·la, bé, ja ho explico més o menys, doncs de fet vaig estar, abans de començar-la, un any sabàtic, sense escriure res, voluntàriament.
0: Crec que això va ser després del Ciutat de Canalda.
1: Sí, després del Ciutat de Canalda, que jo havia acabat, i llavors aquell any em vaig dedicar bueno, de parada i també per altres situacions familiars més dures, però d'alguna manera vaig dir, bueno, vaig tranquils, perquè la vida és molt relativa, vull dir, en qualsevol moment doncs estem subjectes a la desaparició, per tant, bueno, val la pena o no val la pena escriure. Llavors, senzillament vaig deixar passar un any i em anaven apareixent algunes idees, no? Però jo, no, jo anava a la mamà, jo no. Llavors hi va haver un moment determinat que em va semblar que ja estava com molt carregat d'idees, i llavors, pues, sí, precisament era el maig del 2023 que vaig anar a Formentera, em vaig tancar en un lloc al costat del mar, al mateix lloc que hi ha una placa en l'hotel que on la Montserrat Roig havia anat,
0: havia estat,
1: havia també tancat escriure l'hora violeta, i allà l'havia escrit. I jo dic, jo li vaig dir, per mi jo vinc a començar una novel·la que es dirà Aquell estiu enmig del temps. O sigui que...
0: Això també és fora de temporada, suposo que te vas,
1: sí,
0: tancar allà.
1: Sí, al maig hi vaig estar una setmana i
0: molt
1: vaig
0: bé
1: fer el... No vaig escriure encara la novel·la, sinó vaig...
0: Podríem dir que l'esquelet de la novel·la.
1: Exactament, vaig projectar, vaig escriure amb 15 o 20 pàgines, doncs el que havia de ser la novel·la, i després dos anys i mig o així anar fent i anar fent, eh? I sempre hi ha aquest dubte de dir, bueno, i ara què? Eh? Vull dir, això que dius, amb la maduresa què? Pues, que dius, escric o no escric? Però llavors sempre val la pena deixar que tornin les ganes, o sigui, escriure ha de respondre a un desig profund d'escriure. I això és el que em vaig voler demostrar, de dir, no escric perquè no sé fer una altra cosa, perquè cada vegada també descobreixo que el que m'agrada més és viure d'una manera la que sigui, viatjar,
0: viure,
1: trobar els amics.
0: Però a vegades pot ser aquesta viure, això mateix, gaudir dels amics, gaudir fins i tot, podríem dir, del moment que estàs, del paisatge, del,
1: sí,
0: que sigui, de la tranquil·litat,
1: sí,
0: o del que, o del que et porti, no?
1: Sí, és, a vegades el que és important en alguns moments d'aquests és de que fas el que sigui, a vegades, pues, no sé, un dia pues, dic, bueno, vaig a Barcelona a veure les exposicions i tal i qual, i vaig lliure totalment voltant, etcètera, etcètera. Llavors hi ha algun moment determinat, sense buscar-lo, que dius, ostres, estic bé. Diguem-li, i això està al mig de, suposem, fins i tot al mig de la Rambla, que ja és difícil.
0: Sí, i amb les obres, no?
1: I amb les obres. Però vull dir que fins i tot em sembla que el que podem perseguir és aquest, la consciència de dir, mira, estic bé amb el que estic fent.
0: I pot ser fins i tot en trobar-te amb amistats,
1: sí, sí, sí,
0: que,
1: sí,
0: que, i si estan relacionats amb l'escriptura, doncs encara,
1: sí,
0: més, perquè,
1: sí,
0: és el fet de comentar, no?
1: Sí.
0: I sobretot quan, quan sempre que et present, aquí no ho he dit, però que sí que estaves en l'Ofèlia Drac,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: vull,
1: sí,
0: dir, que era tot un conjunt d'escriptors,
1: sí, sí,
0: i tal, que formàveu part,
1: sí,
0: de l'Ofèlia Drac. Doncs és el fet, no sé si aquestes trobades
1: això
0: les continuen tenint.
1: No, bueno,
0: perquè... Després, amb els anys, eh?
1: Som, continuen noves amistats, però hi ha...
0: Però ja no, ha, no teniu trobades.
1: Hi ha defuncions pel mig, vull dir que... Bueno,
0: no, però jo encara, sí, conec, no sé si la... Espera, Margarita Lisset. Lisseta,
1: sí, és la poca, sí, perquè és més jove, també,
0: sí,
1: és més jove, però bueno, ja, ah, jo també amb el Vicenç Villatoro,
0: també,
1: que també ens veiem, però també és més jove, eh? I bueno, però ja, hi ha el Jaume, el Jaume Fuster, el Maria Antoni Oliver,
0: ja no,
1: que ja s'han mort, després hi havia altres gent, vull dir, circumstàncies,
0: sí,
1: però bé.
0: Però sí que encara quedeu per persones, o sigui, escriptors,
1: sí,
0: que estàveu
1: encara
0: aquí en Ofèlia, Drac.
1: Sí, sí.
0: La disciplina. Com escrius? Tens rutines, manies, rituals? És que justament fa, sí, abans parlaven de unes... No, en aquest...
1: Sí, sí, no,
0: fa,
1: no, ja
0: de toc, no? Perquè
1: sí,
0: el toc,
1: sí,
0: és... Però sí que hi ha unes persones, sobretot,
1: sí,
0: els escriptors, que teniu unes rutines, unes maneres de fer, no?
1: Unes maneres, unes...
0: Cadascú? Sí. Cadascú,
1: no,
0: ho feu d'una...
1: I que són... Jo, per exemple, pues, puc escriure, diem, amb música, per exemple, però música, però no cant.
0: Música ambiental. Música,
1: sí, tipus... música, el que m'agradi, però música.
0: No sé
1: però...
0: si t'agrada el piano, vull, perquè
1: sí, sí, evidentment.
0: És que jo, a mi, una de les que més m'ajuden sempre a tot és, les,
1: sí, sí.
0: És escoltar música
1: sí,
0: de piano.
1: Sí, sí, jo tinc una neta que té el piano i que el té allà al costat i a vegades ve, dic, sí, sí, ja pots anar tocant ja, vull dir que no molesta. O sigui, la música, evidentment, és una bona companyia. Això per una cosa després...
0: I també t'inspira a l'hora de... O no et molesta quan tu estàs escrivint?
1: No em molesta i a vegades puc posar coses... No és que m'inspiri, vull dir, em dona un ambient correcte, però, a veure, vull dir, la cosa és estar sol, concentrat, i després escric... amb moltes intermitències, perquè faig notes, busco, tal... Vull dir que no és allò d'escriure, pum, que et ve la inspiració i tal i qual, no? Jo reescric absolutament totes les vegades que calgui. I, de fet, per mi, un dels plaers, jo sempre dic que m'ho passo bé, diem, suposant que hi hagi tres fases de l'escriptura, m'ho passo bé amb la primera i amb la tercera.
0: El començament i el final.
1: Sí, que la primera, que és acumular, preveure, preparar tot, documentar-se i anar...
0: El que serà, sí. Diguem, fas aquí sí, la primera part, que és el que serà aquesta
1: tot,
0: novel·la,
1: tot
0: no?
1: Tot això, val. Llavors ja, diguem, la segona, que és escriure, i escriure, bueno, molt bé, però jo quan escric així per primera vegada tinc la consciència de que allò no val. Diguem-li, no? Vull dir que no, a mi no em surt tot, oi, mira que maco i tal. Vull dir, però passa que necessito escriure-ho i després m'ho rellegeixo i subratllo les idees que hi ha, el que va bé i el que no va bé i tal. Però és una fase que és més insegura. I llavors el que dic, que m'agrada la tercera, que és la reescriptura, quan ja et sembla que has dit tot el que vols dir, i llavors vale, donar-li la... Hi ha molta gent que això li costa molt.
0: O sigui, de donar-li ja el definir. O sigui,
1: sí.
0: Si has d'afegir o canviar alguna sí, cosa, sí. És el toc final, no?
1: Sí, sí, sí, sí, tot el que significa. No haver d'inventar, o sigui, quan ja has inventat, llavors remenar l'olla i... Bueno, sí. Cadascú. Serien les meves manies, diguem-li.
0: I aquestes manies que podrien dir, però, això bueno, també a l'hora de quan tu has fet, tens aquell llibre, o bé l'arquitectura del conte, o bé la maleta de l'escriptor, això també ho expliques, la manera, o sigui, el perquè, com ho ha de fer cadascú, no?, a l'hora de preparar...
1: Sí, sí, de fer la maleta de l'escriptor venen d'una sèrie d'articles que durant 4 o 5 anys, l'any, no sé, del 99 fins al 2005 o així, vaig anar escrivint pel diari A l'Avui, del suplement, hi havia cada setmana o cada 15 dies un article de tècniques d'escriptura i llavors, doncs, bueno, això et concentres en un espai concret que no et pots allargar molt, doncs, explicar algunes coses concretes, no? I bé, i a partir de llavors, reelaborant-ho, vaig fer el llibre, però, bueno, a base d'això.
0: I continuem amb el tema de la docència. Què t'ha ensenyat? Ensenyar.
1: Molt. Bé, molt, sí, no és cap cosa, perquè realment quan entres, veia el que feia, bàsicament eren, diem, tutories, o sigui, els cursos finals, quan ja els alumnes més o menys tenen i hi ha una novel·la estructurada o tal i qual, un projecte, i llavors va intervenir, entrar a fons. Llavors, esclar, amb cada persona, que és un projecte de novel·la, entres molt... a fons a entendre què vol dir i fins i tot moltes vegades més enllà del que aquella persona sap i llavors és molt delicat perquè diguem, has d'intentar fer veure que la persona s'adoni de què vol dir i de què no vol dir. I llavors evidentment hi ha molta implicació perquè pateixes i aprens després sobretot la interrelació del grup amb les classes quan, quan la mateixa gent entre ells es donen consells i tal, i en algun moment li pots dir a aquell que està donant un consell al company, dir, oi, que bé que ho dius, i per què no t'ho apliques tu, això? Bé, els mecanismes aquests que són els que ensenyen. I nosaltres, els professors, també aprenem alguna cosa.
0: Dels...
1: Sí, però no se sap, eh?
0: Quan justament estàs sí. fent les classes.
1: Sí, sí, sí.
0: Tornem a l'Ofèlia Drats, no? En aquest sentit, havies comentat molt per sobre les persones que hi eren, no? Però què va significar formar part d'aquest col·lectiu tan singular en una època també
1: sí,
0: tan singular?
1: Estem parlant d'anys 80, la plenitud, jo em sembla que era el 79 o 78.
0: Sí, ja quan... diguem que estaven en la transició, sí, vull dir, política.
1: En tot aquell moment tan important i tot plegat, però bueno, llavors jo després d'escriure en solitari tot plegat, llavors doncs em vaig relacionar a través d'en Josep Albanell en aquells moments i vaig entrar en contacte i llavors ell em va introduir en el grup aquest que s'estava començant, que ja havien, que ells acabaven de guanyar en aquells moments el Premi de la Sonrisa Vertical amb els 10 pometes té el pomer, que jo no hi vaig participar, però llavors a partir d'aquell moment hi havia tot el grup que tenia tot una eufòria, i llavors em vaig integrar i va ser molt important, perquè clar, jo anava una mica així de savi, d'innocent, jo podia escriure, però conèixer el sector editorial, conèixer una mica els intríngulis, la duresa del sector editorial, doncs això no, si no ho vius a través dels altres, no ho veus. Llavors, senzillament, també va ser un molt important, perquè vam fer molts experiments amb gèneres literaris, evidentment, després el policíac, el gastronòmic, el de terror, coses que jo no hauria fet jo sol, perquè la novel·la policia que m'agrada llegir-la, però
0: no és el teu estil.
1: No és el meu estil, i en canvi...
0: Sí que persones d'ahir, com per exemple la Margarida Aliceta, o la Maria Antònia Oliver i el Jaume Fuster, novel·la criminal.
1: Sí. Però bé, i amb altres jugàvem amb molts estils, i llavors doncs, bé, va ser una experiència, a part de la relació d'amistat i de tot plegat, però van ser uns anys molt, bueno, uns anys en què, de fet, alguns d'ells ja havien començat a publicar, però va ser l'any de que tothom es va llançar a publicar, tant el Jaume Fuster, el Jaume Cabré també, evidentment,
0: sí.
1: En aquests moments.
0: Veus, Jaume Cabré és un altre estil.
1: Són tots estils totalment diferents. I el Josep Albanell també. Vull dir, tots eren diferents, però quan ens posàvem a fer reculls per Ofèlia Dracs, doncs teníem... O eren molt crítics tots i no tot ho deixaven passar. O sigui, per tant, va ser una molt bona escola, tant literària com de relació i com de contacte amb el mercat editorial, que és una cosa molt difícil.
0: Exacte.
1: De conèixer tu sol. Vull dir, encara...
0: No, hi havia una connexió en aquest sentit, vull dir que totes... Mira, llibres de la Maria Antònia Oliver, que en aquell moment estaven en la Magrana, que ara s'han tornat a reeditar en la nova Magrana, perquè tot va... sí que és veritat que hi ha editorials que d'alguna manera pues, per a poder subsistir és quan entres en els grups més grans.
1: Sí,
0: hi ha algunes, com per exemple Trípode, que encara conserva la seva independència.
1: Independents i també, hi ha de tot.
0: Sí.
1: Avui dia estem en un mercat molt divers que no té res a veure amb el d'aquells anys.
0: No.
1: Però bé, estem
0: però
1: aquí.
0: I el que importa és això, perquè sí que és veritat que lectors n'hi ha, però és que cada dia hi ha molt de llibres, és que la quantitat de llibres que van apareixent i llibres que molts estan editats per bones, o sigui, jo dic editorials B, que són aquests llibres, doncs, que és l'editorial Kissing, vull dir que... Però també n'hi ha, els diu, bueno, si no me lo editan, pues me l'autopublico, no?, que també passa
1: sí,
0: això.
1: Sí, hi ha de tot. Sí, a veure, hi ha un bosc molt, molt gran, i i molts pocs passejants que entrin al bosc.
0: Sí.
1: Hi ha molta gent que prefereix anar a la platja, per dir-ho així, que entrar al bosc.
0: Sí.
1: Bé, ja ens entenem.
0: Que és difícil també, perquè és difícil, perquè avui dia tant són tant els llibres que hi ha, doncs que la editorial, evidentment, també han de fer una selecció.
1: Sí, sí,
0: i, evidentment,
1: sí.
0: Sempre té més preferència als autors que ja teniu un bagatge coneguts,
1: sí,
0: reconeguts, clar. Que no que els que acaben de sortir. Clar.
1: Sí, però és molt variable perquè avui dia també hi ha bastanta facilitat i bastantes ganes de descobrir valors nous, noves veus i sobretot els temes que puguin...
0: No, i que tema, sigui, exacte, i que tema. Sigui, perquè això també ho tenen en compte. A vegades tenen en compte que la persona sigui el que escriu o el que posa el nom sigui mediàtica, no? Perquè això és garantia...
1: No, això ajuda.
0: Això és garantia de venda, això sí. Per l'editorial.
1: Sí, sí.
0: També que la temàtica sigui de tan atractiva, sí. Tan atractiva, doncs que això sí que aleshores també pot ser una garantia, no?
1: Sí, sí.
0: Però ja te queden tot pel mig dels que... Però que és que això també és normal, no?
1: Sí, sí.
0: I també això ho saps tu, Isidre.
1: Sí, sí, sí.
0: El territori literari. Vinyes de Sabell. És un territori inventat que li dona Vinyes de Sabell i que no li dona un espai real. Perquè aquest és,
1: sí.
0: És un espai
1: sí.
0: Que és ficció.
1: Sí, sí, bé, això surt en aquells anys, estem parlant de l'any 83, aproximadament, o així, 82, 83, amb tota la transició política ja amb el cop d'estat del 23 de febrer i el desengany...
0: El 81, sí.
1: El 81, el 23F,
0: sí.
1: El 23F del 81.
0: Sí.
1: Bé, per tant, jo ja estava escrivint, ja havia publicat i tal, però llavors dius, bé... Dius, bé, sembla que he agafat un cert ofici, per tant, ara ja de què val la pena escriure? I llavors, en aquells moments, amb tota aquella circumstància... Estem parlant d'això, mitja transició, quan ja hi havia veus una mica discordants, doncs jo em vaig plantejar d'escriure sobre l'evolució de l'entorn. I llavors, bé, Cerdanyola, que estava en plena evolució encara, en construcció de tot, no? Com tantes i tantes poblacions de la perifèria. Llavors, bé, senzillament jo em vaig agafar on vaig crear aquest espai, Vinyes de Sabell, que, bueno, aviam, abans, en temps de la República, es via a Sant Cugat, per exemple, li havien posat Pins del Vallès, no? Perquè Sant Cugat, els sants no eren bons, no eren ben vistos, i llavors, bueno, doncs, van posar... Llavors vaig pensar allò com... No, evidentment, no és Cerdanyola, que com la pateix, llavors, Vinyes, perquè era el més abundant a tots els voltants, i Sabell, per no dir Vallès, però vaig pensar, bueno, els de Sant Llorenç de Sabell no s'enfadaran.
0: No.
1: Bé, igual vaig crear un espai que per mi sempre ho dic que és com el meu Macondo, perquè,
0: sí.
1: Perquè clar, jo també acabava de llegir Els Cianos de Soledat i tot plegat, i aleshores doncs, bueno, tenies aquelles ganes i em vaig proposar fer una novel·la, una invenció total, no tan màgica com el realisme
0: com
1: màgic
0: del
1: d'això, però volia que els meus lectors s'ho passessin tan bé com jo m'ho havia passat llegint Els Cianos
0: de Soledat.
1: No? I, bueno, i on va sortir aquest espai i després un projecte que durant 20 anys vaig escriure 4 novel·les més relacionades amb tota aquesta...
0: De les Vinyes de Sabell.
1: ...família. I bé, vull dir, això és una tendència, no?
0: El territori és un personatge, quan parlem d'identitat i paisatge, el territori...
1: És
0: fet...
1: important, és important, no el personatge, però és el marc en què passen totes les coses que han de passar. Per això ara la novetat és que en aquell estiu al mig del temps, en lloc d'explicar gaire el territori, em centro molt en una casa que sintetitza l'evolució
0: la Gironda
1: de durant 200 anys, i m'ho invento. I per què dic la Gironda? Pues perquè sí, perquè em va venir al cap, em va sonar el nom i jo sempre dic sí o no, sí o no. I llavors quan m'he dit 4 o 5 vegades que sí, pues dic, bueno, pues tiro, ja està, ja m'agrada, no? Perquè llavors invento, encara que no tingui cap importància, que en realitat el nom ve de que fa 200 anys que va venir un pagès viticultor d'allà, de la Gironda de Bordeus, de França,
0: de França.
1: I que va venir aquí a collir raïms i es va enamorar de la terra aquesta i van crear una casa i li van posar la Gironda en un hort al seu terreny. Punt, ja està. Per això no importa gaire.
0: Doncs ara ja ens entrem en aquest estiu enmig del temps. El punt de partida, d'on neix aquesta història? Perquè tu dius que vas estar, o sigui, el 23 te'n vas anar allà a Formentera, te'n vas tancar una setmana i a partir d'ahí neix. Però abans pot ser que ja tenies alguna cosa al cap,
1: sí,
0: no?
1: Sí, senzillament la cosa que tenia és que el temps és molt fràgil, que tots podem ser el rei del mambo, perquè en qualsevol moment, pues, senzillament una malaltia o una caiguda o el que sigui, s'atacava la cosa. Per tant, aquesta idea de que, bueno, vale, que el temps és finit, doncs, i que aleshores, bueno, com diu aquí en alguns llocs de la novel·la, al final un dels personatges, que som un parèntesi enmig del temps, no? O sigui, en realitat ens podem pensar el que sigui, si tinguem diners, si tinguem fama, el que sigui, però en realitat el que convé pensar és que som un parèntesis. Nosaltres estem aquí, hem començat, tancarem, abans han passat moltes coses i després en passaran d'altres. Aquesta és la filosofia. I llavors jo, què passa? Que invento, després de tot el que em va venir lliurement al cap, invento aquesta història d'aquest home, un avi, que és, en aquests moments és un ceramista, diguem-li que als 70 anys, pinto aquesta generació als 70 anys, que acaba de perdre la seva dona fa mig any i que llavors ell, bueno, d'alguna manera, pues, té una caiguda i tal, i llavors la família, la filla i el net l'han de venir com ajudar a socórrer en aquesta casa. I llavors és a partir d'aquest estiu en què ell està convalescent, però bueno, i que després l'hauran d'operar, l'hauran de posar una pròtesi i tot plegat, que per ell és com el final del món, perquè ell, que no ha tingut mai cap malaltia ni tot plegat, i que li hagin, o sigui, la idea de que hagin d'anestesiar, vull dir, això amb ell ja és com, això ja està, tu, ja apaga i vámonos, no? I, bueno, i llavors aquesta era la idea.
0: Que I ve estiu, aquesta relació que té, en aquest cas, net, és el net.
1: Sí, el net aquest, que, bueno, aquest és el... Bé, esclar, tot és la suma de molts ingredients. Aquí aquest nano, el de 13 anys, és un... I entro també, m'agrada tocar aquest tema del que serien això que es diu les altes capacitats o els superdotats que es deien abans, que aquest nano és un nano de 13 anys, molt espavilat, que té... que, bueno, que ho capta tot i que té alguns problemes també de relació, precisament per massa, i llavors és un fill únic d'uns papes que molt bé, molt macos i molt tal i qual, però sembla ser, quan comença la novel·la, que estan en crisi.
0: Bé, i llavors, això justament a partir d'ahir, doncs,
1: exactament,
0: no...
1: Exactament, llavors allà desencadena tota aquesta idea d'aquest... aquest noi de 13 anys que durant l'estiu, des de tot el que és l'estiu, des de Sant Joan fins al principi, al final de la tardor, quan s'acaba la novel·la i quan, bueno, etcètera, quan continua la vida, doncs jo explico totes les coses i cosetes que passen. Però, evidentment, ho explico des de la veu d'aquest noi quan té 33 anys.
0: Sí.
1: Vol dir que ja és arquitecte i que està a punt de muntar un estudi d'arquitectura amb aquesta casa.
0: La casa a la Gironda que li han deixat també.
1: Sí, que li han deixat també, però és una casa que des dels orígens pagesos, pues, l'avi ja era ceramista, el besavi era fuster, vull dir que la casa ja ha tingut moltes transicions.

0: que és el 2039.
1: Sí, però és que el que intento és que no tingui cap mena d'importància. Sí. La meva previsió... Però,
0: clar, és que jo això també te podria dir... o sigui, per què vas situar el present narratiu al 2039 i per què no el del 2026? Clar, no sé si això té res a veure amb el... perquè el protagonista havia de tenir una edat, no?, ja, sí. I el del 2019 al 26 no haurien passat prou anys, sí. I hauries d'haver-la avançat.
1: És una cadena de coses, però també, per altra banda, també jo pinto aquest avi, vull dir, aquesta generació, sí. Doncs de 70 anys, perquè resulta que aquests, ell i els seus amics, aquest l'avi, doncs, tenen un passat que va començar de joves a Formentera fent el hippie, per entendre'ns, no? Clar, llavors això també ho he calculat, vull dir que aquests eren nascuts al voltant de l'any 50 i llavors doncs, l'any 72 és quan van tenir aquell estiu que retrata aquí, sí. I tal i qual. Per tant, tot ha de lligar, encara que no importa gaire, però això sí, sí que ho faig lligar. I per tant, ja vaig calcular que, doncs, senzillament, sí, el 2019, diguem, la gent aquesta hauria nascut a l'any 49, no perquè m'importi, bueno, és un càlcul.
0: Però sí que tens aquest càlcul, sí, sí. Que va per aquí, vull dir que està lligat totalment,
1: està lligat,
0: i ha de ser d'aquesta manera, vull dir que
1: lligat.
0: No és exacte.
1: El que menys lliga és que sigui, a veure, després hi ha una fixació meva, que jo vaig fer aquesta història per dir, bueno, mira, aquest home, que aquest 2019 el té els 70 anys i se li acaba el món, sembla que se li ha mort la dona, ell no sé què, ja està fotut, està molt deprimit i tal i qual, i jo explico aquest estiu i tot, però què passarà? Jo el que volia és que, veus, tants problemes que teníem aquell estiu i han passat 20 anys. Mm-hmm. Val? Això és el que... 20, per què? Podia ser 10, però no, m'agradava que senzillament sí que aquest nano hagués acabat l'arquitectura, s'hagués situat, i bé, per tant estem parlant en una època que no és madur, o sigui, està a transició, sí. Que està començant la seva vida realment professional, perquè muntaran un estudi d'arquitectura d'aquests que avui dia estan de moda, i per tant no està ni al final de la seva vida, està precisament al punt dolç.
0: Sí. Bueno. No, està justament a la meitat.
1: I l'única previsió, l'única cosa meva dintre aquesta ciència-ficció és que el 2039 estarem fent més o menys la mateixa vida que ara si el senyor Trump no tira la bomba,
0: sí,
1: atòmica.
0: Si algú no li dona algun botó a alguna cosa.
1: Sí, si no, doncs mira, estarem...
0: O tot, vull dir...
1: Estarem a la Vall d'Aran refugiats en una cabana.
0: No sabem com anirà el canvi climàtic i tot,
1: sí,
0: plegat. Vull dir que sí. Millor no pensar, millor
1: sí,
0: pensar.
1: Però,
0: que,
1: en definitiva, que... aquest procuro que no, sí, sigui el problema.
0: Clar.
1: Ara, això sí, ja ho puntualitzo, que quan s'acaba la novel·la és el 22 de juny del 2039.
0: Vale.
1: Tu creus o no tu creus? No. És igual.
0: És igual, però aquí és una novel·la, vull dir,
1: sí,
0: que tot,
1: sí,
0: això.
1: Sí.
0: Com construeixes un protagonista amb altres... O sigui, amb altres capacitats sense caure en els tòpics.
1: Clar, això és un tema. Evidentment vaig documentar doncs, també amb nanos que han tingut aquestes diferències, el problema és la diferència, i també amb algun psicòleg que és especialista en grups de nanos d'aquests, i que llavors és una mica que la teràpia de grup amb aquests nanos que tenen certes dificultats a les classes i tal i qual, pues, bueno, sentir que estan en un procés i que positiva. He llegit molt també, evidentment em van recomanar llibres i he descobert que hi ha tot un món molt, molt important, que normalment no li donem importància, però que està allà i el que li toca, no? Llavors, evidentment, el més principal que hi ha és fer un diagnòstic, perquè això de tenir altes capacitats no vol dir que ho tinguis resolt, sinó només que és un niu de problemes, perquè et donarà aquest sentit de la diferència, de que el nano que està espavilat

0: sent que no lliga, que és diferent del seu entorn, i a vegades li dona una superioritat, però aquesta superioritat la paga malament perquè sí, no té facilitat de relació, eh? I aquest era el aquest era el tema, i aquí amb la novel·la me n'enfoto una mica també, perquè representa que el papa i la mama, pues, bueno, el papa, que és una mica així, s'aixau pelante, pues ja li agrada tenir un fill de coeficient d'intel·ligència 150 cap amunt, i diu, bueno, com més, o sigui, mai no sobra, no?, aquesta idea de que més val que et passis de més intel·ligent que de burro.
1: Que no, exacte. No?
0: I en canvi
1: no,
0: la mare sap que hi ha problemes, no? Bé, és igual, aquestes cosetes. M'he documentat i, bé, en definitiva, no és l'únic tema. Però...
1: La família pesa, sosté o condiciona?
0: De tot. Jo crec que tot. Tot, evidentment, a vegades, clar, a mi ja em diuen que normalment en les meves novel·les sempre hi ha una família i tal, igual, bueno, que em penso que tots estem en família, el que passa és que avui dia jo no faig una defensa, diem ultra de la família ni res, precisament aquí amb aquesta novel·la pinto un entorn de famílies en reconstrucció.
1: Sí.
0: Precisament el tema de la novel·la és una reconstrucció,
1: perquè justament està passant una crisi,
0: sí,
1: bastant.
0: Sí, sí, i llavors doncs, vol dir que, vulguis o no, tots som influència d'una família. Per tant, el que passa és que aquí me n'ocupo ja precisament d'unes quantes famílies que estan en... No hi ha cap família tradicional, diem-li, no?
1: Isidre, amb aquell estiu enmig del temps arribes, com hem dit en un principi, a la novel·la número 20. 20, una fita importantíssima, però aquí no t'hi pots quedar. Sí, és un número rodó, però no vol dir que
0: pot
1: sigui...
0: Depèn de si ara caic aquí, quan sigui el millor, surto al carrer i caic.
1: Ja sé que ara de moment el que toca és que aquest estiu enmig del temps hagi de caminar. Això, i sabem que durant un any, més o menys, vull dir, faràs caminar de la mateixa manera que fas en totes les obres,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: Tot i que toqui això, no? El teu cap, i a més ja d'alguna manera me l'has comentat abans, no? Perquè ja tens alguna cosa, ja està treballant, no? I segur que té una història fent soroll. Tot i que sigui aquí,
0: Sí.
1: O en notes.
0: Hi ha una realitat que el meu cap i el meu cos, sobretot, que tenen 80 anys, no? Com vaig fer l'any passat. Però, no, jo amb això, precisament, el que reivindico...
1: Mentre estiguis bé, que...
0: El que reivindico
1: tot és un número,
0: és que els números són números i ja està, i que tot depèn... O sigui, mira, el meu pare, amb 59 anys, ja la va petar, I, bueno, és igual, hi ha altres circumstàncies. Per tant... El que importa és una actitud. Jo amb això, després de patacades familiars, però he aconseguit doncs, viure en aquest moment, estàs bé. L'únic que passa que, evidentment, cada vegada costa més també de creure bé, vull dir, de creure en si val la pena escriure o no, vull dir, totes aquestes coses,
1: Home, però... jo això sí que no t'ho pots preguntar tu, que saps molt
0: sí
1: bé
0: que
1: creus que es val la pena escriure.
0: Jo sí que m'ho pregunto.
1: I les persones
0: perquè...
1: que et llegin també,
0: Sí, molt bé, gràcies.
1: No, això està clar.
0: No, això està clar, però nosaltres som els que hem de crear i hem de fer alguna cosa que estigui bé. Jo estic molt content d'aquesta, però després també he tornat a tenir la parada de dir, i ara què, no? Bueno, a l'ara què, de moment puc dir que va per via lenta, he començat a sondejar alguns temes, vull dir, i de mica en mica van agafant, però encara no tenen una forma molt determinada, però estic treballant.
1: Això és important, perquè tot i que no tingui una forma determinada, hi és, i això és el que importa.
0: S'està covant, però ja en parlarem.
1: Jo espero que no trigarem gaire.
0: Això, dic que sigui per venir a Ràdio Caldes, jo estaré aquí.
1: I ara, a les presentacions que hagis de fer, tu m'ho dius, que sempre que pugui aniré.
0: Ara sóc tan així, que deies que sóc aventurer, que el dia 18 de juliol aniré a presentar la novel·la aquesta amb un grup de lectura a l'Espai L'Avança, de vora Tuixent, del Pirineu, el Prepirineu. Perquè m'han convidat allà i mira, jo em deixo convidar si hi ha clientela, si hi ha audiència. Jo m'agrada molt el contacte amb la gent.
1: Isidre, aquesta hora se m'ha passat volant, s'ha passat volant, de
0: sempre,
1: veritat,
0: sempre ens passa.
1: I bé, però sempre trobarem un altre moment perquè hi siguis. Gràcies per aquesta conversa tan plena de mirada, de memòria i de literatura. Gràcies per compartir el teu ofici i aquesta nova novel·la que ens convida a mirar-nos al passat amb un altre llum, no?
0: Sí.
1: Ha estat un plaer tenir-te avui al Fòrum i aquí a Ràdio Caldes.
0: I per mi retornar-te a parlar amb tu i amb Caldes, que sempre em porta molt bons records.
1: Doncs que hi hagi molta sort, i ja dic que aviat, molt aviat, jo espero tenir l'altra. I així, arribem al final del Fòrum, marxem amb una cançó que ens diu el que avui, això, que és un dia rodó, i crec que així ha estat, no? Aquest matí, Perfect Diet, i què millor que amb la veu de Lou Reed. Doncs així arribem a aquest final del programa. Hem compartit primer navegant per la ment amb el doctor Conrad Sorribas i després amb aquesta hora de literatura amb Isidre Grau. Tornarem dilluns amb més veus, més històries i més vides compartides en aquesta plaça pública que és el Fòrum. Moltes gràcies a totes i tot per la vostra companyia i que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament i Pimec Vallès Oriental han signat un conveni per impulsar l'activitat econòmica del municipi. Les entitats es van reunir a la Piqueta per establir aquesta col·laboració que té com a objectiu impulsar el desenvolupament econòmic local i afavorir la competitivitat de les persones autònomes i pimes. Un estudi que ja s'ha implementat en pobles veïns i pot tenir un impacte favorable en un futur. La Crida ha celebrat aquesta setmana la darrera trobada del curs, un acte durant el qual s'ha valorat el projecte i s'han explicat les propostes preparades de cara al següent curs. La Crida és la continuació del Consell d'Infants, on participen els alumnes d'entre primer i quart d'ESO, també anomenats el Fòrum de les Adolescències de Caldes. Una reunió on es van seleccionar tres propostes, entre les que es troben la realització d'una festa temàtica, la redefinició de la figura i el paper dels delegats o delegades de l'aula i l'establiment d'espais segurs pel jovent a Caldes. Aquest diumenge té lloc la 23a edició de la Fira Botiga organitzada per l'UCIC. L'avinguda Pill Margall s'omplirà de parades des de l'inauguració a les 10 del matí fins a les 9 de la nit, una jornada que acollirà activitats com els Jocs Gegants al carrer Gregori Montserrat i la tabalada i mostra de foc a càrrec del Ball de Diables. Respecte al temps, avui es mantindrà l'ambient plenament estiuenc amb una matinada agradable i una temperatura mínima de 16 graus. El cel estarà majoritàriament serè durant tota la jornada amb alguns núvols prims al migdia. Les temperatures pujaran ràpidament fins als 33 graus de màxima a primera hora de la tarda. Per tant, tindrem un dia assolellat, sec i calorós amb sensació de plena canícula. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.

0: Bon dia, divendres 19 de juny del 2026, 11 hores 4 minuts del matí, des dels estudis de Ràdio Caldes al carrer Vallit. Avui tenim una gran visita, com sempre, però a més estem aquí una miqueta coquinats. Hem convidat a les responsables barra irresponsable barra culpables del Club Patinatge Artístic de Caldes-Montbui. I diem això perquè aquestes dones que tenim aquí, que us les presentarem, són les culpables del gran increment que hi ha hagut a la població d'una modalitat, el patinatge artístic, que hi havia desaparegut i que ara ja tenim problemes d'espais, de resultats i a més. Ens acompanyen Sandra Gil, entrenadora del club, i a més acabem de assabentar-nos presidenta, per tant, forces vives, l'Evelyn Serrano, una bona, molt bona amiga que també està col·laborant amb aquesta modalitat amb el club, i ens acompanyen també, ha vingut l'Ariadna Jiménez i la Carla Osman, monitores del club. Fixeu-se bé, entrenadora i dos monitores. Un club que, si no ens en recordem malament, va néixer el 2010, correcte?
1: Sí, 2010.
0: Quina trajectòria hem fet? 16 anys ja, eh?
1: 16 anys, 16 es diu anys. Ràpid.
0: Es diu ràpid, sí, sí, però explica'ns, Sandra.
1: Bueno, això va començar perquè jo estava en un altre club i a la meva família pues, em va fer aquest regal, diguéssim, obrir un club propi perquè jo pogués donar classes. I res, i vam començar amb poqueta cosa, poques nenes, érem 5, i ara som moltes més. Oh, moltes.
0: Segons la classificació de la segona fase del Consell Esportiu del Vallès Oriental d'aquest any, de fa uns mesos, heu participat, teniu canalla a totes les categories.
1: Sí, ha faltat alguna categoria, però pràcticament a totes. Aquest any hem presentat 29 patinadores.
0: Déu-n'hi-do. Heu presentat, Evelyn, déu-n'hi-do.
2: Sí, la veritat és que estem molt contentes de la progressió i el creixement del club. Cada vegada, cada temporada, tenim els més nens i nenes que ens sol·liciten poder patinar aquí a Caldes, tot i que per les limitacions que has dit abans d'espai, doncs no sempre és possible. Podem dir que el setembre ja tenim els dijous, que és les dues hores que tenim de pavelló, ja està ple. O sigui, ara mateix, si ve un nen o nena nous, ja no es poden apuntar per setembre. Per tant, el que voldríem és poder seguir creixent i que tots els nens i nenes de Caldes doncs, tinguessin l'oportunitat de poder patinar al seu poble.
0: Correcte. Ara jo me'n recordo que en un any heu notat, m'imagino, no? Perquè fa un any parlàvem, ens vàrem trobar i teníeu aquella impossibilitat o la limitació de la pista oberta i a l'aire lliure de l'Institut Manolguer al costat de la Riera. Aquest any ja ho heu dit, d'una tarda al pavelló de Torre Roja. Es noten els resultats.
2: Sí, sí, sí, la veritat és que, com diem, doncs, hi ha molts nens i nenes. Ara en total al club doncs, tenim 51 nens i nenes. Una part doncs, participa al Consell Esportiu, que són les competicions més a nivell escolar, i l'altra part doncs, estan federades i participen a competicions de Federació de Patinatge de Catalunya.
0: Obro un parèntesi, ja sabeu, sobretot la Evelyn i la Sandra també, que sóc dolent. En 4 o 5 anys ja ha d'haver-hi un quartet, eh? Federat, sí o no? Agafeu el repte o no? Què?
1: Ja m'ho han demanat, ja.
0: Un quartet, home, no dic un xou petit perquè són uns quants més, però un quartet sí, no?
1: Aquest any es va fer la proposta, jo vaig fer la proposta de fer un xou a nivell Consell Esportiu, però ens mancava un espai per poder entrenar amb seguretat. Llavors està difícil per això, no? A part de que has de trobar que l'horari li vagi bé tot el grup, que no ens plogui, que no. Llavors en el pavelló, amb dues hores de pavelló, no podem fer-ho, perquè en el pavelló tenim més de 20 nenes ficades entrenant juntes, i no podem fer fora aquestes 20 nenes per ficar un show. Llavors s'ha buscat una altra alternativa i aquest any no l'hem trobat i espero l'any que ve tornarem a fer la proposta per poder obrir un grup, ni que sigui un quartet, un quintet, un trio, el que sigui.
0: No, un quartet s'ha d'aconseguir. Per tant, l'Ajuntament ha de ser conscient de que si hi ha hagut aquesta evolució en un any, hi ha hagut aquesta evolució en un any de presència, de resultats, de canalla en totes les categories, de 5 a 51, i a més en formació com teniu, un quart, es necessita un quart espai. És curiós, ho hem dit aquí moltes vegades, ens han visitat també, els de l'atletisme, els del hockey i tal. Clar, som una població que tenim 3 pavellons amb les limitacions tècniques que tenen, però clar, ho hem dit moltes vegades, tenim 96 equips de 5 modalitats esportives, 96 equips, a part de les modalitats individuals, les natacions, els atletismes, el triatló. Aquí, un any vista de les eleccions, hem d'adquirir el compromís, hem d'aconseguir entre tots que l'Ajuntament agafi el compromís d'un quart espai cobert. Un quart espai cobert, perquè si no, fa fred al vespre. Que ens ho diguin, no, la Carla i Ariadna, que no us deixen parlar. Ariadna, Carla, què us expliqueu vosaltres?
3: No sé.
0: D'on veniu vosaltres? D'on vens tu, Ariadna?
3: Jo de Palau vaig començar al principi amb la Sandra. Vaig ser una de les que, d'aquestes 5 primeres, vaig ser una d'elles.
0: Sí?
3: Sí. Sí, sí, fa ja, doncs, els 16 anys. Perquè jo vaig estar també a l'altre club, amb ella també, i vaig tindre amb ella.
0: I ara et dediques ja, el que feia ella, et dediques amb canalla.
3: Pues sí, la veritat és que estic molt a gust, molt contenta. Sí que és veritat que ens agradaria pues, tindre una pista més coberta, perquè quan plou pues, no podem fer res, però sí.
0: No, no, ja és un punt que tinguem aquesta dificultat de manca d'espai. No és normal, teniu 3 pavellons comerç en un poble, i no és normal que, a més, siguin absolutament insuficients. Ens deia no fa molts dies aquí el president de la Penya Verdaguer de Futbol Sala, que la Penya Verdaguer és una institució que des de fa molts anys, una associació, va desaparèixer, ha tornat a rebrotar, tenen un equip que ha pujat de categoria i tenen un equip de noies que ja està entrenant. Però, clar, el president ens deia, hosti, quan arribi setembre-octubre, on entrenem? Clar, ja, crear l'equip, sí, però a on entrenem? La Carla també ho fa bé com a entrenadora, Sandra, o no?
1: Sí, ho fa molt bé.
0: També, sí?
1: Sí.
0: Posa cara sèria. Ets dura amb la canalla o no?
4: No, que va. Jo, sobretot, intento que s'ho passin bé perquè el meu grup és bastant petit, o sigui, són nenes petitones, i sobretot vull que ho vegin també com un joc, no només com una obligació. Llavors, la meva principal intenció és que s'ho passin bé, ho gaudeixin i doncs, que vulguin continuar a la llarga, que també és molt important.
0: Tu que has acabat els minis, els prebenjamins, has tingut aquests prebenjamins?
4: Bueno, ara estic amb les minis, que són les més petites del club, i porto un parell de mesos, i doncs tenim una mica també de problemes amb les pistes, perquè ara sí que l'Ajuntament ens va cedir l'escola del Carme, una pista que està aquí al costat, però no acaba de ser, bueno, va bé, però potser una mica de més espai per les nenes tampoc aniria malament.
0: El que passa, bueno, m'ho heu dit al venir aquí als estudis, no sé si ho sabies, també Ferran, el nostre tècnic, que els hi han cedit aquesta petita pista que hi ha allà, que era una pista d'escola, però clar, vist des d'aquí dalt és petita, però bueno, algo és algo. Sí,
1: no és la pista aquesta d'aquí que es veu, és a sota.
0: A sota?
1: A sota, el que era el teatre.
0: Sí.
1: Han tret el que era l'escenari.
0: Sí, sí, sí.
1: I és aquell espai.
0: Bueno.
1: Per lo menys, a veure, estem agraïts perquè per lo menys les nenes petites, que són de 4, 5 anys, 6, no han de passar el fred, la calor, ja. I el que passa que ens limita, perquè en aquest espai encara no ho hem provat, però calculem que màxim 10 nenes màxim, i ja seran moltes. Potser haurem de rebaixar a 8 nenes, perquè clar, vulguis que no, es mouen molt ràpid les petites,
0: sí.
1: Quan llançaven llavors els hi queda curt.
0: Sí, clar,
1: i màxim clar. Fins a 6 anys, depèn, si avancen molt aquestes de 6 anys no podran estar aquí, hauran de marxar a una altra pista, i l'única pista és el pavelló o el farell, que ja és descobert,
0: sí, descobert, sí.
1: Ja entrem en els descoberts,
0: sí. Sí, sí.
1: Però clar, en el pavelló per exemple no hi caben, si aquestes nenes avancen molt no les podrem reubicar perquè no hi ha espai.
0: No sé si ho sabeu vosaltres, però us ho direm. El hoquei té 23 equips. El hoquei té 23 equips, 19 masculins i 4 femenins. Llavors es diu, conviviu vosaltres el dijous allà, que és el que hi ha. És el que hi ha, llavors, clar, utilitzant uns horaris molt extrems. Abans, jo crec que era la temporada passada, l'equip d'hoquei lliga, la primera divisió de hoquei patins, entrenava les dues. Primer, perquè no són professionals, eren estudiants, i podien entrenar perquè, a més, el pavelló estava buit. I els hi anava tots estupendos.
1: Sí.
0: Bueno, per tant, aquesta és la realitat que hi ha, però jo estic segur que l'any que ve, quan ens trobem d'aquí a l'any que ve, haureu incrementat participació, hores, pistes i resultats, segur, de ben segur que sí. Valorem una miqueta aquesta competició del Consell Comarcal, les dues jornades que ja heu fet, les dues fases.
1: Bueno, ja hem fet 4.
0: 4 ja? Sí.
1: I la quarta ja és la final. Ja és la definitiva, on es decideixen els guanyadors. I de les 29 nenes que hem presentat, hem fet 3 podis.
0: Sí.
1: 2 segons i un tercer, que no hem pogut passar a la final de Catalunya, perquè només van canviar fa un temps la quantitat de patinadors que classificaven, i només classifica una per nivell i categoria. Llavors ens han quedat a les portes.
0: Quan dius 3 podis, és el sumatori de les fases.
1: Sí, el sumatori.
0: Perquè la segona fase, la segona jornada que es va fer a Caldes, va obtenir més pòdiums.
1: Sí.
0: Sí, és
1: que
0: el sumatori. Sí.
1: Es fa la suma de les 3, sí. I a l'última es decideix qui classifica. Que si es mirés per punts, el tema és que es mira per número de classificació. Llavors es suma el número de classificació. Llavors, si tu en una competició et va molt malament, aquell dia falles, te'n vas. Encara que treguis molt bona nota, treguis nota més alta que altres, te'n vas fora del podi. Llavors és una cosa difícil per les nenes també que ho entenguin, no? Perquè jo he tret més punts i m'ha guanyat una altra persona que en té menys. És una cosa que hauria de canviar, penso, el Consell Esportiu, però clar, això ve de les altes esferes i... No,
0: i després, sobretot pels que els escolten i són neòfits amb aquesta modalitat esportiva, el que us parla només donar una dada: el Club Patinatge Olot tenen 15 campionats del món de xou grans. 15. Què vull dir amb això? Vull dir que estem en una territorial, sí, Catalunya és fortíssim, ja ho sabeu de sobres. Més que ho dius a vosaltres, ho dic pel gran públic. Amb xous grans, amb xous petits, amb quartets. És a dir, Catalunya és una potència. I, per tant, és difícil primer participar i després aconseguir un bon resultat. No és fàcil.
1: Sí, aquest any al Consell érem 170 participants. Nosaltres en portàvem 29, però altres clubs portaven fins a 35.
0: I suposo que són la pràctica totalitat de clubs de tot el Vallès Oriental.
1: Vallès Oriental, només.
0: Només del Vallès Oriental. Jo el que us vaig acompanyar aquell dissabte, el que vaig veure és que, clar, que hi havia gent de tota la comarca. Que sí. Per cert, no sé si us va arribar, però des d'aquí us vàrem felicitar perquè també, no solament com a monitores, sinó com a organitzadores, xapó, el dia aquell, jo li vaig comentar al Ferran, feia goig com tot, la taula del jurat, dels jutges, les puntuacions, la seriositat, que de cara a la canalla això també ajuda, no?, a la formació de la canalla.
2: Sí, clar, sobretot les motiva, perquè al final entrenen per poder arribar a aquestes competicions i per poder millorar i ser, doncs, cada vegada, doncs, patinar, diguem, amb més complicacions, i així, doncs, d'aquesta manera, doncs, les tenim més motivades, no? Bueno, comentava que parleu del Consell, doncs, que un dels objectius que ens plantegem de cara a les temporades properes és també poder organitzar més competicions a Caldes, perquè realment, com tu dius, és un dia molt maco, és un dia, doncs, l'any passat, per exemple, vam organitzar la final de Consell, vale? Després d'aquestes quatre fases vam organitzar la final de Catalunya,
0: sí.
2: I van venir, doncs, patinades de tota Catalunya aquí a Caldes, i va ser un dia realment molt maco. Molta feina, però, sí. Però sí, tothom va quedar molt content de com havia anat el dia.
1: Va ser feina perquè també ens va coincidir que vam fer la quarta fase, l'última, i a les dues setmanes estàvem fent la final de Catalunya. O sigui que estàvem a tope de feina, perquè, clar, quan muntem alguna cosa, muntem poques coses, perquè no hi ha més espai, però quan muntem, ho muntem en sèrio. Busquem perquè sigui bonic i tothom gaudeixi i vulguin tornar. El problema és que no tenim més per poder muntar més coses.
0: Carla, quanta canalla més agafaràs la temporada propera? Va, quants, dos, tres més t'atreveixes a agafar?
4: Sí.
0: Sí?
4: A veure, a mi m'agradaria, doncs, que totes les nenes i nens que volguessin patinar o provar-lo poguessin, perquè al final considero que és un esport molt bonic, que també fan, doncs, bon grup les nenes i els nens, i doncs penso que tothom pot, o sigui, ha de tindre l'oportunitat de provar aquest esport. Llavors, jo, doncs, m'agradaria agafar a tots els que poguessin i volguessin.
0: Tu també has estat patinadora?
4: Sí.
0: I ho has deixat ja?
4: Ho vaig deixar perquè, bueno, vaig tindre una lesió que no m'ha permès seguir,
0: ja,
4: però jo seguiria.
0: Les excuses dels esportistes d'èlit, la lesió.
4: Jo seguiria tota la vida patinant, perquè em feia molt feliç, llavors. Doncs,
0: quants anys has patinat, tu?
4: Doncs 10 o 12 anys, més o menys.
0: Déu-n'hi-do, tota la vida patinant. I vostè, senyoreta?
3: Jo vaig començar als 4 anys.
0: Als 4 anys?
3: Que ara portava, doncs, 8 o 10 anys sense patinar.
0: Sí.
3: I ho he retomat un altre cop. I l'any que ve la meva idea és també competir. Federar-me i competir.
0: Sí?
3: Sí, sí.
0: Individual?
3: Individual, sí. Sí. Això m'agradaria també, si el muntéssim, si ho haguéssim muntat. Pues.
0: Presidenta.
1: Ja m'està pressionant.
0: Presidenta, la formació està bé, però si tenim aquí atletes per competir, va, compromet-te't que sí.
1: Ara, en el festival, amb el grup de grans, la meva intenció ha sigut fer el ball que faran elles, és un estil show. No faran salts ni piruet, no serà un individual amb totes juntes, serà un estil show amb una mica d'història, no? de l'evolució del mar i això, i jo espero que surti molt bé. El dimarts va sortir molt bé l'entrenament, i bueno, també és una mica perquè vegin que no només tot són salts i piruetes, que també n'hi ha dansa. Llavors, pues espero que aquest dissabte surti superbé i ho pugui veure i gaudir la gent.
0: És aquest dissabte?
1: Aquest dissabte.
0: A quina hora?
1: A les 6:30.
0: A les 6:30 la gent a Torre, és a dir, demà. Demà, clar.
1: A
0: les 6:30 al Podelló de Torre Roja.
1: Sí.
0: És un espectacle singular i heu d'anar-hi. Sí, la gent heu d'anar-hi a gaudir, s'està fresquet, a gaudir de l'espectacle i de veure la canalla i de veure com evoluciona, que és de les coses més maques en l'esport, com veus que van evolucionant la gent. Sí. 6:30.
1: Sí.
0: A molts més, participants?
1: Aquest any serem uns 50 participants, no 50, més els convidats. Venen de Barberà, vindran dos grups shows, un trio i un quartet seran.
0: Carai, sí.
1: I vindrà un grup de Sant Cugat i després vindran dues patinadores individuals, que una d'elles ha quedat ara fa pocs dies campiona de Catalunya de solo dance, i l'altra pues, fa un parell de setmanes va vindre de la Copa del Món, que va quedar quarta.
0: Sí.
1: La Leire Galera, del Cunit.
0: Sí, del Cunit, sí. I, sí.
1: I, bueno, esperem que agradi molt.
0: És que tu no t'ho creuràs, però jo tinc unes certes vivències amb el món del patinatge artístic. És a dir, quan dic d'Olot és que he tingut la sort de gaudir d'alguns d'aquests campionats del món. O el del Ton, actualment, que tenen un equip molt bo, petit. Sí, sí. I Déu-n'hi-do. Ara fa un any, va, siguem una miqueta dolents, fa un any hi havia, els moviments federatius estaven molt moguts. S'han tranquil·litzat les aigües?
1: Està millor,
2: Sandra, que
0: fa. Més crític que jo amb la federació no te'l trobaràs. Per tant, no em rascarà les... A mi sí, digues.
1: Bueno, jo tinc moltes coses que no m'agraden de la organització de la federació, de les maneres de fer, però bueno, és que al final es fan les votacions i surt el que surt.
0: Correcte.
1: Llavors, pues, clar, si no anem tots d'una mà i volem canviar les coses, per molt que es queixin, si no es va a les assemblees, jo per exemple aquest dissabte tenia assemblea, però clar, em coincideix amb el festival i jo no hi puc anar. A mi no m'agrada faltar-hi perquè m'agrada anar-hi i donar la meva opinió, i ara l'any passat ja em vaig queixar vaig aixecar el dit per queixar-me, i clar, jo volia votar moltes coses que estic d'acord i altres que no, de les que es ficaran, i no hi podré anar i em tindré que aguantar amb el que surti i resar perquè es digui el que jo vull.
0: Bueno, si vols, delega en mi i jo, la meva presència, quasi m'atreviria a dir-te que potser ja no es fa ni l'assemblea. Al veure'm allà, jo crec que no s'iniciaria. Pensa tu,
1: El problema,
0: tens unes hores. Per...
1: El problema és que no es pot delegar. No pots delegar, sí, sí. Ni tan sols el secretari pot votar.
0: Que passa també, no, ara parlant en seriós, també pensem que estem parlant d'una federació que té moltes modalitats esportives, moltes, molt diferents, inclús algunes que són olímpiques, unes altres no són olímpiques, i són mons completament diferents, i són federacions que tenen pocs recursos.
1: Jo, per exemple, de les assemblees, ara que dius de les modalitats, jo que no veig bé, per exemple, és que n'hi ha en cada punt, no?, que s'ha de votar, de cada hockey té els seus punts, el patinatge tenim el nostre, velocitat té el seu,
0: sí, sí.
1: Cadascú té els seus punts i nosaltres votem pels nostres punts. Després, un cop ha votat cada modalitat el que ells volen, es reuneixen totes les modalitats un altre cop i es torna a votar. Es vota allò. I clar, el problema està en que les altres modalitats no saben les necessitats que tenen la modalitat contrària. No s'hauria de fer una segona votació amb tothom, perquè no saben si nosaltres aquell reglament que s'està votant estem a favor o estan en contra, perquè ens separen a tots. O sigui, la primera votació estem tots separats, ningú sap el que estem votant. Si tu ets de hockey i jo soc de patinatge, jo no sé el que has votat tu i tu no saps el que he votat jo. Llavors ens junten i diuen, validem el reglament nou de tal, igual nosaltres hem votat que no i tu votes que sí i sou més quantitat que voteu que sí. i nosaltres hem votat que no, i ens sortirà que sí. Llavors, és una cosa que no la trobo lògica. Jo la primera vegada que vaig anar a una assemblea no vaig entendre aquest punt i segueixo sense entendre-ho.
0: És, em repeteixo, és una federació complicada, no és fàcil. Mm. No és fàcil perquè són modalitats completament diferents, malgrat que s'ha professionalitzat bastant, eh? I el director tècnic ve de la vostra modalitat, el Pere, de la vostra modalitat, sap de l'esport, no és fàcil, no és fàcil i és valentament, i sobretot perquè estem parlant d'un univers molt gran, molt gran. Bueno, escolteu una cosa, d'aquí un any ens hem de trobar una altra vegada, hem d'aconseguir més espai per vosaltres, independentment d'aquest que ja teniu compromís.
1: Per les grans.
0: Sí,
1: les grans,
0: per
1: les grans. Són les grans oblidades.
0: Efectivament.
1: Que són les que passen el fred.
0: Efectivament.
1: El fred, l'aire, totes les inclemències del temps, se les mengen totes.
0: Ho hem d'aconseguir-ho. Una altra cosa, Ariadna ha de participar federativament, hem d'obrir aquesta via de competició 3 o 4. Aneu dient que sí, no dieu que no, no ho sento. Una altra, hem de treballar per un quartet a 4 anys, quatre canalles en 4 anys han d'estar capdavanters. I després jo em comprometo, si voleu, a nivell personal, que hauríem de fer un festival aquí de demostració portant un club, perquè és un espectacle. Perquè és un espectacle bo, perquè tenim molts equips, Olot, Girona, Tona, Masnou, Unit, que són molt bons, i això ajudaria també, entre tots ajudaria a que molta canalla, que la Carla tingués més crius i tingués més problemes.
1: Tinguem més llista d'espera.
0: Més llista, això és important, tenir llista d'espera allà, home. Però això també és per fer força a les nostres autoritats que tenim el canvi aquest.
1: És que no són poques, tampoc aquí Caldes, que practiquen patinatge. Estem també a l'escola Pia, finestra escolar.
0: També, sí.
1: Ara aquest any tenim 16 nenes, ja són unes quantes.
0: L'any passat,
1: aquest any ha baixat una mica, bastant. Però 16 nenes i en el Farell també hem iniciat aquest any, vam iniciar l'extraescolar i vam arribar a tindre 20 nenes. Sí, que ja són, a part de les del club, són moltes més nenes que també estan interessades en el patinatge.
0: Això és fonamental.
1: Després d'això es cantera,
0: Perquè això ja són resultats formatius, de formació com a persona, i per tant això és important. I els resultats ja arribaran. Si arriben bé, si no arriben no passa res. Ja exigirem a l'Ariadna que aquesta sí que l'apretarem, perquè aquesta ja està del tot formada. Escolteu, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu per convidar-nos.
0: No, per aquesta estona que ens heu posat al dia, no hem parlat molt les dues monitores, sabem que ho fan bé pels resultats, però hem adoptat públicament un compromís entre tots i d'aquí a un any els hem de revisar. I alguns d'ells els hem de complir. Ja no dic que anireu formant gent perquè ja ho feu, i ja no dic que hi haurà millors resultats perquè sortiran com a conseqüència d'aquesta pràctica de cada dia. Gràcies.
2: Molt bé, a tu per convidar-nos.
1: Moltes gràcies.
2: I, bueno, per acabar, animar a tothom, tots els nens i nenes que vulguin, que vinguin a provar, com ha dit la Carla abans, que tenim possibilitat de que provin, si els agrada, doncs es queden, seran benvinguts, i si no, doncs no passa res, però sobretot a tothom, tots els nens i nenes de Caldes que vulguin venir a patinar, tenim les portes obertes a que ho provin.
0: Perfecte. Demà a 6:30 pavelló Torre Roja.
1: Demà ens veiem. Serà molt bonic, Hi haurà una decoració espectacular, Sempre ens deixem la pell.
0: No ho dubtem. Ja us hem acompanyat un parell de vegades. No ho dubtem.

0: Vale, vale. Perfecte, ens han deixat les noies del patinatge artístic i l'any 1913 es funda el Futbol Club Caldes. Han passat uns quants anys i aquí tenim el Don Javier Ortega, el seu president, també un boig de l'esport, del futbol, de la promoció, i només dic que aquest any, com que no tenen feina, tenen 24 equips. 20 equips de noi i 4 equips de noies, 24 equips. Amb la qual cosa, el denominador comú de totes les entitats de Caldes és ens falta espai. Correcte?
1: Bé, molt bones i gràcies per la presentació. Doncs manca d'espais? Home, doncs sí. El que passa és que som conscients, no, de les dificultats d'ampliar aquest espai, sobretot un esport com el futbol de grans dimensions, no? En som conscients, però sí, de veritat, que hi ha vegades que el camp es fa petit, sobretot els entrenaments, perquè entrenar 6 equips de vegades en un camp es fa força complicat. Però bueno, ens anem en sortint, i per això aquests 24 equips, que havien arribat a ser 29, s'ho imagina't.
0: 29, però clar. Com valores, president, la temporada global, ara que pràcticament està ja quasi finiquitada, no? Quasi tots els equips, els primers han acabat, Després, globalment, quina valoració li doneu des del club?
1: Aviam, jo aquí hauria de separar el que és l'avaluació de l'esport més competitiu, que és el primer equip, i el que és la base, que és la formació i esport de lleure o no competitiu, no? Quan no competitiu o menys competitiu, els resultats són força bons. Hi ha hagut 3 ascensos d'equips, però és molt complicat, sobretot a la nostra comarca, competir amb clubs com Granollers, Mollet, Parets, que tenen 35, 40, 45 equips de futbol base, moltes més categories que nosaltres, i es fa difícil competir amb aquesta competència, per dir-ho d'alguna manera, que els nanos volen, és lícit que vulguin jugar a categories més altes, no? Però és molt difícil competir. Però tot i això, 24 equips per Caldes està força bé.
0: Molt bé.
1: I l'avaluació positiva. I en quant a l'avaluació del primer equip, que és el més competitiu, doncs molt orgullosos, perquè hem tornat a mantenir la primera catalana, que és una categoria molt complicada i molt difícil, i a més veient els resultats que hi ha hagut, només has de veure aquest any el grup que teníem, el que hi havia històrics com Palamós, Banyoles, Figueres. Banyoles acaba baixant, un ex tercera divisió, Granollers, equips molt potents. I en el nostre grup, doncs, 2 equips de la comarca com Parets i Mollet, amb pressupostos al doble que el de Caldes, han perdut la categoria, i nosaltres l'hem tingut, o sigui, molt contents.
0: Sí. Jo amb el Joan, a meitat de temporada, més o menys a meitat de temporada, a desembre ens vam atrevir a fer un anàlisi de la situació que hi havia, i les nostres perspectives no eren molt optimistes, i en canvi val a dir que el primer equip, com tu bé dius, de 16 equips del grup 1 de la primera catalana, escolta, heu quedat a meitat el 8è, i per tant el rus final va anar molt bé, es manté la categoria. L'equip B, el de tercera catalana, ha baixat de categoria, baixaven 4 equips, i les noies mantenen la categoria amb una tercera posició final.
1: Molt meritòria.
0: Exactament, molt meritòria. Per tant, la veritat, que sàpigues que amb el Joan el que hem fet de tots els esports, només hem agafat 3 equips, 2 masculins i un femení, perquè si no és que no tindríem temps per fer el seguiment. Ell el fem ell sobretot, però és això. La nostra impressió és que ha estat una gran temporada, també el juvenil, no, Joan?
2: Gran temporada. Jo volia englobar-ho diverses coses en aquest tema, perquè el segon equip llestiosament per un penal o per un gol, en definitiva,
1: sí,
2: es va baixar,
1: sí,
2: i el juvenil també. Llavors crec que això ha pogut repercutir per la pròxima temporada, el fet de que el primer equip tingui d'assolir fitxatges de bastants jugadors,
1: sí, sí,
2: bastants jugadors de fora,
1: per
2: la propera temporada garantir la categoria. No sé com jo aquí tenia apuntat, però ha estat el primer equip un Dragon Can amb unes grans expectatives, em sembla ser 9 partits seguits puntuant,
1: sí, sí,
2: que va estar a punt d'estar a dalt de tot. I després ja després d'uns primers partits dolents, després es va caure en 4 partits seguits que, des la igualtat que ja existia a la categoria, va fer inclús perillar mantenir la categoria.
1: Sí, sí, va ser, com tu dius, Joan, un dragon camp, perquè vam començar molt malament, vam estar diverses jornades últims, vam fer una remuntada de guanyant 5 partits seguits i 9 imbatuts, i ens vam posar a un punt de la promoció per pujar, imagina't, sí, vam passar de baix a dalt en no res. I l'últim tram de Lliga sí que va ser una miqueta més irregular, vam perdre 4 partits seguits, això ens va apropar a la zona d'ascens, en cap moment va perillar, perquè a falta de 3 jornades estàvem salvats, que això ja és ja és per aplaudir-ho i per celebrar-ho, perquè falten 3 setmanes i està salvat equips que amb molta més trajectòria del Caldes, per exemple el Figueres, es va salvar l'última jornada contra nosaltres, vam empatar i si perdia el Figueres baixava, el Figueres un ex segona A,
2: i per contra baixava un equip proper aquí a Caldes,
1: i el nostre empat allà va fer que baixés la paret. Si haguessin guanyat, el paret se salvava, però clar, vam anar a jugar al camp de Figueres amb tot fet per part nostra i el Figueres jugava tot, era quasi inviable veure el Figueres, un equip com el Figueres jugar a segona catalana, no?
0: És clar, exactament.
1: Era molt complicat, un estadi com el que té, era molt complicat, i es van empatar.
2: Però per el que et deia jo dels fitxatges per la pròxima temporada...
1: Clar, tenir un segon equip a tercera catalana, a quarta catalana, perdó, fa que puguis absorbir pocs nanos d'aquests per jugar a primera catalana. A la pretemporada o ben hi ha tres nanos que estan al B, que estaven al B i estaran a l'A, només la pretemporada la fan i són entrenadors aquí de Caldes, però està complicat, no tenir juvenil la categoria alta i un sub-23 o el segon equip amb una categoria més baixa, costa, no et pots nutrir d'aquests equips. Però, i per això, clar, has de tirar jugadors de fora de la comarca, per sort hi ha moltíssims, però clar, no és el mateix. Tant de bo hagués passat com els últims anys, que el cruix de la plantilla eren nanos fets a Caldes.
2: Inclús potser s'ha ofert un jugador per la categoria que estarà a Caldes?
1: Sí, s'han ofert, moltíssims.
2: Sí?
1: Moltíssims. Ara, per sort, hi ha cua per postriar jugadors per aquesta categoria. Però, com dic, l'escenari ideal seria que fossin jugadors de la casa. Els últims anys jo m'han sentit orgullós, no?, de que una plantilla de 22 jugadors, 14 o 15 fossin
0: d'aquí,
1: fets de la, sí, de la cantera.
0: Fets a la cantera.
1: No? Clar, això, però no, desgraciadament això no passa sempre. I vam tenir aquesta gran sort. Bueno, els van marxant i van deixar el futbol, van canviant de clubs i a final has d'anar tirant de gent de... Si vols mantenir categoria. Sí, hi ha dues vertents. Hi ha gent que aboga per això, perquè el cada estiu com més amunt millor, i hi ha gent que aboga perquè no, doncs que amb menys jugadors de fora i per la categoria és bueno. Les dues són lícites, i són respectables, però l'opció ara per ara de la Junta Directiva que presideixo és mantenir la primera catalana, perquè és un orgull per Caldes tenir un equip a primera catalana.
0: Bueno, només ho deies, és que només citant noms de població, Figueres, Banyoles, Olot, Granollers, Lloret, Parés, La Garriga, clar, és que són noms de poblacions més potents que la nostra, més potents en tots els sentits, més demografia, més clubs, més possibilitats, més recursos, més pressupostos. Llavors, és difícil, sí, sí. Llavors, el que parla, Javier, està en la línia de dir, escolta, és molt important, sí, mantenir una primera categoria, però si a més tens tants equips de formació, de base, de persones de canalla que estan pujant, escolta, això té un valor per la nostra població i per la nostra societat tremenda. I ojalà algun dia pogués passar això, que l'equip, ja ho heu tingut, que es pugui tornar. El futbol és, i ho estem veient en el Mundial, és complicat.
1: Molt complicat.
0: Molt complicat. Molt complicat.
1: I cada vegada més el futbol territorial és més complicat, més competitiu, amb pressupostos molt grans, i es fa difícil, muntar un equip i mantenir-nos com ara portem 5 temporades.
0: Quina massa social estem parlant del club?
1: En quant a Fitxatges, o sigui, fitxes federatives?
0: Sí.
1: Sobre les 300 fitxes federatives.
0: 300. I massa social de socis?
1: Socis, el que passa és que aquí et podria enganyar, perquè et diria que abans, antigament, perdó, tots els pares que tenien un nen jugant se'ls obligava a fer socis.
0: Vale.
1: Nosaltres, quan vam entrar a l'Ajuntament, vam decidir no fer això, perquè no era un nombre real de socis. Perquè si jo tinc un meu fill i jugo a Alcaldes i és de ser soci, ho faré, però el dia que el meu fill marxi deixa de ser soci, si no sóc aficionat a futbol. I això vam deixar-ho. I només és soci qui volia fer soci a Alcaldes i seguia a Alcaldes. I actualment tenim uns 130-135 socis. No és molt, però són reals. No és...
0: sí.
1: Clar, havíem arribat a tenir una base de socis de 400 socis, que no era real. Ojalà fossin 400 socis reals, però no eren socis, perquè hi ha pares que nanos igual eren de Palau, s'havien de fer socis perquè aquell any el seu fill jugava a vegades, però després
0: ja va ser... No. L'any següent ho deixaven.
1: Sí, sí.
2: De cara a la propera temporada, ens hem assabentat que aquests últims dies hi haurà o s'ha fet ja un canvi en el nivell de coordinació,
1: sí,
2: del que porta, diguéssim, la batuta de la coordinació dels equips de base, no?
1: Sí, perquè això ara és tenir un club amb més de 20 equips i no tenir un director esportiu o un coordinador es fa inviable. Perquè abans que es feia? Abans no hi havia, eh? I doncs, entre el president i el president directiu, doncs, ho portaves més gens tot. Ara no es pot, has d'estar allà cada dia. De 5 a 9 al vespre ja veig algú cada dia allà. I sí, l'antic, bueno, l'antic no, que aquesta temporada fins ara era el director esportiu, el José Antonio, ho ha deixat per motius personals, i ara ha entrat com a coordinador el Marc Pasqual, que ja havia estat segon entrenador del primer equip en altres èpoques. És un nano amb molta experiència amb coordinador Sant Andreu, el Gramenet, i és un noi molt vinculat al club, i a partir d'ara serà el nou coordinador, i l'adjunt a José Jiménez, que ja estava com a adjunt de l'altre coordinador, i entès portant, com deia el Pepe, la batuta de la base, sobretot.
0: De la base.
2: No està per temes de, diguéssim, de resultats de...
1: No, en absolut, en absolut.
2: Fet natural, diguéssim.
1: Sí, sí. A més, ell, abans de fer la reunió per avaluar la temporada, ja ens va dir que no continuava, o sigui que no. Si hagués tingut cabuda una destitució, ja no, ja ens va poder fer, perquè ell mateix va dimitir. Però no, per resultats no, perquè difícilment apretem aquí els coordinadors perquè hagin resultats, perquè són conscients de les dificultats que hi ha, no? Per fer, com es deia abans, per fer equips, no? Per tant, és que sí que hi hagi nanos, que els nanos vinguin aquí i disfrutin, que no hi hagi problemes, això és el principal, i que guardin d'un esport que els agrada. I aquí no, jo sempre els he dit, aquí no estem per formar jugadors de primera categoria, estem per formar esportistes i que deixin d'un esport, res més.
2: Sí, la base no prevaleix el resultat,
1: no,
2: sinó que va en funció de que disfrutin, que juguin, que hagin evolucionat, no?
1: A Caldes, igual, equivocadament, sempre hem valorat més la formació que no pas la categoria. Igual ens equivoquem i per això estem on estem, i per exemple en Mollet o el Parets, que són poblacions més grans que altres, però clubs similars, estan en categories més altes. Bueno, potser ens equivoquem, però la nostra opció és aquesta, no?
0: La filosofia és aquesta, sí, i la mantenim.
1: Sí,
2: I venen a buscar jugadors
1: de molt
2: temprana edat, inclús,
1: Sí, de ben petits. Però bueno, hem tingut la bona experiència en els últims anys de nanos que amb 7, 8, 9, 10 anys han marxat a Caldes de categories molt més altes, i quan han arribat a sèniors han tornat a Caldes.
0: Han tornat a Caldes.
1: Bueno, han fet la seva travessia del desert pels camps de Catalunya, i al final que van venir a Caldes, no? Bueno, és una notícia, però tant de bo no haguessin de marxar, però és com es deia abans, és molt competitiu el futbol territorial, i la base també, perquè jo tinc la sort de tenir un fill que és bastant bonet, i no sé, no, acabaria abans si digués els clubs que no m'han trucat perquè vaig amb un fill de jugar allà, no? Doncs, bueno, igual que a mi, no, moltíssims.
0: Escolta una cosa, l'amateur femení F7 que ha tingut una molt bona posició, es mantindrà,
1: sí,
0: la propera temporada, les jugadores, sí?
1: Sí, sí,
0: es manté ja la mateixa estructura, sí.
1: Ja vam tenir una primera reunió la setmana, sí, passada, amb quatre representants de les jugadores, i sí, tenen continuïtat. En principi, el gruix sencer de l'equip es manté, que jo us diria que és molt meritori aquesta tercera plaça, perquè és un equip que porta, ostres, ja d'engany, però és la segona o tercera temporada que estan juntes. Vull dir que porten poc temps jugant a futbol, que no hem jugat mai a futbol, algunes. Bueno, és molt meritori, I jo, si no vaig malament, és que aquesta és la tercera temporada que estan juntes. És una nova creació, és molt meritori una tercera plaça. I crec que m'acaba un punt del segon, més o menys.
0: Sí, molt poc, molt poc. Sí, sí. Si entre aquells i el penal aquell de la tercera catalana, és a dir, el gol aquell que fa

0: fa molts anys que estan picant pedra en el futbol femení, i han tingut molta sort també, la veritat, no, han tingut sort i ho han treballat bé, i aquí portem poc bagatge amb el futbol femení com per intentar assolir futbol 11. És molt complicat, és molt complicat. Sí. Bueno, ja s'ha fet, ja ha intentat, quan es pot es fa, però és molt complicat.
1: Val, per tant, l'estructura aquesta es manté, i en aquest sentit, Joan, estem...
2: Que ja és molt.
1: Ja és molt.
2: Perquè, com deies, altres clubs, en quant a massa, en quant a sí. categoria, encara que alguns estiguin a la mateixa que el Caldes, no han pogut assolir equip femení.
0: Sí, no, i aquí tenim la sort, com deia el Bebe, tenim quatre equips femenins, hi ha clubs de la comarca de poblacions similars a Caldes que no tenen cap equip femení, i nosaltres mateixos, nosaltres vam tenir la mala sort dels últims 5 anys no tenir cap femení, vam començar a treballar a picar pedra per assolir equips femenins i vam aconseguir, però és molt complicat, és molt complicat.
1: Sí, no és fàcil, no és fàcil. La gent, molta gent ho veu fàcil des de fora, però clar, no coneix les interioritats del que representa, del que representa això. 300 llicències federatives, déu-n'hi-do. Amb un esport absolutament amateur, aficionat, i tota la canalla amb les famílies que acompanyen i que arrosseguen la canalla, menys mal d'això. Bueno, escolta, aquí estem molt contents de que ens hagis acompanyat. El Joan fa un seguiment no solament del futbol, el té amb mi el dia, amb les fitxes, amb els jugadors altes i baixes, que som com si els coneixés ja tots, a l'entrenador i tal. I quan m'ho diu, jo m'ho crec. Que sàpigues que aquest és un programa que està a la vostra disposició. Moltes que l'any que ve estem a un any vista, com diem aquí, d'un tema que per les poblacions és important, que són les eleccions municipals, i per tant entre tots hem d'intentar una cosa que és important, i tu ho coneixes molt bé des de totes les perspectives, i és que durant molts anys ens hem dedicat a promocionar l'esport, a tirar endavant, però hem deixat de cantar una miqueta les instal·lacions a tot arreu, no? I hem de treballar. Llavors aquí ens hem proposat la fita de dir, home, hem de vehicular de tal manera per millorar globalment les instal·lacions de Caldes, i és difícil ja optimitzar el temps. A les noies que has vist quan ens hem creuat de patinatge artístic també tenen problemes d'espai, i vosaltres que dius les dimensions són les que són. La prova és que l'altre dia en el torneig al Rosario, el tradicional Rosario, doncs es va utilitzar fins i tot una pista a l'interior. Això és un èxit quan hi ha aquestes necessitats.
0: Doncs jo volia també convidar-vos perquè aquest any, a l'últim cap de setmana d'agost i primer setmana de setembre, som la seu central del torneig dels històrics del Vallès Oriental de la Caldes.
1: Sí.
0: El torneig dels històrics, un resum molt ràpid, és un torneig que organitza el Consell Comarcal del Vallès Oriental, on juguen clubs amb més de 75 anys d'història. I nosaltres, el Caldes, portem 2 anys seguits guanyant-lo, i aquest any som seu, o sigui que aquí jugarà la final dels històrics tant femení com masculí a Caldes.
1: Hi serem, vehicularem alguna cosa, Ferran i amb el nostre, vehicularem alguna cosa per contribuir amb això. En tot cas, hi serem allà, i modestament continuarem donant el recolzament també al futbol.
0: Moltes gràcies per la convidació.
1: Moltes gràcies.
0: I felicitats pel programa i per la vostra aportació a l'esport calderià.
1: Faltaria més. L'única cosa que sempre ens quedem és que el futbol ha canviat tant aquest Mundial i tal, jo sóc molt crític, que realment és decepcionant veure les coses. Menys mal que, com que molt majoritàriament a tot arreu hi ha promoció, hi ha nova gent, hi ha nova canalla i tal, dius, encara és això. Perfecte.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies per venir, a la vostra disposició, i al final ens ho gravem, això, Joan? Ens ho gravem. Abans d'acabar, despedim-se, però recordeu, un, que tenim demà la jornada del Festival de Patinatge Artístic, 6:30 de la tarda, per Pavelló Torroja, i el cap de setmana final d'agost, el torneig d'històrics, clubs amb més de 75 anys, es diu de seguida això, clubs amb més de 75 anys d'història.

Això vol dir molts bojos que han tirat endavant. En aquest cas, en aquests moments, el boig es diu Javier Ortega, però és el que hi ha. Javier Ortega i tota la seva junta. Bon cap de setmana i ens veiem d'aquí una setmana ja a la recta final. Adéu-siau.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada. Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
1: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
2: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
3: I de fer el bailoteo.
2: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
0: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
2: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
6: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono,
7: una cosa
6: no
7: em dono temps.
6: O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
8: Clar, jo vés al bar.
6: No, vés a demanar que et fatin fora i a la ràdio.
9: Clar, perquè què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
10: A Plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
11: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior.
12: Nom. Conxita Granger Veleta.
13: Dia d'entrada al camp de concentració.
12: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
13: Matrícula.
12: 62.480.
2: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
14: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
15: L'Ajuntament i Pimec Vallès Oriental han signat un conveni per impulsar l'activitat econòmica del municipi. Les entitats es van reunir a la Piqueta per establir aquesta col·laboració que té com a objectiu impulsar el desenvolupament econòmic local i afavorir la competitivitat de les persones autònomes i pimes. Un estudi que ja s'ha implementat en pobles veïns i pot tenir un impacte favorable en un futur. La Crida ha celebrat aquesta setmana la darrera trobada del curs, un acte durant el qual s'ha valorat el projecte i s'han explicat les propostes preparades de cara al següent curs. La Crida és la continuació del Consell d'Infants, on participen els alumnes d'entre primer i quart d'ESO, també anomenats el Fòrum de les Adolescències de Caldes. Una reunió on es van seleccionar tres propostes, entre les que es troben la realització d'una festa temàtica, la redefinició de la figura i el paper dels delegats o delegades de l'aula i l'establiment d'espais segurs pel jovent a Caldes. Aquest diumenge té lloc la 23a edició de la Fira Botiga organitzada per l'USIC. L'avinguda Pill Margall s'omplirà de parades des de l'inauguració a les 10 del matí fins a les 9 de la nit, una jornada que acollirà activitats com els Jocs Gegants al carrer Gregori Montserrat i la tabalada i mostra de foc a càrrec del Ball de Diables. Respecte al temps, avui es mantindrà l'ambient plenament estiuenc amb una matinada agradable i una temperatura mínima de 16 graus. El cel estarà majoritàriament serè durant tota la jornada amb alguns núvols prims al migdia. Les temperatures pujaran ràpidament fins als 33 graus de màxima a primera hora de la tarda. Per tant, tindrem un dia assolellat, sec i calorós amb sensació de plena canícula. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.

0: El catalanismo, como todos los nacionalismos, se basan en la manipulación de la historia.
1: Jordi, aquest platillo d'avui, sobretot, necessita pa, un bon pa. Aquí sí que no vedeu, eh? Pa per sucar, que m'entens? Té molt sofregit, necessita molt sofregit, eh?

0: micròfons i fogons és el meu rotllo. Esmolant el ganivet, l'esdeveniment litúrgic, el bo i millor pronòstic, en un rigor quirúrgic, el crepitar del sofregit trenca el silenci, que s'apagui el món, que la poesia comenci.
1: Som mediterrani, no volem la dieta de l'americà, no pel nostre barri.
2: La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.

circuits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em

Sorry, I should.

对。

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, i ella no vol, després què? Després tu

0: Es la una. Noticias. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament i Pimec Vallès Oriental han signat un conveni per impulsar l'activitat econòmica del municipi. Les entitats es van reunir a la Piqueta per establir aquesta col·laboració que té com a objectiu impulsar el desenvolupament econòmic local i afavorir la competitivitat de les persones autònomes i pimes. Un estudi que ja s'ha implementat en pobles veïns i pot tenir un impacte favorable en un futur. La Crida ha celebrat aquesta setmana la darrera trobada del curs, un acte durant el qual s'ha valorat el projecte i s'han explicat les propostes preparades de cara al següent curs. La Crida és la continuació del Consell d'Infants, on participen els alumnes d'entre primer i quart d'ESO, també anomenats el Fòrum de les Adolescències de Caldes. Una reunió on es van seleccionar tres propostes, entre les que es troben la realització d'una festa temàtica, la redefinició de la figura i el paper dels delegats o delegades de l'aula i l'establiment d'espais segurs pel jovent a Caldes. Aquest diumenge té lloc la 23a edició de la Fira Botiga organitzada per l'USIC. L'avinguda Pill Margall s'omplirà de parades des de l'inauguració a les 10 del matí fins a les 9 de la nit, una jornada que acollirà activitats com els Jocs Gegants al carrer Gregori Montserrat i la tabalada i mostra de foc a càrrec del Ball de Diables. Respecte al temps, avui es mantindrà l'ambient plenament estiuenc amb una matinada agradable i una temperatura mínima de 16 graus. El cel estarà majoritàriament serè durant tota la jornada amb alguns núvols prims al migdia. Les temperatures pujaran ràpidament fins als 33 graus de màxima a primera hora de la tarda. Per tant, tindrem un dia assolellat, sec i calorós amb sensació de plena canícula. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Notícies en...
2: Bon dia i bon divendres, 19 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
3: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 19 de juny arribem a instàncies finals de temporada i és quan s'hi juguen les garrofes als equips que han arribat a aquests moments. Per exemple, el Sabadell, que juga avui l'ascens, el retorn al futbol professional, l'ascens a segona divisió, amb el partit de tornada de la final del play-off d'ascens contra el Zamora. Ha de remuntar un 1-0 al conjunt arlequinat, que en tindria prou amb guanyar també per un gol de diferència al final de la pròrroga. I creu, després sobretot també de les semifinals, en què va remuntar un 2-0 contra el Real Madrid Castilla, també a una nova Creu Alta que, com avui, serà plena a vessar, amb gairebé 12.000 entrades exhaurint la capacitat de l'estadi. També parlarem de, i repassarem els resultats d'ahir i l'agenda d'avui del Mundial Masculí de Futbol i l'actualitat de la selecció espanyola i dels catalans. Per exemple, Marco Corella, que ha parlat, ahir ho va fer en roda de premsa, del seu fitxatge per al Real Madrid i del que ha comportat en plena concentració al Mundial. Aquesta tarda, per cert, compareix un altre dels catalans d'aquesta selecció espanyola, Pau Cubarsí. També molt futbol i també bàsquet, perquè avui, ahir, el Barça va guanyar el primer punt de la final de l'ACB, amb un partidàs, en parlarem, 112-113, rècord d'anotació en una final de l'ACB contra el València, demà el segon partit, i avui també en hoquei patins es juga el tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre Igualada i Liceo, amb el conjunt igualadí obligat a guanyar 3 partits consecutius al conjunt gallec, si vol ser campió d'aquesta hoquei lliga. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí, ahir ja va començar la segona jornada de la fase de grups.
1: Amb l'empat a 1 entre la República Txeca i Sud-àfrica i la victòria de Mèxic en 3-2 contra Corea del Sud. Els mexicans, una de les seleccions anfitriones, lideren en solitari el grup A amb 6 punts. El grup B, golejades de Suïssa, 4-1 contra Bòsnia-Herzegovina, i de Canadà, 6-0 contra Qatar. Canadà i Suïssa són primer i segon amb 4 punts cadascun.
0: I pel que fa a l'agenda d'avui, Alba, juguen als partits dels grups C i D.
1: Al grup C, a la mitjanit a les 12, començarà l'Escòcia-Marroc amb els catalans Aibari i Maimouni, el combinat marroquí. I a 2:45 de la matinada jugarà el Brasil-Haití. I al grup D, a les 9 de la nit, jugarà l'altra selecció anfitriona als Estats Units, ho farà contra Austràlia. Mentre que a les 5 de la matinada, òbviament hora catalana, tindrem un Turquia-Paraguai.
0: La selecció espanyola jugarà diumenge a la tarda contra l'Aràbia Saudita, després del de Sabadell 1-0 en la primera jornada contra Cap Verd. Per cert, ahir vam saber el destí d'un dels 9 catalans de cara al curs vinent d'aquesta selecció espanyola.
1: Sí, es tracta de l'extrem Víctor Muñoz, que deixarà l'Osasuna per fitxar pel Liverpool, que entrenarà la temporada que ve al tècnic basc Doni Iraloa. El club anglès pagarà la clàusula de 40 milions d'euros a l'entitat navarresa per endur-se el futbolista nascut a Barcelona fa gairebé 23 anys. La meitat, això sí, seran pel Real Madrid, que posseïa el 50% dels drets del jugador que havia passat per la base del club blanc.
0: Més enllà d'això, pel que fa als clubs, avui és el dia. Avui al Sabadell es juga el retorn al futbol professional 5 anys després.
1: El conjunt arlequinat rep a partir de les 9 de la nit a la nova Creu Alta el Zamora, entrenat per l'ex-Sabadell Òscar Cano, en la tornada de la final del play-off d'ascens. L'equip de Ferran Costa en tindria prou amb una victòria per la mínima a la final de la pròrroga per remuntar l'1-0 de l'anada en terres castellanes. S'espera un gran ambient a l'estadi Vallèsà, amb totes les entrades exaurides i gairebé 12.000 persones animant l'equip.
0: Seria per cert el segon ascens consecutiu del Sabadell, que la temporada 24-25 jugava a la segona federació. En bàsquet, el Barça s'endú el primer punt de la final de la CB en superar el València al Roig Arena en un partidàs.
1: Un triple de Will Klimborn i una gran defensa del nord-americà van forçar la pròrroga d'un partit igualadíssim. Amb temps extra, el Barça va acabar guanyant per 112-113, el que significa el rècord d'anotació en la història de les finals de la CB. Amb aquest triomf, el conjunt blaugrana situa l'1-0 a la sèrie i reverteix el factor pista. El segon partit es jugarà demà mateix, de nou al Roig Arena, a les 8 del vespre, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Barcelona.
0: A dilluns serà el tercer partit que segur que jugarà en aquest cas al Palau Blaugrana. En hoquei patins, avui es disputa el tercer partit de la final, també el millor de 5 de l'hoquei lliga masculina, que enfronta Igualada i Liceo.
1: És el primer a les comes, després de dues dures derrotes del conjunt arlequinat a la Corunya, amb idèntic resultat, 8-2. Toca reaccionar davant l'afició per forçar el primer quart i després un hipotètic cinquè partit que jugaria de nou a Galícia. El d'avui arrencarà a les 7 de la tarda i en cas de victòria de l'Igualada, diumenge jugaria el quart, també a les comes.
0: En futbol sala també estem en finals i amb un equip català, el Barça, que ja té el 2-0 a la final de Lliga contra el Pozo de Múrcia.
1: Els blaugranes, després de patir de Llomés i aixecar un 0-3 i un 1-4 en el primer partit, dimarts passat, ahir van golejar el conjunt murcià per 6-1 amb un nom destacat, el de Mamadou Touré, que va fer 4 dels 6 gols blaugranes. D'aquesta manera, el Barça tindrà 3 matchballs per endur-se aquest títol de Lliga. El primer serà a Múrcia, dimarts vinent, 23 de juny, en el tercer partit de la sèrie.
0: En motor, ja tenim en marxa el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP.
1: En els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, Marc Márquez ha fet el millor temps per davant del francès Fabio Quartararo i el madrileny Raúl Fernández. Pel que fa a la resta de catalans, Àlex Rins ha marcat el 12 millor registre, Maverick Viñales el 13è i Àlex Márquez, que torna després de perdre's els últims grans premis per la dura caiguda de fa aproximadament un mes a Montmeló, ha estat el 18è.
0: En tennis, Paula Badosa disputa aquest migdia els quarts de final del 8-500 de Berlín.
1: L'empordanesa s'enfronta a la txeca Linda Noskova després de superar a 8ens a la número 7 del rànquing mundial, la nord-americana Coco Gauff. Badosa es prepara per al proper gran slam a Wimbledon, que arrencarà d'aquí 10 dies a Londres.
0: Encara no ha començat, ho ha de fer d'aquí uns minuts aquest partit entre Paula Badosa i Linda Noskova. I un últim punt, avui mateix comença la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina.
1: La primera etapa de 92 quilòmetres sortirà i arribarà a la localitat maresmenca de Santa Susana a partir de 3:45 de la tarda. D'entre les favorites destaca la neerlandesa Marin Vos, campiona de la primera edició el 2024 i corredor i la corredora d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, vigent campiona de la Volta a Espanya i que ve d'endur-se la setmana passada al Tour dels Pirineus. El pilot de la prova catalana està format per 21 equips, 5 dels quals són de la màxima categoria World Tour.

0: I és divendres i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives de la xarxa de final de temporada. Serà diumenge alba amb futbol.
1: Amb la tornada de la final del playoff d'ascens a segona federació masculina, el municipal de Badalona, en què el conjunt escapulat mirarà de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela per aconseguir pujar. El duel arrencarà a 1:45 del migdia, des de 5 minuts abans de la prèvia a les televisions locals i a la xarxa més.

0: Divendres 19 de juny, 11 minuts gairebé, 12 passen de la una. Comencem parlant de futbol. Ahir ja va començar la segona jornada de la fase de grups del Mundial masculí, amb l'empat a 1 entre la República Txeca i Sud-àfrica i la victòria de Mèxic 3-2 contra Corea del Sud. Els mexicans, una de les seleccions anfitriones, lideren en solitari el grup A amb 6 punts i, per tant, seran primers, passi el que passi en l'última jornada. El grup B, golejades de Suïssa 4-1 contra Bòsnia-Herzegovina i de Canadà 6-0 contra Qatar. Canadà i Suïssa, que són primer i segon, amb 4 punts cadascun. Pel que fa a l'agenda d'avui, el grup C, a la mitjanit, a les 12, començarà l'Escòcia-Marroc, amb els catalans Saibari i Amaimuni, el combinat marroquí. A 2:45 de la matinada jugarà el Brasil-Haití. I el grup D, a les 9 de la nit, jugarà l'altra selecció anfitriona, els Estats Units, contra Austràlia, mentre que a les 5 de la matinada, òbviament, hora catalana, tindrem un Turquia-Paraguai. A tot això, la selecció espanyola tornarà a jugar diumenge, a la tarda, contra l'Aràbia Saudita, després del decebedor empat a 0 contra Cap Verd. Aquesta tarda compareix en roda de premsa Pau Cubarsí, i ahir ho va fer un altre dels catalans, Marco Corella, que evidentment va haver de parlar molt més del seu fitxatge del Real Madrid pel Real Madrid i ho va fer ben poc de la selecció. El maresmenc destacava l'haver-ho pogut tancar abans de començar la competició.
1: Creo que lo mejor que me ha pasado es que el Madrid vino con mucha fuerza, que prácticamente no salió de ningún lado. Cuando salió ya estaba todo cerrado y creo que eso para mí fue una cosa muy importante porque no era fácil la situación que tenía en estar dentro de un Mundial y tener que pensar cosas o no tener el foco 100% en este Mundial. Creo que no se lo merecía ni mis compañeros ni el equipo, y tener la oportunidad de dejarlos cerrado antes de que empezase creo que fue un punto muy importante. Cuando un equipo como el Real Madrid te viene es muy difícil o prácticamente imposible decirle que no, y no tuve ninguna duda y...
0: Un Marco Corella que va assegurar que respectava aquells aficionats del Barça que poguessin estar molestos per aquest fitxatge per l'etern rival.
1: Bueno, al final hay que respetar las opiniones, cada uno tiene su opinión. Yo estoy muy agradecido a todo lo que he vivido y todo lo que me han dado en la cantera del Barcelona, pero al final, como todo en la vida, son etapas, y creía que este era mi paso más oportuno o el que tenía que tomar. Al final, cuando un equipo como el Madrid te viene, te insiste, te dice que te quiere, creo que es muy difícil de rechazarlo, y no tuve ninguna duda de que era el paso oportuno y el que tanto yo como mi familia queríamos tomar, y muy feliz de la decisión que he tomado.
0: Marco Corella, que s'incorporarà un cop acabi la participació d'Espanya en aquest Mundial al Real Madrid a les ordres de José Mourinho. Recordem que el Madrid també ha fet oficials ja els fitxatges de Bernardo Silva i Konaté. I en el futbol de casa nostra, avui és el dia. Avui el Centre d'Esports Sabadell es juga a l'ascens a segona divisió, o el que és el mateix, es retorna al futbol professional. El conjunt arlequinat ha de remuntar, recordem, l'1-0 de l'anada contra el Zamora, dirigit per l'ex-Sabadell Òscar Cano. Però per fer-ho comptarà amb el suport de tota una ciutat i de les gairebé 12.000 persones que ompliran avui la nova Creu Alta. A partir de les 9, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Una fita que passa per completar una última missió, guanyar el Zamora. Qualsevol resultat, mentre sigui en forma de victòria, li val al Centre d'Esports per ascendir. Això sí, si el triomf fos per la mínima, s'hauria de disputar la pròrroga, i si el resultat global de l'eliminatòria continués igualat després dels 120 minuts, no hi hauria tanda de penals i pujaria el Sabadell per haver quedat més ben classificat durant la fase regular. Escoltem Ferran Costa.
3: El que penso que és molt important, que tots tinguem clar, que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada. I com tinc el privilegi de representar una afició molt experta, amb una cultura futbolística molt, molt gran, sé que ells entenen el que necessita l'equip en el partit de demà.
2: Ferran Costa, a priori, podrà comptar amb tota la plantilla. La gran novetat serà el davanter Agustín Costia, que es va perdre el partit d'anada per sanció. A Zamora, per altra banda, també s'ha instal·lat la il·lusió per veure el seu equip pujar. Les entrades del sector visitant també s'han esgotat, i a la plaça major de la ciutat muntaran una pantalla gegant. Un basc, Aymar Velasco Arbaiza, serà l'encarregat d'arbitrar el partit. El xiulet inicial a la nova Creu Alta, avui a les 9 de la nit, però des de molt abans que hi començarà a haver moviment. Al matí l'equip fa una última sessió d'entrenament d'activació, després es concentrarà a l'hotel Sabadell i allà passarà el dia. A partir de les 7 anirà amb autocar cap a l'estadi, on s'espera que hi torni a haver una altra gran rebuda per part de l'afició.
0: Gràcies, Sergi. Avui a les 9 aquest Sabadell-Zamora, a la nova Creu Alta, com dèiem. Diumenge al migdia serà el torn del Badalona, que creuen una nova remuntada, en aquest cas d'un 3-0 contra el Compostela, per pujar, en aquest cas, a la segona federació masculina. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
4: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparren no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torcer. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
5: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
4: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
0: Gràcies, Aleix. D'altra banda, un apunt més de futbol. A la tercera federació masculina competirà l'Atlètic Lleida amb un Juan Carlos Beltrán a la banqueta que vol fer un projecte guanyador i amb identitat a la categoria. Anem a UAULLE Ràdio, Sergi Guiu.
6: L'era Juan Carlos Beltrán al capdavant de l'Atlètic Lleida ja ha començat dilluns. Es va anunciar que seria el capità del vaixell a la temporada vinent i ahir va atendre per primera vegada els mitjans de comunicació. Un entrenador que ha enllaçat moltes temporades a segona federació i que la vinent liderarà un projecte a tercera. Per Beltrán, això no és una passa endarrere perquè no analitza, diu, l'Atlètic Lleida per categoria, sinó que ho fa veient a un projecte guanyador.
7: A nivell de categoria, evidentment, das un pas atrás. Pero si tú lo miras como proyecto, que es como yo lo he empezado a mirar desde hace unas semanas, pues para mí es un reto el poder venir a un folio en blanco y poder construir desde cero algo que tenga sentido a nivel futbolístico y si encima tiene el soporte de club, a nivel de estructura de club, y tiene también el soporte de ciudad y de estadio y de campo, pues creo que serán todos los parámetros para que si hacemos las cosas bien, aquí pueda salir algo que sea chulo, ¿no?
6: I avui l'Atlètic Lleida ja ha confirmat la primera peça. Jordi Ortega és la primera renovació confirmada per part del conjunt lletà de cara a la temporada vinent. Serà la tercera temporada del migcampista a la capital del Segrià.
0: Gràcies, Sergi. Ara sí, anem amb bàsquet. El Barça es va endur el primer punt de la final de la Lliga CB en guanyar ahir el Roig, generant un partidàs contra el València, en què es va decidir a la pròrroga. Will Clyburn amb un triplàs i un tap en l'última defensa va provocar el temps extra en què el Barça va ser millor per acabar guanyant d'un punt, 112-113. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pasqual.
8: Sí, l'equip està fort, estem bé. Els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar, però bé, hem tingut la baixa del Satoranski, que també l'hem notat bastant, però l'Apro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem i estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: El Barça, que com sentíem, posa l'1-0 i reparteix el factor pista. Per tant, amb aquesta victòria, el segon petit, també el Roig Arena, es jugarà demà dissabte a les 8 del vespre.

0: En hoquei patins, avui comença el tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina que enfronta l'Igualada i el Liceo. És el primer a les comes, després de dues derrotes dures del conjunt arlequinat a la Corunya, amb idèntic resultat de tots dos 8-2. Toca reaccionar davant de l'afició per forçar primer el quart i després un hipotètic cinquè partit que jugaria de nou a Galícia. Aquí a l'Enjoc n'hem parlat amb el davanter de l'Igualada, Joel Roma, que reconeixia que els dos primers partits havien estat cops durs per a l'equip.
1: Bueno, jo crec que han sigut dos cops durs perquè venien de fer molt bona temporada i de fer molt bon resultat i han sigut dos cops bueno, que ningú s'esperava. Però bueno, jo crec que han passat uns quants dies, hem pogut fer un reset i estem preparats per aquesta tarda donar-ho tot i anar a tope. Perquè crec que ho hem de fer per l'afició, per nosaltres i per demostrar que si hem arribat fins aquí és per alguna cosa.
0: Un Joel Roma que també destacava la importància del factor pista i d'aprofitar els partits a casa per sumar punts en aquesta final.
1: Segur, perquè al final també va haver-hi molta gent d'ells, eren no sé si 4.000 persones, a l'estadi, doncs, bueno, vulguis o no, es fan forts a casa, ells es van motivar molt. A més, és una pista diferent, perquè la nostra és de terrazo i la seva de parquet. Tot això influeix al final, perquè totes aquestes costums ells les tenen i nosaltres no. Però bueno, ho hem deixat enrere el que ha passat, i ara amb l'afició d'aquí Igualada, que l'hem tingut durant tota la temporada, al front d'avui tothom, doncs que estiguem a tope des del primer moment fins l'últim, i ja no només ho fem per nosaltres, sinó també per l'afició que vingui, donar-li una bona alegria i pues, poder tindre el quart partit diumenge.
0: I un últim document del davanter de Vilassar de Mar, que no continuarà a l'Igualada, per cert, després d'aquesta final la propera temporada, ja ho ha anunciat el club, en aquest cas sobre una de les claus que ha de canviar l'equip respecte als dos primers enfrontaments, el de no rendir-se.
1: Bueno, jo crec que és en cap moment rendir-se, que va haver-hi moments que molts jugadors van baixar el cap, sempre ficat d'una a la cara, i si et fan un gol, seguir amb el pla de partit i fer les coses bé, que crec que això, en un moment, els jugadors ens van bloquejar, i és, si hi ha un gol, no ens estabilitzi, seguir, tindrem afició que ens ajudarà a aixecar-nos, i jo crec que som capaços de fer això i més, i bueno, tenim alguna lesió dels jugadors de l'equip, però crec que això ens ha d'ajudar a tots, per encara fer-ho, no per no, els que estem o pels que no hi, no, per l'afició, sinó també pels que no hi són, també demostrar que l'equip funciona i que tot tira endavant.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest Igualada Liceo, tercer partit de la final d'hoquei lliga masculina. En cas de victòria catalana es jugaria el quart partit diumenge al vespre, també a les comes. I en cas que l'Igualada també guanyés el de diumenge, el títol es decidiria ja la setmana vinent, de nou a la Corunya. En futbol sala, el Barça ja té el 2-0 a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes, després de patir d'allò més i d'aixecar un 0-3 i un 1-4 en el primer partit, dimarts, ahir van golejar el conjunt murcià amb un nom destacat, el de Mamadou Touré, que va fer 4 dels 6 gols blaugranes en el 6-1 final. Escoltem el francès després del partit.
2: Desde que llegué aquí hace 5 años ya, todo el mundo me ha cogido como su hermano pequeño y para mí es algo que me ayuda mucho cada día y con los drags están ahí cada partido en casa, fuera de casa, lejos, cerca y para mí si meto un gol y es normal celebrar con ellos. El equipo está bien, pero es normal, estamos cansados, jugamos cada dos días, pero ahora tenemos que descansar, ir a Pozo para ganar el tercero partido del martes.
0: El Barça ja tindrà 3 matchballs per endur-se aquest títol de Lliga. El primer serà a Múrcia, dimarts vinent, com sentíem, 23 de juny, en el tercer partit de la sèrie. I encara en futbol sala, diumenge al migdia, somia el Linyola en continuar fent història amb el partit decisiu del play-off d'ascens a primera divisió femenina. El conjunt del Pla d'Urgell té una gesta molt complicada, remuntar a Galícia, a la pista de l'Estrella Cortegada, un equip fet per pujar l'1-4 de l'anada. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
3: Dels rivals que li podia tocar en aquesta final del play-off d'ascens, sense dubte, és el més complicat. Un equip confeccionat per pujar amb jugadores internacionals i que va donar un cop d'autoritat a la pista de Linyola, on aquesta temporada cap equip havia guanyat. Això sí, també és cert que l'1-4 pot ser fins i tot injust, i el Linyola es mereixia més, però tot i la dificultat, les del Pla d'Urgell tenen clar que no donen res per perdut. N'ha parlat a Ràdio Ponent la seva capitana, la Montse Carles.
4: És difícil, però amb ganes de morir la batalla, no? I d'intentar fins al final. I hem treballat força el joc de 5 i a veure què ens trobem amb el rival. És la seva pista, és una pista més gran que la de Linyola, se'ns fa de vegades difícil, però a la vegada també es creen més espais i a veure si podem aconseguir capgirar el resultat. Difícil, però ningú ha dit que sigui impossible.
3: A més, una pista on passa com a la de Linyola. Cap equip ha estat capaç de guanyar a l'Estrela com a local. El desenllaç d'aquesta temporada és aquest diumenge, a les 12 del migdia.
0: Gràcies, Andrés. I un últim apunt abans d'acabar. Avui mateix comença la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya, amb la primera etapa que té sortida i arribada a Santa Susana, 92 quilòmetres, a partir de quarts de 4 de la tarda. D'entre les favorites destacarà la neerlandesa Marianne Vos, campiona de la primera edició del 2024, i la corredora d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, vigent campiona de la Vuelta a Espanya i que ve d'endur-se també la setmana passada el Tour dels Pirineus. El pilot de la prova estarà format per 21 equips, 5 dels quals són de la màxima categoria World Tour. Com dèiem, avui sortiria i arribar a Santa Susana, al Maresme. Demà, a la volta que va a la Molina, que puja a la Molina, diumenge, la tercera i última etapa amb sortida a Mataró i arribada a Barcelona.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
3: Soc a la Biblioteca de Caldes, el mateix soc als banys de la zona d'infants, d'infantil. Ja veieu que m'enyorava del nostre poble.
4: Els divendres a les 7 de la tarda tens una cita amb Patada al Ventre a Ràdio Caldes, l'informatiu calderí més irreverent de tot el poble, fins i tot del Bugarai.
5: La ràdio que parla de tu.
2: Els dimarts d'11 a 12 del migdia, el programa més jove de Ràdio Caldes. Cada setmana, l'escola a la ràdio. Els alumnes de 6è de les escoles de Caldes es posen darrere els micròfons de Ràdio Caldes per explicar-nos el món des del seu punt de vista. L'escola a la ràdio, dimarts d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Caldes. I sempre que vulguis, a radiocaldes.cat.
5: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
6: Bon dia i bon divendres, 19 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
7: Amb Martí González.

Divendres 19 de juny, avui programa molt carregadet amb la prèvia del definitiu Sabadell-Zamora, que es disputarà avui a les 9, a la nova Creu Alta, plena vessar, que decidirà quin equip torna al futbol professional amb l'ascens a segona divisió masculina. En parlarem amb un dels protagonistes de l'últim ascens del Sabadell aconseguit a casa, Santi Navarro, en aquell cas l'any 1994, fa 32 anys, a segona B. També parlarem del Mundial, de bàsquet, de futbol sala, amb les grans victòries del Barça ahir a les finals de les respectives lligues, i hoquei patins, amb la prèvia del tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre Igualada i Liceu, que es disputa avui el primer a les Comes. En parlem amb el davanter de l'Igualada, Joel Roma. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí ahir ja va començar la segona jornada de la fase de grups.
1: Amb empat a 1 entre la República Txeca i Sud-àfrica i la victòria de Mèxic 3-2 contra la Corea del Sud. Els mexicans, una de les seleccions anfitriones, lideren en solitari el grup A amb 6 punts. El grup B, golejades de Suïssa, 4-1 contra Bòsnia-Herzegovina, i de Canadà, 6-0 contra Qatar. Canadà i Suïssa, de fet, són primer i segon amb 4 punts cadascun.
0: I les altres dues seleccions, el Qatar i Bòsnia, en tenen un. Pel que fa a l'agenda d'avui, es juguen els partits dels grups C i D.
1: En el grup C, a la mitjanit, a les 12, començarà l'Escòcia-Marroc, com els catalans Aibari i Amuna i Amain, ja ho direm, amb Aimuni, el combinat marroquí, i a 2:45 de la matinada jugarà el Brasil-Haití. Al grup D, a les 9 de la nit, jugarà l'altra selecció anfitriona, els Estats Units contra Austràlia, mentre que a les 5 de la matinada, òbviament hora catalana, tindrem un Turquia-Paraguai.
0: La selecció espanyola, que jugarà diumenge a la tarda contra l'Aràbia Saudita, després del decebedor empat a 0 en la primera jornada contra Cap Verd. Per cert, ahir vam saber el destí d'un dels 9 catalans de cara al curs vinent d'aquesta selecció espanyola.
1: És el de l'extrem Víctor Muñoz, que deixarà l'Osasuna per fitxar pel Liverpool, que entrenarà la temporada que ve el tècnic basc Andoni Iraola. El club anglès pagarà la clàusula de 40 milions d'euros a l'entitat navarresa per endur-se el futbolista nascut a Barcelona fa gairebé 23 anys. La meitat, això sí, seran per al Real Madrid, que posseïa el 50% dels drets del jugador que havia passat per la base del club blanc.
0: I també parla de la Damm, per exemple. Més enllà d'això, pel que fa als clubs, avui és el dia, avui el Sabadell es juga el retorn al futbol professional 5 anys després.
1: El conjunt arlequinat rep a partir de les 9 de la nit a la nova Creu Alta el Zamora, entrenat per l'ex-Sabadell Òscar Canó, en la tornada de la final del play-off d'ascens. L'equip de Ferran Costa en tindria prou amb una victòria per la mínima a la final de la pròrroga per remuntar l'1-0 de l'anada en terres castellanes. S'espera un gran ambient a l'estadi Vallèsà, amb totes les entrades exaurides i gairebé 12.000 persones animant l'equip.
0: Seria, per cert, el segon ascens consecutiu del Sabadell, que la temporada 24-25 jugava a la segona federació. Avui en parlarem, com dèiem, amb Santi Navarro, un dels protagonistes de l'últim ascens aconseguit del Sabadell a casa, en aquell cas a la segona B, l'any 1994. Ha pujat més vegades el Sabadell en aquest segle, però ho ha fet totes fora de casa, lluny de la nova Creu Alta. En bàsquet, el Barça s'endú el primer punt de la final de la CB en superar el València, el Roger Arena, ahir en un partidàs.
1: Un triple de Will Clyburn i amb una gran defensa del nord-americà van forçar la pròrroga d'un partit igualadíssim. Al temps extra, el Barça va acabar guanyant per 112-113, el que significa el rècord d'anotació en la història de les finals de la CB. Amb aquest triomf, el conjunt blaugrana situa l'1-0 a la sèrie i reverteix el factor pista. El segon partit es jugarà demà mateix, serà de nou al Roig Arena a les 8 del vespre, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Barcelona.
0: I en hoquei patins, avui es juga el tercer partit ja de la final de l'hoquei lliga masculina, que enfronta Igualada i Liceo.
1: És el primer a les comes després de dues dures derrotes del conjunt arlequinat a la Corunya, amb idèntic resultat, 8-2. Toca reaccionar davant l'afició per forçar el primer al quart i després un hipotètic cinquè partit que es jugaria de nou a Galícia. El d'avui arrencarà a les 7 de la tarda i en cas de victòria de l'Igualada, diumenge jugaria el quart també a les comes.
0: Avui també en parlarem amb Joel Roma, davanter del conjunt igualadí. En futbol sala, el Barça ja té el 2-0 a la final de Lliga contra el Pozo de Múrcia.
1: Els blaugranes, després de patir de llumés i d'aixecar un 0-3 i un 1-4 en el primer partit dimarts passat, ahir van golejar el conjunt murcià per 6-1 amb un nom destacat, el de Mamadou Touré, que va fer 4 dels 6 gols blaugranes. D'aquesta manera, el Barça tindrà 3 match balls per endur-se aquest títol de Lliga. El primer serà a Múrcia dimarts vinent, 23 de juny, en el tercer partit de la sèrie.
0: En motor, ja tenim en marxa el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP.
1: En els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, Marc Márquez ha fet el millor temps per davant del francès Fabio Quartararo i el madrileny Raúl Fernández. Pel que fa a la resta de catalans, Àlex Rins ha marcat el 12è millor temps, Maverick Viñales és el 13è i Àlex Márquez, que torna després de perdre's els últims grans premis per la dura caiguda de fa aproximadament un mes en Montmeló, ha estat 18è.
0: En tennis, Paula Badosa disputa aquest migdia, de fet ja ho està fent, als quarts de final del 8-500 de Berlín.
1: L'empordanesa s'enfronta a la txeca Linda Noskova després de superar a 8ens a la número 7 del rànquing mundial la nord-americana Coco Gauff. Badosa es prepara per al proper gran slam Wimbledon, que arrencarà d'aquí 10 dies a Londres.
0: De fet, no ha començat gens bé Badosa, que perd 4-0 contra Noskova ara mateix, amb servei de la catalana 30-40. De fet, punt de break per situar el 5-0 en el primer set d'aquest partit. I un últim punt, avui mateix comença la tercera tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina.
1: La primera etapa de 92 quilòmetres sortirà i arribarà a la localitat maresmenca de Santa Susana a partir de 3:15 de la tarda. D'entre els favorites destaca la neerlandesa Marianne Vos, campiona de la primera edició el 2024, i la corredora d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, vigent campiona de la Volta a Espanya i que ve d'endorsar la setmana passada el Tour dels Pirineus. El pilot de la prova catalana està format per 21 equips, 5 dels quals són de la màxima categoria World Tour.

0: I és divendres i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives de la xarxa de final de temporada amb un partit decisiu de futbol. Serà diumenge, Alba.
1: Sí, amb la tornada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina, el municipal de Badalona, en què el conjunt escapulat mirarà de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela per aconseguir pujar. El duel arrencarà a 2:15 del migdia. Des de 5 minuts abans, la prèvia a les televisions locals i a la xarxa més.

0: Divendres 19 de juny, 8 minuts passen ja gairebé de dos quarts de dues, dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol. Ahir ja va començar la segona jornada de la fase de grups, amb l'empat a 1 entre la República Txeca i Sud-àfrica i la victòria de Mèxic, 3-2 contra Corea del Sud. Els mexicans, una de les seleccions anfitriones, lideren en solitari el grup A amb 6 punts. De fet, seran ja primers per ser el que passi en la tercera jornada. El grup B, golejades de Suïssa, 4-1 contra Bòsnia-Herzegovina i de Canadà, 6-0 contra Qatar. Canadà i Suïssa, per tant, que són primer i segon amb 4 punts cadascun. Pel que fa a l'agenda d'avui, el grup C, a la mitjanit, a les 12, començarà l'Escòcia-Marroc, amb els catalans Saibari i Amaimuni al combinat marroquí. Recordem que Saibari ja va marcar, el jugador nascut a Terrassa va marcar en el primer partit contra el Brasil. A 2:45 de la matinada es jugarà el Brasil-Haití. I el grup D, a les 9 de la nit, jugarà l'altra selecció anfitriona, els Estats Units, contra Austràlia, mentre que a les 5 de la matinada, òbviament hora catalana, tindrem un Turquia-Paraguai. A tot això, la selecció espanyola tornarà a jugar diumenge a la tarda contra l'Aràbia Saudita, després del decebedor empat a 0 contra Cap Verde en el debut. Aquesta tarda compareix en roda de premsa un dels catalans, Pau Cubarsí, i ahir ho va fer un altre, Marco Corella, que evidentment va haver de parlar molt del seu fitxatge pel Real Madrid i ho va fer ben poc de la selecció espanyola. El Maresmenc explicava així com havia gestionat la negociació en plena concentració del Mundial.
1: Primero de todo decir que estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Fue muy rápido, me llamaron a la mañana y me dijeron que, bueno, que los clubs ya tenían más o menos todo hablado, que sí quería ir para allí y la verdad que no tuve ninguna duda. Creo que era un paso importante, un gran paso en mi carrera y nada, en un día, día y medio ya lo teníamos hecho, así que por mí mucho mejor. Ninguna distracción, solo centrarme en el Mundial y nada, a disfrutar de esta gran experiencia.
0: Un Marco Corella que destacava el pas endavant que significa per ell aquest fitxatge pel Madrid.
1: El Madrid es un gran club, uno de los mejores del mundo. Al final la presión va a ser máxima, la exigencia también y nada, muy contento con este nuevo reto. Al final cuando vas a un club de esta magnitud lo que más desea es pelear por títulos. Al final son los que más Champions tienen, ojalá poder ganar alguna como jugador y sobre todo disfrutar de la experiencia. Creo que en mi carrera no, quizás no ha sido del todo fácil, o he tenido momentos de tener que trabajar muy duro y tener el premio de ser jugador del Real Madrid, con todo lo que significa, creo que es una cosa muy bonita, un gran broche a mi carrera.
0: Cucurella, que també va assegurar que respectava aquells aficionats del Barça que poguessin estar molestos per aquest fitxatge per l'etern rival, després de passar i de formar-se en gran part també per la base del club blaugrana. El defensa català s'incorporarà un cop acabi la participació d'Espanya en aquest Mundial al Real Madrid, a les ordres de José Mourinho, també nouvingut, de fet, retornat al club blanc. Recordem que el Madrid també ha fet oficial ja els fitxatges, a més del de Cucurella, de Bernardo Silva i d'Ibrahima Konaté. I en el futbol de casa nostra, avui és el dia, avui el centre d'esport Sabadell es juga a l'ascens a segona divisió, el que és el mateix es retorna al futbol professional. El conjunt arlequinat ha de remuntar, recordem, l'1-0 de l'anada contra la Zamora, dirigit per l'ex-Sabadell Òscar Cano, però per fer-ho comptarà amb el suport de tota una ciutat i de les gairebé 12.000 persones que ompliran avui la nova Creu Alta amb entrades exaurides. Ahir a la prèvia, l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, parlava de Gaudí, aquest tipus de partit.
2: Crec que el Gaudí és molt relatiu, no? O sigui, nosaltres estarem molt concentrats en fer la nostra feina de la millor manera. Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri. Penso que és molt important que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada. I com tinc el privilegi de representar una afició molt experta, amb una cultura futbolística molt, molt gran, sé que ells entenen el que necessita l'equip.
0: Un Ferran Costa que també va dir la seva sobre el soroll que ha arribat de Zamora, sobre els suposats interessos de la federació en afavorir el club arlequinat en aquest play-off, tenint en compte que Joan Soteres, president de la Federació Catalana i vicepresident de l'Espanyola, és sabadellenc.
2: Quan et disparen des de fora, quan veus que intenten desestabilitzar-te, quan surten notícies mediocres atacant un club amb més de 100 anys d'història, bueno, l'únic que et genera és encara et dona més ràbia i t'encoratja encara més, pues, per si ahir m'hagués anat a dormir a les 11:30, pues, me'n vaig anar a dormir a les 12:30, perquè jo tinc una cosa molt clara i és que no m'agrada que em toquin els meus, i tinc una cosa molt clara també, i és que el meu escut és sagrat i mereix un respecte. Si ens han volgut faltar el respecte, el que sí que sé és com respondrà aquest estadi, i si de per si ja es fa sentir, doncs amb la ràbia que ens han fet sentir es sentirà encara més.
0: En qualsevol cas, avui a les 9 aquest Sabadell Zamora a la Nova Creu Alta. Per remuntar-nos a l'últim ascens al Centre Esport Sabadell aconseguit a casa, la Nova Creu Alta cal anar 32 anys enrere. El conjunt arlequinat ha pujat a segona en dues ocasions d'aquest segle, el 2011 a Eibar, el 2020 a Marbella. També van tenir un ascens a segona B aconseguit a Mieres el 2007 i, evidentment, el de l'any passat a Múrcia, de segona federació a primera federació. Però, com dèiem, avui volíem parlar de què se sent assolint un ascens a casa, davant de la teva gent. I per fer-ho tenim al telèfon a un dels protagonistes d'aquell Sabadell 2, Crevillente 1, que va certificar el pujar, en aquell cas, a segona B. Un dels golejadors, de fet, aquell partit del 5 de juny del 1994. Santi Navarro, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ara et pregunto per aquell partit del 94, però deixem també preguntar-te per la setmana prèvia i també per les hores prèvies al partit. Com ho recordes i com vivia la ciutat, si és que hi havia ja ambient, aquest neguit abans del partit?
3: Bé, jo el que recordo, perquè ha passat el temps, evidentment, sí, recordo que va ser tot el play-off, de fet, no? Que va ser tot, que estàvem tots a nivell del club, hi havia molt interès, hi havia moltíssima expectació, i teníem una expectativa molt gran de poder ascendir, perquè no oblidem que el club en aquell moment estava vivint una situació social complicada, no? Estàvem amb el canvi, veníem de les èpoques de segona divisió A, és l'època que ens tocava viure, i aleshores la ciutat es va abocar, és el record que tinc, moltíssim en la voluntat de que l'equip pugés a segona B.
0: De fet, aquell format era diferent, era de lligueta, i també veníeu d'aquest doble ascens, diríem, a l'anterior temporada. Com ho recordes també dins l'equip, la preparació? No sé si es prepara diferent un partit així, o és això que deies de continuar el que ja veniu treballant durant tota la temporada?
3: La veritat és que no ho recordo com una setmana d'una excitació més enllà del normal, no? Del fet de dir que sabíem que la Nova Creu Alta, que l'estadi estaria pràcticament ple, que hi havia molta il·lusió, sobretot per la gent que era de casa, que no era el meu cas, doncs ho vivien amb una intensitat també perquè doncs, pel seu entorn i ens ho transmetien a la resta. I la veritat és que sobretot recordo la il·lusió, no? Jo acabava d'arribar, com qui diu, a la meva primera temporada i molta tot em sorprenia per positiu, i la veritat és que és una setmana que t'agradaria que s'allargués molt més, no? Perquè bueno, vius amb ganes de que arribi el diumenge, però també el que estàs vivint a nivell d'atenció mediàtica i de tot, doncs és una situació molt agradable pel jugador.
0: I ja sobre el partit, aquest vespre tenim sold out a la Nova Creu Alta, més de 11.900 persones, gairebé 12.000 animant l'equip, generant un gran ambient. No sé si... com es pot mantenir la calma des de dins del terreny de joc per fer la feina que has de fer, per tenir la sang freda necessària pel jugador, en aquest cas, per jugar aquest tipus de partits?
3: Jo, per l'experiència que tinc, i a més segurament els molts jugadors han comentat el mateix, un cop comences a jugar, tot això queda al marge. Sí que és veritat que segurament tens una sobreexcitació, que entenc que l'estaf tècnic ja mirarà de rebaixar-la, no? Però en el moment en què el jugador surt a escalfar, a més entenc que sortirà a escalfar i l'estadi estarà ple, vull dir, és energia extra que et transmeten, però un cop la pilota comença a estar en joc, el jugador el que està és per la feina. Vull dir que, en aquest cas, a més, l'avantatge de jugar a casa és que tot el que reps d'extern és positiu. Vull dir, sentir l'alè dels teus aficionats, vull dir, això sí que és veritat que en els moments difícils, que segur que n'hi ha, doncs és un extra que t'ajuda.
0: I si ja ha de ser espectacular viure el moment del xiulet final i de l'esclat d'aconseguir l'objectiu, què s'ha de sentir en el moment de marcar un gol en un ambient així?
3: No, una satisfacció molt gran, evidentment. En aquell moment el que sents és una... és indescriptible, ho hem dit moltes vegades, no? Ho ens ha explicat moltes vegades, perquè és... et passa molt ràpid, no? És un segon o dos segons en què vius una situació, doncs, ostres, d'èxtasi, la veritat. La importància que té el fer un gol, evidentment, en un partit com aquest és transcendent, perquè són partits en què normalment es decideixen per una diferència mínima, però bàsicament, teníem la seguretat que fos jo o fos en aquell moment els davanters que teníem, que tenien moltíssim gol, com el Manel, com José Luis Garzón, recordo, el mateix Piti Belmonte, doncs que un o altre doncs, acabaria marcant. Aleshores, sí, em va tocar a mi el primer, que jo no era un angular golejador contrastat en aquest sentit, però bé, amb la satisfacció, com et pots imaginar, immensa.
0: Vaig acabant. No sé si veus algun paral·lelisme en aquell Sabadell i en aquest de l'actual, que també ve d'un ascens, diríem, de la segona federació i en la primera temporada ja està jugant play-off d'ascens.
3: Bàsicament per la trajectòria de la temporada. Jo crec que el Sabadell el que ha mostrat és que té això, un equip molt sòlid, amb molta, molta solvència, que quan arribes a un play-off i arribes amb aquesta dinàmica doncs, tan positiva, doncs tens molts números de pujar, i que realment és la constatació d'una feina que s'ha fet durant tota la temporada molt regular, no? Que al final és el que diem, aquests play-offs que es juguen a final de temporada... pot ser que sigui que es pugui interpretar com un premi el que has fet durant la temporada, però al final per mi és el resultat de la feina ben feta durant la temporada, no? I nosaltres en aquest cas sabíem que l'objectiu era fer el play-off i sabíem que si arribàvem al play-off amb la línia amb la que portàvem, doncs que teníem moltíssimes opcions de pujar, i espero que així sigui també, també aquest any.
0: Doncs Santi Navarro, que va ser un dels protagonistes de l'últim ascens que ha viscut al centre d'esports Sabadell a casa de la nova Creu Alta. Esperem que avui es pugui tornar a repetir. Santi, moltes gràcies per atendre l'enjoc i que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres i que hi hagi molta sort.
0: En bàsquet, el Barça es va endur el primer punt de la final de la Lliga de l'ACB en guanyar ahir el Roig Arena un partidàs contra el València, que es va decidir a la pròrroga, que va forçar Will Clyburn amb un triple ajuntat en l'última defensa. 112-113 va acabar guanyant el conjunt blaugrana. Escoltem l'entrenador Xavi Pascual explicant que per guanyar aquest València només es pot fer d'una manera, i és jugant molt bé en atac.
4: Molt senzill, el València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que...

0: La final de l'hoquei lliga masculina entre l'Igualada i el Liceo amb el primer partit a les Comes. Els gallecs van guanyar molt clarament els dos primers duels disputats a la Corunya per idèntic resultat, els dos, 8-2. Però d'aquí per la quina es vol fer fort a casa i forçar primer el quart i després un cinquè partit que en casa jugar-se seria de nou a Galícia. Per parlar-ne tenim al telèfon el davanter de l'Igualada, Joel Roma. Joel, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Molt bon dia.
0: Com està l'equip? Com arriba aquest tercer partit després d'aquestes dues derrotes a Riazor?
1: Bueno, jo crec que han sigut dos cops durs perquè venien de fer molt bona temporada i de fer molt bons resultats i han sigut dos cops bueno, que ningú s'esperava, però bueno, jo crec que han passat uns quants dies, hem pogut fer un reset i estem preparats per aquesta tarda donar-ho tot i anar a tope, perquè crec que ho hem de fer per l'afició, per nosaltres i per demostrar que si hem arribat fins aquí és per alguna cosa.
0: Ara et pregunto pel factor pista, que evidentment és diferencial, però els dos primers partits, de seguida el Liceo va posar molta distància al marcador i ja es va fer impossible aixecar-ho. No sé si et pots una mica també la clau, aquests inicis de partit.
1: Sí, al final jo crec que és important que no et puguin... Primer de tot, que no et vagin per davant del marcador i si és el cas, que no se te'n vagin amb un 0-2 o 0-3, sinó tindre un resultat curt, perquè en qualsevol acció el hockey és un esport que en qualsevol moment es pot empatar o et pots ficar per davant. I, bueno, hem de sortir amb les coses clares. Com dius tu al principi, fer els pocs errors que no puguin començar a guanyar ni el sigui el contrari, nosaltres estiguem per davant, i aquesta tarda donar-ho tot i treure des del primer minut fins l'últim, els 50 minuts està amb els 5 sentits posats.
0: El factor pista, és complicat jugar a Riazor i entenc que serà molt diferent a les Comes, tant al partit d'avui com al quart, esperem, de diumenge.
1: Sí, segur, perquè al final també... va haver-hi molta gent d'ells, eren no sé si 4.000 persones, a l'estadi, pues, bueno, on vulguis o no, es fan forts a casa, ells es van motivar molt. A més, és una pista diferent, perquè la nostra és de terrazo i la seva parquet. Tot això influeix al final, perquè totes aquestes costums ells les tenen, nosaltres no. Però bueno, ho hem deixat enrere el que ha passat, i ara, pues, el que dius tu, amb l'afició d'aquí Igualada, que l'hem tingut durant tota la temporada, al front d'aure i tothom, doncs que estiguem a tope des del primer moment fins l'últim, i ja no només ho fem per nosaltres, sinó també per l'afició que vingui, i donar-li una bona alegria i, com dius tu, doncs poder tindre el quart partit diumenge.
0: Ja fa també una mica més encara fins i tot, però l'últim partit decisiu, aquell que es va jugar a Blanes de la semifinal contra el Barça, també era en parquet i també era en aquest cas en pista neutra, però és veritat que teniu el factor contra el Barça. No sé si també es pot repetir la història.
1: Bueno, sí, és que cada eliminatori és diferent. El Barça va ser una forma, el Liceu és una altra. Amb el Barça era també un partit de vida o mort i ara cada partit amb el Liceu serà vida o mort, perquè vulguis o no, si ells guanyen s'acaba. Nosaltres només tenim un altre que guanya cada partit i anar partit a partit. Però bueno, jo crec que no ens hem de fixar amb el diumenge, ens hem de fixar amb aquesta tarda i de fer les coses bé i de treure aquest partit endavant per poder doncs, estar dintre el perillós del partit i poder, pues, el que ens han fet ells allà, que és, per dir-ho així, un cop de moral dur, pues, poder-lo fer aquí nosaltres per poder anar forçant partits.
0: Què és el que heu detectat que heu de millorar més urgentment respecte precisament als partits de la setmana passada?
1: Bueno, jo crec que és en cap moment rendir-se, que va haver-hi moments que molts jugadors van baixar el cap, sempre ha ficat donar la cara, i si et fan un gol, seguir amb el pla de partit i fer les coses bé, que crec que això en moment els jugadors ens van bloquejar, i és, si hi ha un gol, no ens estabilitzi, seguir, tindrem l'afició que ens ajudarà a aixecar-nos, i jo crec que som capaços de fer això i més, i bueno, tenim alguna lesió dels jugadors de l'equip, però crec que això ens ha d'ajudar a tots per encara fer-ho, no per no, els que estem o pels que no hi no per l'afició, sinó també pels que no hi són, també demostrar que l'equip funciona i que tot tira endavant.
0: Ara ho deies, teniu baixes importants, per exemple, el capità Roger Bars, i sé que fa molt, però, per exemple, el novembre de l'any passat, el precedent que tenim d'aquesta temporada, aquest Igualada-Liceo, va guanyar 4-0 a les Comes. No sé si es podeu agafar referència a alguna cosa o els equips han canviat molt i ja fa massa.
1: Bueno, el novembre podem dir que és més cap a l'inici de temporada, però bueno, sí que ho agafem una referència de que ens hem pogut guanyar, de que a casa som molt forts, de que aquest any menys el Barça i un empat amb la Lleida, tot l'altre ho hem guanyat a casa, per tant això vol dir alguna cosa, que hem fet les coses bé, llavors anem darrere això i dir, dels 5 sentits posats i tirem endavant, que aquesta tarda tot això pot funcionar i podem fer gaudir tots d'una bona tarda.
0: I ara, si acabo, en l'àmbit personal entenc que estàs plenament centrat en la final, però el club ja ha anunciat que no seguiràs el curs vinent. Primer, no sé si ja saps què faràs, i després seria, a banda d'històric per l'Igualada, evidentment, molt bonic tancar aquesta etapa en què heu tornat a situar l'Igualada al més alt amb un títol de l'Hockey Lliga.
1: Sí, sí, està clar. Jo estic amb els cinc sentits posats amb l'Igualada perquè, bueno, encara estem en competició. Jo fins que no s'acabi

0: el partit i el marcador fiqui que hem perdut, ho donaré tot, i això és el que compta ara. Jo crec que tots volem aixecar aquest títol, tots tenim molta il·lusió i mai més sabem si podrem arribar a una final. Aleshores, jo crec que tots tenim aquesta il·lusió, aquestes ganes, i ho donarem tot, des del primer minut fins l'últim. I referent a la temporada vinent, sí que sé el que faré, però bueno, ja s'anunciarà quan tot acabi, quan tot això hagi acabat, i esperem que sigui amb la Copa.
1: Doncs estarem pendents. Primer, el que ve més immediat és aquesta tarda a les 7, aquest tercer partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina a les Comas, entre l'Igualada i el Liceo. Si guanya el conjunt igualadí, que esperem que sí, tindrem quart assalt, que jugaria diumenge també a les Comas. I en cas de victòria, necessitaríem un cinquè definitiu de nou a Terres Gallegues. Anem parat amb el jugador de l'Igualada, Joel Roma. Joel, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i esperem que aquesta tarda s'omplin les Comas i si voleu venir esteu més que convidats. It's Friday.

0: I fins aquí aquest en joc d'aquest divendres. Abans repassem algunes històries més. Per exemple, que avui comença la tercera edició d'aquí una estona de la Volta Ciclista a Catalunya, primera etapa que té sortida i arribada a Santa Susana al Maresme, i també el partit de Paula Badosa, en aquest cas dels quarts de final del torneig del 8 de 500 de Berlín. Ha perdut el primer set Badosa i en el segon 1-1. En el segon set de jocs, el marcador serveix ara mateix la txeca Noskova per posar situar el 2-1 al marcador. Fins aquí l'enjoc, com deia, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, la Imantric, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, Escaldents, aquí a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanahuja.
3: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
4: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
3: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
4: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: No sé què dir, el programa que no sabem com comença i menys com acaba. Y'all ready for this? Ara, però, volem que vosaltres sigueu els protagonistes i ens expliqueu les vostres anècdotes que comentarem els divendres a 6:45 al No sé què dir.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8. Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
6: L'Ajuntament i Pimec Vallès Oriental han signat un conveni per impulsar l'activitat econòmica del municipi. Les entitats es van reunir a la Piqueta per establir aquesta col·laboració que té com a objectiu impulsar el desenvolupament econòmic local i afavorir la competitivitat de les persones autònomes i pimes. Un estudi que ja s'ha implementat en pobles veïns i pot tenir un impacte favorable en un futur. La Crida ha celebrat aquesta setmana la darrera trobada del curs, un acte durant el qual s'ha valorat el projecte i s'han explicat les propostes preparades de cara al següent curs. La Crida és la continuació del Consell d'Infants, on participen els alumnes d'entre primer i quart d'ESO, també anomenats el Fòrum de les Adolescències de Caldes. Una reunió on es van seleccionar tres propostes, entre les que es troben la realització d'una festa temàtica, la redefinició de la figura i el paper dels delegats o delegades de l'aula i l'establiment d'espais segurs pel jovent de Caldes. Aquest diumenge té lloc la 23a edició de la Fira Botiga organitzada per l'USIC. L'avinguda Pill Margall s'omplirà de parades des de l'inauguració a les 10 del matí fins a les 9 de la nit, una jornada que acollirà activitats com els Jocs Gegants al carrer Gregori Montserrat i la tabalada i mostra de foc a càrrec del Ball de Diables. Respecte al temps, avui es mantindrà l'ambient plenament estiuenc amb una matinada agradable i una temperatura mínima de 16 graus. El cel estarà majoritàriament serè durant tota la jornada amb alguns núvols prims al migdia. Les temperatures pujaran ràpidament fins als 33 graus de màxima a primera hora de la tarda. Per tant, tindrem un dia assolellat, sec i calorós amb sensació de plena canícula. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: De Portes Endins amb
1: César Arqué
0: i Montse Pellicer. Un programa d'entrevistes amb persones interessants, properes, d'aquí, amb vivències, experiències, per poder-les conèixer millor. Com són, què fan, com es defineixen. Perquè darrere de cada persona, sabeu, hi ha una història.
1: Els dimecres, de 19 a 20 hores.
0: Us esperem per créixer, aprendre i...
1: passar-nos-ho bé.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tot els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Hola, Ràdio Caldes, sóc en Javier, més conegut com a Rockmaster, i us vinc a compartir una petita informació. I és que si sou persones nostàlgiques i us agrada la música dels 70 fins a principis del 2000, estàs d'enhorabona, perquè em pots escoltar cada dimecres de 8 a 9 del vespre. Les millors cançons sonen a Rockola, així que no és revistar, que et conec. Rockola, cada dimecres de 8 a 9 del vespre.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament i Pimec Vallès Oriental han signat un conveni per impulsar l'activitat econòmica del municipi. Les entitats es van reunir a la Piqueta per establir aquesta col·laboració que té com a objectiu impulsar el desenvolupament econòmic local i afavorir la competitivitat de les persones autònomes i pimes, un estudi que ja s'ha implementat en pobles veïns i pot tenir un impacte favorable en un futur. La Crida ha celebrat aquesta setmana la darrera trobada del curs, un acte durant el qual s'ha valorat el projecte i s'han explicat les propostes preparades de cara al següent curs. La Crida és la continuació del Consell d'Infants, on participen els alumnes d'entre primer i quart d'ESO, també anomenats el Fòrum de les Adolescències de Caldes. Una reunió on es van seleccionar tres propostes, entre les que es troben la realització d'una festa temàtica, la redefinició de la figura i el paper dels delegats o delegades de l'aula i l'establiment d'espais segurs pel jovent a Caldes. Aquest diumenge té lloc la 23a edició de la Fira Botiga organitzada per l'UCIC. L'avinguda Pill Margall s'omplirà de parades des de l'inauguració a les 10 del matí fins a les 9 de la nit, una jornada que acollirà activitats com els Jocs Gegants al carrer Gregori Montserrat i la tabalada i mostra de foc a càrrec del Ball de Diables. Respecte al temps, avui es mantindrà l'ambient plenament estiuenc amb una matinada agradable i una temperatura mínima de 16 graus. El cel estarà majoritàriament serè durant tota la jornada amb alguns núvols prims al migdia. Les temperatures pujaran ràpidament fins als 33 graus de màxima a primera hora de la tarda. Per tant, tindrem un dia assolellat, sec i calorós amb sensació de plena canícula. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament i Pimec Vallès Oriental han signat un conveni per impulsar l'activitat econòmica del municipi. Les entitats es van reunir a la Piqueta per establir aquesta col·laboració que té com a objectiu impulsar el desenvolupament econòmic local i afavorir la competitivitat de les persones autònomes i pimes. Un estudi que ja s'ha implementat en pobles veïns i pot tenir un impacte favorable en un futur. La Crida ha celebrat aquesta setmana la darrera trobada del curs, un acte durant el qual s'ha valorat el projecte i s'han explicat les propostes preparades de cara al següent curs. La Crida és la continuació del Consell d'Infants, on participen els alumnes d'entre primer i quart d'ESO, també anomenats el Fòrum de les Adolescències de Caldes. Una reunió on es van seleccionar tres propostes, entre les que es troben la realització d'una festa temàtica, la redefinició de la figura i el paper dels delegats o delegades de l'aula i l'establiment d'espais segurs pel jovent a Caldes. Aquest diumenge té lloc la 23a edició de la Fira Botiga organitzada per l'USIC. L'avinguda Pill Margall s'omplirà de parades des de l'inauguració a les 10 del matí fins a les 9 de la nit, una jornada que acollirà activitats com els Jocs Gegants al carrer Gregori Montserrat i la tabalada i mostra de foc a càrrec del Ball de Diables. Respecte al temps, avui es mantindrà l'ambient plenament estiuenc amb una matinada agradable i una temperatura mínima de 16 graus. El cel estarà majoritàriament serè durant tota la jornada amb alguns núvols prims al migdia. Les temperatures pujaran ràpidament fins als 33 graus de màxima a primera hora de la tarda. Per tant, tindrem un dia assolellat, sec i calorós amb sensació de plena canícula. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Hi ha músiques que no fan soroll, músiques que ens ajuden a pensar. Al Gat Blanc recuperem els sons oblidats, les formes lliures, les preguntes difícils. Repensem el món contemporani a través de la seva música, aquí, als Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament i Pimec Vallès Oriental han signat un conveni per impulsar l'activitat econòmica del municipi. Les entitats es van reunir a la Piqueta per establir aquesta col·laboració que té com a objectiu impulsar el desenvolupament econòmic local i afavorir la competitivitat de les persones autònomes i pimes, un estudi que ja s'ha implementat en pobles veïns i pot tenir un impacte favorable en un futur. La Crida ha celebrat aquesta setmana la darrera trobada del curs, un acte durant el qual s'ha valorat el projecte i s'han explicat les propostes preparades de cara al següent curs. La Crida és la continuació del Consell d'Infants, on participen els alumnes d'entre primer i quart d'ESO, també anomenats el Fòrum de les Adolescències de Caldes. Una reunió on es van seleccionar tres propostes, entre les que es troben la realització d'una festa temàtica, la redefinició de la figura i el paper dels delegats o delegades de l'aula i l'establiment d'espais segurs pel jovent de Caldes. Aquest diumenge té lloc la 23a edició de la Fira Botiga organitzada per l'USIC. L'avinguda Pill Margall s'omplirà de parades des de l'inauguració a les 10 del matí fins a les 9 de la nit, una jornada que acollirà activitats com els Jocs Gegants al carrer Gregori Montserrat i la tabalada i mostra de foc a càrrec del Ball de Diables. Respecte al temps, avui es mantindrà l'ambient plenament estiuenc amb una matinada agradable i una temperatura mínima de 16 graus. El cel estarà majoritàriament serè durant tota la jornada amb alguns núvols prims al migdia. Les temperatures pujaran ràpidament fins als 33 graus de màxima a primera hora de la tarda. Per tant, tindrem un dia assolellat, sec i calorós amb sensació de plena canícula. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: When I met you in the summer. Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
3: dono ni una cosa ni l'altra.
2: O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
4: Ves al bar.
2: No, ves a la demanar que et fatin fora i a la ràdio.
5: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom. Conxita Granger Veleta.
9: Dia d'entrada al camp de concentració.
8: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
9: Matrícula.
8: 62.480.
1: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
10: El triplet. La família que us porta el futbol a Caldes.

0: Bona tarda, senyores i senyors, oients del Triplet, benvinguts i benvingudes en aquesta, vés a saber quina edició, perquè aquí no hi és el Roc, i a més, si fos el Roc, estaria presentant i tampoc sabria quina edició és, perquè...
1: Et salvo, penúltima.
0: Molt bona, Aina. Ah, clar, podem començar a comptar per darrere o fins i tot per davant. Aquí, com bé heu pogut sentir, avui no ens acompanya el Roc, però sí que ens acompanya l'Aina. Com estàs, germana?
1: Això. Doncs molt bé, tot molt bé. Aquí una mica fregint-me de calor per Alemanya, també.
0: Què dius? Fins i tot per Alemanya ens fregint de calor, sí?
1: Fins i tot, molt loco.
0: Quants graus esteu per allà?
1: A veure, no faig el drama perquè sé que segurament allà més, però ara aquesta setmana és la setmana que està fent més calor i fa un parell de dies que, no sé, passem els 30, que aquí és molt, saps?
0: Vale. Jo pensava que m'anaves a dir 27 i t'anava a matar, que aquí estem anunciant el diumenge passem els 40, eh?
1: Estem als 33 i llavors la gent ja està com molt alarmada, saps?
0: Clar, la gent aquí ho deu passar molt malament. 33 graus a Alemanya, podem comparar-ho als 45 aquí, clar. Jo ho entenc.
1: Sí.
0: I a casa, què, molta calor? Tu estàs posant molta calor?
1: No, a casa ara mateix, diguéssim, ara mateix mentre parlo el Triplet s'està bé.
0: Vale.
1: Però a fora al carrer, doncs jo quan acabi el Triplet em vaig a tirar al riu, saps? O sigui, literalment. Així que
0: mira quin morro.
1: A fora fa calor.
0: Molt bé. Doncs pues això, doncs, com bé m'has salvat, m'has tirat aquí una corda de... un bote salvavides per poder dir que estem en aquesta penúltima edició del Triplet, que fins i tot pot ser la penúltima de la història, no només de la temporada, sinó
1: increïbles
0: la penúltima de la
1: història. Increïbles declaracions ara mateix de l'Eix Marí.
0: Increïbles declaracions. Ho acabo de dir, no? Ho he fet.
1: Increïble.
0: Bueno.
1: Crec que t'ha sortit per la boca, sí.
0: Crec que m'ha sortit per la boca.
1: Ja veurem, sí.
0: En qualsevol cas, ja veurem. El que també hem de veure avui, germana, és, si us plau, com va anar la lligueta de l'anterior programa, si us plau.
1: Això. Comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortir amb la millor part del programa. Hi ha alguns, mira, quatre partits a comentar, però jo abans volia preguntar com estàs tu, perquè és que no m'has respost.
0: Ah, clar, és que a més no t'he donat ni temps de preguntar. He tirat per la brava. Jo molt bé, molt enfeinat. He començat feina nova, no? Que l'última vegada no vaig poder venir, per tant no ho he ni dit.
1: No, tu ja fa molt que no vens.
0: Clar, ja és que és veritat que aquests dies he estat ja molt enfeinat i m'ha costat això. Però content d'estar aquí també, molt content amb la meva feina i passant-m'ho molt bé, tot superbé. Barcelona molt maco, tot i la calor.
1: Un tio molt treballador, molt bé.
0: Sí, ara de cop i volta soc un tio responsable. Això sembla, no? Que per fi tocava treballar.
1: Sembla. Anem a veure si t'ha anat igual de bé la lligueta.
0: Espero que sí, perquè a més, en tant temps que no vinc, tampoc tinc ni idea de com vaig. Vaig bé?
1: L'últim programa va acabar amb que estaves per sobre meu a un punt, val?
0: Vale, perfecte.
1: I llavors teníem el Roc tenies el Roc a 11 punts.
0: Què dius?
1: Sí, el Roc seguia allà. Llavors, exacte, amb aquest plantejament, jo vaig explicar-te els partits d'aquesta setmana, que primer de tot teníem el Zamora Sabadell, que era el primer partit de la final del playoff de Sense Segona. Per contextualitzar, bon partit, perquè és que el Sabadell podria pujar a divisió, o sigui, pujar a segona, és tan fort. Bueno, s'ha de dir que l'anada de la final va acabar amb una derrota del Sabadell davant del Zamora, que es va imposar per 1-0 al seu camp, al camp del Zamora. Mm. Va ser un partit en què el conjunt local, doncs, va colpejar aviat, van marcar el minut 3, aprofitant una errada en la sortida de pilota a la quinada per fer l'únic gol del partit, i tot i que el Sabadell va saber refer-se i va competir, doncs, de tu a tu durant bastant tot el partit, el Zamora va prioritzar la defensa, tenir un ordre defensiu bo, ho van aconseguir, van saber-se defensar bé i no van aconseguir que el Sabadell, doncs, no fes cap gol. Tot i que el Sabadell va fer un partit, va créixer amb els minuts, tram final va tenir ocasions, doncs, clares i tal, no van poder marcar el gol, i ho hauran de resoldre a la tornada, que es decideix avui a la nova Creu Alta. Important, partit important, on el Sabadell, doncs, necessita remuntar per culminar el retorn al futbol professional davant l'afició, que segur que ajudarà, igual que ja va passar en la semi. Vull dir que esperem que tingui els mateixos resultats i s'acabi, doncs, amb una victòria catalana, i creuem els dits pel Sabadell avui.
0: Sí, perquè a més tampoc ho tenen tan difícil. Vull dir que
1: Exacte, un
0: només
1: gol.
0: és un golet, es pot aconseguir. Tots apostem pel Sabadell, tots apostem pel Sabadell.
1: Exacte, exacte. Això sí, a l'anada ens va donar 0 punts a tots perquè tots vam així ser molt
0: optimistes,
1: molt optimistes i vam pensar que guanyaria el Sabadell o que empatarien, exacte. Llavors, el següent partit que tenim és el Brasil-Marroc, que és el partit que vam considerar que era dels millors duels de la primera jornada del Mundial, cosa que el resultat va corroborar potser a nivell de que era un partit prou interessant i igualat, però més del que esperàvem potser perquè l'equip marroquí va oferir una gran imatge, va avançar la primera meitat gràcies a un gol de Saibari, però el Brasil va reaccionar ràpid a una acció de qualitat de Vinícius, la veritat, molt bon gol per posar l'empat al marcador abans del descans. A la represa els dos equips van disposar diverses ocasions per endur-se la victòria, però les defenses i els porters doncs, van aconseguir mantenir l'equilibri fins al final i el partit va acabar amb l'empat a un resultat que deixa oberta doncs, la lluita pel lideratge d'aquest grup que es decidirà segurament entre aquests dos equips i era un partit per encarar-ho. I al final es va acabar amb empat.
0: Si això és així, tu el vas veure en directe o què?
1: No, no vaig poder.
0: Vale.
1: Vaig estar mirant una mica, sí, però no tot. Tu què?
0: No, jo tampoc. És que jo, quan avanci el programa, parlarem de com estic afrontant aquest Mundial. Perquè...
1: Vale. Ja. Em sembla bé. Estic pensant, quan va ser? Quin partit és aquest? Ja m'estic perduda. Era un que era a les 12 de la nit?
0: El què, perdó?
1: Sí. Era un que era a les 12 de la nit, sí, no?
0: Sí.
1: Vale. No, jo vaig pensar, ah, sí que el puc veure, pensava que no al final, però després a les 12 de la nit pues, no me'l vaig posar a mirar, efectivament. Vaig veure el resum i tal, sí. A part, penso que el resultat ha sigut una mica, per mi va ser una mica decepció, perquè això vol dir que va estar prou igualat i va estar bé, i el Marroc ho va fer bé, o sigui que jo estic contenta, però perquè jo pues, és el que volia. Però 1-1 és com una mica trist. Però bueno, yeah. Normal, vull dir, no passa res. Total, 0 punts a tots també, perquè vam dir que guanyaria el Brasil tots.
0: Sí.
1: I llavors...
0: Bueno, és que a més, anem acumulant els punts. Jo crec que dels partits que hi han hagut de moment en aquest Mundial, no haguéssim guanyat gaires apostes, eh? No haguéssim endevinat gaire, eh?
1: 100%. Això es demostra, sí, sí, amb esports aquestes. Hi ha algunes, sí que després hem encertat una mica més, però la veritat és que en els primers li vaig dir, o estava parlant l'altre dia amb l'Andrea, no sé quin partit miràvem, perquè sí que és veritat que a casa, si després ho comentem, doncs també ho diré, si no tenim res a fer i a la tarda hi ha un partit, doncs me l'he posat alguns, no gaires. Però hi ha hagut bastanta sorpresa, com a nivell de partits que semblava que teníem favorit clar, que després hi ha molts empats i coses.
0: Ja, totalment, bueno. És veritat això. Els resultats estan deixant una miqueta, potser...
1: Bueno, però això vol dir que està una mica, pues, o més igual del que potser pensàvem, o que simplement els equips grans també han fet una mica el tonto, igual.
0: Sí, això és veritat. Bueno. Tu a la teva secció en parlarem d'això o no?
1: No, és que clar, la meva secció és la lligueta, llavors...
0: Perfecte.
1: L'únic que podem entretenir-nos a parlar d'això, si vols, eh?
0: No, dels resultats podem parlar-ne, perquè jo no parlaré dels resultats. Evidentment, avui parlarem del Mundial, és el tema... Però jo no volia centrar-me molt en els resultats. Per tant, tu estàs veient... Si tu creus que els resultats venen de que són massa igualats o de que hi ha una mica de menys nivell en els equips que esperaven que tinguessin més nivell?
1: És que, clar, és difícil de dir, perquè jo crec que sí que hi ha. O sigui, per mi, a veure, de favorites... Jo en el grup de favorites que tenia posat, de les que crec que tal, no les que vull, sinó seria com França, Espanya, Portugal, Brasil, jo crec que la guanyadora estava aquí, això és el que creia al principi. I llavors, Anglaterra, per mi era com la que... O sigui, jo pensava que Anglaterra seria una mica plof, en plan que tu veus l'equip i haurien de poder fer grans coses, però que seria una mica decepció. Croàcia no és una gran selecció, però també pensava que igual no ho farien malament, però tampoc no ho farien res de l'altre món, igual que Alemanya, que crec que igual també com Anglaterra, veus l'equip i haurien de poder-ho fer bé potser, però que seria plof. O sigui, aquest era el meu plantejament.
0: Tu ja estàs
1: llavors...
0: plantejant-ho així, no? Jo per exemple, jo sí que esperava sí. Equips que potser no aquests grans, no? Si jo penso, en comptes de pensar en aquests grans equips, que ja sempre pot ser que facin una mica el pecho frío, no? El que sí que m'esperava potser era que equips amb una mica més underdog, sí que destaquessin una miqueta més i fessin més sorpresa. Per exemple, jo esperava que Portugal fes un inici mundial molt, molt potent, i honestament el partit que van... Bueno, el partit que van...
1: Clar, però Portugal, per exemple, jo crec que és de les favorites, o per mi eren aquest grup de les favorites.
0: Sí,
1: no,
0: però
1: si
0: vas veure el partit?
1: No?
0: Sí, vas veure el partit del Congo, no?
1: Sí, increïble. Aquest sí que el vaig veure,
0: no?
1: Increïble.
0: Bastant
1: Jo el vaig veure perquè, de fet, això, el que tu dius, jo m'esperava a Portugal, doncs això, una
0: sí,
1: de
0: jo
1: les
0: també.
1: millors.
0: Jo també. Jo vaig dir a una amiga meva que m'ho pregunta que si hagués de posar pasta en un equip que no ha guanyat el Mundial, el posaria en Portugal.
1: Sí, exacte. Sí, jo probablement també. Perquè d'entre aquestes quatre, que crec que per mi estava la guanyadora quan va començar el Mundial, aquestes quatre és la que no ha guanyat mai. I per mi, saps? I justament aquests dos equips que jo pensava que potser no ho farien tan bé com Anglaterra i Alemanya són les que potser les que han destacat més a nivell de resultat,
0: a nivell de resultats,
1: i de joc
0: sí.
1: inclús també, perquè és que, no sé, o sigui, això, Portugal, a nivell de joc, plof. Brasil, uf, no sé què vols que et digui. França, no sé, tampoc em va semblar una cosa tremenda el partit, la veritat. I a Espanya,
0: no.
1: Crec que van tenir mala sort, no crec que tinguin mal equip ni que ho fessin fatal, però home, no
0: jo...
1: sé, tot... aquests quatre equips decepció per mi.
0: Sí,
1: la
0: sí,
1: jornada.
0: Sí, totalment, totalment. Bueno, seguim una miqueta, no? Una lligueta, aviam qui
1: sí,
0: més, perquè vam apostar alguna altra del Mundial, també.
1: Sí, dos més. Vam fer el Països Baixos-Japó, que va ser un partit que s'ha de dir que els Països Baixos i el Japó doncs van fer un dels partits més emocionants fins al moment. Potser també com una mica no inesperat, perquè sí que era un bon partit, però no diries que era un dels millors afrontaments, i va ser prou emocionant perquè va haver bastantes ocasions per banda, un ritme alt, o sigui, va estar bé. Els neerlandesos van portar la iniciativa en diverses fases del duel, s'ha dit, van avançar fins a dues vegades al marcador, però es van trobar amb una selecció japonesa bastant ordenada, eficaç en les transicions, i van saber reaccionar cada vegada que els holandesos van avançar, doncs el Japó també va marcar.
0: Mm-hmm.
1: O sigui que van mantenir les seves opcions fins a l'últim moment, i al final cap dels dos equips va aconseguir imposar-se, així que el resultat va ser un nou empat, en aquest cas a dos gols. Bueno, el que deia, molts empats en aquesta primera jornada. Aquest resultat de 2-2 em dona 3 punts a mi, increïble, no sé per què vaig dir 2-2, però ho vaig dir, i 0 a vosaltres dos.
0: Vas apostar 2-2 per un Holanda Japó?
1: Vaig dir 2-2, tu vas dir 4-1 i el Roc 1-2, vull dir, aquí cadascú.
0: Jo m'esperava...
1: Que Japó era algú que ells esperava que
0: ah, sí?
1: Fos una mica, no revelació, però que ho fessin...
0: Ja,
1: sí,
0: sorpresa,
1: una
0: no? Sorpresa,
1: sí.
0: Ja. La veritat és que jo m'esperava més d'Holanda, també, és un altre equip que m'esperava més, també perquè és segurament l'equip que jo vull que guanyi. I bueno, sempre he vist la selecció holandesa un equip...
1: Per De Jong, no?
0: Sí, exacte. No, però en general, jo crec que la selecció holandesa té potencial, i jo crec que en general l'equip que porten i justament aquest any tenen cosetes. De fet, és que contra el Japó, no sé, contra el Japó l'equipàs, o sigui, l'equip era molt maco. L'únic que els queda una miqueta fluix, jo crec que el davanter centra habitualment.
1: El davanter, sí. Mm.
0: Però bueno, que tenen a Gakpo i Somerville per a dalt, a les bandes, que són dos jugadorassos, i Gravenberg i Raiders al mig del camp, a part de Jong. O sigui, són realment equipàs.
1: Sí,
0: o sigui, és un equipàs.
1: L'equip realment és un equipàs, és veritat que també podria ser un d'aquests equips que dius o són sorpreses i no t'ho esperes, o són una mica, si no ho fan bé, després et podries mirar l'equip i dir, home, decepció una mica, no fer una mica més, sí, amb aquest equip.
0: Sí,
1: però
0: és
1: veure típic, com avança.
0: Jo crec que és el típic equip que no és allò de que promet, o sigui, com aquesta Bèlgica dels últims anys, que dius té tots jugadorassos. No, tampoc són allò les millors estrelles de l'univers, però sembla un equip amb molt empaque, saps el que vull dir? Sembla un equip fet bastant bastant equitativament, equilibrat, amb que té jugadors per tot, no sé.
1: Sí.
0: Jo m'esperava tenir un millor paper per part d'Holanda, la veritat.
1: Ja, yeah. Sí, que és veritat. Japó és això, Japó va fer bé, jo crec, en plan, tampoc és només que Holanda no fes bé, per mi, de fet, és un dels casos que a diferència d'Espanya i Portugal o tal, potser és un dels casos que no és tan culpa de potser Holanda de que fessin mal partit, sinó que Japó també doncs, va plantejar-ho bé, saps?
0: Sí, efectivament.
1: En canvi,
0: però qui és Japó,
1: és culpa compartida.
0: No sé, el Rob,
1: ja,
0: deia
1: sí
0: això
1: que
0: a la cara, però no sé.
1: Sí.
0: Takekubo, només conec això.
1: Takekubo.
0: És veritat, eh?
1: Sí, és veritat. Tampoc són una cosa que diguis, buah, ja por, quina por, és veritat.
0: Només mola
1: ja
0: que
1: por,
0: el porter
1: quina
0: diu,
1: por.
0: El porter es diu Suzuki, no? Ja està.
1: Ai, no ho sabia.
0: Sí, ja està, mola.
1: Sí.
0: Risses.
1: Risses.
0: Bueno,
1: bueno,
0: molt bé.
1: Pues seguim.
0: Tres puntassos per tu, molt bé, Aina, felicitats.
1: Tres puntassos, increïble, sí, sí. I per últim, Anglaterra-Croàcia, també un partit que potser
0: dels
1: a mi
0: millors
1: a mi m'ha
0: partits,
1: cridat.
0: Dels millors
1: sí.
0: partits.
1: Va ser un, era un partit interessant i el que deia, per mi Anglaterra és una de les seleccions que m'esperava que faci una mica de decepció del Mundial, però s'ha de dir que van començar el seu camí amb una gran victòria treballada davant de Croàcia, un partit que també va ser molt intens i en moltes ocasions, on els anglesos es van avançar amb un gol de penal de Harry Kane, que posteriorment va fer el segon amb un bon cop de cap. Tot i això, Croàcia es va igualar en les dues ocasions al marcador, amb dos grans gols, la veritat, només marquen golaços.
0: Sí,
1: i...
0: el primer de Croàcia, aquest que li deixa...
1: Sí.
0: Oh, que maca és. Li deixa,
1: sí, sí.
0: Li deixa de cap en
1: l'altre... Sí, sí. No, aquest és el segon.
0: Ah, vale, és el segon.
1: Sí, exacte, això anava a dir, una jugada xula aquella. Jo tinc... O sigui, quan no he vist he pensat que seria, que era fora de joc, però no.
0: Sí, ho semblava.
1: Bueno. Bueno, tot això va passar a la primera part, van arribar 2-2 al descans, però a la segona meitat els anglesos van poder imposar el seu ritme i van demostrar una gran capacitat ofensiva, generant moltes ocasions, la veritat, moltes que no van entrar, podrien haver quedat amb més diferència i al final va ser Jude Bellingham i Rashford els que van trobar porteria i van deixar el marcador final amb un resultat prou just de 4-2, que a mi doncs em va sorprendre positivament en el partit d'Anglaterra, la veritat.
0: Perdó.
1: De què rius ara?
0: No, estic plorant.
1: Rashford. Rashford.
0: No. Perdó, m'ha afectat.
1: Rashford, tio.
0: Has tret a col·loqui un tema molt sensible per mi.
1: Que és el suplent del nostre fitxatge, és que és increïble.
0: No, tio, que a mi, escolta, que a mi em sap molt greu, eh? Em fa molta pena que el fet de que l'haguem deixat que se li acabi la clàusula, jo crec que no li estem demostrant que l'estimem.
1: Ja, que pobre es deu sentir com una mica... Sí, que potser ell no deu notar que la gent o que el Barça li importa ell i com el que ens ha donat i potser la gent se l'estima més de lo que... No?
0: Sí,
1: jo crec que sí que és veritat que notava molt menys apreci que per Rashford que ara. O sigui, en plan, no m'esperava que fos així durant la temporada, no ho semblava tant, però ara cap al final s'ha guanyat com l'estima de molta gent, eh?
0: Gràcies a Déu. Jo he estat allà des del primer moment, Rashi. Si ens escoltes, if you're listening to us, I love
1: des
0: you.
1: Des del United, tu te'l creies ja llavors.
0: Ja, yeah, tio.
1: Bueno, clar, és que allà era bo. Bueno.
0: No, allà també va,
1: sí.
0: Va ser bo i va ser dolent,
1: sí.
0: Després, eh? Però...
1: Què creus que passarà amb ell, ara que estem aquí, en petit comitè?
0: Aviam, en petit comitè, aquesta conversa que ningú escolta, no? El punt... Literal.
1: Literalment.
0: El punt és que jo pot haver una dissonància entre el que espero i el que crec que passarà. Jo espero que faci un bon Mundial i que llavors... Tingui potència i que...
1: Clar, això pot ser el trampolí, clar.
0: Sí, però què passarà? Que llavors nosaltres, com a Barça, haurem de crear la narrativa de que Gordon és molt millor, saps? Perquè acabem de fer un fitxatge i d'alguna manera, no pot ser que haguem fet un fitxatge quan el Rashford, que anava a ser una miqueta el segon, no? No el segon fitxatge, diguéssim, en anglès, doncs que queda una mica enrere, saps? Jo crec que ens haurem de menjar aquesta narrativa i no sé ni tan sols ni si s'acabarà quedant, això tampoc ho tinc tan clar. Vull dir,
1: I
0: el Rashford.
1: Tu creus que pot ser que es quedin els dos, eh?
0: Jo crec que pot ser ara mateix.
1: En sèrio?
0: Sí. Ara, últimament ha sortit que el Rashford vol quedar-se, no sé què, està demanant de que... de quedar-se al Barça, no sé què, llavors, bueno, no sé, o sigui, el Barça ara té, no, podíeu comprar-lo per 30 milions i...
1: Però això no ho farem, ni espero que ho fem, perquè em semblaria un loco i una tonteria.
0: No,
1: si
0: no, no,
1: de fer un
0: ara ja no podem comprar per 30 milions.
1: Però... Ah, vale, ara és la... que torni cedit.
0: Ah, exacte, o renegociar una nova opció de compra, no sé què. Però bueno, com que jo he llegit últimament que sona que el Bardagi també potser surt i llavors potser sí que necessitem tornar a pillar el Rashford, vés a saber.
1: Clar, és que ara realment ja tens aquella posició doblada amb un fitxatge que acabes de fer, saps?
0: Per això deia allò que Gordon ha de... Em pico les mans perquè Gordon ha de ser el que foti allà la carn a la brasa, no? Gordon és la carn a la brasa. però després si Rashford fa un bon mundial i segons com, això pot passar perfectament, jo crec.
1: Ja, i ell vol venir, doncs igual amb una sessió que no valgui molt, jo és l'única manera que contemplo que es quedi, perquè si no té sentit.
0: Sí, però ojo, el problema és que si fa un bon mundial i llavors ens el volem quedar, s'haurà revaloritzat també, saps? I no el comprarem amb una sessió que vagi poca, saps el que vull dir?
1: Clar.
0: Bueno, tot això s'ha de veure, però la qüestió és que jo estic trist perquè jo volia que Marcus Rashford es quedés i que exercís una opció de compra de 30 milions fins i tot abans de comprar a Gordon. Per mi també crec que el de Gordon, veient que al final no s'ha comprat a Julián, és una...
1: Bueno, espera't amb això. A veure, que jo no és que vulgui, no és que pensi que passarà, que no tinc ni idea, però ha quedat tot l'estiu,
0: jo crec que Julián no vindrà.
1: Ja, però llavors es buscarà, jo crec que llavors s'ha de buscar un altre nou.
0: Si realment...
1: Tampoc sé qui, és veritat, ja no sé si és millor no comprar-ne que comprar-ne un altre que no sigui aquest i anar a fer una altra tonteria, com sempre.
0: Això jo tampoc ho tinc clar. Però, bueno, el que sonava és Oyarzabal, que a mi Oyarzabal em sembla un fitxatge que seria collonut pel Barça, costaria més barat i jo crec que quadra en l'estil. Però tampoc no sé si la Real Societat el deixarà marxar. Això tampoc ho sé.
1: Oyarzabal, que boig.
0: Oyarzabal podria quadrar, eh? Més en un Barça de tot espanyols...
1: No, i tant, podria quadrar. Sí que és veritat que com a segona opció, si realment t'ha de... Per mi ha de ser que si tu has d'agafar una segona opció que no sigui Julián, perquè efectivament és la segona, llavors ha de ser una opció que et surti molt bé de preu, perquè si no és com que no faràs... És que no pots fer una gran aposta en un jugador que... No l'estàs fitxant com a gran estrella, saps?
0: Ja, això és veritat. Però jo, ojo, Oyarzabal, de valor de mercat no deu tenir molt, però...
1: Per 2 euros està bé, sí.
0: No, ojo, Oyarzabal no és gens dolent, eh?
1: No, ja ho sé.
0: És boníssim.
1: Sí, ja ho sé, però per això que no sé quin és el seu valor, saps?
0: Pues mira, ho vaig a buscar-ho, va.
1: Jo
0: suposo que el valor de mercat no deu pujar dels 30, però si el Barça el fitxa significaria segurament pagar alguna clàusula a la Real i acabarem fitxant-lo a 50, és que no pots comptar. Mira, 25 milions d'euros per...
1: Ui, doncs 50, és que mare meva.
0: Jo, és que és el tema, que acabarem pagant més del que valdria. També és, ens baixarà que té 29 anys aquest home ja, però...
1: Clar, és que això ja...
0: Bueno, ens hem anat totalment del tema, no, germana?
1: Bueno, sí, és igual, no sé. Jo també tinc encara com esperances en l'estiu per Julián Álvarez. Com que tinc esperances perquè si penso que si ell vol venir, que no ho sé, però que si ell volgués, potser encara hi ha cosa a fer realment, saps? Però
0: sí.
1: Això s'esperarà al Mundial, ell ha de ser, a fer coses, per tant ens hem d'esperar realment.
0: Tothom vol venir a Barcelona. No.
1: Ja, doncs llavors per això tinc encara com esperances.
0: Sí.
1: Però bueno, veurem.
0: Sí, s'haurà
1: de veure. Bueno, total, el resultat d'Anglaterra-Croàcia de 4-2 ens dona a mi i al Roc un punt i a tu 0. Males notícies per tu, que en total has obtingut 0 punts, Aleix, moltes felicitats.
0: Buah, tio.
1: Per això... Cosa que vol dir que, si recordes, jo estava a un teu, m'entens?
0: Per això he vingut, per això he vingut.
1: Per això has vingut.
0: Per això he tornat.
1: Per sentir que el recompte final és que tu has obtingut 0 punts, el Roc 1 i jo 4.
0: Hòstia.
1: De manera que ens queda que el Roc en té 84 ara mateix... Jo en tinc 75, 9 menys, i tu en tens 72, 3 menys que jo.
0: La mare del Tano, tio.
1: Sí, jo
0: que m'esperava la remuntada. Jo només he tornat aquí a Ràdio Caldes per sentir el pes de la vergonya, perquè per sentir la humiliació com se'm carrega l'esquena. O sigui, jo he vingut aquí... No, jo literalment he vingut aquí a ser abofetejat. Què és això?
1: Doncs sí, això sembla.
0: Mare meva, tio, jo no torno. Ja està, s'ha acabat.
1: Sí. S'ha acabat.
0: A més, ja no hi ha opció el Roc a guanyar la lligueta, no?
1: No, perquè, a veure, no, o sigui, realment hi hauria, perquè avui ens hem de decidir quins partits fem porra per la setmana que ve, i realment, a part de les tornades dels play-offs d'ascens de la primera com a segona, que són partits xulos importants per fer porra, que són avui i demà, he posat alguns partits del Mundial i podem triar quins fem.
0: Sí, però Aina, què et treu?
1: No, depèn de... No, saps? Realment, realista, perquè
0: es poden fer, però el que és difícil és fer 9 de diferència.
1: Exacte, aquest és el punt, que realista, o sigui... Possible és, ara realista, doncs és més difícil, clar.
0: Vale, i si fem que ara que el Roc no està aquí, que ell no aposta?
1: Vale, va, fem això. I si fem que ens regalem a nosaltres 10 punts ara per la cara?
0: Vale.
1: No, el... no, jo tinc els del José, sí, que vaig guanyant. Bueno, sí, després triem els partits i veiem què passa. Tot es decideix aquesta setmana que ve. Li hem de posar emoció al tema.
0: Vale, vale, li posarem. Clar, clar, se li haurà de posar. Jo no puc... Ja, molt poc professional per part meva, no? Molt poc engaging.
1: Dic que ja està fet, clar. Acabat, si això. Tu vas perdent i dius que ja està acabat.
0: Sí, sí, no, no, no, no només em desmotivo a mi mateix, sinó que desmotivo l'audiència aquí.
1: Clar, clar, Aleix, és que bon dia.
0: Soc horrible, tio, soc horrible. No, molt malament. Em sap molt greu tots els oients que tenim arreu del món.
1: A veure si fas algú millor i és la teva secció una mica.
0: Va, sisplau, que ens hem passat aquí mitja hora en la lligueta. Passem al futbol de carrer com Déu manau.
1: Va, va.
0: Molt bona tarda, senyores i senyors. Jo sóc l'Aleix, el germà mitjà. Com tothom sap, l'oblidat, el boig i el problemàtic. I us porto, com sempre, futbol de carrer, l'espai on parlarem del futbol verdader. I puja la música, Alexis, que anem tothom aquí a ballar. Espero que tu, Aina, des de casa també ballis, perquè som-hi tots.
1: I tant, i tant.
0: I, bueno, espero que el teu tom estigui ballant, mare meva, m'ho imagino ara mateix. Això és per imaginar-se tots ballant amb aquest Samba do Brasil, que a més no pot ser més adequada avui, perquè, evidentment, el nostre futbol de carrer girarà al voltant d'aquest Mundial, perquè, de fet, hi ha moltíssimes coses que es deriven d'aquest Mundial, no? Nosaltres, a Futbol de Carrer, com sempre, ens agrada agafar els temes d'actualitat i enfocar-los des d'un angle una mica alternatiu, no? Pues crec que hi ha mil...
1: Que ets tan alternatiu, tu, Aleix.
0: Sí, però... ja, al final sóc això, no? Això. Doncs no, però jo crec que justament en aquest Mundial, si a algú no li falten, són angles alternatius. Si a algú li falten, són equips que destaquin. Això pot ser sí. Però si a algú no li falten, són angles alternatius.
1: Això no li falta, no.
0: I una cosa sorpresiva, irònicament, com us podeu imaginar, és que jo he decidit parlar de política avui, aquí.
1: Què?
0: No, no us ho esperàveu?
1: Ningú. Increïbles declaracions.
0: És una cosa que ningú es podia esperar venint de mi, però...
1: Però sí, és així.
0: Però és així. Perquè què ha passat? Introduïm, no? Aquest Mundial... Primer, que és el Mundial més gran de la història, és el primer Mundial que es juga amb 40, 48, no? 48 equips. Ho saps, això? O ho comprovo?
1: És que m'estic equivocant, perquè anava a dir 36, però potser 36 abans.
0: Aviam, quants equips...
1: Han de que aquí, ara buscant això.
0: Èpic. O sigui, això és periodisme en directe. 30... Hi participen 48 seleccions nacionals... Sí, no, 48. I el format previ de 32. O sigui, 48. Vale. Ué, bé.
1: Sí.
0: 48 equips, moltíssims, i no només això, sinó que ha canviat molta part del format. Primer de tot, és un format en tres països, que ja és un tema, Canadà, Estats Units, Mèxic, d'això és d'on més parlarem, però bueno, que també hi ha un tema de l'horari, d'adaptació al globus, no? Un mundial, doncs, si el fem mundial, anem a adaptar els horaris perquè tothom el pugui veure, no, anem a no ser tan eurocèntrics, no? Tot això també és una cosa que podem debatre, no? Però clar, jo vull començar per parlar de les coses que potser han sigut més polèmiques amb això, que té a veure amb el moment geopolític que vivim, que és el tema Estats Units, no? El tema com Estats Units ha gestionat doncs aquest esdeveniment esportiu. No sé si has estat tu gaire al dia de les coses que han passat, Aina?
1: A veure, mig-mig, eh? O sigui, sé coses que han passat com a nivell de saber la notícia, no d'haver aprofundit en les notícies, saps el que vull dir?
0: Sí, perfecte, perquè jo també, o sigui, tampoc et pensis que
1: vale.
0: no he aprofundit molt, però sí que m'he anat enterant de bastantes notícies que hi ha hagut. El que més s'ha sonat és això de l'àrbitre aquest de Somàlia, que és un àrbitre molt bo i tal, que va ser el millor àrbitre africà del 2025 i no sé què, i havia de ser el primer somalí en àrbitre un mundial. I, bueno, doncs, sí. Pues, bàsicament, el govern dels Estats Units ha decidit pues, que no entra, perquè no és segur, per coses de seguretat, i no havia com verificació de migratòria i no sé quina història, que no ha pogut venir, d'acord? ¿Vale? I llavors, pues, bueno, fa bastanta gràcia, no?, el punt d'anem a organitzar un mundial amb...
1: És còmic, és còmic.
0: ...de globus tal, però ve a Estats Units i diu no, el somalí no entra aquí, no? I, però després hi ha hagut altres que si no podem anar comentant, però primer de tot que l'Iran va posar una denúncia per discriminació durant el mundial, perquè hi havia jugadors que no poden, o sigui, el tema dels visats als Estats Units està sent molt difícil, o sigui, els jugadors de l'Iran no poden estar als Estats Units durant les nits. I llavors
1: han d'anar a jugar el partit i tornar a Mèxic, és fent boig, això.
0: Molt fort, o sigui, això és bastant, o sigui, és èpic.
1: A mi això em sembla...
0: És increïble, o sigui, és increïble.
1: No, és que no, és que, bueno, increïble, sí.
0: És brutal, és brutal.
1: Ben bé, increïble, és que sembla broma, perquè...
0: Sí, no,
1: com has de jugar un Mundial, que és un equip que forma part de la competició... I han d'estar anant i sortint. És que això és, és que no és seriós, la veritat.
0: Sí, és, és bastant kafkià. És una història bastant de ficció, no?
1: Sí.
0: Però, bueno, literalment és el que estan fent. Els membres de l'Iran pues, només poden viatjar als Estats Units des de Mèxic 24 hores abans dels partits i després se'n tornen. I això ho fan, no? I també hi ha hagut problemes fins i tot en porters que no han pogut anar. Hi va haver molt ressò en el tema de Bocinha, que, bueno, que la seva mare no va poder venir al partit perquè va tenir problemes de visat i no sé què, i bueno, tot de històries, no? Llavors, avui jo volia plantejar una miqueta el debat, aviam com s'estructura, no? Però de la intersecció de com s'ajunta el voler fer un debat, o sigui, perdó, un debat, un mundial que inclogui, no? Que inclogui més nacions, mundialment més repercussió, més països els que es juga, per tant, d'alguna manera, ampliar el cercle, però què passa quan això ho estàs volent fer en un moment geopolític, i aquí poso la meva cullerada, diguéssim, que, bueno, que no és gaire la meva cullerada, sinó en un moment geopolític de fragmentació, de que justament estem mirant més cap a nosaltres, no? Com a països, diguéssim, hi ha un moment de més potència nacional, de més centrar-nos en protegir les nostres fronteres i menys d'expandir cercles. Clar, això quadra, no quadra, ha de quadrar, no ha de quadrar, és normal que no quadri, vull dir, entenem les preocupacions dels Estats Units, ens semblen vergonyoses, no? Vull dir, quina és la història aquí? Tu creus que ha de ser més potent? Aquesta és la primera pregunta, no? Tu creus que ha de prevaldre l'interès esportiu que l'interès geopolític, en aquest sentit? Després podem entrar en si l'interès geopolític està ben aplicat, no? Però...
1: Clar, aquest és el punt, també. Per mi sí, però bueno, sí, dic que sí perquè el cas que tenim és aquest, saps? Si fos un altre cas, l'interès geopolític, igual diria que no, perquè, o sigui, saps, no em puc imaginar ara mateix quins casos podria haver, vull dir, perquè la pregunta és com... Que clar, que prevalgui l'interès esportiu o l'interès geopolític, home, doncs... En altres casos diem que no, saps? Quan es va jugar la Copa d'Espanya, la Supercopa, allà, doncs diem que no. A l'Aràbia, vull dir, diem que llavors no ha de prevaldre. Per tant, no és que em sembli que sí, a nivell general, sinó que el que em passa és que en aquest cas em semblen els interessos geopolítics i les preocupacions aquestes que ens han anomenat d'Estats Units em semblen ridícules i em sembla que és una mica de pallasseig tot això. Però no de pallassos expressament, sinó que em sembla que desemboquen en situacions, pues, això de pallassos, com estàvem dient. Llavors, en aquest cas sí que em sembla que ja no que haurien de prevaldre, sinó que em sembla fort que no estiguin prevalent en el moment que tu ja sabies que estàs organitzant un mundial. És que a mi això és el que em sembla fort. Vull dir, tu no t'has trobat ara de cop que van entrar gent de l'Iran i que va entrar l'àrbitre somalí i has dit, oh no, qui és aquest? Vol entrar, vol venir a viure aquí, no té no sé què, la migració. No, estàs organitzant un mundial des de fa molt temps, saps qui vindrà i qui no, què m'estàs explicant? Que no has pogut verificar o que no pots no sé què i no pot entrar. És que em serà increïble, no? No crec ni que això sigui ni els interessos de què o les preocupacions migratòries d'aquí. O sigui, això es tracta de voluntat o no, perquè si no tu organitzes bé i controles la gent que entra, saps? En plan, no sé, que no estàs entrant perquè no va en contra de les polítiques de no sé qui, deixar entrar per aquesta gent, no, perquè estan entrant per un esdeveniment esportiu que tu estàs organitzat perquè, diguéssim, que tu vols, ningú t'ha obligat. Te saps? En plan, tu t'has presentat per això. Llavors és que no ho entenc, saps?
0: Sí, és una història bastant graciosa perquè, a més, aquesta l'acabo de buscar, ¿vale? No és que la sàpiga, però als Estats Units va firmar, bueno, va guanyar el concurs pel Mundial el 2018. que el govern, clar, el govern era Trump el 2018. O sigui...
1: Clar, clar, és que al final és que...
0: Té gràcia, però clar, tampoc s'ho podien esperar, no? Clar, jo crec que aquí estic molt d'acord amb el punt d'aquest d'ara de cop i volta tens aquest problema, no? I tu no l'has previst abans, no? Potser llavors no havies de tenir en compte l'organització mundial o el que sigui, no? Si teníem això. Mm-hmm.
1: Sí.
0: Però bueno, també és veritat que jo crec que en el tema de la geopolítica que comentàvem, també té una història que és... a veure, el cert és que nosaltres podem dir que els interessos dels Estats Units són ridículs, però jo també vull posar sobre la taula que són lleugerament defensables, en el sentit de dir...
1: Sí, però...
0: Clar, tens una... O sigui, podem dir que l'Iran no és... No, ells han construït la narrativa sobre l'Iran perillós, no? Però és veritat que l'han construït ja, i per tant, potser ara et pateixes. Si et passes tot el temps insultant a l'Iran i llavors deixes entrar... No? Bueno, et genera tota una preocupació de dir, home, he estat dient a aquesta gent que són l'atac negre de l'Orient Mitjà i ara deixo entrar els iranis. Bueno, ojo que no
1: hablarem, però, no? Sí que és veritat que això és veritat que és com tu dius, però jo penso que sí, o sigui, tu estàs deixant entrar a nivell de que estàs deixant entrar una selecció per anar a jugar un Mundial. És veritat que, bueno, clar, si l'Iran són perillosíssims, els de la selecció també podrien ser perillosíssims, clar. Però em refereixo que tu no estàs de cop sent incoherent amb cada cop, estàs dient que són molt perillosos i deixes entrar la gent així de manera obertament, perquè això no ho estan fent. El que estaries fent és deixar entrar un equip de futbol que en principi podries tenir maneres de, entre cometes, controlar-lo i tal, m'entens? Que jo penso això, que dius o sigui, clarament tu pots dir que el país és perillós, no sé què, tota aquesta narrativa que han creat, que igual se la creu, no? Vull dir, te la creus o que se la creuen o el que sigui, però hauries de saber, de ser capaç, si estàs organitzant el Mundial i representa que aquesta gent està comprovat o es comprova que no són membres d'una, jo què sé, el que ells considerin que és l'Iran.
0: Sí, bueno, no sé, és que en el cas de l'Iran no és membres, són iranians, jo crec.
1: Són iranians en si, però...
0: Iranians pro-règim. Llavors, al final, el que discuteix no són
1: perillosos per als Estats Units que vinguin a jugar els partits de futbol.
0: Clar, clar, o sigui, no, clar, la idea és que no és com després del 2001, que era si ets membre, hem de vigilar amb els musulmans perquè potser són membres d'estat islàmic. És tothom
1: ja
0: qui sigui
1: iranians.
0: Clar,
1: sí.
0: Són iranians, són pro-règim o no, però vull dir, s'assumeix que són pro-règim i per tant nosaltres anem en contra d'aquesta gent, no? Jo,
1: clar, aquí però sobre, no és de...
0: Aquí sobre sí, una cosa, Aina, que em recordo el que tu deies, no? Que, o sigui, que m'ho ha recordat que tu diguis això, que és, llavors, si creus que realment els poden controlar, l'altre debat que sobre és, què és? Una mesura com denigratòria? Està volent denigrar els jugadors o està volent denigrar els iranians? O fins i tot, podem dir, és una qüestió estètica? Està només volent que es demostri que els iranians són odiosos, saps? No sé si m'explico.
1: O sigui, jo és que crec que sí, que és una mica que és denigratori.
0: Jo això també ho he pensat.
1: Crec que és denigratori.
0: I només voler com que tothom sàpiga que els Estats Units no ha deixat d'entrar els iranians. No?
1: Exacte, sí, i fotre'ls a nivell pràctic també, i que hagin de fer tot això, sí, jo crec que sí, saps?
0: Això jo també m'ho crec molt, perquè el primer que vaig pensar també és això que tu dius, allà serà un equip que seran doncs, 100 persones com a màxim, entre staff i més coses.
1: Clar, és que...
0: O jo sé quanta gent porten, però... No estàs aquí deixant entrar un flows d'iranians, saps el que vull dir?
1: Clar, exacte. I són unes persones concretes que tu pots, saps, en plan, saber amb antelació qui són, vull dir, saps? És que no trobo l'argument ben bé de... Llavors, bueno.
0: I per tant, potser és per mantenir la imatge, no?, del govern tough, no?, del govern dur contra aquesta gent, no?
1: Han fet això, saps, en plan, sota cap concepte també com... No deixaven entrar a un tipus de gent i ara sí, en plan, que seria com... aquesta incoherència, saps? No sé què, no, no, que ells no es dobleguen davant de res, vamos.
0: Clar, clar.
1: I aquest tipus de coses.
0: Perquè, a més, és això, ja ha tingut molts temes de que estem parlant de l'equip. Vull dir, ja, a part d'això, els aficionats, perquè jo he llegit que els aficionats de en general, de Somàlia, però de l'Iran, de Senegal, de Costa d'Ivori, de tot, bueno, tot, jo havia llegit de Haití, també havien tingut molts problemes. O sigui, moltíssims països, la gent que volia anar-ho a visitar estava tenint molt problema. Però,
1: ja.
0: Però estem parlant dels jugadors, no? Vull dir...
1: Els jugadors, que és diferent. Bueno, hauria de ser diferent per mi, saps?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Per mi hauria de ser diferent, exacte. Que té la clau.
0: Sí, sí. Jo crec que la cosa aquí, segurament, és que no quadra, no? No sé si estàs d'acord amb aquesta reflexió que feia al principi, de no quadra voler fer un Mundial més ampli, més abast i, d'alguna manera, més de germanor, no? Que, en un moment en què la solidaritat està no? I justament la confiança i l'amplitud,
1: sí,
0: del món està decaiguda, no? Està en decadència.
1: Sí, o sigui, sí que penso que en general, o sigui, està bé relacionar-ho perquè realment està bé, és el que tu dius, no? Veure com està el món a nivell geopolític i què estem fent i pues, això com xoca a nivell esportiu amb aquest esdeveniment, està clar. Però sí que és veritat que està així, amb aquesta visió està passant a nivell global bastant, però només hi ha en aquest cas dels tres països un país que estigui sent així d'estricte, saps? Que els Estats Units, que és una mica qui porta, és veritat, la veu cantar amb aquestes iniciatives, diguéssim, com una mica, bueno, una mica no, radicals a nivell migratori, no? Però llavors, per tant, és com que a nivell geopolític és Estats Units qui té aquesta situació, la resta no tant, saps?
0: Sí,
1: llavors,
0: sí.
1: Sí que xoca per mi que hagis fet aquest esdeveniment allà, això de una mica el que tu dius, no? En plan, no xoca perquè en el moment es va decidir i no tenia res a veure, però vull dir... que s'hagi acabat fent un primer mundial així, molt més ampliat, no sé què, més seleccions, que representi, doncs, això, més països del món, no sé què, no sé quantos, i en canvi, justament, potser aquests nous països els que representa són els que Estats Units li posa més traves per entrar.
0: Sí, sí, literalment.
1: Realment sí que és contradictori, saps?
0: Sí, també et diré que jo, per exemple, en això últim que has dit no estic d'acord, o sigui, jo crec que els Estats Units és el que més... parla de ser estricte, però,
1: yeah,
0: però tots, yeah, tots ens estem tornant més estrictes amb això, de fet
1: sí.
0: ara va ser no sé, divendres passat crec que es va presentar el pacte migratori europeu, i el pacte migratori, sí, el nou pacte migratori europeu deixa-la anar, després ja veurem si s'aplica, però és molt més estricte, molt més restrictiu.
1: Clar, clar, sí que és veritat.
0: I
1: a nivell pràctic, qui ho està aplicant fins ara és Estats Units, els altres no tant, però igualment ho estem parlant.
0: Sí, ho estem parlant, i exacte, en termes retòrics ha canviat molt la conversa, ens estem tornant, estem fent passos cap a un món més fragmentat, menys d'aliances i d'amplituds, no? O si més no, més d'identitats nacionals.
1: Exacte, més d'identitats nacionals, sí, sí, sí.
0: I llavors, bueno, pues segurament això es contradiu amb aquest rotllo, no? Però sí, sí, un cop hem posat aquest marc, no?, en aquesta situació, volia preguntar-te sobre una última pregunta, un últim tema abans de passar la lligueta, que és té molta relació, no?, però és que com afecta aquest canvi, no?, aquest voler fer el Mundial, independentment ja ara de la geopolítica, com afecta voler fer aquest Mundial amb més nacions, amb més amplitud, que sigui com... més accessible per a tots els llocs del món per veure el tal, no? Això canvia moltes coses. Un, el format dels partits, quants partits hi ha i tot plegat. Dos, els horaris, que jo crec que és el que més hem notat. O sigui, els horaris, no sé, partits a les 4 de la matinada, això no ens ho havien tingut mai, no? A tu, personalment, com t'està afectant?
1: A veure... És que he de dir que encara no m'està afectant tant perquè ja no hi ha, encara no hi ha partits que jo digui... Perquè, a veure, jo quan es va... El Mundial de per si no és la cosa que jo, en plan... Bueno, el futbol de seleccions, anem a dir-ho així, no és la cosa de la qual jo, doncs això, sigui més fan i més boja, bueno, ja ho sabem, nosaltres en general...
0: Sí, al final els
1: com que no en sentim prou, que sentim la... Jo almenys no sento, doncs això, que tinc una selecció, no em crida igual, s'ha de dir, no? Però, bueno, sí que al final és futbol i som uns veïns del futbol, per tant, ens agrada veure-ho tot. Però jo pensava, bueno, em començaré a interessar i realment em començaré com a motivar a veure partits a partir d'aquí 2 o 3 setmanes, saps?
0: A vuitens. Llavors, màxim, mínim a vuitens, jo.
1: Clar, exacte. Llavors, ara mateix no m'està afectant molt que hi hagi partits a aquestes hores xungues perquè és que no m'importen tant aquests partits, llavors no em sento com tal, saps? Sí que és veritat que quan em plantejo què faré llavors, sí que tinc dubtes i sí que m'afecta en el sentit que jo em plantejo, saps? Veure un partit de... Mira l'Andrea que està rient allà. Jo em plantejo, m'entens? Llavors, posar-me un partit a les 4 del matí... És loco, saps? Llavors, clar, sí que és veritat que com que depèn, saps? Si treballo el dia següent, o sigui, depèn de la rutina, no? Hi ha dies que jo no treballo perquè... Llavors, els dies que no treballo, doncs, bueno, perquè no treballo cada dia, no? Doncs llavors, potser m'ho miraria, saps? Sí que és una mica loco, sí. Bueno, no sé, no m'està afectant com molt profundament, però sí que m'ho plantejo, llavors potser... serà curiós, jo què sé, no sé com dir-t'ho. Tu què opines?
0: Jo opino que estàvem mirant aquí si a partir de vuitens també juguen a les tantes.
1: Sí, sí, crec
0: I
1: que sí, eh?
0: I sí, efectivament sí. Jo opino que, aviam, jo l'altre dia ho comentava amb els amics, perquè ara vaig a fer un
1: a veure.
0: Un treure'm la màscara, no?
1: Va.
0: A fer un reveal, que vol dir que per treure'm una mica el sentiment del de, síndrome d'impostor que estic tenint, que és que...
1: Vas a l'Espanya?
0: No, sí, home.
2: Què?
1: Ah. Estava flipant, o sigui, m'esperava la pitjor notícia.
0: No, que dic, no he vist cap partit del Mundial.
1: Cap!
0: Porto tota aquesta estona aquí parlant.
1: Que loco, tu.
0: No n'he vist ni un.
1: Aquest home.
0: Però també dic que molts amics meus n'han vist molts, i llavors jo he anat preguntant, he anat llegint els grups una mica atentament. L'altre dia em vaig preguntar explícitament un parell de partits per preparar-me el programa, saps?
1: Campixo.
0: Sí, però literalment no he vist cap partit del Mundial. Però, i què m'ha passat amb això? Per què ho dic? Primer, que hem passat molt... M'havia pensat, de fer la selecció d'això, però crec que ja s'ha parlat moltes vegades, hem passat molt per sobre d'aquest fet del que ens passa als catalans, no? Amb això de que si no tens país representat, no tens la meitat...
1: És que no és gens el mateix,
0: No tens la meitat
1: perquè...
0: d'il·lusió, sí. Però a part d'això, no? Jo em veia motivat pel Mundial, diguéssim. Jo deia, home, doncs ara vull anar-hi, o sigui, anar-hi no, vull veure'l, vull quedar amb els amics per veure'l no sé quantos, i vull, quan arribi a casa, em posaré el partit, no? Si surto a treballar a les 6, doncs arribaré a casa i el partit de les 6 doncs me'l posaré, o jo què sé, saps? I no, zero. També és veritat, s'han ajuntat dues coses. Una, que he estat molt, molt, molt ocupat i llavors no he tingut gaires moments, però també veia que quan arribava a casa i tenia ni

0: Jo crec que els partits d'ara, t'ho juro que fan, eh? O sigui, els partits de merda d'ara, em refereixo. No de merda, perquè al final, pobres equips, però em refereixo que
1: Sí,
0: nosaltres
1: total.
0: no. Que no d'això, però vull dir que no són com partits que et generin... Que t'augmentin l'interès si el tens baix, anem a dir, saps? És clar, potser d'aquí unes setmanes dius, pues això, no estic molt motivat, però hi ha un partit que et fa gràcia, a veure com... O sigui, que diguéssim que, tens temps per veure'l perquè estàs lliure, està allà, te'n recordes, te'l poses i dius, ah, mira, pues ha sigut divertit. I són seccions que et criden l'atenció.
1: Ja,
0: És que això ara no passa,
1: i potser
0: saps?
1: la que hagis ficat un pas a dins ja entres, no? Però també diré que
0: Clar.
1: no sé si és que no passa, perquè jo l'altre dia jo vaig pensar que el Croàcia-Anglaterra era un partidàs. I jo anava al metro cap a casa i portaven 20 minuts o un quart, i dic, arribo a casa i me'l poso, tal. Doncs vaig arribar a casa, vaig fer una rentadora, no sé què, i estava fent el sopar i dic, vale, doncs vaig a posar-me'l. I vaig agafar el mòbil, em vaig voler posar... Vaig haver d'iniciar sessió a l'RTVE Play perquè...
0: Què? Wow.
1: No, no, no, no, però havia de fer-ho i vaig dir,
0: Ja.
1: quin pal, i no ho vaig fer. O sigui,
0: Només per això.
1: sí, o sigui, imagina't lo fàcil que va ser el trigger per dir-me, per jo dir que no, saps? O sigui,
0: Ja,
1: només
0: entenc.
1: un inici de sessió i vaig dir, bé, o sigui, imagina't
0: Passo.
1: la poca il·lusió que em feia, saps? O sigui, i jo pensava que era un bon partit, no? Jo crec que Anglaterra-Croàcia era un partit xulo, de veure, i es va demostrar que era relativament guai,
0: A
1: no?
0: veure, sí.
1: Pues
0: Està bé.
1: mira, ni això. Però ja pot ser que quan vagin arribant
0: Jo crec que
1: ens
0: potser
1: vagin
0: sí.
1: motivant. Dit això,
0: Haurem de veure.
1: haurem de veure-ho. Dit això, germana, igual que ens queden 5 minuts i ara me n'acabo de donar també, anem a passar la lligueta perquè hem de decidir quins volem apostar, no? Hem
0: Vale,
1: de...
0: va, anem a fer-ho, anem a
1: Vinga,
0: fer-ho.
1: vinga,
0: Anem a
1: tira't la
0: fer-ho, va,
1: lligueta.
0: som-hi.
1: Ahí estamos.
0: Doncs ja torno a seguir amb la segona part de la lligueta, la part més curta, però no la menys important. A veure, per començar a parlar dels partits que fem porra, jo primer explicaré molt ràpidament com va acabar com està el play-off de sense primera, perquè vam fer porra d'alguns partits, vam mencionar-ho, després no vam acabar de fer porra de tots. Bueno, llavors, la play-off de sense primera va acabar en què hi havia d'una banda el Màlaga i les Palmes que s'enfrontaven a la semi, i el Màlaga va guanyar les Palmes a l'anada bancada 0-1 al camp de les Palmes, va guanyar el Màlaga, i a la tornada 1-1 al camp del Màlaga, i el Màlaga va passar a la final, que juga contra l'Almeria, que va guanyar per un global de 4-3 la seva eliminatòria contra el Castelló. Per tant, tenim Almeria-Màlaga, un d'aquests dos pujarà a primera.
1: Què deies,
0: Ja s'ha
1: Sara?
0: jugat l'anada de la final, Màlaga-Almeria, al camp del Màlaga, i es va jugar, va quedar 0-0. Per tant, tot es decideix a Almeria demà a les 9 de la nit.
1: Heavy.
0: Sí, molt important el partit, molt emocionant, que hagin quedat 0-0 l'anada, tot molt heavy. Llavors, aquest és un dels partits pels que fem porra, evidentment, i es decidirà l'últim equip que queda per primera divisió la temporada que ve. Com creus que quedaran?
1: De
0: I
1: fet,
0: qui vols?
1: deixeu-me dir una cosa aquí, una exclusiva, i és que
0: Va.
1: des del CAU hem organitzat un cinema a la fresca demà a la nit. No, no, xulíssim.
0: I al final es canvia la pel·li i es posa el Màlaga
1: Ah,
0: Premier.
1: efectivament. Al final no hi ha pel·li de nens petits, posarem el partit del Mundial tots junts allà. És fake. Posarem com entrenar a Torredón, com ensinistar el teu drac. Veniu a
0: Molt
1: veure-la.
0: bé.
1: Dit això, publicitat.
0: Almeria Màlaga. Jo
1: Jo
0: crec que... A
1: vaig amb Màlaga,
0: veure.
1: vaig amb el
0: Tu,
1: Màlaga
0: jo
1: que
0: també, jo
1: flipes.
0: també.
1: Vull dir...
0: Jo també. Sóc d'aquesta gent.
1: Vale, doncs jo m'aposto un 0 a
0: Jo una
1: 2.
0: dos. Tu 0 a 2, uau,
1: Vinga,
0: vale.
1: va.
0: Jo una 2. El Roc no ho sabem, li haurem de preguntar. D'altra banda,
1: Ho
0: també
1: posarem a
0: de
1: les
0: play-off
1: nostres
0: descens.
1: històries.
0: Exacte. També de play-off descens, en aquest cas a segona, tenim el Sabadell-Zamora, que com hem dit, l'anada va quedar 1-0 pel Zamora. Avui juga la tornada al camp del Sabadell, també a les 9 de la nit. Aquí,
1: 3 a 0
0: jo crec...
1: i m'és igual. Ja està.
0: 3 a 0 i t'és igual. Jo 3 a 1, va.
1: En
0: El
1: sèrio?
0: Roc tampoc ho sabem.
1: Bueno,
0: Sí.
1: jo crec que ens hem motivat, però bueno.
0: Ja, jo també, però jo vull que guanyi Sabadell, per tant... I sí. T'imagines que van els penals? Puf,
1: No,
0: loco.
1: no em semblaria gens boig.
0: A mi tampoc. Bueno, va, jo diré que van els penals. Dic que queden 2-1 i van a la pròrroga i llavors els penals guanya el Sabadell. Bueno, no, que la pròrroga marca el Sabadell, va. Llavors, després tenim... No sé quant temps tenim ara mateix,
1: Ara mateix, dos
0: però...
1: minuts i mig.
0: Clar, jo havia posat alguns partits del Mundial. Tenim

0: Uruguai Cap Verd.
1: Confio en tu, ves dient, va.
0: M'és igual, a veure, bueno, no m'és igual. Tenim, va, República Txeca Mèxic, venga.
1: Vale, vale. Bon partit, em sembla bé. Jo crec
0: grup
1: que...
0: A.
1: Mira, jo crec que el grup A, a més,
0: està... A veure què diràs tu, que ara ja sabem que no t'has mirat absolutament res.
1: Sí, però vaig mirant, com van els resultats. Gairebé per responsabilitat. Jo crec que quedaran 2-1. República Txeca sorprèn.
0: Vale. Jo crec que quedaran, va, diré un empat, 2-2. Tu, 2-1, val. Després posarem Noruega-Senegal, va.
1: Vale, Noruega també és un altre dels equips que no hem comentat i que tenia potencial, molt.
0: Sí.
1: Noruega-Canadà, Canadà va fer un bon partit l'altre dia, per lo que vi.
0: No, Senegal.
1: Ah, vale, perdó. Vale, vale.
0: Que Senegal, bé, o sigui, en teoria, bé, no van fer una gran d'això, però van guanyar la Copa Àfrica davant de Marroc, en principi.
1: Sí, 3-0 per Noruega.
0: 3-0 per Noruega. No, jo crec que no, jo crec que no. Jo crec que... 1-2, va, diré que guanya Senegal.
1: Sí,
0: loca.
1: Què dius, home, no.
0: Sí,
1: Noruega,
0: sí, sí.
1: Noruega va guanyar el seu primer partit i ho va fer,
0: sí,
1: molt bé,
0: veritat,
1: no?
0: Sí, és veritat, van guanyar, van guanyar. I llavors direm...
1: Un minut, Aina.
0: Vale. Va, Nova Zelanda, Egipte.
1: Vale, xulo. Pel rock també, Nova Zelanda, no?
0: Sí.
1: 1-1.
0: Vale. Jo crec que 1-2. Guanya Egipte.
1: Va, fem-ne un més, fem-ne un més, així tenim més possibilitats.
0: Va, una altra, va. Panamà, Croàcia.
1: Panamà, Croàcia? Aina, aquest és el que decideixes?
0: Vale, no, doncs Equador, Alemanya.
1: Vale, això m'agrada més.
0: Vale, va.
1: Equador, Alemanya...
0: Clar, és que l'altre dia van fer aquell partit i jo crec que 1-3, va.
1: T'imagines que tornen a fer una pallissa xula? Va, 0-4, m'és igual.
0: 0-4, jo el veuré aquí a casa amb la nostra amiga alemanya, que ve a veure'l, quins nervis.
1: Bueno, doncs, dit això, posarem les apostes a l'Instagram perquè podeu acompanyar-nos en aquest últim aposta de la temporada i qui sap si de la vida. Moltes gràcies per ser aquí. Una vegada més, germana, que vagi molt bé el teu cap de setmana i la setmana que ve.
0: Igualment.
1: I parlem aviat, i sobretot, que perdi Espanya.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Info Caldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és divendres 19 de juny i ens farem ressò de l'onada de calor que ens espera aquest cap de setmana i pel que sembla al llarg de l'estiu. Els serveis meteorològics de Catalunya han anunciat un augment de temperatures que podrà arribar als 40 graus en alguns indrets del país i 35 pel que fa al municipi. Un escalfor que es notarà a la Fira Botiga d'aquest diumenge, en què la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes organitza la 23a edició que desplegarà paradetes arreu dels carrers del poble a partir de les 10 del matí, on han preparat diverses activitats per a infants i adults fins a les 9 de la nit. A més, relacionat amb el comerç local, destacarem les declaracions de la regidora de Comerç, Roser Xalabarder, qui va anar al programa del safareig d'aquesta casa per parlar sobre reptes i el model de comerç que ens espera a la vila en un futur. Tot després que aquesta setmana s'anunciés l'aprovació pel conveni entre Primec i Ajuntament per a l'estudi del comerç local. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Aquest diumenge se celebra la 23a edició de la Fira Botiga, organitzada per la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, els carrers del centre del municipi s'ompliran de paradetes dels comerços locals. Una jornada farcida també de diverses activitats, des de jocs per als més petits fins a un espectacle de foc. La regidora de Comerç i d'Empresa, Roser Xalabarder, espera que l'estudi sobre el comerç local que durà a terme Pimec serveixi per conèixer de primera mà l'estat de salut del comerç calderí, però sobretot per definir quin ha de ser el model comercial que Caldes necessita per fer front a les noves tendències i a reptes. Aquest cap de setmana, el Servei Meteorològic de Catalunya ha anunciat la primera onada de calor de la temporada. Això suposa un alt risc d'incendi a Caldes i arreu del país. En el cas de Caldes, les temperatures màximes poden arribar fins als 35 graus, una calor que posa en alerta els serveis d'emergència, que ja van haver d'actuar aquest dimecres, per extingir un foc en un camp de la zona de la Borda. En esports, després de la finalització de temporades dels clubs calderins, ens fixarem en el cas de dos esportistes calderins, com són el cas del porter de futbol sala Marc Benzal, que s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya, i la ciclista Andrea Soldevila, que ha començat avui la seva tercera volta ciclista de Catalunya. I acabem amb el temps. Aquest cap de setmana estarà marcat per una onada de calor que afectarà tot Catalunya i també el nostre municipi. Dissabte tindrem cel serè i temperatures entre els 18 i els 34 graus i diumenge continuarà el temps assolellat amb mínimes entre 18 i 20 graus i una màxima que arribarà als 35. La calor serà molt intensa i es mantindrà gairebé durant dilluns i dimarts.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: Aquest diumenge té lloc la 23a edició de la Fira Botiga. La Unió de Comerciants i Industrials de Caldes ha organitzat una nova edició de la coneguda i popular Fira Botiga. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit dels carrers del centre del municipi s'ompliran de paradetes dels comerços locals. Una jornada farcida també de diverses activitats, des de jocs per als més petits fins a un espectacle de foc. L'UCIC ha preparat una jornada plena de comerç de proximitat al llarg de l'avinguda Pi i Margall. La fira s'inaugurarà oficialment a les 10 del matí i una hora després, a les 11, al carrer de Gregori Montserrat, acollirà els Jocs Gegants fins a les 2 del migdia. Una activitat que reprendrà a 6:15 fins a 9:15 de la tarda. A la tarda hi ha prevista també la tabalada i mostra de foc a càrrec del Ball de Diables, un espectacle de foc, percussió i ball que farà enlluernar la tarda de diumenge. L'acte anirà a càrrec de la secció adulta i infantil juvenil del Ball de Diables, que començarà a la plaça de l'Àngel fins a acabar un lluïment a la plaça Catalunya. Una fira botiga que posarà punt i final a les 9 de la nit.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Precisament parlant de comerç, aquesta setmana s'ha presentat l'acord entre l'Ajuntament i Pimec per a la realització d'un estudi sobre el comerç local del municipi. L'objectiu, com ja us vam explicar, és fer un diagnòstic de la salut del comerç local, analitzant les dades socioeconòmiques i comercials de Caldes a partir d'enquestes, entrevistes i sessions amb diferents agents per finalment elaborar una diagnosi i un pla estratègic. Precisament, la regidora de Comerç i d'Empresa, Promoció Econòmica i Treball, Roser Xalabarder, va parlar-ne ahir als safarets de Ràdio Caldes. La impulsora d'aquest estudi va destacar que els principals reptes que té el comerç de Caldes actualment és continuar, com ho fan fins ara, sobreviure a les noves tendències i hàbits de compra i trobar relleu generacional.
2: Continuar, sobreviure, sí, i relleu generacional, tenint en compte que hi ha moltes persones que ja estan arribant de retirar-nos i fomentar que hi pugui haver-hi una continuïtat amb un negoci, que això es fa a través de Reemprèn, que és una cosa que tenim a través de la Diputació i la Patronal de Terrassa, doncs mirar d'encaixar aquestes coses, no? De donar la continuïtat en aquells comerços que, a més, van molt bé per Caldes. I llavors també és parlar de futur de Caldes. Si nosaltres volem i defensem el comerç, és perquè volem que es pugui anar a comprar a peu, que les persones siguin ateses amb una qualitat, que en els comerços així de poble et coneixen. Llavors et podran assessorar, podràs fer canvis, et diran això no et convé. I llavors una altra de les coses, no? que els comerços donen llum al carrer.
1: Uns reptes que s'han d'adaptar al comerç del municipi i que, a banda, suposen la definició d'un model de comerç local. Aquest estudi ha de permetre elaborar un marc conjunt entre els comerços de Caldes, afavorint el desenvolupament. La regidora Roser Xalabarder admet que la diagnosi no estarà del tot enllestida fins a les properes eleccions i, per això, apunta que l'estudi ha de servir per definir quin model comercial de Caldes es vol pel futur.
2: Ja el tinc. Com que això no estarà acabat fins a les properes eleccions, veurem el que passarà. Però aquest estudi estava enfocat en que una vegada el tinguem és fer un pla d'usos, que passa per dir quants comerços de lliure de conveniència tenim, quants establiments d'estètica i bellesa tenim, quantes drogueries tenim, que ja no només en queda una i ja no venen més que d'això, o quantes carnisseries, com fan a les farmàcies. Les farmàcies es limita una mica en funció dels metres i dels habitants. Doncs hem de fer aquest estudi. I llavors fomentar altres barris, evidentment. Aquí tenim una part doncs, de més al nord, que hi ha un gran projecte immobiliari aquí de Sàmbic i del Bonastre. Allà també fan falta. De fet, hi ha moltes persones que viuen al Remei que diuen uf, jo cada vegada que he de baixar he d'anar fins a l'altra punta, doncs mirar que hi hagi establiments repartits per tot el poble.
1: A més, la titular de Comerç també va assenyalar que un dels reptes comercials del poble és que ha de ser més sostenible i segur per als joves, assenyalant que aquests no tenen cap espai del seu gust i, a vegades, es veuen obligats a marxar fora del municipi per garantir les seves activitats econòmiques i recreatives.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana, el Servei Meteorològic de Catalunya ha anunciat una onada de calor a tot el país, el que suposa un alt risc d'incendi a Caldes i arreu del país. Moltes de les comarques podran superar els 40 graus de temperatura, però en el cas de Caldes, les temperatures màximes podran arribar fins als 35 graus. Una temperatura que frega el llindar de calor intensa de Caldes, que se situa en els 37,3 graus. Aquest valor és la mitjana dels últims 15 anys al municipi i és el que fa servir el Meteocat com a referència per determinar els avisos de calor extrema. Una onada de calor que fa posar en alerta tots els serveis d'emergència per a risc que apareguin focs de forma sobtada. Uns incendis que apareixen sobtadament com el que va succeir a la tarda del dimecres d'aquesta setmana, que va afectar un camp prop d'una granja de l'entorn de Caldes, a tocar del polígon industrial La Borda. Un petit incendi que va cremar uns 600 metres quadrats d'un camp de cereals. Els bombers creuen que la causa del foc va ser degut a la creació de guspires per la manipulació d'una radial en una barraca de pagès del voltant. Tot i això, l'actuació ràpida i eficient va permetre evitar mals majors en el paisatge i que no hi hagués cap víctima dels animals de la granja. Degut a aquest augment sobtat de calor, els bombers de la Generalitat han fet un avís a tot el territori per tenir cura dels espais naturals i més inflamables. De fet, molts espais de Catalunya cremen simultàniament des d'ahir. Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons a Agramunt o Alfarràs són un dels 7 incendis controlats que hi ha actualment al país.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: Continuem ara amb la informació en format més breu. Aquest cap de setmana, Caldes es vesteix de tur amb les banderoles grogues que s'han instal·lat en molts dels fanals del poble. L'Ajuntament ha començat a preparar el municipi per al Gran Depart de Barcelona 2025, que passarà el dilluns 6 de juliol pels carrers de la vila. Entre els dissenys repartits i creats per la Generalitat i la Diputació de Barcelona es poden llegir frases com «Tu pots», «Vinga, vinga» o «Endavant», amb el lema anomenat «Catalunya i el tur, un bon tàndem». Aquest dissabte, a 6:45 de la tarda, els comuns de Caldes han organitzat l'acte de presentació oficial del cap de llista de la formació, Marc Calvo. L'acte, que es durà a terme a la plaça de Catalunya, comptarà amb la participació de Mireia López, veïna de Caldes, politòloga i experta en polítiques públiques, i Jessica Albiach, presidenta del grup parlamentari de Comuns. Una trobada amb el candidat que inclourà música i pica-pica. El sector de la construcció al Vallès Oriental millora i concentra el 8% de l'ocupació. Així ho recull l'informe de l'Observatori Centre d'Estudis de la Comarca. Un 8% dels vallesans es dediquen a la construcció, un sector que va en augment amb més d'un 2% en afiliacions i gairebé un 1% amb autònoms. L'estudi també fa ressò de la xifra d'habitatges acabats el 2025, amb un total de 965, 152 més que l'any anterior. Tots els divendres obrim pàgina cultural i fem un repàs a algunes de les activitats previstes pel cap de setmana. Demà a les 9 de la nit, la plataforma Obrim el Molí d'en Ral ha organitzat una projecció de format cinema a la fresca al Pati del Molí. La pel·lícula que es projecta és Com ensinistrar un drac, però la versió nova en live action. L'entrada és gratuïta i compten amb barra de begudes, entrepans i piscolabis a preus populars. El diumenge a les 7 de la tarda, la Sala Noble de Can Rius s'omplirà de veus harmonioses gràcies a la coral del centre. El concert d'estiu s'allargarà fins a les 9 de la nit. Un acte amb més convidats com la Societat Coral El Clavell de Mollet del Vallès, el Cor de l'Octet de Caldes i els organitzadors, la Coral del Centre de Caldes. Aquest diumenge a les 6 de la tarda al Centre Ateneu Democràtic i Progressista tindrà lloc la projecció de la pel·lícula Estrany Riu. Aquest film pertany al cicle Gaudí i és el debut del director Jaume Claret Muixart, un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. La projecció comptarà amb un col·loqui amb convidats vinculats a la pel·lícula i el preu de l'entrada general és de 4,50 € i 3 € amb descompte. I com cada tercer diumenge de mes, de 10 a 2 del matí, se celebra la tradicional Fira d'Antiquaris i Brocanters de Caldes. En aquest cas, degut a la Fira Botiga de l'USIC, no serà on sempre es fa. La fira s'instal·larà a la plaça de Catalunya, un espai que s'omplirà de tot tipus d'objectes antics, de brocanters i de col·leccionistes procedents d'arreu de Catalunya. A les portes del cap de setmana obrim també pàgina esportiva.

0: en esports, avui repassem el paper de dos esportistes calderins que han acomplert o busquen acomplir objectius en els seus respectius esports. Per una banda, el porter de futbol sala, Marc Benzal, que es va proclamar campió de la Copa Catalunya de futbol sala amb l'equip infantil del Barça i es prepara ara pel Campionat d'Espanya. I per l'altra, la ciclista calderina Andrea Soldevila, que ha començat avui mateix la seva tercera volta ciclista a Catalunya. Ens ho explica des de l'experiència dels protagonistes el company d'esports, Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
1: Bona tarda, Òscar. Sí, els esportistes calderins Marc Benzal i Andrea Soldevila afronten aquest cap de setmana dos grans reptes esportius, el Campionat d'Espanya Infantil de Futbol Sala i la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme, respectivament. En primer lloc, tirem enrere fins al cap de setmana passat per repassar la trajectòria d'aquest any de l'Infantil A de Futbol Club Barcelona de Futbol Sala, l'equip de Marc Benzal. Aquesta temporada, l'equip dirigit per Josep Cabré s'ha proclamat campió de Divisió d'Honor guanyant, atenció, els 26 partits de Lliga i, per acabar-ho d'adobar, el cap de setmana passat va guanyar la Copa Catalunya contra el Sant Joan d'Espí. La final, que es va disputar a Vilafranca del Penedès diumenge passat, va ser un nou espectacle de l'equip barceloní, que va atropellar el rival i va firmar un fulminant 10-0 davant tot un quart de Lliga. Així va explicar a Ràdio Caldes el porter calderí Marc Benzal com va viure l'experiència.
2: Aquest any vam entrar a quarts a Copa Catalunya, ja que vam quedar tercers a Divisió d'Honor l'any passat. A quarts vam jugar contra l'Arenys de Mar, que són un equip intensos però poc tàctics, per la qual ens va costar al principi, però un cop li vam agafar ritme al partit, vam guanyar fàcil. A semifinals contra Eixample ens va costar més, però m'acaba guanyant en el partit. Després, per acabar la final, vam jugar contra Sant Joan d'Espí, un equip que a la primera part ens va costar una mica i anàvem 3-0, després a la segona part vam millorar i vam acabar 2-0. Aquesta és la meva experiència, la conclusió ha estat molt xula i ha sigut molt divertida.
1: Amb aquesta dinàmica d'equip immillorable i fent gala d'aquest ja excel·lent palmarès de temporada, avui Marc Benzal ha viatjat a Madrid per disputar demà i demà passat les finals del Campionat d'Espanya. I passem de l'esport de pilota al de carretera, perquè en ciclisme hem de parlar avui de la Volta a Catalunya Femenina, que comptarà amb la participació de la calderina Andrea Soldevila. L'atleta, resident a Caldes, fa només 6 anys que es va iniciar en el ciclisme, però ja ha participat a la Copa Espanya, a la Copa València i a la Copa Catalunya. A més, en aquests anys, la calderina també ha format part de diverses voltes a Portugal, dues voltes a Catalunya i una volta a Espanya, que no es va poder acabar pel Covid. Als 29 anys, Soldevila és ara a punt de convertir-se en la primera catalana en completar 3 voltes a Catalunya. En declaracions a Ràdio Caldes, la ciclista ha explicat l'atzarosa raó per la qual va començar amb aquest esport i ha fet referència als seus objectius de futur.
3: Vaig començar a fer ciclisme perquè vaig patir una caiguda molt, molt greu. Se'm va impedir córrer i no podia fer res d'impacte. Llavors vaig començar a sortir amb la bici més freqüentment i això em va portar a començar a iniciar-me a competir. Tinc un objectiu que és arribar fins on pugui, no? I anirem augmentant aquest nivell de carreres a veure si podem accedir a carreres més internacionals, que és on hi ha el nivell de veritat.
1: Andrea Soldevila ha volgut explicar també que, per assolir aquests objectius, el que li dona més força és la seva parella, el també ciclista Jaume Guardeño, que el passat 31 de març va tenir un accident entrenant a la carretera direcció Sant Quirze de Safaja, com us explica aquesta casa. Tal com ha pogut confirmar Ràdio Caldes, el jove ciclista està estabilitzat però encara hospitalitzat al Parc Taulí de Sabadell. Escoltem les paraules de Soldevila sobre com l'afecta la situació de Guardeño i sobre el punt en què es troba en l'esport que comparteixen.
3: Jo entrenava amb la meva parella, però malauradament el dia 31 de març va patir un accident entrant en bicicleta i ell segueix a l'hospital, però jo segueixo tirant endavant pels dos perquè era el que ell desitjava. Penso que aquest any he donat un gran pas, m'he sorprès, és molt satisfactori que jo, una persona com jo que està treballant cada dia, pugui també estar allà i donant i fer aquest pas. Fronto amb ganes la meva tercera volta a Catalunya, motivada i amb molta fortalesa que m'està donant la meva parella i, bueno, doncs aquesta volta, si surt bé, tant si surt malament, serà per ell.
1: Amb aquesta resiliència i determinació, aquesta mateixa tarda Soldevila ha completat els quasi 100 quilòmetres de la primera etapa de la seva tercera volta a Catalunya, que ha tingut lloc a Santa Susana, al Maresme. La ciclista calderina, que actualment forma part del club andorrà Andona Racing Team, està corrent la volta amb la selecció catalana de ciclisme. Per acabar, dos apunts més de l'agenda esportiva del cap de setmana, i és que en primer lloc, avui també ha començat el Campionat de Natació de Catalunya en categoria Laví, que es disputa a Reus fins diumenge i en el que el Club Natació Caldes participa amb un equip d'11 esportistes d'entre 12 i 13 anys. Per altra banda, també en canalla, demà passat el Club Hoquei Caldes celebra la 26a edició del torneig Vila Termal, en el que participaran jugadors i jugadores de categoria per a Benjamí.
0: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix la propera cita el dilluns vinent, 22 de juny. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament, pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones calderines. I acabem amb el temps, tanquem la setmana amb l'arribada d'una onada de calor que afectarà tot Catalunya i també el municipi. Aquest dissabte el temps serà plenament estable amb cel serè durant bona part del dia i només alguns intervals de núvols poc destacables al migdia. Les temperatures es mouran entre els 18 i els 34 graus amb una calor intensa que es farà notar especialment durant les hores centrals de la jornada. De cara a diumenge, la situació es mantindrà sense canvis, amb predomini del sol i absència total de precipitacions. La temperatura encara farà un pas més i assolirà 35 graus de màxima, mentre que les mínimes es mantindran al voltant dels 18 o 20 graus. Serà una jornada de calor molt marcada, per tant, aneu hidratats i mantingueu-vos a l'ombra al llarg de la fira de botiga de diumenge. Aquesta situació de calor intensa no serà puntual, tot indica que l'onada de calor continuarà també dilluns i dimarts vinent, amb temperatures molt elevades tant de dia com de nit. Per tant, encarem diversos dies consecutius de calor forta, amb especial atenció a les hores de màxima insolació i a les persones més vulnerables.

0: fins aquí l'Infocaldes d'avui divendres 19 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, Aleix Maria als esports i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.
2: When I met you in the summer. Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
3: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
4: dono,
3: no,
4: una cosa dono temps.
3: O sigui, el viatge d'anar de tornada...
5: Clar, jo vés al bar.
3: Visualit... No, vés a la demanar que et fa fora i a la ràdio.
6: Clar,
3: a la,
6: a la... Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giri al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
7: A Plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
8: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
9: Nom. Conxita Granger Veleta.
10: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
10: Matrícula.
9: 62.480.
2: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
11: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
12: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
13: Vull petar-ho davant del mirall.
2: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan. I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
12: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
2: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
12: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Bona tarda, calderins, calderines, sabanatencs, sabanatenques i la gent de Sant Feliu! Si em noteu amb una alegria desorbitada en el meu cos, en la meva veu, com podeu escoltar, és perquè oficialment aquesta tarda estic de vacances. Avui no cal ni que el Montre em digui el dia, és 19 de juny de 2026, divendres, dia en què s'acaba l'institut, les escoles, batxillerats ja van acabar, però per fi he acabat el curs escolar. Com haureu notat avui, no hi ha la Núria dient «Sergi, recorda anar a treballar». Per què? Doncs una raó molt senzilla, i és que no cal canviar més anècdotes. Ja està, estem a final de temporada, queda un programa, i en aquest últim programa de mitja horeta que tindrem, tindrem els nostres protagonistes aquí. Bueno, aquí físicament només en tindrem un, però telefònicament en tindrem dos. Per què? Perquè la Núria, curiosament, està en la mateixa situació que estava l'Albert l'any passat en el 24 Hores, que és que està a França. No sé si és que quan volen venir a la ràdio es posen nerviosos i se'n van a França, es passen a Andorra. I la Laia també la tindrem perquè treballa i diu «Però tinc 15 minuts de descans, truqueu-me». Vale? Llavors tindrem l'Albert físicament amb nosaltres, tindrem la Núria telefònicament i la Laia telefònicament. Si algú es vol unir telefònicament, que ho digui ara, perquè el temps és molt just i hi ha moltes coses per explicar. I bé, avui agafem-nos fort perquè... per tancar-ho tot ja una mica, ja encarar la recta final del programa, de la temporada i de la vida radiofònica d'aquest programa. Avui l'Albert, ja us avanço que és l'Albert, el reconeixereu perquè ha tingut la... Com és la paraula maca de putada? La desfatxatès d'enviar-nos una anècdota de 12 minuts. Jo l'he escoltada 3 vegades, per tant he perdut pràcticament una hora de la meva vida, 3 quarts d'hora de la meva vida, i amb 12 per 3 són 36, mitja hora de la meva vida. Estic a final, he acabat, deixa'm ser feliç, Montre, que em fa, home. Que per cert, abans de tirar-nos de cap en aquesta anècdota, quan he vingut avui a la ràdio, a part que el Monter s'ha cagat amb mi perquè em veia molt feliç i tal, em diu, avui hi haurà música d'anècdota teva que explicaràs? Dic, aviam, tenim 12 minuts d'anècdota. No, veus, ja està, ja hi som. Bueno, en fi, l'anècdota és que hi ha una anècdota, és aquesta. Doncs som-hi, agafem-nos, poseu-vos els cinturons radiofònics perquè això té pinta moltes curves. Som-hi!
1: Hola, què tal, com estem? Vale, Sergi, avui t'explicaré la meva anècdota més heavy que he tingut, vale? La més important ara mateix a la meva vida.
0: Bona tarda, Albert. Jo ja he fet un anticip, però comencem extremadament molt forts. Heu vist que ha agafat aire abans de començar. Vale? Ha dit, bueno, Sergi, ja ha agafat aire pel que havia de ser la prèvia. Vale? O sigui, comencem molt forts amb el que és l'anècdota més important de la seva vida.
1: Vale. Crec que et pots imaginar del que vaig a parlar. Si no, et dono una pista. Proyecto X, no sé si la...
0: Pels que no sabeu què és això del Proyecto X, no va res de significat sexual, vale? Tranquil, sap greu la decepció, i no va per aquest estil, no? És una pel·lícula, no recordo l'any, deuria ser 2015 o 2016, que era una festa, un nano fa una festa a casa seva que havien de ser de 10 a 15 persones i acaba amb literalment més de 200 persones tirant cap a baix, és a dir... que en podien haver-hi 250 o 300, vale? No sé si està basada en fets reals, l'Albert potser sí que ens explica que és basada en fets reals, però és cert que es va fer una festa multitudinària de l'anada i va acabar... no va haver-hi morts, però sí ferits, no? Doncs, Albert, aviam què va passar.
1: L'has vista, és una molt bona pel·lícula, vale? Doncs això, vale? Pot ser una mica llarga, no ho sé, aviam...
0: pot ser una mica llarga. L'anècdota té 11 minuts i 51 segons. Sí, serà llarga. És el que equival a mig programa meu, ¿vale? Sense comptar la intro i tal. Mirarem d'aturar-nos el mínim possible, que ja us dic que no serà així, perquè hi ha molt a comentar. Així que endavant, Albert, som-hi.
1: Depèn de jo com m'explico, perquè m'explico bastant malament. S'ha de dir que quan m'escolto la ràdio, doncs me'n dono compte.
0: Està bé reconèixer els seus errors propis, però els errors ens porten a anècdotes. Així que, Albert, seguim per aquest camí.
1: Bueno, va, a veure. Tot va començar el 2016, vale? Que jo començava el batxillerat primer.
0: Perdó que pari aquí, eh? Tot va començar el 2016, esperem que no segueixi fins ara, 2026.
1: De batxillerat. I jo havia canviat d'institut, venia d'un altre institut que era Telita, i vaig entrar a l'educació pública. I vaig veure un... Vaig descobrir un altre món. Doncs aquell cap de setmana, que era octubre aproximadament, els meus pares em van comentar que se n'anaven de cap de setmana llarg a València, ¿vale? I que estaria sol a casa. Què vol dir això? Pues festa.
0: Tu a l'Albert de 2016 li dius, tens casa sola, un cap de setmana llarg, entenem, divendres, dissabte, diumenge, o dissabte, diumenge i dilluns, i et muntes si fa falta un concert de Bon Jovi. O sigui, l'Albert del 2016 és perillós. És perillós perquè no li pots dir a un adolescent mig adult tens casa sola uns dies. Recordem que l'Albert és l'inventor del nit llum i pals amb LED. És la persona que va crear els bastons amb llum LED incorporada. Vull dir, què pot passar amb un adolescent amb aquesta creativitat desbordada? Ho descobrirem ara mateix.
1: I què vaig fer? Doncs amb els que em portava més bé de la meva classe, vaig dir-los, escolteu, voleu venir a casa, fem una mica de sopar, una mica de festa i ens divertim, que els meus pares no hi són, i van dir, sí, sí, a tope, no sé què. I res, doncs vaig anar organitzant. Havíem de ser aproximadament uns 10, d'acord? ¿Vale?
0: Parem aquí, que això ens servirà pel futur. Remarquem, havíem de ser 10, d'acord? ¿Vale? 10. Sí, us hem quedat, eh? 10, Leo Messi. 10, que vaia partida, es va fotre l'altre dia amb 3 gols. 10, som-hi.
1: Vull que quedi clar aquest número. 10. Total, va arribar el dia, jo vaig anar a comprar coses per sopar, vaig comprar algunes pizzas, vaig comprar begudes, vaig comprar de tot una mica, no?
0: Típic de festa, pizzas, begudes, entenem begudes com a Fantes, Coca-Coles, perquè no som majors d'edat, etc. Eh? Molt bé.
1: Per anar a sobrevivir la festa. Van arribar els meus amics, tal. I allò que hi arriba un company meu i em diu, escolta, que et fa res que vinguin un parell de companys que els he dit que vinguin. I jo, no passa res, vull dir, com més siguem, més riurem, no?
0: Parem un moment aquí i vull que us quedeu amb aquesta expressió, serà molt important pel futur. Quan més serem, més riurem, d'acord? ¿Vale? Per tant, ara ja deixen de ser 10 per ser 2. Per tant, 10 més 2, que això ens aboca...
2: 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres.
0: Gitazo de la infància, això, eh? Brutal. Doncs això, de moment són 10 més 2. Vale? 10 més 2, que són 12, o una molt bona sèrie que el Monter no s'ha vist i em diu, ara entenc moltes coses de la teva persona al veure que tu aprenies números mirant la tele i jo aprenia números amb l'àbac, que és com es feia a la seva època. Seguim amb l'anècdota.
1: Vull dir, un parell de persones més, vull dir, casa meva és bastant gran, vull dir, cabem. Total, que aquests dos que havien de venir arriben i ja no arriben sols. Ja arriben amb més. I em diuen, ara que poden passar, i m'ho diuen ja dintre. Saps? Que dius, a veure, un moment, vull dir, m'estàs invadint i m'estàs preguntant si pots entrar quan estàs dintre. Vull dir, clar, què li tinc que dir? Que no, davant de tothom? Pues no, eren 4.
0: Per tant, ja no són 10 més 2, sinó que són 10 més 4. Per tant, ja són 14.
1: Pues venga. Doncs la cosa va començar a descontrolar-se. Perquè de ser 4 en van ser 8.
0: Per tant, ja som 18. Estem quasi al doble del que havíem planificat inicialment. Recordem que inicialment havien de ser 10.
1: I de 8 en van ser 12. I de...
0: això ja són 22. Sembla el joc aquell que consisteix en que et diuen has d'anar a buscar-ne dos més. Vale, vinga.
1: De 12 en van ser 14.
0: 24. Ja anem bastant malament.
1: I així hi anar fent. Saps? I ja va haver un moment que jo vaig descontrolar... O sigui, ja no tenia controlat qui estava entrant a casa meva, ni qui estava sortint.
0: L'Albert va haver-hi un moment que es va veure desbordat, amb la porta de casa seva oberta, el porter que hi havia doncs, estava fora fent el piti de descans i tal, i allà va entrar tothom. O sigui, tinc entès que va entrar gent de Palau i tot en aquella festa.
1: Vull dir, vam passar d'una situació de sopar, una mica de música, ball, no sé què, anar-nos explicant coses, a tot el meu menjador ja bastant ple de gent, la música tot drap, alcohol a punta pala, que allò semblaven les barraques de festa major, gent per les habitacions, a la cuina, al menjador, al jardí, al parc del davant. Vull dir, no els vaig comptar, perquè no portava el comptador, però eren molts.
0: Vale, perquè ens fem una idea, vam passar d'una situació quasi acadèmica al Woodstock del 69, però no tan tranquil. És a dir, es veu que l'alcohol allà volava. Allà almenys estan tranquil·lets, fumant-se amb la manteta i tal. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Aviam, què més va passar?
1: I me casa, o sigui, el menjador de me casa és grandet, vull dir, i cap bastanta gent.
0: A punt del menjador de casa de l'Albert, perquè us feu una idea. És com el pàrquing del safreig, que dius, home, tants cotxes no hi caben aquí, però hi caben, és un espai molt ben aprofitat, no? Doncs això, vam passar del pàrquing de la plaça de la Font del Lleó, o sigui, d'aquell pàrquing, doncs tot l'escaldàrium allà dintre, vale? La Font del Lleó, la plaça que dius, no hi cabrà tanta gent, home, que diu que hi ha 11.000 persones, no hi cap, hi caben. Doncs casa de l'Albert, el mateix.
1: Doncs imagina't, estava el menjador ple. Quan dic ple, vull dir que per passar has de dir perdona tot el rato, perdona, vull passar, si us plau.
0: Aquí fent un honor a aquells del Barça, fent un honor a un gran president, per favor, si us plau, demano, deixin passar, jo soy presidente, soy el amo d'esta casa, senyor. Pobre Albert, aviam com segueix això.
1: No, la cuina, igual. Perdona, vull passar. A més, hi havia una noia que estava plorant, vale? Perquè li havia caigut el mòbil al lavabo, al vàter, vale? I em va venir plorant dient-me que tens arròs per posar el mòbil a l'arròs, no?
0: A tot això, enmig del descontrol, apareix una noia entristida, capcaiguda, pensida, de caire fúnebre, demanant arròs perquè la desgràcia havia sobrevingut aquell moment amb la precipitació del seu dispositiu mòbil a la tassa del vàter i ara suplicava per un xic d'arròs per mirar de ressuscitar la parella en qüestió. És a dir, tu imagina't que et veus un descontrol a casa teva i tota l'atenció centra una noia plorant perquè... ja ha caigut el mòbil al vàter. Què estava fent al vàter i amb el mòbil? En fi, va aconseguir l'arròs, Albert?
1: A veure si s'asseca i s'arregla, no? I la tenia pujada en el marbre de la cuina, allà amb el pot d'arròs i el mòbil a dintre, a veure si s'arreglava el mòbil, si ressuscitava el mòbil, no? Com aquí diu. Total.
0: Si va aconseguir l'arròs... Enmig del caos, l'Albert va tenir prou seny per buscar arròs i donar-li a la noia, és meravellós.
1: I a més, a la cuina, a part que estava ple de gent, n'hi havia un que jo no coneixia de res, estirat sobre de la taula, que jo és que no sé si anava begut o què, però estava...
0: No, va poc, descansava. Pensa que aquells ambients són molt estressants, amb tanta gent, i necessitava un moment de respiració profunda i de tornar a connectar amb ell. Vale? Com per no estar tan estressat.
1: Estava allà el tio, dormint, no en tenia res. Tot així, un monton de penya, a part, per les habitacions, que jo estava estressat. Tot això, jo ara ho estic explicant com supercalmat, però jo estava molt estressat. Vull dir, jo estava al límit d'estar plorant.
0: No, sí, t'entenem perfectament, Albert, vull dir, que aquesta situació... Ara, jo aquesta anècdota me l'havia explicat en persona, sense gravar, i vaig dir, sí, això hauria de sortir i tal. que espero que ho sàpiguen els seus pares, no? I em va dir, diu, sí, sí, te l'he de fer perquè és una, l'anècdota més heavy que m'ha passat. I la primera vegada que m'ho va explicar, cert és que encara li tremolava una mica la veu, havia passat temps, però li tremolava una mica la veu, però està molt millor. O sigui, és una cosa superada, que ja s'ha tractat, els pares ja tenen coneixement d'això, però bueno, què més va passar?
1: Vull dir, clar, hi havia gent de 30 i pico d'anys que jo no coneixia de res, dins de casa meva, un munt de gent, vull dir, un xaval de 16 anys, vull dir, jo no m'enfrento contra un tio d'aquells, a lo millor m'apunyala.
0: El de Palau.
1: Estava cagadíssim. I el més fort va ser quan em vaig donar compte de que no només hi havia moltíssima gent dins de casa meva, sinó que el parc que tinc al davant, que és com una espècie de plaça, amb una pista de bàsquet, hi havia tots els bancs plens de gent fent botellón. Vull dir, aquí va ser quan em vaig quedar completament parat de dir, uau, això se m'ha anat completament de les mans.
0: Se m'han anat, eh? Se m'ha anat de les mans. Perquè us feu la idea, la plaça que hi ha davant de casa l'Albert és com la pista de futbol del Bugarai, oberta, sense valles, i una mica més gran i amb canastes, amb cistelles, i amb bancs. Per tant, imagineu-vos la quantitat de gent que estava allà.
1: Vull dir, aquí has de fer alguna cosa. Vull dir, si no és que cremaran el barri. No casa meva, no, el barri.
0: Home, no, el barri no poden cremar. El barri no poden cremar perquè hi ha el Camilo allà que fa unes pizzas molt bones. El Monter fa que sí, com... Les has provat? Les pizzas són bones, són bones. Llàstima que Sant Remo ha tancat, ja s'han jubilat, però, bueno, sí, són bones. Bueno, va, ja veiem com segueix això.
1: Sí. Total, que d'aquestes, que clar, ja eren les dues i pico del dematí, imagineu, la música a tot drap, en un barri de Sant Manat que és super tranquil, que a la nit no se sent només que el vent, si fa vent.
0: Si fa vent, eh? Vull dir, hi ha dies que hem pagat pel vent, hi ha dies que no. Aquí Sant Manat és que de veritat, eh? Però sí, la veritat és que és un barri super tranquil, super tranquil. Clar, ha de ser una sacsejada, això, eh? Pel barri.
1: Pues una veïna sortint per la finestra, ja, suposo, fins als ous de tot el xivarri que estàvem generant, cridant, voleu baixar la música? Me cago en Déu, que sortiré aquí, us mataré a tots! I jo pensant, mare de Déu...
0: Jo des d'aquest mateix moment que vaig escoltar això, sóc fan número 1 d'aquesta veïna, la qual me l'imagino amb els rulos, la bata així agafada a tota ella, armada amb espardenya a la mà, que el pobre que se li posi davant riu-te tu de John Wick, no sé com s'escriu Wick, has vist que ho he escrit malament expressament, que o sigui, John Wick la veu i marxa d'allà, eh? Ell pot anar amb llapis i el que vulguis, però se'n va corrents, eh?
1: Mare de Déu. Aquestes que va venir la policia local.
0: Aclarem, va venir la local, no? Ni la Brimo, ni la Nacional, ni l'FBI, la local.
1: I em diuen que, òbviament, que no puc estar fent això, que hi ha veïns que s'estan queixant, tinc mig barri aquí trucant a la policia, que faci fora tota la gent i tal. I la primera vegada els vaig dir, vale, ara els faig fora. Ho vaig intentar.
0: Com la primera vegada, o sigui, ja sabrem que hi haurà una segona, no? O sigui, hi ha un primer intent de que l'Albert intenta fer alguna cosa, després d'un avís de policia.
1: I va ser impossible, vull dir, no hi havia manera de comunicar aquella quantitat de gent que hi havia que, si us plau, que agafessin les seves coses i se n'anessin.
0: Sí, jo, des de la meva experiència, sabeu que sempre parlo des de la meva experiència, en una classe de 32 alumnes, només me n'escolten 5, parlar amb gent de la mateixa edat, més o menys, de 16, 17, 18, en un ambient tan lúdic, divertit, on a més estan per habitacions i per allà hi ha substàncies que corren alcohòliques que a més et fan no estar massa atent, complicat de que et comencin a fer cas, no? Però què més va passar?
1: No hi havia manera. Abans de que tornés a venir la policia, quasi...
0: Ja us he dit que tornaven a venir, però espera, perquè diu, abans de que vinguessin ja va passar alguna cosa. Què va passar?
1: S'embrallen dos xavals, ¿vale? Perquè resulta que va arribar un que no suportava a un que hi havia aquí, l'altre estava mig borratxo, va agafar una cadira, la va tirar contra el terra per anar-li a llançar ell, després l'altre va agafar una ampolla de vidre, li va tirar, per sort no li va donar... Bueno,
0: O sigui, ja és estrany que amb tanta poca gent coincidissin ells dos. De tanta poca gent a Sentmenat i coincidir, mare de Déu. I a més, guaita, amb danys col·laterals, tu, una cadira, que no sé què havia fet la cadira per acabar al terra, i una ampolla de vidre que no es va trencar. Ojo, la van tirar però no es va trencar.
1: Vull dir, se'n va anar de les mans, però penya a la piscina banyant-se en pilotes. Bueno, era, t'ho juro, és que literal, o sigui, només per complir-se la pel·lícula de Proyecto X em faltava La casa en flames.
0: La casa en flames, boníssima pel·li, que surt l'Emma Vilarasau. És bona aquella tia, és boníssima. Molt bona pel·lícula, mireu-la. Mireu-la si no l'heu vist. Jo no ho he fet, ho he de fer, però m'han dit que és molt bona. Per tant, sí, la miraré.
1: I el cotxe dins de la piscina.
0: Aquesta no l'he vist. No me n'han parlat. Suposo que deu ser d'una d'aquestes indies noves modernes que surten ara. Però bueno, aneu a veure, jo què sé, Backrooms per mirar alguna cosa.
1: I que m'arribés ja la brigada de Mossos d'Esquadra, vale? Que no va arribar per poc, perquè va tornar a venir la policia, val? Em va tornar a avisar, em van demanar les dades i em van dir, diu, si tornem a venir una tercera vegada, entrarem nosaltres, vindrem amb més gent i entrarem nosaltres i desallotjarem completament la casa, la vivenda.
0: Ojo que hi ha una amenaça seriosa per part de la policia local, que vindrien amb més gent. És a dir, van venir dos dels agents de Sentmenat i portarien el tercer. Ojo, aquí un desplegament policial que mai s'ha vist a Sentmenat des de... No ha passat mai res interessant a Sentmenat, per tant no hi ha hagut mai un desplegament policial com aquest. Bueno, i què va passar?
1: I aquí vaig dir, vale. I gràcies a una amiga meva, que en aquell moment, que a més... Cuidado, dato, és de Caldes.
0: Ojo, el dato, és de Caldes. És que...
1: Que ara mateix no viu a Caldes, sinó que viu a Austràlia.
0: Viu a Austràlia perquè després de la festa va dir, jo aquí no puc millorar la meva estància a Catalunya, on vaig? A Austràlia.
1: Em va ajudar i va dir, tranquil, Albert, ja me n'encarrego jo. I va començar a entrar a les habitacions,

0: Ja, de Caldes, et digui, no et preocupis, jo m'encarrego d'això. És una frase més poderosa que tenir una arma a mà, eh? Aquesta determinació, si tu li poses un lluitador de sumo que està fent pràctica en una de les habitacions, te'l tira. Te'l tira. I la noia deu ser així primeta i tal, no? Si això que deia que agafava la gent de la solapa del coll i els tirava, jo espero que els tiri per la finestra. O sigui, seria meravellós. No va ser així, perquè m'ho ha aclarat, no va ser així, però seria espectacular.
1: I flipant alhora de dir en quin moment reacciones així, vull dir, mai em posaré amb tu, vull dir, lo que tu vulguis. I sí, gràcies a ella vam aconseguir desallotjar tota la casa i res, això sí, la casa va quedar fet un desastre. I el dia següent, amb els meus amics, em van ajudar a uns quants, no tots, 4 o 5.
0: La casa destrossada. Ara 4 o 5, no tots els que hi eren ahir, no, eh? Només 4, els de veritat, els que hi eren, segurament la noia d'Austràlia també. I què vau fer?
1: Vam netejar la casa de dalt a baix. Vam anar al paqui, perquè clar, la casa feia un nou olor a tabac i alcohol, que dic, clar, aquí arriben ara els meus pares el diumenge a la tarda i diran, què ha passat aquí, no? I vam anar al paqui, que hi havia més avall, i vam agafar tots els ambientadors que tenia, vull dir, no vam agafar dos, tres, no, no, saps que hi ha al supermercat ja com la caixa amb el producte? Doncs vam agafar directament la caixa i li vam dir, por favor.
0: T'ho imagina't anar allà al súper i dir, agafar la caixa, i, a més seriosos, m'imagino els cinc seriosos, por favor, cobre, cobre esto. I l'altre que es deuria quedar, què diuen aquí? Que aviam què va passar.
1: I el paquis va quedar com, vale. I bàsicament, després d'anar de zero tot, ens vam dedicar a ambientar tota la casa, que jo crec que si en aquell moment engegava un matxero allà dintre, allò explotava, de la quantitat d'ambientador que vam llançar. I el més graciós de tot, vale, van ser dues coses. Una, que després de fer tota la feina aquesta, ens vam dedicar a anar pel veïnat a dir, si us plau, que no expliquessin res als meus pares, que havia sigut un error, vull dir, se me n'havia anat de les mans. Per sort, aquí els veïns, molt bé, vull dir, van acceptar-me, suposo que ja em coneixen, no? I van veure que sí, que òbviament allò se n'havia anat de les mans.
0: Si feien la ronda com si fossin testigos de Jehovà, eh? Allà, no, té un moment per parlar de la nit d'ahir, que no va ser culpa meva, sinó que se'n va anar de les mans, i els veïns, ole, que no van dir res, els ole, ole.
1: Van dir que, si us plau, que no tornés a passar, i els vaig dir, no, no tornarà a passar. I la segona, que aquí és també on em vaig sorprendre molt, que van arribar els meus pares i el primer comentari de ma mare va ser, ai, que neta que està la casa. I, o sigui, em va costar aguantar-me el riure, però se'm va escapar alguna cosa i em van dir, però per què rius? Diu, bueno, sí, és que mira, m'avorria una mica i he decidit, ja que estava fora, pues, fer una mica de feines de casa, no?
0: Quina jeta que gasta. Meravellós, perquè tenim una anècdota brutal, però acaba dient, no, és que m'avorria, he acabat els deures, estem a octubre, he acabat els deures, una mierda, estar de baixa i tens exàmens. No, volia netejar la casa com a honor a vosaltres, que no hi sou, no? Quina jeta.
1: Però la veritat no va ser aquesta. I no van saber absolutament res fins al cap de 2 anys que els hi vaig dir. Vull dir, estic molt content dels meus veïns. La veritat, Sentmenat és un poble molt maco. Ens estimem molt, no com altres. Pues apa, petons.
0: I petons també, un beso negro. Menys mal que els hi vas explicar per aquest tela, eh? Déu-n'hi-do amb el final. I fins aquí la gran anècdota de l'Albert, que ens ha tingut entretinguts. Ja farem preguntes setmana que ve, no us preocupeu. I res més, el penúltim programa de la temporada, el següent ja serà el dia 26, si no... Sí, oi? L'últim, The Last of Us. En fi, ens escoltem la setmana que ve amb l'Albert, la Laia i la Núria, que els tindrem aquí perquè els preguntarem coses que els hagin passat últimament, total. I res més, moltes gràcies, ens escoltem la setmana que ve i això, fins la setmana que ve.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanahuja.
1: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
2: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
1: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
2: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o ara.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: Aquest diumenge se celebra la 23a edició de la Fira Botiga, organitzada per la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, els carrers del centre del municipi s'ompliran de paradetes dels comerços locals. Una jornada farcida també de diverses activitats, des de jocs per als més petits fins a un espectacle de foc. La regidora de Comerç i d'Empresa, Roser Xalabardés, espera que l'estudi sobre el comerç local que durà a terme a Pimec serveixi per conèixer de primera mà l'estat de salut de salut del comerç calderí, però sobretot per definir quin ha de ser el model comercial que Caldes necessita per fer front a les noves tendències i reptes. En esports, després de la finalització de temporades dels clubs calderins, ens fixarem en el cas dels dos esportistes calderins, que com són el cas del porter de futbol sala, Marc Benzal, que s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya, i la ciclista Andrea Soldevila, que ha començat avui la seva tercera volta a Catalunya. Demà a les 9 de la nit, la plataforma Obrim el Molí Narral ha organitzat una projecció de format cinema a la fresca al pati del Molí. La pel·lícula que es projecta és Com ensinistrar un drac, però la versió nova en live action. L'entrada és gratuïta i compta amb barra de begudes i entrepans i piscolabis a preus populars. El diumenge a les 7 de la tarda, la Sala Noble de Can Riu s'omplirà de veus harmonioses gràcies a la coral del centre. El concert d'estiu s'allargarà fins a les 9 de la nit, un acte amb més convidats com la Societat Coral del Clavell, el de Mollet del Vallès, el Cor de l'Octet de Caldes i els organitzadors, la Coral del Centre de Caldes. Aquest diumenge a les 6 de la tarda, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista tindrà lloc la projecció de la pel·lícula Estrany Riu. Aquest film pertany al cicle Gaudí i és el debut del director Jaume Claret Muixart. I acabem amb el temps. Aquest cap de setmana estarà marcat per una onada de calor que afectarà tot Catalunya i també el nostre municipi. Una calor que posa en alerta els serveis d'emergència, que ja van haver d'actuar aquest dimecres per extingir un foc en un camp de la zona de la Borda. Dissabte tindrem cel serè i temperatures entre els 18 i els 34 graus. Diumenge continuarà el temps assolellat amb mínimes entre 18 i 20 graus i una màxima que arribarà als 35 graus. La calor serà molt intensa i es mantindrà també durant dilluns i dimarts. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Petar del Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
1: Bona tarda, i Sam, bona tarda.
2: Bona tarda, i Xavier Serra, bona tarda.
0: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valentes, ens aixeca fins al cim, mercès a l'aigua calenta, però...
1: No fem missa.
0: Com?
1: Que portem tota la setmana sense missa a la parròquia de Santa Maria. Un cartell a la porta anuncia que aquests dies, que de dilluns a divendres, els feligresos s'han de buscar la vida.
2: Ai, ves, quina cosa més rara. Si nosaltres quan anàvem a Cal Rosset ja en posàvem de cartells a la porta.
0: Si ara se'ls posen ells.
2: Ah, bueno, però nosaltres posàvem tancat per defunció.
1: O es traspassa.
2: Es traspassa, també. Bueno, és igual. Bueno, això de que no facin missa deu ser perquè el mossèn encara li deu durar el xoc de la visita del papa.
0: O que no hi anava ni Cristo entre setmana i deu haver dit, saps què? M'ho estalvio.
1: Home, ni Cristo, se suposa que Cristo sí que hi devia anar, no? Acostuma a ser el prota de les misses.
2: Allà dins entre setmana, a veure, si no és una missa pagada en memòria d'algú, aviam, no hi entra ni el tato, les coses com siguin. L'única manera que hi hagi quòrum és que hi posi un aire condicionat i es declarin refugi climàtic.
1: Qui no necessita cap refugi climàtic, perquè es passa tot el sant dia tancat aquí a la ràdio, on, tot s'ha de dir, no s'hi està gens malament, és el nostre tècnic, el Monter. Monter, bona tarda.
3: Hola, què tal?
0: Aquí hem de tirar l'olla més gran de Catalunya aquesta setmana?
1: El Jonathan Andic.
0: Un altre cop?
1: Sí, i en aquesta ocasió no es preveu empès el seu pare a precipici avall, presumptament.
2: Sí, ojo.
1: El cas és que aquesta setmana l'Ostrell va fer públics els àudios de la trucada que el fill de l'home més ric de Catalunya va fer al 112 per alertar de l'accident del seu pare.
2: Ah, sí? Sí, sí, ja el vaig sentir, Té un accent una mica pijo, no?
1: Sí, això també. Però, a banda de l'accent de pijo, va, i no se li acut res més que dir-li a l'infermera del SEM que el seu pare... S'ha caigut. S'ha caigut.
0: Jo sóc el de l'ambulància i faig mitja volta, ja t'ho dic ara.
2: Bueno, home, tenint en compte que com està l'ús social del català últimament i lo malament que el parla el jovent d'avui en dia, ens veiem obligats a aclarir que l'expressió s'ha caigut no és correcte, que me'n faig un fart de dir-ho a les meves filles, jo, això, En tot cas, hauria d'haver dit ha caigut, sense el pronom feble reflexiu s'ha, Aquest s'utilitza per accions que hom es fa a si mateix. S'ha pentinat, s'ha entrebancat, s'ha masturbat, però mai s'ha caigut, home, perquè ningú es cau a si mateix.
1: En qualsevol cas, nosaltres no podem fer moltes mostres de catalanitat oral perquè a vegades ens paren pel carrer dient que ens en fotem en cada liu.
0: Sí, liu no, liu no. Embolic, que llavors ens diuen que sembla que xarrupegem el català.
2: Xarrupejar no, home, tu dones xarrupejar altres coses, home. Sí. Però en català, en aquest cas, és xamporrejar. És que, senyor Déu, de veritat. En fi, això és patada al ventre, com diria en Ramon Soler, som la part inevitable, confessable, controlable, defensable, renovable, aconsellable, imprescindible, irrenunciable i innegociable de...
1: De què,
2: De sinvergüences.
1: Sinvergüences!

0: minúscul del Vallès.
1: Doncs ja hi som pel tros, divendres 7 de la tarda i uns minuts, X, els que siguin.
2: Mm-hmm. No, digue'l. Tens un rellotge aquí davant.
1: Sí.
2: Dos rellotges
1: davant.
2: Tens.
1: Tinc dos rellotges.
2: Un davant i un darrere.
1: Tu. Estic
2: no t'atreveixes?
1: De rellotges. No m'atreveixo, no. És que hem de confessar que aquest programa està gravat. El mòbil i tot de dir-ho.
3: Doncs això està gravat.
1: Estem gravats perquè el Monter té... no sé què té.
4: Assumptes personals.
2: Se'n va setmanat.
4: Exacte.
1: Ah, sí, tenim el mateix. Però jo ja vaig dir que arribaria tard, no passa res. No, que és la festa de fi de curs del Montbui.
4: Bueno, sí, també dels Escolapis. Clar. Per tant, ja estem tots en el mateix, sí, sí. En vitricoll.
1: Ja va bé.
4: De parlar ja del català perquè, i tal.
1: Sí, exacte. Molt ben dit, en vitricoll. Sí, senyor. Sí. En tipicoll.
4: En tipicoll, sí.
1: No recordeu de tipicoll o no?
4: Sí, aquests precisament molt pro-catalans
1: no eren. Eren catalans o no?
4: No. Un era de Madrid i crec, i l'altre era de...
2: De Cuenca?
4: De Cuenca, el petitó.
2: De Conca.
4: De Conca. El més malparit, el coll, era de Conca.
1: Sí. Devia ser mala persona i tot.
4: Era mala persona. Era mala persona. Ara que ja es mor, ho podem dir. Era mala persona.
1: Era mala persona, eh?
2: Que vingui ara.
4: Que vingui.
1: Que es queixi. Que truqui. Encara tenim el 93-865-1451, ja funciona o no funciona, eh? No tenim línia telefònica en aquesta realitat moderna. Tenim WhatsApp, anem amb WhatsApp, som moderns.
4: Bé, tenim les mateixes trucades que WhatsApp, normalment.
1: Bueno, l'altre dia tenim WhatsApp, eh?
4: Sí. Fa temps que no vinc,
1: sí.
4: Clar.
1: Sí, que no recordo què deia.
2: Sí, el de la fusteria, que la fusteria pot ser de PVC.
4: És veritat. Algú que aclareixi aquest extrem, si us plau.
1: Fes una fe de rata, Jordi.
2: Sí, que vam posar un tall del ple on parlava de la fusteria de les obres de Can Rius, en Jordi Martín. Deia fusteria, fusta. I vam dir, home, clar, perquè peixos a la peixateria...
1: Que parlava de fusteria de fusta.
4: Impostos als impostors.
2: Sí, clar, i ens van alertar de, no, home, no, que de fusteria hi ha d'alumini, de PVC, ja ho sabem, però era per fer la cunyeta. Sí, perquè d'aquell ple no en podíem treure gaire cosa.
1: El concepte fusteria va més enllà de la fusta. Ah, sí, és una cosa que no puc entendre, clar. Però és així.
4: Bueno, suposo que a les beceroles devia ser fusta, clar, bàsicament.
1: I ara és tot, pot ser fusteria de tot.
4: D'alumini,
1: Seria bé canviar-li el nom, perquè trobo que és la fusteria hauria de ser de fusta.
2: Sí,
1: no sé,
2: hauria de canviar el nom.
4: L'altre que sigui alumineria.
1: Exacte.
2: PVC-ria.
1: No hi entenem gens.
4: No.
1: Tu ara estàs fent un curs accelerat.
4: Si estic fent un curset accelerat...
1: Bueno, accelerat tampoc tant.
4: No, exacte.
1: Pots aprendre la lliçó bé.
4: Hauria d'haver sigut més accelerat, de fet. Però bé, no patiu.
1: Escolta'm, així es disfruta més de les coses. Si van...
4: Bueno, això que es gaudeix. Ho posaria en quarantena, eh?
1: Bueno, però llavors quan ho tens...
4: Sí, això espero, perquè és que si no hi ha és per fotre un tret al cap.
1: Escolta'm, què, a la setmana, bé?
4: Ara mateix, deixa'm fer memòria...
1: No fa tant, de la setmana actual?
4: No, ja.
1: Per haver de fer memòria, diguéssim?
4: Jo crec que bé.
1: Bé, així resumint i tal. Sí. Queda el dia de demà.
4: Que esperem que continuï igual,
1: clar,
4: o que almenys no empitjori, almenys.
1: Ens hem d'aventurar a dir que la setmana ve, perquè clar, igual demà al matí va ser una desgràcia absoluta. Sí.
2: Bueno, segurament hi haurà un reel de l'alcalde que ja no el tindrem.
1: Ja no el tindrem, sí, tot passa en divendres en aquest poble, ja ho sabem. El Rosario ve? Sant Martí,
4: sí, home,
1: tu, Jordi, ja t'ho pregunto.
2: No.
4: Sí, prou bé.
1: No
2: ni a costar.
1: Un any hi podries anar?
2: No.
1: No està mal, veus nens jugar a futbol.
2: No m'interessa.
4: Jordi, mi tampoc.
1: Veus algun nen que...
4: No, possible... el Monter sí, perquè si està tot el dia allà
2: tot
4: al camp
2: dia,
4: de futbol...
2: Bon,
4: sí, arribes allà i ja, al camp de futbol hi ha el Monter i més persones, però el Monter hi ha sempre. Sí.
1: Perquè ell és entrenador.
4: Sí, bueno, ja, però entrena tots els equips, a tota hora.
1: Parell.
4: Ho sembla.
1: Sí.
2: És el seu mundial.
1: Exacte. És una mica mundial, eh?
4: A més, és un hater de l'Escola Pia, em va dient a mi, és que no sé què, us fotrem una pallissa. Com si jo fos el director de l'Escola Pia, com si jo fos el part rector, i a mi què?
1: Et diré que no és l'únic, eh?
4: Bueno, és igual.
1: Els haters de l'Escola Pia n'hi ha diversos.
4: Sí.
1: Haig de dir que us heu guanyat a pols, perquè jo...
4: Bueno, tu hi havies anat a l'Escola Pia,
1: sí. Sí. Però a la meva època no hi havia Rosario.
4: No.
1: No sé com ens devíem distreure un cap de setmana tonto del mes de juny.
2: Els jocs escolars hi havia.
4: Sí, però anàvem a jugar a bàsquet. Tu i jo no anàvem als jocs escolars, però anàvem a jugar a bàsquet.
1: No, deia concretament aquest cap de setmana. No, doncs tenia uns pares davant que quan l'equip de la meva filla, o el meu fill, no recordo qui era, li van començar a fer gols, demanaven a l'entrenador que canviés el porter, que vaig dir, home... A mig quart d'aquests... Canvia el portero! En castellà.
4: Jo he de confessar que només va ser un moment puntual, eh? Però en l'àrbit de, del partit de la meva filla, no sé quina de les dues era, li vaig dir Negreira.
5: Perquè
4: va pitar un penal absolutament...
1: Però com pites un penal, Rosario?
4: No, perdona, dos en contra.
1: En sèrio?
4: Dos!
1: Que era el món de l'àrbitre.
4: I és més, un d'ells el xuten, el para a la portera i el
1: va
4: repetir.
1: Què dius? Però què és això? Què és aquest escàndol?
4: Negreira, Negreira, per favor. O sigui, que vingui el Roncero aquí a veure el que és.
1: Però què és això?
4: En sèrio?
1: Dos penals amb un Rosario i fer-lo repetir. Mare meva, tu. Increïble. En fi, doncs això, el Rosario... Bueno, vas allà, trobes gent.
4: Sí, trobes.
1: Vas a fer cerveses amb gent que no ho diries.
4: Sí.
1: Està bé.
4: Bàsicament, si ens parlem castellà, i ja està.
1: També està bé sentir parlar en castellà.
4: Home,
1: no passa gaire.
4: No, no, què va.
1: No, no passa gaire.
2: I el sol, què?
1: Una calor.
4: Una calor.
2: Ah, que per això no hi vaig, jo tampoc. No, sol...
4: La meva filla gran va jugar a les 8 del matí i dius, bueno, com a mínim estarem fresquets. No, ja sortia el sol, et tocava a plena cara, diguéssim, ja, a les grades. Hòstia, quina calor.
1: Sí, sí, em feia molta calor el cap de setmana passat. Els nens, no se'n va desmaiar cap? Estrany.
4: No, se'n va desmaiar... Mira, l'altre dia, ahir abans d'ahir vaig anar a veure una cosa que feien els escolapis, la meva filla petita, que cantaven una cosa, les classes, i ho feien dintre la sala d'actes, que hi havia una mica d'aire i s'estava prou bé. I, però, clar, els focus fotien tanta castanya a la canalla que n'hi va haver una nena que es va desmaiar.
1: Què dius ara?
4: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
4: Dius, mira, tots corrent amunt i avall.
1: Clar, uns nervis als pares.
4: Sí.
1: Mija.
2: En castellà.
4: Evidentment.
1: En castellà. Tot això, aquestes coses, tot això... En castellà.
4: En castellà.
1: Bueno, coses tot, de la vida.
4: Ara, ja?
1: Sí. Tot l'important...
4: Exacte.
1: Tot nosaltres, quan parlem en català, nosaltres parlem de coses banals.
4: Exacte. Coses que
1: quan no és important... A mi em passa. Tu vas al metge... Jo ja intento parlar en català a tothom.
2: Espera, primer, quants metges catalans hi ha en el cap?
1: No, clar,
4: això també comencem per aquí. Però
1: jo parlo en català en general. Si veig que una persona és castellano parlant, jo intento parlar-li en català.
2: Mm-hmm.
1: No? Els catalans, això és un esforç, i jo el faig. Intento parlar amb tothom en català. Però si vaig al metge, jo li parlo
4: en castellà.
1: Perquè a mi va la salut.
4: Exacte.
1: Les coses importants.
4: Llavors, si ara per aquesta tonteria...
1: Si veig que el barman no em porta una cervesa després d'haver-li... Escolta, em pots portar una cervesa, sisplau? A la tercera vegada li dic en castellà, perquè ja tinc set, saps?
2: A veure si t'esmaiaràs.
4: Jo aquesta setmana he obligat a canviar tota la cartelleria que hi havia dintre el banc de Sabadell, perquè tots els cartells estaven en castellà.
1: Bueno, és que...
4: I vaig dir, però què... Sí, dic, però què és això? Ai, i no, és que clar, ho hem hagut de fer ràpid i com que jo normalment parlo en castellà... Cagol·lo! Doncs ja està fent el favor de canviar-ho.
1: I què, ho han canviat?
4: I tant.
1: Ah, sí?
4: Home!
1: Carai.
4: Per favor, amb què t'has que parles?
1: No, ja veig, ja.
4: Ja entro al banc de Sabadell i es foten firmes, eh?
1: Ja veig, ja. Sí. L'Oliu, què?
4: L'Oliu, bé.
1: I un dia us explicaré l'anècdota que jo... Jo he tingut el telèfon mòbil del Josep Oliu a les mans.
2: Però li va robar.
1: No, me'l van donar. Pots aguantar això, sisplau? I vaig agafar el telèfon i el vaig tenir allà un rato. I jo no ho sabia, si ho arribo a saber...
4: Tot el cop truca Juan Carlos.
1: Exacte, clar. Si ho arribo a saber, que s'ha enviat un WhatsApp, transfereixi...
2: I uns quants...
1: Sí, però clar, no ho sabia, que era el del Josep Oliu. I després me'l va venir a recollir el Josep Oliu. Carai, hòstia... És el telèfon més important que he tingut a les mans a la vida.
4: Sí.
1: En fi, va, comencem a repassar coses del poble, que avui anem corulls, eh?
2: Anem corulls.
1: Anem plens. En corulls també, bonita paraula, eh?

0: Ja ho deia, eh? Ojo aquesta notícia, que avui comencem forts.
1: Què? Ha obert un nou local d'ungles a Caldes? Han arreglat les goteres al pavelló de les Cremades? Acció Cívica Calderina s'ha compromès a fer servir almenys alguna flor a les catifes de Corpus a l'Eminent? Què? Va, digues, que estic frijós.
0: Doncs que... Atenció, eh? Els Mossos d'Esquadra estan investigant a 4 agents de mobilitat de Caldes, agents de mobilitat, que fins fa uns mesos eren els encarregats de controlar la zona blava i la gestió del pàrquing del sindicat, eh?
2: Home, clar, és evident. Home, no m'estranya. Fer pagar per aparcar Caldes és un atracament en tota regla.
0: Sembla que aquests agents haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal, una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts, és a dir, que tu vols entrar, tu vols aparcar, ja te l'arreglo.
2: En castellà, sí.
0: Una pràctica que també haurien estès, ja heu dit això, a familiars i coneguts, tot plegat mitjançant la manipulació del sistema informàtic que gestiona l'accés a les instal·lacions, introduint directament les matrícules dels cotxes escollits. Encara que no hi ha constància de la quantitat de persones que s'haurien beneficiat d'aquesta pràctica, tot i que s'estima que hauria comportat un perjudici econòmic d'uns, atenció, 17.000 euros a les arques públiques.
1: Ah, o sigui que hi ha calderins de primera i de segona. Hi ha els que aparquen gratis a la zona blava i els que no.
2: Oh, quin delicte més merdós, no? Perquè és que posats a delinquir, que haguessin rebentat la caixa dels parquímetres o alguns.
0: Clar, el que passa és que amb targeta no haguessin fet aquestes coses. Però sí, és que al final l'Ajuntament va fer bé, trobo, va acomiadar ipso facto els agents de mobilitat implicats en el moment en què va tenir coneixement del tema. La investigació s'ha allargat gairebé mig any. Ara, tant el jutge com el fiscal han de decidir si consideren que hi ha o no un delicte d'estafa i si s'ha d'avançar o no en el procés judicial.
2: Ho hagin de decidir si hi ha un delicte o d'estafa?
0: Presumptament.
2: Però és curiós aquesta nomenclatura d'agents de mobilitat, perquè clar, posar-s'hi tios que venen a fotre multes i a recaptar queda molt, molt lleig, no?
0: Sí, a més no té massa sentit perquè són agents de mobilitat els que vigilen els cotxes que justament estan quiets, que no es mouen.
2: Exacte.
0: Haurien de ser agents de quietud,
2: de
0: no?
2: De quietud.
1: Tot i que ells es foten un fart de caminar, eh?
0: Això sí. Els que es mouen són ells.
1: Sí. Morales va pum pum pum pum pum pum.
0: Mira, Morales pot estar satisfet d'això.
1: Sí, mira, gràcies a això té feina. Perquè hi ha hagut uns canvis.
2: Menys mal que hi ha el Morales, tot i que sigui perico, però mira, vist el que hi havia abans.
0: Bueno, ja ho veus, el que hi havia abans. Sí. Ja ho tens.
2: Exacte. En fi, també donaven pel que donaven.
0: Ja, clar. Sí. Una cosa estranya de Caldes és que...
1: És que aquestes màquines són de Madrid.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, no sabia
1: això. Mobilitat madrilenya. Són aquestes màquines de pàrquing.
2: Sí? Ah, sí? Ah, l'obren com a mobilitat madrilenya.
0: No ho sabia, això. Sí, jo no pago. Jo vaig...
2: El Jaume Pires t'ho explicarà.
1: Sí. Les màquines són del Florentino.
0: Sí, que fort. Jo no pago. Vaig a l'hora i mitja aquesta gratis que tenim els calderins.
2: Sí, jo també. Sí.
0: Que té, vull dir que aquests parents havien ser de fora, o què? O estaven tot el dia aparcats gratis?
2: O potser el seu cotxe estava robat, era robat i...
0: Clar. Clar. El tema és que si tu no tens pàrquing a casa, doncs vas a parques allà gratis tot el dia i ja ho tens, no?
2: Exacte. Sí.
0: Però això estava tan ple sempre al pàrquing del... Perdona, no, però això estava tan ple sempre al pàrquing del sindicat, no?
2: Clar. No trobes mai
0: pàrquing. Què passa aquí, que hi ha tants cotxes sempre?
2: A mi, l'aplicació aquesta del pàrquing, avui volia aparcar i ara me'n fa tornar-la a...
0: Sí?
1: S'ha actualitzat?
2: Sí, un merder.
0: El pàrquing.
2: Un merder.
0: El pàrquing.
2: Introdueixi un correu electrònic, li enviarem un correu electrònic. Des d'ahir... Fa més de 24 hores que estic esperant aquest correu electrònic per donar-la d'alta una altra vegada, i no hi ha manera.
0: Doncs igual trobes algun agent de mobilitat que t'ho arregla, això.
2: Segur. Ah,
0: perquè van pillar alguns, però els altres no, eh?
2: No, i a més tots els que agafen són enginyers aeronàutics.
1: Però has de pillar un d'aquests que va manipular el sistema informàtic. Aquests sí que sabran com funciona l'aplicació.
0: Clar.
2: Perquè després, si ho fan bé, passen directament a la policia municipal, oi?
0: Sí. Els que són una mica espavilats...
2: Els agafen.
0: Sí. Home, suposo que has de fer un curs, no?, per saber fer anar l'arma reglamentària.
2: Ah, exacte, per a mi dir, almenys per disparar.
0: No? Perquè, clar, sí, vostè què ha fet? M'ha posat 4 multes. Ah, tingui una pistola. Home, no fotem, no?
1: No, de moment comenci a disparar a les rodes.
0: Exacte.
1: Després ja evolucionarà cap endavant.
0: Cap al cap. Sí. Molt bé, doncs això, que, escolta'm, teníem una sèrie de lladres a Caldes que anaven vestits de... policia.
2: I no són els únics, no sé si en parlarem.
0: Sí.

0: Continuem repassant l'actualitat caldrina i, com apuntava aquí el Sant Martí, hem de parlar de més vivales, gent que fa la viu-viu, eh? Encara que estem pel català, vivales, eh? Gent que fa la viu-viu. Perquè aquesta setmana ha començat el judici a 11 xofers dels Segalers acusats d'apropiar-se de prop d'atenció 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta.
1: Ara faré veure que em sorprenc molt, eh?
2: Sí,
1: clar. Com? Però què és això? Agents de mobilitat que estafen, conductors dels Segalers que roben, què serà el següent? La Maria del Fruitós intentant cobrar-te meló del barat a preu de meló del car? Intentant col·locar-te formatge fresc a meitat de preu però que caduca el mateix dia? El cap bravo preguntant si vols pagar uns cèntims més per una iniciativa solidària que no s'especifica? Què serà el següent?
0: Tranquil, Jordi, tranquil.
3: Bueno, el que anàvem. Tal com recull el 9-9, la Fiscalia ha portat aquesta setmana davant l'Audiència de Barcelona els 11 acusats de cometre delictes continuats d'apropiació indeguda entre els anys 2010 i 2016.
0: Bueno, estem a 2026. Bé, no? O sigui, 10 anys després...
3: La justícia és àgil.
0: Pim-pam, eh?
3: Sí.
0: Molt bé, això, eh? Bueno, en qualsevol cas, el modus operandi d'aquesta colla per l'enriquiment dels xofers era aprofitar-se d'una errada del sistema informàtic. Van trobar un bug, no?
1: Sí, un bug.
0: És un error informàtic que tenia la maquinària dels pupitres de pilot, allò que et servia per cobrar, allò que abans antigament feien clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac.
1: Allò era bonic.
3: Allò era més allò segur, no? Però no, però aneu amb efectiu.
0: Els dinars un bitllet de 500 pessetes per un bitllet d'un viatge.
3: Un bitllet de 500 pessetes, sí, clar, abans hi eren. Sí.
0: Feien clac, clac, clac, clac, clac, i tornaven al canvi.
1: Sí, sí, tot amb monedes que queien els pantalons quan te'l posaven a la butxaca.
0: Sí, sí, sí. Doncs que deia que el modus operandi era que hi havia un error informàtic en la màquina aquesta que ara ja no fa clac-clac, sinó que deu ser tot automàtic. Segons la Fiscalia, si el conductor donava l'ordre d'impressió de diversos bitllets de forma simultània i a continuació apagava l'aparell desconnectant el subministrament elèctric, els bitllets ordenats s'expedien igualment, però sense comptabilitzar-los en el programari de la maquinària ni el full de liquidació del final de servei. És a dir, que algú va descobrir que, oh, si ho desenjufo, no ho registra.
1: Ah.
0: Que, clar, la màquina primer expedeix el bitllet, diguéssim, i després el registra. Però si a mig camí trec la corrent, no el registra.
1: Mm-hmm.
0: No es tens bitllets gratis.
3: Bueno, de fet, eren més espavilats que els agents de mobilitat,
0: sí,
3: diguéssim,
0: sí,
3: perquè
0: sí,
3: van arribar a descobrir
0: això. Home, clar, és que no és fàcil descobrir això, eh?
3: No, bueno...
1: No ho acabo d'entendre, però és com els xinos que van descobrir, quan jugaven a les màquines d'escurabutxaques,
0: sí,
1: que si les desenxufaves i les tornaves a endollar, si les endollaves i les tornaves a endollar, tirada gratis.
3: Sí? És que fins i tot les màquines escurabutxaques pels xinos, abans posava hay un bote
1: en castellà, perquè
3: sí, està parlant de diners, és molt important.
1: I són xinos.
3: Són xinos, i els xinos
0: no entenen el català.
3: Tothom sap que només entenen el castellà.
0: Sí, sí.
3: Doncs,
0: ni tan sols el mandarí.
3: Hay un bote de 25.000 pessetes, i els xinos anaven voltant pels bars i la que tenia més bote ja sabien si estava calentet o no la màquina, i això van deixar de posar.
0: Clar.
3: Per això, perquè els xinos ho sabien. Bueno, és un truqui també, com que aquest que et permet tenir 999.000 milions...
0: No té massa sentit, perquè representa que les màquines aquestes estan preparades per de tant, en un moment donat emportar-se el bote. És a dir, van deixar de posar el carreret perquè el bote no se l'emportessin els xinos?
3: No, exacte, perquè Espanya és un país racista. No, i a més, perquè, home, també és injust que quan tu saps, diguéssim, tu, amb un euro,
0: te'n
3: dus 25.000 pessetes.
0: Sí, sí. Sí,
3: euro, te'n dus 25.000 pessetes.
0: Fas un viatge.
1: La gràcia, també. Fas un viatge en el temps.
0: Has d'anar al Banc d'Espanya a canviar-ho.
3: Ara has d'anar al Banc d'Espanya.
0: Agafa els Segalers, t'estafen, et plantes a Barcelona, vas al Banc d'Espanya, que et canvien les pessetes.
3: Et canvien les pessetes i quan tornes, els del Segalers t'ha fotut tants calés que ja no te'n queda ni un.
0: Has de tornar a jugar.
3: Sí, te sale no a devolver, sinó a pagar, com la regulació de renta. Bueno, són truquis, com aquell que et permetia tenir 999.999 euros al PC Futbol i poder fitxar tots els jugadors que et donessin la gana.
1: Sí, era bo aquest, ja el feia.
0: Sí, sí, o el del joc del Manchester United per PC, que hi havia un lloc del camp concret des d'on sempre xutaves, sempre que xutaves des d'allà, era gol.
1: També era bo aquest, sempre et guanyava així. I un dia vam jugar i vam dir, prohibit xutar des d'aquí.
0: Menys quan ens van marcar el rival, que vam dir, va, ara fem un parell de golets des d'aquí i tornem a començar, saps?
3: Sí, fair play, però bé.
0: Sí, d'aquella manera. Fins a cert punt.
3: Sí, bueno, total, que feien servir un truqui d'aquests per treure bitllets gratis, bueno, suposo que per amics, coneguts, o ties que es volien lligar.
0: Segurament, sí, sí. Segalés reclama els 347.000 euros que, segons la Fiscalia, van ser una mica mica els que es van defraudar per part d'aquests treballadors. A més, el Ministeri Fiscal reclama als acusats que assumeixin responsabilitats civils que van des dels 1.782 euros, alguns d'ells, fins als 67.777, tot dels pebrots.
3: No 78, 77.
0: Exacte.
1: Per això han tardat tants anys, perquè estàvem comptant. Cèntim per cèntim.
0: Sí, sí. Això depenent de cada un dels xofers, que veiem qui ho va fer més i qui ho va fer menys, no?
3: Bueno, i ojo que a 8 dels xofers se'ls acusa d'un delicte continuat d'apropiació indeguda, i per això se'ls demanen penes de presó d'entre 2 i 3 anys. Els altres 3, que han comès el mateix delicte, però de forma agreujada, la fiscalia en demana 5 anys de presó, de trullo,
0: 5 anys, ja entres a presó, no? Amb 5 anys, ja?
3: Sí, amb 2 no. Si no tens antecedents.
0: Sí, com m'agreuges el delicte aquest? Li foties un calbot, a més, sobre que l'estafaves, li foties un calbot en el que viatjava, sí, o què?
3: Que tonto!
0: No, clar, en realitat estafaven els segalers, no estafaven els... Suposo que devien això, repartir, no? Repartir...
3: I estafar la família segalers és un agreujant.
0: Se'ls quedaven ells, dius tu, eh? Però clar, però si ells ja viatjaven amb autobús que anaven conduint, Monter.
2: Tu pagues ingressos, no?
0: Ah, la gent pagava amb caix.
1: Clar, no tenia targeta.
3: Clar, era quan havies de pagar amb caix, clar, suposo.
0: Amigo.
3: Que també et diré una cosa. Si t'has de fotre a robar...
0: És que tot
3: per què robes fotre, aquesta misèria?
0: És perquè, mira, et diré una cosa.
3: Quina misèria aquest
0: Els agents de mobilitat anaven a sopar amb els amics... Tu vols aparcar gratis? Jo aconsegueixo! Això... dona una prestància,
3: sí.
0: No? Dona un...
1: I no fas mal a ningú.
0: No fas mal a ningú. Bueno, no fas mal a ningú.
3: No, exacte.
0: Sí, sí.
3: No fas mal a ningú.
0: L'altre tampoc, eh? Però mal, no. Però no fas mal a ningú. Això és cutre. El dels segalers és cutre. És cutre.
3: Sí, com ha dit un amic nostre, robar els segalers no és un atenuant.
0: Ara anava a dir una expressió, però ens tancaran el programa. Per tant, no, una coneguda dita que no farem servir ara mateix. Però no, així, ara hem arribat a la part d'improvisar i estem improvisant.
3: Sí. No sé si ho havies notat, eh?
0: Sí, és que pensava que encara quedava un paràgraf, però veig que no.
3: No, ja està. Alguna cosa més a afegir?
1: Sí, doncs demà entrenament a les 10 del matí.
0: Som-hi.

0: Molt bé, toca molt sols. Vinga. Joan, Sí. Feia temps ara que no escoltàvem.
1: Jo també. Sí.
0: En fi, el Pató del Ventre toca parlar ara d'un tema que vam deixar penjat l'anterior programa, enllosar, per tres setmanes ja, que és el de la variant de setmanat.
1: Sí.
2: Recordem que...
1: No sé per què.
2: Tu no hi eres.
1: Què dic jo?
2: Perquè el va escoltar.
1: I tant. Tota la setmana, cada dia abans d'anar a dormir.
2: Clar. Ajuda a dormir.
0: Va bé, anar a dormir.
2: Recordem que el nostre alcalde va dir que la propera construcció de la variant de setmanat estalviaria el pas de vehicles pesants pel centre de Caldes. I tu, Xavi, deies que no, que segurament seria el contrari.
0: Perquè jo en sé més que l'alcalde, ho veieu, En qualsevol cas, aquí el dubte que teníem, aquí al programa vam expressar el dubte que no teníem clar si, quan parlava l'alcalde de la variant de Sentmenat, es referia a una variant que evita passar pel centre de Sentmenat, o vol dir que hi ha aquella carretera que s'ha de fer des de fa anys, que va des de la C-59 fins a la carretera que va de Caldes a Sentmenat, i que aquesta sí estalviaria que camions, passessin, camions que venen de Barcelona han d'anar cap a Sabadell per dir alguna cosa, passessin pel centre del poble, pel semàfor.
2: És que aquell dia que volíem dir la notícia hi havia un mapa que sí, no el vam entendre.
0: No enteníem.
2: Doncs bé, és la primera opció, perquè aquesta setmana la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública els estudis informatius i l'impacte ambiental de la variant de Sentmenat. El departament preveu la construcció d'aquesta nova via que evitarà el pas per dins de Sentmenat.
1: En efecte, la carretera enllaçarà la B-142 fins a la C-1413A. Tocat i enfonsat una mica, Un projecte que ha de millorar la mobilitat i la qualitat de vida de la població gràcies a alleugerir el tràfic en els nuclis urbans de la zona.
2: La infraestructura plantejada té un traçat de gairebé 3 quilòmetres de longitud i una inversió estimada de 20 milions d'euros. Un tram que en la seva totalitat disposarà d'un fals túnel de 115 metres, 3 viaductes per sobre de les rieres i torrents i 3 rotondes per facilitar la connectivitat.
1: Collons, quina mania amb les rotondes,
0: Què vindria a ser un fals túnel? Un túnel que et porta en viatge en el temps?
2: És aquell que el Coyote xocava, que el Correcaminos el pintava.
1: Passava i després el Coyote xocava.
0: En fals túnel, és reputada pels conductors.
1: Sí.
0: En fi, segons la conselleria del RAM, la Sílvia Paneque, de la qual hem parlat cada setmana en aquest programa, l'activitat econòmica del polígon de Can Clapés de Sentmenat genera molts vehicles pesants que també travessen els municipis veïns. Concretament, uns 8.000, entre 8.000 i 10.500 vehicles circulen pel nucli urbà de Sentmenat. Suposo que cada dia deu voler deixar, no ho posava la notícia, no vaig aclarir si de cada dia, són molts.
2: Són molts, oi?
0: Molts, 10.000 vehicles per Sentmenat. Mira, sempre critiquem Sentmenat i oi, passen 10.000 cotxes.
1: Sí, però per què parlem tant de Sentmenat?
0: Bueno, perquè el tema és, l'alcalde va dir aquí en el programa, ara no recordo si era
2: el
0: Safreig o la Llamborda o la Font del Lleó, el Fòrum o el Mercat de Caldes.
2: La veu és màgica.
0: La veu és màgica, no sé quin programa era.
1: El Conill Blanc. No,
2: Conill Blanc és...
0: Fem de cos. Conill Blanc és un programa de Ràdio Caldes?
1: No, el
2: Gat Negre.
1: El Gat Blanc.
2: No sabem els nostres col·laboradors d'aquesta emissora,
1: Tenint en compte que el Gat Blanc era un dels programes que més m'agradaven a mi, però...
0: La vida... No sé què deia ara. Ah, sí.
1: Apocalíptics integrats.
0: Exacte. L'Escot.
2: Que l'alcalde va dir aquí.
0: L'alcalde va dir en un d'aquests programes...
1: Distorsions sonores.
0: No devia ser l'Escot ni distorsions sonores, suposo. Va dir que aquesta construcció d'aquesta variant evitaria el pas de vehicles pesants pel centre de Caldes i no té sentit perquè la variant la fan a Sentmenat.
1: Bueno, perquè Sentmenat ja saps tu que és el Bronx de Caldes.
0: Sí, però ja... Bueno, clar, si
1: Sant Feliu consideres... és la nostra estació d'esquí...
0: Clar, això és veritat. Si tu consideres que Sentmenat és un barri de Caldes, llavors sí. Però clar... No,
1: malauradament.
0: No és... Fan una variant que va des de la carretera que va de Sentmenat a Polinyà fins a la carretera que va de Sentmenat a Caldes perquè els camions hi passin sense passar pel centre de Sentmenat. Collons, encara passaran més camions pel centre de Caldes si els hi facilites la vida als camions. No
1: et puc contestar.
0: Jo ho veig claríssim.
1: Si tu veus, el Jordi i jo tenim una opinió molt formada sobre el tema.
0: Si tu al poble del costat li facilites que passin camions que no han gent de parar-se al semàfor de Sentmenat, en comptes de buscar una ruta alternativa que els eviti passar pel centre de Sentmenat i pel centre de Caldes, calla, ara no hem de passar pel centre de Sentmenat, anem per aquí, passaran més camions pel centre de Caldes. No, si tu estàs al
2: polígon, sóc mestre jo.
0: No estàs al polígon de Cal Clapés.
1: Sí,
0: i has d'anar a la P7, vale? Tens dues opcions. Vas per Polinyà.
1: On és el polígon de Cal Clapés?
0: Allà a Sentmenat. És on hi ha la Costal.
2: On hi ha la costa alta?
0: Les costa alta. De cal clapés. Va, se'm va anar, collons.
1: Ara estem en un bucle, eh?
0: Sí. Però... tu pots anar a la P7 per Polinyà o per Caldes?
2: Sí.
0: Vale?
1: Bé. Per l'alta. Va, estàs setmanant. Amb un camió. Costa,
0: llavors...
2: Però per Caldes fas més volta.
0: Sí, però hi ha menys curves. Perquè a la carretera de Setmanat a Polinyà hi ha moltes curves. Ah. Més que la Setmanat a Caldes.
1: Revolts.
0: Revolts, perdona, tens raó. Bueno, això... Jo crec que més camions tendiran a anar cap a Caldes perquè no han de creuar Setmanat, perquè el polígon aquest, si vas a Polinyà, no passes per Setmanat, pel centre de Setmanat, però si vas a Caldes sí que has de passar pel centre de Setmanat.
1: És que no ho sé.
0: Ja t'ho dic jo, que vaig mirar el mapa ahir per fer el guió. Vaig preparar, vaig documentar.
1: Has de saber, sigut l'única persona de Caldes que t'ha mirat un mapa
0: perquè
1: de Setmanat.
0: Perquè em preocupa això, em preocupa perquè és molt pesat que passin
1: dius,
0: camions.
1: Què fots mirant un mapa de Setmanat?
0: És molt pesat que passin camions pel carrer Oms.
1: Bueno, sí, és pesat.
0: Pues més que en passat, ja veuràs. Ja, ja en parlarem quan hagin construït la variant aquesta.
2: Molt bé, els túnels falsos. Molt bé.
0: Sí, molt maco.

0: Vinga, va, anem cap al Pineda. Un
1: moment, com poden dir la gent que els agraden els oques grasses i les merdes aquestes que han ara?
0: Em sang de
1: l'any traït, això sí que era bo. Mare de
2: per l'amor de Déu.
0: Quina és aquesta? No me'n recordo, aquesta. Descut per Moïdi. Bona, bona, sí, sí, aquesta era del com es deia aquell disc?
1: Últim segell. Últim
0: segell, sí.
3: El tercer.
1: Saps que jo encara actualment, mira, i avui me la posé encara, però dormir, tinc una samarreta de l'últim segell, gira 1991. 1991, de quan vam anar
3: a Mollà, que tocaven penjats d'un fil
1: penjats
3: i s'han traït.
1: I s'han traït. Sí. Em van fotre, ballant escamp, em fotre una hòstia.
3: A penjats d'un fil. A penjats d'un fil. Ja s'han traït.
1: Arribant i s'han traït. No el vols gaudir. Arriba al meu bar, el tio que me la va fotre, el suspenen 3 mesos, eh? De l'hòstia que em va fotre el turmell.
0: A veure, Sant Martí. Et poses en un ball d'escà.
1: Sí.
0: Què esperaves?
1: Sí.
0: Què esperaves?
1: Sí. Ah?
0: Bueno, va, què dèiem? Això, que anàvem cap al Telepinedes Vespre.
1: Ah, sí, aquell fur que fem a les xarxes socials de l'alcalde. Sí.
3: Avui una mica caducat.
0: Què vol dir, una mica caducat?
3: Doncs que el va fer el Rosario.
1: I amb una gorra al cap, eh? Una gorra al cap que no fa gens de presentador de telenotícia, no sé, que siguis el Gerard Romero.
0: Sí, però el Gerard Romero, perquè s'està quedant calb, que ja se li veu el cartró, una mica, eh? El senyor alcalde ho devia fer pel sol, suposo, perquè el senyor alcalde de Caldes no es queda calvo.
1: No. Una folra de cabells.
0: Ah, jo vaig anar al Rosario amb gorra perquè tinc aquí una clarejada que alguna vegada,
1: sí, la tonsura.
0: Alguna vegada, clar, no et pots posar crema.
1: No, per què?
0: Perquè t'empastifes tot el cabell.
3: Amb un dit.
0: No clarejo tant, tinc pèl.
1: Que sí, però digues la teva dona que te'n posi una mica, que per això t'has casat, per això tens una dona,
0: perquè
1: et posi crema.
0: Sí, però vull dir que se'm crema tot el tema, clar. Se sentiu baixa densitat.
1: Baixa densitat,
0: se't crema la calva, diguéssim, llavors t'has de posar una gorra, perquè si no...
1: La baixa densitat són les bosses aquelles transparents que vas a la fronteria.
0: També és veritat. En qualsevol cas, això al nostre alcalde no li passa,
1: ni li passarà mai.
3: No. La qüestió és que està caducat perquè ens insta la gent a anar-hi, al Rosario, i clar, ara s'ha acabat, però escoltem-lo igualment, és la seva secció Patada al Ventre, i qui som nosaltres per negar-li aquesta participació tan lloable al nostre programa?
0: S'ha de dir que és un error cridar a la gent a que vagi al Rosario, perquè la gent de natural ja hi va.
1: No
0: cal dir veniu al Rosario, no cal.
3: Doncs ho va fer, per això hi havia tanta gent.
0: Va, escoltem-lo, va.
4: Aquest cap de setmana tothom a jugar a futbol aquí al camp municipal en el torneig que ja té més de 30 anys, el que tots coneixem com a Rosario, un torneig organitzat per voluntaris que és un èxit any rere any. Enhorabona per fer-lo possible.
3: Doncs vinga, aneu tots al cap de futbol aquest cap de setmana.
0: Sí.
3: Veus, està caducat, perquè si aneu no hi trobareu ningú.
0: No trobareu res, perquè a més la temporada de futbol ja s'ha acabat. Mira, ara canvio de tema, però alcaldes de futbol.
3: Sí, què passa?
0: Ui, mireu el Twitter. Han fitxat com 6 o 7 jugadors.
1: Com el Madrid.
0: 12 jugadors han fitxat, mira, 12, com el Madrid. Igual. Ha marxat mig equip.
1: Bueno, el Xavi Ortega de quin equip és? Del Madrid. Sí. Fa com el Madrid. Vinga, n'ha fitxat jugadors.
0: Han fitxat mig equip del primer equip, i un cop han fitxat a tot l'equip, llavors han fitxat un director esportiu. Jo crec que hauria de ser al revés.
1: Ara t'ho anava a dir, han fet al revés.
0: No passa res. Ara arribarà el director esportiu aquest i no li agradarà cap dels jugadors que han fitxat, i què?
3: Sol passar.
1: Vinga, anar fent finiquitos.
0: Clar. De veritat. En fi, bueno, el Rosario, que l'alcalde... Ja n'hem parlat del Rosario.
3: Sí, ja
0: l'alcalde va cridar la participació, no sé si la seva filla o fill, mai ho sé,
3: filla.
0: Hi devia participar.
1: Filla.
0: No crec que fes d'entrenador, no el vaig veure.
1: No feia d'entrenador.
0: No, bueno, doncs no sé, no el vaig tampoc.
1: Altra feina, bé.
0: No sé si el vaig veure l'alcalde, ha dit que vaig veure gent, eh?
3: Pues anava amb gorra.
0: No, és que feia molt...
3: Perquè el Riu va gravar
0: amb
3: gorra.
0: Feia molt de sol.
1: Feia molt sol,
0: feia molt sol. Jo em sembla que no havia vist mai tan sol a la vida.
1: Home,
3: la família Sol, Joan Sol, Dani Sol, quan van junts, eh?
0: Quan van junts. No s'estila anar gaire junts. Bueno, va, que això, que... El Rosario, ja és passat, ja anem parlant.
3: Ja és passat.
1: Sí, no cal recordar res.

0: de fer coses caducades com el Rosario, aquesta també, cançó també ha caducat, perquè
1: parla
0: de
1: l'Emili.
0: Però va, més temes. Aquesta setmana es fa allò que, o s'ha fet, vaja, allò que cada any presenta el Xavi Moreno, el gran dictat.
1: Ui, sí, són clavats ja el Xavi Moreno i l'Òscar Dalmau.
2: Aquest any aquest concurs s'ha fet amb alumnes de cinquè de primària de les diverses escoles del poble i tenia una temàtica particular, el bàsquet.
1: El baloncesto?
0: Sí, però en català normatiu, que avui parlem català bé.
1: Va, sí, és veritat. I el premi d'aquest concurs, quin era? Uns calçotets firmats en català pel Roberto Dueñas? Home, segur que hi deixo algun pèl, perquè mira que em té de pèls el Roberto Dueñas.
0: No, res d'això. El premi era una subscripció d'un any a la revista Petit Sapiens.
1: Ah, molt lògic. És el que catolitza dels jugadors suplents per no avorrir-se a la banqueta, eh? Sí, llegir el Petit Sapiens.
0: Sí, les proves inspirades, com sempre, en el gran dictat televisiu, feien servir l'èxit com ara pavelló, alè, vestidor... o àrbitre, ets un fill de puta.
2: I aquest any, que en fa 10 que el gran dictat es juga a Caldes de Montbui, he pensat, això és notícia pel Caldes Translation, eh?
0: Mira, molt ben trobat, eh? Juguem a traduir coses al Google a diferents idiomes a veure si quan les tornem al català es manté el titular inicial. Va, Jordi, sorprèn-nos. Bàsicament, sorprèn a Google.
2: Molt bé.
0: Quin és el titular d'avui?
2: El titular és: el Xavi Moreno fa el mateix temps de Jordi Rovirosa i d'Òscar Dalmau perquè el bàsquet agafi la catalanor adequada i deixi de dir mismatch, pick and roll, fade away, eurostep, step back o catch and shoot.
1: Collons! Això el Google no ho sabrà dir ni en català.
0: No, clar, perquè bàsicament no ho és.
1: No, o sigui, hi ha tants anglicismes.
2: Doncs així sona en català.
3: El Xavi Moreno fa el mateix temps de Jordi Rovirosa i d'Òscar Dalmau perquè el bàsquet agafi la catalanor adequada i deixar de dir mismat, pitnull, fadeuai, eurostep, step back, cocat, cansut.
1: Ui, no anem bé.
0: Després, Jordi, m'explicaràs tots aquests conceptes? Perquè jo no n'entenc. No, sí, em vaig quedar amb el pick and roll, jo.
1: Molt bé,
0: que no me'n recordo massa de què era, tampoc.
1: Bloqui continuació.
0: Tota la vida.
1: Tota la vida. Bueno, és igual. Dèiem que si aquesta notícia l'agafa el Víctor Lavanini, que tampoc és que sigui el millor periodista esportiu del món, que li agradi aquestes coses i tal, quan no la caga, i el fitxen a la BBC per fer partits de bàsquet de la Salle de Bristol contra el Caja Rural de Manchester, a veure, què diria?
2: Doncs primer diria aquesta notícia traduïda al Google a l'anglès. Seria així:
4: Xavi Moreno is both Jordi Rovirosa and Òscar Dalmau, so that basketball takes on the appropriate Catalan character and stops saying mismatch, pick and roll, fadeaway, eurostep, step back or catch and shoot.
1: Ara sí. Víctor Lavagnini, aprèn-ne.
0: Sí. Clar, però si el Papa Lleó 14, que ara sap català, escolta el Lavagnini dient això, es quedarà paradíssim. Què li dirà al seu camarlenc, que és un fanàtic del bàsquet, que juga al Coberant Vaticà?
2: Doncs li traduirà el llatí i serà així:
5: Xavi Moreno et Jordi Rovirosa et Òscar Dalmau est ut pila canistraria proprium characterem catalanicum induat et desinat dicere mismatch, pick and roll, fadeaway, eurostep, step back out, catch and shoot.
2: Molt bé, llatí.
1: Sí, clar, allà. Però i si el camarlenc, té un amic homosexual de Polònia que és
0: no,
1: el pivot...
0: és impossible.
1: Home,
0: és impossible. No li haurà dit.
2: No li haurà dit.
1: Bueno, però...
0: No ho sabrà.
1: Escolta,
0: què?
1: Que si té un amic homosexual de Polònia, igualment, encara que no pugui ser, que és el pivot titular del licor 43 de Poznan, Què? Què passa? Com li diu això?
2: Doncs li passa el polonès i li queda així.
5: To Xavi Moreno, Jordi Rovirosa i Òscar Dalmau sprawili, że koszykówka nabrała katalońskiego charakteru i przestała mówić niedopasowanie, pick, roll, fadeaway, eurostep, krok w tył czy złap i rzuć.
2: Jo he entès miedo pasa baña. M'ha agradat molt.
1: De moment està bé perquè els noms crec que es mantenen, els noms del Jordi Rubio.
0: Sí, però ja tinc certes dificultats.
2: Van bé, tot molt bé.
0: Però si el pivot titular del licor 43 de Poznan en el fitxa posem per cas el TDK Shanghai, entrenat per Lilo Sainz i el Pablo Lazzu, què haurà de fer?
2: Doncs traduir la notícia al xinès i serà així:
6: Shi ha wei mo lei mo Qiao Di Luo Wei Luo Sa He Ao Si Ka Da Er Mao Rang Lan Qiu Bian De Ju You Jia Tai Luo Ni Ya Te Se Bu Zai Shuo Cuo Wei Jin Gong Dang Chai Hou Yang Tiao Tou Ou Zhou Bu 后撤步跳投或接球投篮。
2: Canviat molt. No,
1: aquí ja s'han perdut els noms propis, eh?
0: Tots han perdut tot aquí, eh? A part que ens ha llegit el Quijote, més aviat. Sí, sí, no? Sí, sí. Mai, per l'amor de Déu.
1: Hosti, no. Déu-n'hi-do. Bueno, sí, va, però tot això està molt bé, eh? Però i si no fructifica el fitxatge i al final fitxa pel Perfumeries Avenidas de Hiroshima? Eh? Què passaria?
2: Doncs que ho tradueixi al japonès, i del xinès al japonès quedaria així.
6: Basketball o Catalunya no mono ni shita no wa Javi Moreno Jordi Rovero sa Oscar Dalmao no 3 人 datta. Karera wa mohaya mismatch offense. Pick and roll, fade away jumper, Euro step, step back jumper, catch and shoot といった 言葉 を 使わなくなった.
0: No són molt de base dels japonesos.
1: No.
0: Els xinesos ja els hi va just, van tenir el Yao Ming, però...
1: Sí, ja està. Sí.
0: Va, va, tu, escolta'm, deixem-nos de tonteries i que al final aquest tio fitxi pel CB Caldes de tota la vida, eh? I que li tradueixin al català, o què?
2: Doncs del titular, el Xavi Moreno fa el mateix temps de Jordi Rovirosa i d'Òscar Dalmau perquè el bàsquet agafi la catalanor adequada i deixar de dir mismatch, pick and roll, fade away, eurostep, step back o catch and shoot, la cosa quedarà així.
3: Van ser Javi Moreno, Jordi Ruairosa i Òscar Dalmau els qui van fer que el bàsquet fos català. Ja no utilitzen termes com ara desajustament ofensiu, pip xandrull, fadeuai jumpé, eurostep, step back jumpé o cat cançut.
1: El cat cançut, em sembla sensacional.
2: I el jumpé...
1: No, però està bé, perquè si aquests tres personatges van fer que el bàsquet fos català...
2: Sí, sí.
1: Hi ha alguna cosa que es deia cat cançut.
0: No hagués dit mai, això, eh?
2: Sí, sí. El Javi Moreno, eh? L'hi han canviat, eh? Ja és castellà, perquè és una cosa important.
1: Home, clar.
2: Ja no és Xavi.
0: I Jordi Lowairosa, no sé qui és aquest. I Òscar Dalmau.
1: Lowairosa.
0: I explica'm els conceptes, va, per exemple. Què vol dir pitjandrum?
2: Pitch and drum. Sí. Deu ser un pitch empat.
0: Ah. I fade away jumpé?
2: El fade away és quan tires tirant enrere.
1: Tirant enrere. Ah. Perquè el que feia el Jordan,
0: sí,
1: sempre.
0: Sí. I el Eurostep?
2: L'Eurostep és quan fas un pas cap a un cantó, per exemple, el doble salt, un pas cap a un cantó i l'altre cap a un altre.
0: I step back, jumpé?
2: L'step back és quan fas un pas enrere per tirar.
0: I el cat sud? Però això no era el fade away.
1: No, el fade away és quan saltes amb els dos peus cap
0: enrere. Ah, enrere. I el cat-cat-sut?
2: És quan la reps i tires.
0: Cat-cat-sut, es diu?
1: Sí. El cat-cat-sut és quan te'n vas al Montsià a fotre un arròs.
0: Molt bé, molt bé. Hem après llengües i hem après de bàsquet, tu. No ho hauria dit mai que passaria una cosa així al petal del ventre. Aprendre coses, em refereixo.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
2: Tapa.
1: Doncs ja està, no?
0: Ja ho sé. T'has passat el Google Translator, eh, Jordi?
2: Sí, el que passa és que té un problema, que molt pocs idiomes tenen la versió per poder parlada.
1: Ah,
2: i per això sempre anem amb el mateix. Sí. Que si amb el xinès, el japonès...
0: El moldau,
2: Hi ha idiomes que estan molt bé, però no tenen.
0: Exacte.
2: No tenen l'àudio.
0: Com es diu? El lapau.
1: El lapapip.
0: El lapapip. Mm. Ah, llengua que el valencià... No ho has fet cap vegada en valencià?
2: No hi és.
0: És que de veritat, no, quin atràs.

0: Mira, va, parlem de Sant Joan.
1: Ah, sí, sí, quin Sant Joan? A quin Sant Joan et refereixes? Al Sant Joan Vinyes, perquè ha tingut la més paciència que un sant tota la vida darrere el Meritxell Fabregat i ha sabut esperar el moment,
0: no, no,
1: el paio,
0: no, no,
1: eh?
0: No parlem del Joan Vinyes, no.
2: Ah, del Sant Juan, de l'Alberto Sant Juan, que fa teatre i pel·lícules. A mi em va agradar molt el seu paper a La Casa en Flames, eh? Sí, sí.
0: En fi, no, Conxo, de Sant Joan, de la Revetlla.
1: Ah, de la Marina Revetlla. No, no, no, tinc, no tinc una opinió formada,
0: jo sí, jo sí, però no la faré pública. Bé, ja faig directe, ja vaig directe jo al gra. Es veu que l'Ajuntament ha fet un esforç perquè, per fer que la Revetlla de Sant Joan sigui ben festiva. És per això que ha organitzat una sèrie d'actes a la plaça 11 de setembre.
2: Ah, sí, ja vaig veure un cartell ben lluït i tot de fotos dels col·laboradors a Instagram.
0: Jo em lio, eh? 11 de setembre, 23 de juny. Fem-ho fàcil,
1: sí,
0: hòstia.
1: Ves que, sí, no? Ves que no anem a... Sí.
0: En fi.
1: Bueno, és igual. Clar que per fotos, això que dius d'un cartell ple de fotos i tal, per fotos que no quedi, eh? Sort que ara no funciona com abans, que s'havien de revelar, perquè gastarien tants carrets que cal poc es farien d'or.
0: Sí, que hi tenim. Doncs que hi tenim... Què hi tenim? Doncs ho repassem tot seguit. Au, va. Això no era un anunci, no. Què tenim?
2: Què tenim?
0: Doncs ho repassem tot seguit.
1: Tengo gamba. Tengo chapito, tengo croqueta, tengo jamón.
0: Au, va, posem sobre la taula el programa d'aquí.
2: Era el d'Estrella, no?
0: Sí.
2: Què tenim?
0: Sí, tenim? Ah, els Amics de les Arts.
2: Els Amics de les Arts?
1: Sí, sí. És que jo, tot el que hi hagi Amics de les Arts, fujo corrent. O sigui, no m'ho pregunteu.
0: Bueno, va, d'entrada. D'entrada, a les 7 de la tarda, entenc que del dia 23 de juny, el dimarts que ve, rebuda de la Flama del Canigó. A les 7 de la tarda, en aquest cas, no és la 11 de setembre, sinó que és a la plaça de la Font de Lleó, organitzat, molt important, per Acció Cívica Calderina. Alguna flor hi haurà.
2: Sí. Després, més tard, encesa de la foguera a les 19:45, a 7:45, a la plaça 11 de setembre, i sardana de germanor, i això organitza la Regidoria de Barris i Cultura, o sigui, la Laia, i l'Associació de Veïns dels Barris de Caldes.
0: Que una cosa, la sardana sempre és un ball de germanor.
2: Sí.
1: Sí,
0: no cal dir, especificar que és una sardana de germanor, no?
2: Bé.
1: I farem, això què, ho dic jo? Doncs vinga, a les 8 del vespre, contes, la guardiana de la flama, amb Anna Tantinyà.
0: Bueno, molt bé, no diu el lloc, però entenem que és a la plaça 11 de setembre. També a la mateixa hora, fan concert amb cançons de tradició oral catalana i de sempre, amb el duo Ponces.
1: Hòstia, no crec que sigui el mateix lloc, perquè si no explica contes i els altres canten...
0: Sí, sí.
2: Oh, imagina't lo dolent que deu ser el conte, que ho han de tapar amb música els Ponces.
1: Els Ponces sempre han sigut músics. El pare del Ponce era músic.
2: No tocava, què tocava? No, el violí?
1: La trompeta. Sempre el veies passar amb la trompeta, que dius, què portes aquí? Un rifle?
2: I a les 9
0: sempre sopar... amb la trompeta a punt.
2: Sempre. I a les 9 sopar popular, botifarra a la brasa amb seques, amanida, pa amb tomàquet, coca i vi dolç, amb el Xavi Xefles, eh?
0: Sí.
2: Que hi ha una opció vegana, també, i que el preu és de 14 euros als adults i 7 als infants. Que hi ha infants que mengen menys que els adults, sí, però bueno, bueno, què farem? Sí, els tiquets són de venda anticipada, no el mateix dia, eh? O sigui, sí, ja els hauríeu de tenir.
1: I a les 10 de la nit, karaoke!

0: L'has enganxat, eh?
1: Sí. Bueno, va, el petó del vent ha arribat al moment d'aquelles notícies menys importants, normalment situades en un racó minúscul dels diaris, insubstancials, però que nosaltres elevem a la categoria de...
2: Bateria de merda!

0: Merdeta número 1. Fa unes setmanes parlàvem de que el Javier Suárez havia criticat en el ple municipal el deplorable estat de la verge que hi ha a la façana de l'església de Santa Maria. Doncs bé, aquesta setmana passada l'ha netejat. Ja no està cagada per totes bandes de merda de colom. A més, per evitar que torni a degradar-se, hi han posat una xarxa al davant per evitar que els coloms vagin a posar-s'hi. Així que ara mateix la pobra Verge Maria està tancada rere una reixa, engabiada, empresonada, podríem dir. Com s'ha de veure, igual que la Rosa Peral. Només que la Rosa Peral, clar, no és verge, ja sabeu.
1: Merdeta número 2. La febre de l'Ajuntament per instal·lar plaques solars no té aturador i, a més, no coneix fronteres. Només així s'entén que Caldes sigui un dels 6 municipis catalans adherits a la campanya per instal·lar plaques solars als centres sanitaris de Santiago de Cuba. Tot plegat per mirar de pal·liar la crisi energètica que afecta l'illa caribenya a causa del boicot dels Estats Units. La campanya, iniciativa, de, com no, del Fons Català de Cooperació, compta amb una aportació de 20.000 euros i permetrà fer funcionar equips urgència i oferir servei mèdic com monitoratge fetal o la conservació de vacunes. En tot cas, aneu en compte, ciutadans del món, que allà on l'Ajuntament de Caldes veu una teulada lliure, llec, t'instal·la una placa solar.
2: Ei, merdeta número 3. La colla castellera de Caldes s'ha tornat a superar a si mateixa i el cap de setmana passat va sumar un nou èxit a la seva trajectòria. Va ser durant la 12a trobada de colles del Vallès Oriental. Sí que n'han fet per ser un col·laborat de colles del Vallès Oriental. 12 n'han fotut ja, eh? Bueno, dèiem que es va celebrar a Sant Celoni. Els escaldats van aconseguir el 5-7 de la temporada. En la diada de Sant Celoni també van fer el 4-7 amb l'agulla. Ara només falta que aquestes actuacions les fotin a Caldes, cony, a la seva pròpia plaça, hosti. Què és això d'anar a casa dels altres a fer les millors actuacions, home? A l'enemigo ni agua.
0: Merdeta número 4. Ja fa temps que estava anunciat, i si no ha canviat la cosa, aquest dissabte dia 20 de juny es presenta el candidat a l'alcaldia de Caldes dels Comuns, Marc Calvo. Ho farà a la plaça Catalunya a 6:45 de la tarda amb la presència de la Jèssica Albiach, ah? Que si després de treure a passejar el Marc Calvo em vol treure a passejar a mi, no li faria un lleig, no.
2: Ai, lladre.
1: Merdeta número 5. L'Ajuntament de Caldes ha llançat una campanya de prevenció de plagues. Es titula "La prevenció de plagues és cosa de tothom" i fa especial èmfasi en els mosquits tigre. Es recomana no deixar aigua estancada, posar mosquiteres a portes i finestres i posar-vos un salacot al cap, que farà més gràcia quan us piquin.
2: Ei, merdeta número 6. L'Ajuntament i Pimec del Vallès Oriental han signat un acord marc per afavorir la competitivitat de les pimes i les persones autònomes i fomentar el desenvolupament econòmic del municipi. No se m'acudien dos actors més adients per fer aquestes coses. En aquest acte de fet a la piqueta només hi van anar dues persones, segons es veu a la foto. I no m'estranya, la resta són autònoms i no es podien agafar festa. Capisci?
3: Bueno, perquè estaven darrere la cara.
0: És que com sou?
2: Com sou?
3: Li traieu punt a tot, de veritat. De veritat. Li traieu punt a tot.
0: Està bé.

0: Una cosa que us vull dir. La setmana que ve és l'últim programa?
1: Sips.
0: Sí, eh?
1: Sips.
0: Parlem de quan el gravem, perquè tenim discrepàncies.
2: Sí, tenim, sí.
0: Horàries difícils de conciliar.
2: Tenim certes dificultats.
0: Ja veurem com ho fem, això, eh? Però, bueno, sí, el farem, perquè si no... Si la setmana que ve no fos l'últim programa,
1: ens hauríem d'acomiadar.
0: Automàticament convertiria aquest programa d'ara en l'últim programa. És a dir que, audiència, ens ho acomiadarem per si de cas.
2: Per si de cas. Jo...

0: jo a títol personal ho fas, per si de cas.
1: Bueno, clar, o jo, perquè clar, depèn com. El Jordi segur que s'acomiada la setmana que ve.
2: Jo sí.
1: No, potser no, o el Sam potser no, dependrà.
0: Dependrà, ja veurem.
1: Sabreu si el programa és en directe o gravat en funció de qui hi hagi. Sí. Però ja en parlarem, ja arribarem la setmana que ve. Encara no hem arribat a que comenci el programa d'avui.
0: No.
1: Ja estem gravats, ja ho hem dit.
0: Exacte.
1: En fi, acabem el petar del ventre d'avui, d'entrada, de moment, repassant la informació esportiva. Què tal el hoquei?
2: Malament. Ah. Molt malament. El Fumani es va quedar a les portes de pujar amb el que diga.
1: I el futbol sala?
0: Molta calor al Rosario Sánchez del cap de setmana passat. I molta gent parlant en castellà. Massa.
1: Sí, sí. I el Tour de França?
2: Mira, no em parlis. L'altre dia repartien xapes i vanos de cartró per de Can Rius.
1: Sí, efectivament. La previsió del temps per aquest cap de setmana?
2: Es fotrà una calor que trencarà les pedres.
1: Nosaltres ho deixem aquí. Monter, fins la setmana que ve.
3: Adiós.
1: Sam, fins la setmana que ve. O no.
0: Ja ho veurem. En tot cas, adeu-siau i passi-ho bé.
1: Jordi Graví, fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve. I Xavier Serra, no ho sé.
0: T'has desconcentrat en aquest final, eh? Sí. Molt bé.
4: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
5: Aquest diumenge se celebra la 23a edició de la Fira Botiga, organitzada per la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, els carrers del centre del municipi s'ompliran de paradetes dels comerços locals. Una jornada farcida també de diverses activitats, des de jocs per als més petits fins a un espectacle de foc. La regidora de Comerç i d'Empresa, Roser Xalabardés, espera que l'estudi sobre el comerç local que durà a terme a Pimec serveixi per conèixer de primera mà l'estat de salut de salut del comerç calderí, però sobretot per definir quin ha de ser el model comercial que Caldes necessita per fer front a les noves tendències i reptes. En esports, després de la finalització de temporades dels clubs calderins, ens fixarem en el cas dels dos esportistes calderins, que com són el cas del porter de futbol sala, Marc Benzal, que s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya, i la ciclista Andrea Soldevila, que ha començat avui la seva tercera volta a Catalunya. Demà a les 9 de la nit, la plataforma Obrim el Molí Narral ha organitzat una projecció de format cinema a la fresca al pati del Molí. La pel·lícula que es projecta és Com ensinistrar un drac, però la versió nova en live action. L'entrada és gratuïta i compta amb barra de begudes i entrepans i piscolabis a preus populars. El diumenge a les 7 de la tarda, la Sala Noble de Can Riu s'omplirà de veus harmonioses gràcies a la coral del centre. El concert d'estiu s'allargarà fins a les 9 de la nit, un acte amb més convidats com la Societat Coral del Clavell, de Mollet del Vallès, el Cor de l'Octet de Caldes i els organitzadors, la Coral del Centre de Caldes. Aquest diumenge a les 6 de la tarda al Centre Ateneu Democràtic i Progressista tindrà lloc la projecció de la pel·lícula Estrany Riu. Aquest film pertany al cicle Gaudí i és el debut del director Jaume Claret Muixart. I acabem amb el temps. Aquest cap de setmana estarà marcat per una onada de calor que afectarà tot Catalunya i també el nostre municipi. Una calor que posa en alerta els serveis d'emergència que ja van haver d'actuar aquest dimecres per extingir un foc en un camp de la zona de la Borda. Dissabte tindrem cel serè i temperatures entre els 18 i els 34 graus. Diumenge continuarà el temps assolellat amb mínimes entre 18 i 20 graus i una màxima que arribarà als 35 graus. La calor serà molt intensa i es mantindrà també durant dilluns i dimarts. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Enigmes i misteris del nostre món. Àrea hermètica.
1: La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants. Els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
3: A Ràdio Caldes.

0: un 4x4 muy grande con un Toyota Land Cruiser, y nos tropezamos con un grupo de cuatro 4x4 franceses que subían en dirección contraria, con lo cual pasamos un rato todos bastante jodidillo, por decirlo, porque no hay otra digamos, manera de expresar la experiencia, ¿no? Bueno, pues después de pasar de tragar saliva todo el rato y de llegar al fondo de un valle absolutamente perdido, entonces, ¿ay, qué es lo que vamos a encontrar? Inexplicablemente, un palacio con unas...
1: Son las 9. Noticias. Las noticias a Radio Caldas.
2: Aquest diumenge se celebra la 23a edició de la Fira Botiga, organitzada per la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, els carrers del centre del municipi s'ompliran de paradetes dels comerços locals. Una jornada farcida també de diverses activitats, des de jocs per als més petits fins a un espectacle de foc. La regidora de Comerç i d'Empresa, Roser Xalabardés, espera que l'estudi sobre el comerç local que durà a terme a Pimec serveixi per conèixer de primera mà l'estat de salut del comerç calderí, però sobretot per definir quin ha de ser el model comercial que Caldes necessita per fer front a les noves tendències i reptes. En esports, després de la finalització de temporades dels clubs calderins, ens fixarem en el cas dels dos esportistes calderins, que com són el cas del porter de futbol sala, Marc Benzal, que s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya, i la ciclista Andrea Soldevila, que ha començat avui la seva tercera volta a Catalunya. Demà a les 9 de la nit, la plataforma Obrim el Molí Narral ha organitzat una projecció de format cinema a la fresca al pati del Molí. La pel·lícula que es projecta és Com ensinistrar un drac, però la versió nova en live action. L'entrada és gratuïta i compten amb barra de begudes i entrepans i piscolabis a preus populars. El diumenge a les 7 de la tarda, la Sala Noble de Can Riu s'omplirà de veus harmonioses gràcies a la coral del centre. El concert d'estiu s'allargarà fins a les 9 de la nit, un acte amb més convidats com la Societat Coral del Clavell, de Mollet del Vallès, el Cor de l'Octet de Caldes i els organitzadors, la Coral del Centre de Caldes. Aquest diumenge a les 6 de la tarda al Centre Ateneu Democràtic i Progressista tindrà lloc la projecció de la pel·lícula Estrany Riu. Aquest film pertany al cicle Gaudí i és el debut del director Jaume Claret Muixart. I acabem amb el temps. Aquest cap de setmana estarà marcat per una onada de calor que afectarà tot Catalunya i també el nostre municipi. Una calor que posa en alerta els serveis d'emergència que ja van haver d'actuar aquest dimecres per extingir un foc en un camp de la zona de la Borda. Dissabte tindrem cel serè i temperatures entre els 18 i els 34 graus. Diumenge continuarà el temps assolellat amb mínimes entre 18 i 20 graus i una màxima que arribarà als 35 graus. La calor serà molt intensa i es mantindrà també durant dilluns i dimarts. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: A continuació us oferim la repetició de l'Infocaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
1: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és divendres 19 de juny i ens farem ressò de l'onada de calor que ens espera aquest cap de setmana i pel que sembla al llarg de l'estiu. Els serveis meteorològics de Catalunya han anunciat un augment de temperatures que podrà arribar als 40 graus en alguns indrets del país i 35 pel que fa al municipi. Un escalfor que es notarà a la Fira Botiga d'aquest diumenge, en què la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes organitza la 23a edició que desplegarà paradetes arreu dels carrers del poble a partir de les 10 del matí, on han preparat diverses activitats per a infants i adults fins a les 9 de la nit. A més, relacionat amb el comerç local, destacarem les declaracions de la regidora de Comerç, Roser Xalabarder, qui va anar al programa del safareig d'aquesta casa per parlar sobre reptes i el model de comerç que ens espera a la vila en un futur. Tot després que aquesta setmana s'anunciés l'aprovació pel conveni entre Primec i Ajuntament per a l'estudi del comerç local. Ara ho repassem tot plegat abans, però com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Aquest diumenge se celebra la 23a edició de la Fira Botiga, organitzada per la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, els carrers del centre del municipi s'ompliran de paradetes dels comerços locals. Una jornada farcida també de diverses activitats, des de jocs per als més petits fins a un espectacle de foc. La regidora de Comerç i d'Empresa, Roser Xalabarder, espera que l'estudi sobre el comerç local que durà a terme Pimec serveixi per conèixer de primera mà l'estat de salut del comerç calderí, però sobretot per definir quin ha de ser el model comercial que Caldes necessita per fer front a les noves tendències i a reptes. Aquest cap de setmana, el Servei Meteorològic de Catalunya ha anunciat la primera onada de calor de la temporada. Això suposa un alt risc d'incendi a Caldes i arreu del país. En el cas de Caldes, les temperatures màximes poden arribar fins als 35 graus, una calor que posa en alerta els serveis d'emergència, que ja van haver d'actuar aquest dimecres, per extingir un foc en un camp de la zona de la Borda. En esports, després de la finalització de temporades dels clubs calderins, ens fixarem en el cas de dos esportistes calderins, com són el cas del porter de futbol sala Marc Benzal, que s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya, i la ciclista Andrea Soldevila, que ha començat avui la seva tercera volta ciclista de Catalunya. I acabem amb el temps. Aquest cap de setmana estarà marcat per una onada de calor que afectarà tot Catalunya i també el nostre municipi. Dissabte tindrem cel serè i temperatures entre els 18 i els 34 graus i diumenge continuarà el temps assolellat amb mínimes entre 18 i 20 graus i una màxima que arribarà als 35. La calor serà molt intensa i es mantindrà gairebé durant dilluns i dimarts.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Infocaldes.
2: Aquest diumenge té lloc la 23a edició de la Fira Botiga. La Unió de Comerciants i Industrials de Caldes ha organitzat una nova edició de la coneguda i popular Fira Botiga. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, dels carrers del centre del municipi s'ompliran de paradetes dels comerços locals. Una jornada farcida també de diverses activitats, des de jocs per als més petits fins a un espectacle de foc. L'UCI, que ha preparat una jornada plena de comerç de proximitat al llarg de l'avinguda Pi i Margall. La fira s'inaugurarà oficialment a les 10 del matí i una hora després, a les 11, al carrer de Gregori Montserrat, acollirà els Jocs Gegants fins a les 2 del migdia. Una activitat que reprendrà a 5:45 fins a 9:15 de la tarda. A la tarda hi ha prevista també la tabalada i mostra de foc a càrrec del Ball de Diables, un espectacle de foc, percussió i ball que farà enlluernar la tarda de diumenge. L'acte anirà a càrrec de la secció adulta i infantil juvenil del Ball de Diables, que començarà a la plaça de l'Àngel fins a acabar un lluïment a la plaça Catalunya. Una fira botiga que posarà punt i final a les 9 de la nit.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Precisament parlant de comerç, aquesta setmana s'ha presentat l'acord entre l'Ajuntament i Pimec per a la realització d'un estudi sobre el comerç local del municipi. L'objectiu, com ja us vam explicar, és fer un diagnòstic de la salut del comerç local, analitzant les dades socioeconòmiques i comercials de Caldes a partir d'enquestes, entrevistes i sessions amb diferents agents per finalment elaborar una diagnosi i un pla estratègic. Precisament, la regidora de Comerç i d'Empresa, Promoció Econòmica i Treball, Roser Xalabarder, va parlar-ne ahir al safareig de Ràdio Caldes. La impulsora d'aquest estudi va destacar que els principals reptes que té el comerç de Caldes actualment és continuar, com ho fan fins ara, sobreviure a les noves tendències i hàbits de compra i trobar relleu generacional.
3: Continuar? Sobreviure? Sí. I relleu generacional? De tenir en compte que hi ha moltes persones que ja estan arribant de retirar-nos i fomentar que hi pugui haver-hi una continuïtat amb un negoci, que això es fa a través de Reemprèn, que és una cosa que tenim a través de la Diputació i la Patronal de Terrassa, doncs mirar d'encaixar aquestes coses, no? De donar la continuïtat en aquells comerços que, a més, van molt bé per Caldes. I llavors també és parlar de futur de Caldes. Si nosaltres volem i defensem el comerç, és perquè volem que es pugui anar a comprar a peu, que les persones siguin ateses amb una qualitat, que en els comerços així de poble et coneixen. Llavors et podran assessorar, podràs fer canvis, et diran això no et convé. I llavors una altra de les coses, no? que els comerços donen llum al carrer.
2: Uns reptes que s'han d'adaptar al comerç del municipi i que, a banda, suposen la definició d'un model de comerç local. Aquest estudi ha de permetre elaborar un marc conjunt entre els comerços de Caldes, afavorint el desenvolupament. La regidora Roser Xalabarder admet que la diagnosi no estarà del tot enllestida fins a les properes eleccions i, per això, apunta que l'estudi ha de servir per definir quin model comercial de Caldes es vol pel futur.
3: Ja el tinc. Com que això no estarà acabat fins a les properes eleccions, veurem el que passarà. Però aquest estudi estava enfocat en que una vegada el tinguem és fer un pla d'usos, que passa per dir quants comerços de lliure de conveniència tenim, quants establiments d'estètica i bellesa tenim, quantes drogueries tenim, que ja no només en queda una i ja no venen més que això, o quantes carnisseries, com fan a les farmàcies. Les farmàcies es limita una mica en funció dels metres i dels habitants. Doncs hem de fer aquest estudi. I llavors fomentar altres barris, evidentment. Aquí tenim una part de més al nord, que hi ha un gran projecte immobiliari aquí de Sant Vic i del Bonastre. Allà també fan falta. De fet, hi ha moltes persones que viuen al Remei que diuen uf, jo cada vegada que he de baixar he d'anar fins a l'altra punta, doncs mirada que hi hagi establiments repartits per tot el poble.
2: A més, la titular de Comerç també va assenyalar que un dels reptes comercials del poble és que ha de ser més sostenible i segur per als joves, assenyalant que aquests no tenen cap espai del seu gust i, a vegades, es veuen obligats a marxar fora del municipi per garantir les seves activitats econòmiques i recreatives.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Aquest cap de setmana, el Servei Meteorològic de Catalunya ha anunciat una onada de calor a tot el país, el que suposa un alt risc d'incendi a Caldes i arreu del país. Moltes de les comarques podran superar els 40 graus de temperatura, però en el cas de Caldes, les temperatures màximes podran arribar fins als 35 graus. Una temperatura que frega el llindar de calor intensa de Caldes, que se situa en els 37,3 graus. Aquest valor és la mitjana dels últims 15 anys al municipi i és el que fa servir el Meteo com a referència per determinar els avisos de calor extrema. Una onada de calor que fa posar en alerta tots els serveis d'emergència per a risc que apareguin focs de forma sobtada. Uns incendis que apareixen sobtadament com el que va succeir a la tarda del dimecres d'aquesta setmana, que va afectar a un camp prop d'una granja de l'entorn de Caldes, a tocar del polígon industrial La Borda. Un petit incendi que va cremar uns 600 metres quadrats d'un camp de cereals. Els bombers creuen que la causa del foc va ser degut a la creació de guspires per la manipulació d'una radial en una barraca de pagès del voltant. Tot i això, l'actuació ràpida i eficient va permetre evitar mals majors en el paisatge i que no hi hagués cap víctima dels animals de la granja. Degut a aquest augment sobtat de calor, els bombers de la Generalitat han fet un avís a tot el territori per tenir cura dels espais naturals i més inflamables. De fet, molts espais de Catalunya cremen simultàniament des d'ahir. Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons a Agramunt o Alfarràs són un dels 7 incendis controlats que hi ha actualment al país.
1: cada dia. L'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Continuem ara amb la informació en format més breu. Aquest cap de setmana Caldes es vesteix de tur amb les banderoles grogues que s'han instal·lat en molts dels fanals del poble. L'Ajuntament ha començat a preparar el municipi per al Gran Depart de Barcelona 2025, que passarà el dilluns 6 de juliol pels carrers de la vila. Entre els dissenys repartits i creats per la Generalitat i la Diputació de Barcelona es poden llegir frases com «Tu pots», «Vinga, vinga» o «Endavant», amb el lema anomenat «Catalunya i el tur, un bon tàndem». Aquest dissabte, a 6:45 de la tarda, els comuns de Caldes han organitzat l'acte de presentació oficial del cap de llista de la formació, Marc Calvo. L'acte, que es durà a terme a la plaça de Catalunya, comptarà amb la participació de Mireia López, veïna de Caldes, politòloga i experta en polítiques públiques, i Jessica Albiach, presidenta del grup parlamentari de Comuns. Una trobada amb el candidat que inclourà música i pica-pica. El sector de la construcció al Vallès Oriental millora i concentra el 8% de l'ocupació. Així ho recull l'informe de l'Observatori Centre d'Estudis de la Comarca. Un 8% dels vallesans es dediquen a la construcció, un sector que va en augment amb més d'un 2% en afiliacions i gairebé un 1% amb autònoms. L'estudi també fa ressò de la xifra d'habitatges acabats el 2025, amb un total de 965, 152 més que l'any anterior. Com tots els divendres, obrim pàgina cultural i fem un repàs a algunes de les activitats previstes pel cap de setmana. Demà a les 9 de la nit, la plataforma Obrim el Molí d'en Ral ha organitzat una projecció de format cinema a la fresca al Pati del Molí. La pel·lícula que es projecta és Com ensinistrar un drac, però la versió nova en live action. L'entrada és gratuïta i compten amb barra de begudes, entrepans i piscolabis a preus populars. El diumenge a les 7 de la tarda, la Sala Noble de Can Rius s'omplirà de veus harmonioses gràcies a la coral del centre. El concert d'estiu s'allargarà fins a les 9 de la nit, un acte amb més convidats com la Societat Coral El Clavell de Mollet del Vallès, el Cor de l'Octet de Caldes i els organitzadors, la Coral del Centre de Caldes. Aquest diumenge a les 6 de la tarda al Centre Ateneu Democràtic i Progressista tindrà lloc la projecció de la pel·lícula Estrany Riu. Aquest film pertany al cicle Gaudí i és el debut del director Jaume Claret Muixart, un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. La projecció comptarà amb un col·loqui amb convidats vinculats a la pel·lícula i el preu de l'entrada general és de 4,50 € i 3 € amb descompte. I com cada tercer diumenge de mes, de 10 a 2 del matí, se celebra la tradicional Fira d'Antiquaris i Brocanters de Caldes. En aquest cas, degut a la Fira Botiga de l'USIC, no serà on sempre es fa. La fira s'instal·larà a la plaça de Catalunya, un espai que s'omplirà de tot tipus d'objectes antics, de brocanters i de col·leccionistes procedents d'arreu de Catalunya. A les portes del cap de setmana obrim també pàgina esportiva.

0: en esports, avui repassem el paper de dos esportistes calderins que han acomplert o busquen acomplir objectius en els seus respectius esports. Per una banda, el porter de futbol sala, Marc Benzal, que es va proclamar campió de la Copa Catalunya de futbol sala amb l'equip infantil del Barça i es prepara ara pel Campionat d'Espanya. I per l'altra, la ciclista calderina Andrea Soldevila, que ha començat avui mateix la seva tercera volta ciclista a Catalunya. Ens ho explica des de l'experiència dels protagonistes el company d'esports, Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
1: Bona tarda, Òscar. Sí, els esportistes calderins Marc Benzal i Andrea Soldevila afronten aquest cap de setmana dos grans reptes esportius, el Campionat d'Espanya Infantil de Futbol Sala i la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme, respectivament. En primer lloc, tirem enrere fins al cap de setmana passat per repassar la trajectòria d'aquest any de l'Infantil A de Futbol Club Barcelona de Futbol Sala, l'equip de Marc Benzal. Aquesta temporada, l'equip dirigit per Josep Cabré s'ha proclamat campió de Divisió d'Honor guanyant, atenció, els 26 partits de Lliga i, per acabar-ho d'adobar, el cap de setmana passat va guanyar la Copa Catalunya contra el Sant Joan d'Espí. La final, que es va disputar a Vilafranca del Penedès diumenge passat, va ser un nou espectacle de l'equip barceloní, que va atropellar el rival i va firmar un fulminant 10-0 davant tot un quart de Lliga. Així va explicar a Ràdio Caldes el porter calderí Marc Benzal com va viure l'experiència.
2: Aquest any vam entrar a quarts a Copa Catalunya, ja que vam quedar tercers a Divisió d'Honor l'any passat. A quarts vam jugar contra l'Arenys de Mar, que són un equip intensos però poc tàctics, per la qual ens va costar al principi, però un cop li vam agafar ritme al partit, vam guanyar fàcil. A semifinals, contra Eixample, ens va costar més, però vam acabar guanyant en el partit. Després, per acabar la final, vam jugar contra Sant Joan d'Espí, un equip que a la primera part ens va costar una mica i anàvem 3-0, després a la segona part vam millorar i vam acabar 2-0. Aquesta és la meva experiència, la conclusió ha estat molt xula i ha sigut molt divertida.
1: Amb aquesta dinàmica d'equip immillorable i fent gala d'aquest ja excel·lent palmarès de temporada, avui Marc Benzal ha viatjat a Madrid per disputar demà i demà passat les finals del Campionat d'Espanya. I passem de l'esport de pilota al de carretera perquè en ciclisme hem de parlar avui de la Volta a Catalunya Femenina, que comptarà amb la participació de la calderina Andrea Soldevila. L'atleta, resident a Caldes, fa només 6 anys que es va iniciar en el ciclisme, però ja ha participat a la Copa Espanya, la Copa València i a la Copa Catalunya. A més, en aquests anys, la calderina també ha format part de diverses voltes a Portugal, dues voltes a Catalunya i una volta a Espanya, que no es va poder acabar pel Covid. Als 29 anys, Soldevila és ara a punt de convertir-se en la primera catalana en completar 3 voltes a Catalunya. En declaracions a Ràdio Caldes, la ciclista ha explicat l'atzarosa raó per la qual va començar amb aquest esport i ha fet referència als seus objectius de futur.
3: Vaig començar a fer ciclisme perquè vaig patir una caiguda molt, molt greu. Se'm va impedir córrer i no podia fer res d'impacte. Llavors vaig començar a sortir amb la bici més freqüentment i això em va portar a començar a iniciar-me a competir. Tinc un objectiu que és arribar fins on pugui, no? I anirem augmentant aquest nivell de carreres a veure si podem accedir a carreres més internacionals, que és on hi ha el nivell de veritat.
1: Andrea Soldevila ha volgut explicar també que, per assolir aquests objectius, el que li dona més força és la seva parella, el també ciclista Jaume Guardeño, que el passat 31 de març va tenir un accident entrenant a la carretera direcció Sant Quirze de Safaja, com us explica aquesta casa. Tal com ha pogut confirmar Ràdio Caldes, el jove ciclista està estabilitzat però encara hospitalitzat al Parc Taulí de Sabadell. Escoltem les paraules de Soldevila sobre com l'afecta la situació de Guardeño i sobre el punt en què es troba en l'esport que comparteixen.
3: Jo entrenava amb la meva parella, però malauradament el dia 31 de març va patir un accident entrant en bicicleta i ell segueix a l'hospital, però jo segueixo tirant endavant pels dos perquè era el que ell desitjava. Penso que aquest any he donat un gran pas, m'he sorprès, és molt satisfactori que jo, una persona com jo que està treballant cada dia, pugui també estar allà i donant i fer aquest pas. Fronto amb ganes la meva tercera volta a Catalunya, motivada i amb molta fortalesa que m'està donant la meva parella i aquesta volta, si surt bé, tant si surt malament, serà per ell.
1: Amb aquesta resiliència i determinació, aquesta mateixa tarda Soldevila ha completat els quasi 100 quilòmetres de la primera etapa de la seva tercera volta a Catalunya, que ha tingut lloc a Santa Susana, al Maresme. La ciclista calderina, que actualment forma part del club andorrà Andona Racing Team, està corrent la volta amb la selecció catalana de ciclisme. Per acabar, dos apunts més de l'agenda esportiva del cap de setmana, i és que en primer lloc, avui també ha començat el Campionat de Natació de Catalunya en categoria Alaví, que es disputa a Reus fins diumenge i en el que el Club Natació Caldes participa amb un equip d'11 esportistes d'entre 12 i 13 anys. Per altra banda, també en canalla, demà passat el Club Hoquei Caldes celebra la 26a edició del torneig Vila Termal, en el que participaran jugadors i jugadores de categoria per a Benjamí.
0: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix la propera cita el dilluns vinent, 22 de juny. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament, pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones calderines. I acabem amb el temps. Tanquem la setmana amb l'arribada d'una onada de calor que afectarà tot Catalunya i també el municipi. Aquest dissabte el temps serà plenament estable amb cel serè durant bona part del dia i només alguns intervals de núvols poc destacables al migdia. Les temperatures es mouran entre els 18 i els 34 graus amb una calor intensa que es farà notar especialment durant les hores centrals de la jornada. De cara a diumenge, la situació es mantindrà sense canvis, amb predomini del sol i absència total de precipitacions. La temperatura encara farà un pas més i assolirà 35 graus de màxima, mentre que les mínimes es mantindran al voltant dels 18 o 20 graus. Serà una jornada de calor molt marcada, per tant, aneu hidratats i mantingueu-vos a l'ombra al llarg de la fira de botiga de diumenge. Aquesta situació de calor intensa no serà puntual, tot indica que la onada de calor continuarà també dilluns i dimarts vinent, amb temperatures molt elevades tant de dia com de nit. Per tant, encarem diversos dies consecutius de calor forta, amb especial atenció a les hores de màxima insolació i a les persones més vulnerables.

0: fins aquí l'Infocaldes d'avui divendres 19 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, Aleix Maria als esports i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
1: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono,
2: no,
1: no dono temps. O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
3: Clar, jo, vés al bar.
1: Vés a demanar que et fotin fora i a la ràdio.
4: Clar, a la què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
5: A Plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
6: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
7: Nom. Conxita Granger Veleta.

0: Una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
2: Vull petar-ho davant del mirall.
3: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la Revetlla de Sant Joan. I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
1: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
3: La Revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
4: Ràdio Caldes, 107.8.

Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris. Alone. Molt bona nit a tothom. Alone. Benvingudes, benvinguts, nova edició. I en aquest cas, ja la darrera d'Escaldents per aquesta segona temporada. Sintonitzeu Ràdio Caldes 107.8 de la FM. El programa més canyero del dial, Escaldents, que avui, com bé dic, acomiadem segona temporada en aquest nou format que vam començar cap al setembre, de dues hores als divendres, des de les 10 fins a la matinada, fins a les 12, posant-te la millor música electrònica. Sigui el cas que preparis, us prepareu per sortir de festa o es doni la casualitat, doncs, que us quedeu a casa, que esteu treballant, que esteu al cotxe. Doncs des d'aquí, Escaldents, sempre amb música electrònica, en qualsevol dels seus estils, barrejats a... per un servidor, DJ Peris, per cert, salutacions d'allò mateix, de DJ Peris. I també sessions gràcies als DJs que hem tingut en aquesta segona temporada, DJs convidats. Però com deia el passat divendres, el passat programa, clar, avui tanquem la segona temporada. Però és que no acabem, Escaldents. I ara ve quan comencem a anunciar tot el que ve. El primer de tot, i això ja ho vam anunciar, farem la nit de revetlla de Sant Joan. Com la farem? Doncs des de les 10 de la nit fins a la 1 de la matinada, la nit més curta de l'any, la revetlla de Sant Joan la podràs passar amb bona companyia, amb Ràdio Caldes, amb el 107.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat. Seran 3 hores d'Escaldents, sessions a càrrec d'un servidor, DJ Peris, i el més estil, com bé ens agrada, variopinto. Començarem amb Afro House, tirarem cap al Latin i amb el Tech House, i ja quan passi la mitjanit, doncs ja pujarem de BPMs en Trins. Trins, oi, que bé, en Trins. I ja la darrera mitja hora ja us puc anunciar que serà apòsitica total, ja serà màquina d'aquella Remember. Això serà la nit de la revetlla de Sant Joan, la nit del 23 al 24, la nit més màgica, la nit més curta de l'any. I aquí no acaba la cosa, ja us deia que tenien sorpreses. I atenció, que la sorpresa és que tindrem Escaldents durant tot l'estiu. És a dir, que la setmana que ve continuem aquí. La setmana que ve i durant tot el mes de juliol i tot l'agost, fins a començar la tercera temporada, ja passada la diada de l'11 de setembre. Quan serà això? Doncs igual, al mateix horari. Divendres, de 10 fins a les 12 de la matinada, Escaldents, aquí a Ràdio Caldes. Seran unes sessions més estiuenques, més fresquetes, amb Afro House i amb Latin Tech House. Ja veureu, ja veureu. Ostres, doncs... jo és que ja he descarregat tot, eh? Doncs avui tenim precisament... la prèvia d'aquests programes d'estiu. Avui tindrem sessió Afro House i després sessió Tech House, Latin Tech House, a càrrec d'un servidor, DJ Peris. Moltes gràcies per aquesta segona temporada i esperem que gaudiu de la sessió i del programa d'avui. En 3, 2, 1, benvinguts, benvingudes, Escaldents!

soñado.

estigui sola o en companyia, gaudeix d'aquestes sessions de música electrònica punxada per DJ Peris aquí a Ràdio Caldes.

Com al Vallès no hi ha res, i els caldens el posem del revés. Continua escoltant Ràdio Caldes 107.8 de la FM.

Fins a les 12 de la matinada. Continua Escaldents. No ens deixis. Aquí estem, a Ràdio Caldes 107.8 de la FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum a més dilluns a Ràdio Caldes.
2: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
3: Avui és 15 de juny i el calendari ens posa davant d'una realitat incòmoda, d'aquelles que sovint preferim deixar en un racó fosc. El Dia Mundial de Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament a la Bellesa, en la bellesa en B baixa. El lema d'aquest any és contundent,

0: Més enllà de la sensibilització, aconseguir una prevenció eficaç del maltractament a la gent gran. I és que sensibilitzar està molt bé, però no és suficient. No ho és quan parlem d'un col·lectiu que creix i creixerà de manera accelerada. Entre el 2019 i el 2030, la població major de 60 anys augmentarà un 38%. No ho és quan sabem que el maltractament a la gent gran continua sent un fenomen silenciat, poc denunciat i massa sovint normalitzat. El maltractament pot ser físic, psicològic, econòmic o institucional, però també pot ser una cosa molt més subtil i devastadora, la invisibilitat, la desatenció, la solitud no volguda, la idea que la bellesa és un problema i no una etapa de la vida que mereix dignitat, respecte i protecció. A mesura que la població envelleix, també ho fan les persones amb discapacitats i moltes altres desenvolupen discapacitats en etapes avançades. Això exigeix una coordinació real entre les polítiques d'envelliment i les de discapacitat, protecció, cures, suport comunitari. Sense aquests pilars, el maltractament continuarà amagant-se darrere de portes tancades, de silencis incòmodes i de mirades que passen de llarg. I mentre tot això passa, ahir celebraven el Dia Mundial del Donant de Sang, un dia que ens recorda que la solidaritat no és un eslògan, és un acte, un gest concret que diu «la teva vida m'importa». Potser la connexió és més clara del que sembla. Una societat que dona, que cuida, que acompanya, és una societat que no abandona els seus grans. Perquè una societat que no protegeix la seva gent gran és una societat que es trenca per la base. I una societat que els cuida, que els escolta i que els respecta, és una societat que es reconcilia amb ella mateixa. La seva protecció encara més. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. Amb aquesta reflexió obrim el fòrum, un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí ens trobem per parlar del que importa i del que ens fa créixer com a comunitat. I què trobareu avui en aquesta plaça? A primera hora, després de la presentació, obrirem de manera conjunta amb la llibreteria, amb Marina Meneses, i amb música, llibres i pantalles, amb Clàudia García. I és que el que avui porten connecta totalment amb les dues seccions, El senyor dels anells, de J.R.R. Tolkien. El llibre, o els llibres, perquè és una trilogia, ben disposat a una de les prestatgeries de la llibreria de la Marina, les seves adaptacions al cinema i les bandes sonores que han marcat generació. Tot plegat omple perfectament el temps de les dues seccions. A la segona hora, de 10 a 11, coincidint que ahir se celebrava el Dia Mundial del Donant de Sang, dedicarem l'espai a parlar de solidaritat, de comunitat i d'aquest gest que salva vides. Ens visita Manuel Pérez Castelló, delegat de Caldes de Montbui de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, i Joaquim Capistrón, membre de l'entitat, i amb ells farem un recorregut per la història de l'associació i la seva col·laboració amb el Banc de Sang i Teixís i el que representa aquesta causa. Una segona hora plena de vincles i de complicitats comunitàries que ens permetrà entendre molt millor el que significa de veritat salvar vides. Així doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública oberta i participativa. I passem ara a aquesta primera part, no?, d'aquesta hora que cada dilluns obrim la porta d'un espai que ens acompanya, ens inspira i ens fa descobrir nous mons nous, no? És moment d'entrar a la llibreteria de la mà de la Marina Meneses per parlar del que ella ens sap molt, llibres, històries i aquests tresors que ens fan viatjar sense moure'ns de la cadira. Bon dia, Marina.
1: Bon dia.
0: I també és moment d'entrar a música, llibres i pantalles perquè la Clàudia García ja ens ha obert la porta. De fet, avui la porta ja era oberta del tot, i és que la Clàudia col·labora amb la llibreria de la Marina i entre totes dues fan un tant de perfecte per parlar d'una obra immensa, El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. A veure, si avui me diu la Clàudia, bon dia, Clàudia.
1: Bon dia, Conchi.
0: J.R.R. Quin nom és? És que em quedo... O la Marina.
2: Pues no ho sé, la veritat.
1: Jo tampoc.
0: És que em recorda una mica, quan jo dic J.R., havia una sèrie fa molts anys que era Dallas, no? I que sortia el J. Bueno, no, és que ella igual encara no havia nascut. Igual tu ja eres molt jove i tot.
2: Sí. Però no, la Clàudia...
1: No, no em sona de res, no havia desprevinguda.
0: No havies nascut, però havies aquesta sèrie de Dallas que sortia el J.R. I per això, quan jo dic que sempre J.R., però no, afegim una altra R. J.R.R. Tolkien, no?
1: Sí, si vols que ens quedem amb Tolkien directament, en comptes de dir J.R.R., ens quedem amb Tolkien.
0: I el Senyor dels Anells, una trilogia que travessa prestatgeries, pantalles i bandes sonores. De fet, ara ja estem escoltant aquí una part de la banda sonora, eh?
1: No.
0: Ah, no! Aquesta és Dallas! Aquesta és Dallas!
2: És veritat, és Dallas.
0: Aquesta és Dallas!
1: Sí, mare sí, meva, sí. Com es munten la festa a la Terra Mitjana, els hobbits.
0: Sí. S'han convertit en més mare, moderns
1: mare
0: i tot.
1: Mare del Gòlum de festa.
0: I això que aquesta banda sonora de Dallas ja porta, pues, no sé si més de 30 o 40. Mira, aquí el nostre tècnic penso que era un nen petit. El 78. I sí, tan petit, mare meva. Sí, no sé si és del 70, 65 o així. Vull dir que pues, per això hem de dir que sí, que aquesta banda sonora que ens ha escoltat ja porta també molta història. Però bé, anem nosaltres a lo que ens importa. A veure, Marina, no sé si començant per tu, perquè avui portes un d'aquells univers literaris que no només omplen prestatgeries, sinó que han marcat generacions senceres, podríem dir també, no? Perquè quants anys porta des del que és pel·lícules, no ho sé, ens ho dirà la Clàudia, però del llibre fa moltíssim, tot i que nosaltres els coneixem quan s'han fet més famosos, no?, amb la pel·lícula.
2: Bueno, suposo que pel gran públic sí que s'ha fet més famós arrel de les pel·lícules, però vaja, El Senyor dels Anells, jo crec, no sé del cert, la veritat és que no ho he acabat de veure o de trobar quin any va ser escrit. Sí que he trobat la dada de que el 1942 Tolkien ja havia escrit el Hobbit.
0: El Hobbit, sí, sí, vale. És la primera.
2: Que era un conte per nens, no? Que ja,
0: bueno, per nen i per adults, perquè és tan tendre que el Hobbit que jo diria que és de totes.
2: Però que passa va ser escrit com un conte per nens, diguem-ne, total, que sí, ja ens ho va explicar total. La Clàudia la setmana passada. Sí. I aleshores, sé que el 1942 Tolkien va parlar amb el seu editor i li va dir que estava escrivint com la continuació, com la continuació del Hobbit i li anava explicant pues, que, bueno, que creia que no seria tan per nens, que creia que sortien personatges que tal i que anava parlant fins al 1954, que és la data que jo he trobat, que finalment 8 anys després d'haver dit que hauria publicat això ho tenia enllestit, que no m'estranya que trigués 8 anys a escriure-ho. Vaja, és una obra de tota una vida.
0: Sí, és que és una trilogia, pensem. Sí, bueno, sí, sí. Tot i que
1: tres totxacos així perfectament.
0: Sí, i ho pots trobar en un, però resumint, sí. Vull dir, en un ben gros i amb el paper molt.
2: Jo tinc un tom només. Són
0: jo també,
2: un volum,
0: però molt gros.
2: I és la lletra superpetita, petita? El paper superfí.
0: Ahí està, el tinc també. Jo tinc aquest també.
2: Doncs, segurament, sí.
1: Com bé has comentat, es va publicar finalment en el 1954.
0: Oi
2: que sí?
0: Bueno, ja, encara no havia nascut jo tampoc. O sigui.
2: Clar.
1: Mira si faig, sí.
0: Sí.
1: I...
0: Ui, m'està llet.
1: No, perdó, ha sonat molt lleig això, perdoneu-me. No anava amb mala llet, òbviament. Parlant de violència a la bellesa i jo aquí fent aquests comentaris.
0: No, que aquí no hi ha violència de bellesa, aquí no hi ha bellesa.
1: Ai, Conchi, jo t'estimo molt, Lluís Sars. Va, a veure, el Senyor dels Anells, com bé has comentat, és això, és una continuació del Hobbit i es va escriure entre el 37 i el 49.
0: Uh-huh.
1: Que molta gent es pensa que és al revés, que primer es va escriure El Senyor dels Anells i després El Hobbit, perquè amb les pel·lícules sí que va ser així, que sí, primer es va fer El Senyor dels Anells i després doncs, ja va sortir el Hobbit, perquè clar, el Peter Jackson, que és el que va dirigir les 6 pel·lícules, hi ha un total de 6 pel·lícules i després hi ha una sèrie que parla d'una època anterior fins i tot El Senyor dels Anells i El Hobbit.
3: 6 pel·lícules, jo feia que eren 3, o sigui que són 6 les pel·lícules.
1: Si comptes El Hobbit, sí, perquè sí, les 3 del Hobbit i sí, les 3 del Senyor dels Anells, que de sí, fet la primera del Senyor dels Anells va sortir que jo encara no havia ni nascut. O sigui, sí, molt
3: fort. És que aquí és tan jove que clar, estem parlant dels anys 90...
1: Jo sóc del 2 i la primera va sortir en el 2001. O sigui, sí, potser jo ja estava en cocció i tal, però ho dubto molt, la veritat.
3: Sí, qui veig 2002, d'unidó. És que
1: l'altre dia em van dir senyora a la feina.
3: Què dius?
1: Sí.
3: O sigui, tu sembles molt més jove encara de 24, vull dir que es pot dir la teva edat i encara sembla més jove.
1: No, si encara em demanen el DNI i als bars i potser n'hi he demanat una birra, potser he demanat un cafè i em demanen el DNI. Però sí, i no sé si vols comentar una mica, Marina, el que vindria a ser la trama, o ho fem una mica entre les dues?
2: Sí, ho fem entre les dues.
3: Perquè
2: sembla,
3: podem
2: sí,
3: dir, podeu fer la trama, però en aquest cas, com són, és una trilogia, podeu fer 3 trames, no?
2: Bueno, sí, podem anar explicant una mica cada llibre què tracta més, no? I sí. Bueno, jo ho tinc bastant fresc perquè per refrescar la història, no? Perquè jo fa molts anys, de fet, jo la vaig llegir el 2001.
1: Ostres!
3: Abans que ella.
2: Sí, per això, que fa uns quants anyets. De fet, ho vaig començar a llegir arrel de les pel·lícules. Vaig dir, bueno, crec que ara és el moment. O sigui, és ara o és mai, no? Perquè em feia il·lusió veure les pel·lícules i vaig dir, no, però primer he de llegir els llibres. Aleshores, llegia el primer llibre, veia la pel·lícula,
1: Jo ho vaig fer amb Harry Potter, això. Primer em vaig llegir els llibres i ja després vaig veure les pel·lícules.
2: No, però jo una a una. O sigui, llibre, pel·lícula, perquè s'anaven estrenant.
1: Clar,
2: i entremig jo llegia, o sigui, ja fa uns quants anyets, d'això ja. I ara, aquesta darrera setmana...
3: Però estic segura que fins i tot... perquè tu tens també una filla més gran, però que encara tampoc ni havia nascut ni res.
2: No.
3: Que igual estaves ben joveneta.
2: Soltera, jo crec que sí. I ja no sé què anava.
3: Sí, no, que estaves dient, o sigui, pel·lícula, llibre, conforme anaven sortint.
1: Te l'has tornat a llegir per avui?
2: No.
1: Imagines, en una setmana que ets estrès.
3: Impossible.
2: He vist les pel·lícules per refrescar una mica l'argument i refrescar una mica...
3: Te les has vist totes?
2: Sí,
3: perquè són llargues.
2: Sí. Pues he agafat l'estendard. De fet, vaig començar dilluns passat, que vam quedar amb la Clàudia que
1: faria.
2: I o sigui que més o menys ho tinc bastant fresc. I bueno, m'han tornat a encantar. De fet, vaig fer un intent fa uns anys de tornar-les a veure amb una de les meves filles. I clar, suposo que ho intentava veure amb els ulls d'ella i deia... No. Però bueno, veient-les jo ara sola i tal, doncs molt bé. Bueno, doncs la història comença, no? Bueno, és que clar, és que no sé ni per on començar.
1: Sí, podem començar per la comarca.
2: A veure, són uns llibres de gènere fantàstic, no? Basats en mitologia nòrdica, sobretot, no? Tolkien s'ha inspirat en mitologia nòrdica per crear la Tierra Media, que és aquest univers, no? On hi ha diferents regnes, diferents territoris i diferents races que conviuen amb els humans també, no?
1: Sí.
2: Aleshores hi ha una terra que és un dels països, és la comarca, que és on viuen els hòbits.
1: Hobbiton.
2: Que els hòbits són, doncs, són una raça que... A veure, explica tu. Si
1: bé, doncs, físicament s'assimilen bastant al que vindríem a ser els éssers humans, però disminueixen considerablement d'alçada, és a dir, potser són igual d'alts que jo sóc bastant petita.
3: No.
1: Sí, o sigui, jo podria ser una hobbit adulta, m'ho cuidao. I després, bueno, es caracteritzen sobretot per tenir els peus molt curts,
3: les cames més curtes, però de cara, la cara sí que podrien ser bastant.
2: Les orelles, no?
1: Sí, les orelles també són una mica més punxegudes i això, sobretot els peus són molt, molt grans.
2: I l'alçada.
3: Sí, el peu és molt gran i en canvi les cames més curtetes.
1: Sí, és graciós.
3: I a més, acostumen a anar sense sabates.
1: Òbviament, sí, no hi ha sabates pels Hobbits.
2: Clar, clar, clar.
1: Clar, comença la història com del Senyor dels Anells, es podria dir que hi ha entre el Hobbit i el Senyor dels Anells potser hi ha 60 anys. Perquè, clar, si recordem, sí, en el Hobbit el protagonista era el Bilbo, Bilbo Baggins Took, i resulta que és l'oncle del protagonista del Senyor dels Anells, que és el Frodo. I clar, hi ha com uns 60 anys de diferència i tal,
2: perquè viuen molt de temps,
1: viuen molt de temps, clar, sobretot el Bilbo, no recordo exactament, però el Bilbo tenia com algun tipus, sí, de benedicció dels elves o alguna cosa així que feia que visqués una miqueta més fins i tot que
2: el Hobbit. Però s'ha relacionat amb l'anell, no? També,
1: sí, sí, sí, perquè de fet el Bilbo es guarda l'anell durant molt de temps, és veritat, sí, sí, sí, sí, perquè clar, la idea, jo després us ho comentaré amb la banda sonora, perquè la idea aquesta dels anells es remunta a moltíssims anys dins de l'època, que és que aquestes diferents races que tu comentaves, Marina, uh-huh, cada raça tenia un cert volum d'anells, i els anells eren com amulets de protecció, de poder, i hi havia un anell que era capaç de dominar tots els anells. I per exemple els enanos, que és una altra raça que ja vam comentar la setmana passada amb el Hobbit, tenia per exemple 7 anells, posa-li. Els humans tenien 3, els elfs 5, per posar. Però n'hi havia un que governava sobre la resta d'aquests anells, i el Bilbo, en les seves aventures en el Hobbit, resulta que se'l troba a les mans del Gollum, que és un personatge que tornem a veure en El Senyor dels Anells, i de fet hi ha un motiu melòdic associat a ell també. I bé, doncs el Bilbo es vol jubilar i no sé en quin moment apareix un altre cop en Gandalf, que és una mica torracollons aquest home, sempre buscant aventures amb els hobbits, i apareix el Gandalf a la porta del Frodo i és com, tu ets l'escollit per destruir l'anell, que és com l'anell màxim aquest de poder i tal, i l'única manera que hi ha de destruir-lo és portar-lo a Mordor,
2: a l'infern,
1: que és l'infern allà horrible amb els Nazguls i que lletjos que són,
2: sí.
1: I bueno, li encomana aquesta missió al Frodo perquè pensa, bueno, és el nebot del Bilbo, el Bilbo ja va fer una bona tasca en la seva aventura, doncs ara li dono el seu nebot, en plan, fes tu també una aventura. I el Frodo doncs parteix amb la Comunitat de l'Anell, que de fet és com es diu el primer llibre, la primera pel·lícula, La Comunitat de l'Anillo, uh-huh, The Fellowship of the Ring, i va acompanyat d'una sèrie de personatges, entre ells el Sam Sagath, que està interpretat pel Sean Austin, que per mi és infància perquè jo el coneixia dels Goonies, mm-hmm, molt fort, i a mi els Goonies em ve lluny, però jo ho coneixia pels Goonies, el Sean Astin. I després està l'Elijah Wood amb el Frodo i molts personatges, mira els Goonies, que fort, en Monster porta la samarreta dels Goonies.
3: Això és que el Goonies aquí és la samarreta del nostre tècnic,
1: sí, sí, sí, sí.
3: Goonies, casualitats de la vida,
1: casualitats de la vida, sí, sí. I això amb dos hobbits més, el Merry i el Pippin, i més personatges que destacarem potser l'Aragorn, no sé si...
2: Legolas
1: també, el Gimli, hi ha molts personatges, molt Boromir, Faramir, sí, bueno, si sí, m'he de posar... Ahir, per exemple, estava veient el Hobbit amb el meu xicot i hi ha 13 nans i ens vam posar-nos a competir a veure qui els deia tots els noms seguits, o sigui que jo ja vinc entrenada per dir tots els noms avui. I bé, doncs el primer llibre és l'inici d'aquest viatge cap a Mordor amb el Frodo, el Sam, el Merry i el Pippin, l'Aragorn i bueno, tota aquesta Comunitat de l'Anell, i bàsicament es podria dir que tota la trilogia és aquest viatge fins que finalment arriben a Mordor. No és spoiler per ningú, eh? Heu tingut molts anys per llegir-los i per veure les pel·lícules, que ningú em vingui amb spoiler, arriben a Mordor.
3: No. Escolta, i després de tant de temps aquí podem fer l'espoiler que sigui.
2: Els clàssics es poden parlar.
1: I, tant, sí, sí, sí.
3: I més, més aquest tipus, perquè ja dic que aquesta pel·lícula, jo diria, qui no l'ha vist? Qui no ha vist les pel·lícules?
2: Bueno, potser,
3: encara segurament.
2: No et pensis, és un gènere que no tothom li agrada, la fantasia.
3: Mira, aquí. Tot i que porri...
1: Bueno, portes una samarreta als Goonies, Monter, i ens dones una pista.
3: Però no li agrada al Senyor dels Anells. Jo, si us he de dir alguna cosa, la primera la vaig veure molt bé, però després, la segona i la tercera, el que és pel·lícula, no me va encantar tant.
2: Ja. Que... Bueno, perquè hi ha molta més guerra...
3: Trobava molta violència. Això sí, el paisatge era una,
2: sí,
3: era una gozada.
1: Sí,
3: i el final,
1: sí,
3: també,
1: sí, sí, correcte.
3: Al final de les tres, això sí que m'ha agradat també.
2: Sí, vull dir, sí,
3: que
2: sí, sí. Està molt
1: sí,
2: bé.
1: No, això, el paisatge de Nova Zelanda també, sí. Que a més han deixat els sets allà i es pot anar a visitar, sí. Hi ha una marató també que fas, bueno, no sé si una marató, però una cursa de potser 20 i alguna quilòmetres, que et vas recorrent tot el paisatge amb el set i tal, i sí, sí, és espectacular, la veritat.
2: Guai,
1: jo és un somni que tinc anar-hi.
3: Sí, no, jo també.
1: Córrer no ho sé, però
3: jo també, tot i que és un país, a Nova Zelanda, de que també passa molts terratrèmols, vull dir que, però que sí que és veritat que
1: tot arreu.
3: Exacte, sí, també. Sí, sí. Si jo, te'n vas a Japó, passa igual, no?
2: Jo d'aquest primer llibre destacaria que posa els hòbits, que figura que és com la raça més insignificant, no? Uh-huh. Perquè no té cap poder, no té cap... Bueno, no sé, sempre sembla que són insignificants, no?
1: Sí,
2: que viuen com
1: aïllats, sí.
2: I no tenen, no són grans herois, no són... Doncs com que es posa al centre, no? I els hi dona com, bueno, la importància, no? De que ells han de ser els que, bueno, un en concret, però bueno, al final són quatre els que l'acompanyen, o sigui, tres i el protagonista, Frodo, es posa al centre, no? I són els que ells han de salvar el món, no? Vull dir, si donen la responsabilitat, l'envolt, evidentment, la comunitat de l'Anell, doncs van altres personatges, doncs, que es protegeixen perquè són herois, perquè són cavallers, perquè tenen poders, perquè, no? Però al final la responsabilitat és del
1: Frodo.
2: Com li diuen els menuts, no?
1: Els menuts. Sí, sí. Però clar, jo crec que també, com són insignificants i tal,
2: sí,
1: per dir-ho d'una manera...
2: Sí.
1: Jo crec que per això també els hi durga el poder, perquè al final són criatures tan bondadoses i tan normaletes,
2: sí.
1: Que potser és més difícil que els corrompi l'anell, perquè al final el portador de l'anell sempre acaba corromput,
2: sí.
1: I per això s'havia perdut durant molts anys, perquè tothom que el tenia, de fet el Gollum,
2: sí.
1: En Gollum molta gent no ho sap, però en Gollum abans de ser Gollum era Smígol, que era un hobbit.
2: I era un hobbit, sí, sí.
1: I va quedar molt corromput per l'anell, perquè el va tenir en la seva possessió durant molts anys, fins que al final el Bilbo li va robar. Uh-huh. I clar, és com és aquesta inestabilitat, que és molt més fàcil per un home ser corromput per l'anell que no pas pel hobbit,
2: uh-huh,
1: i per això,
2: uh-huh,
1: crec que també és això que se li encomana la tasca al Frodo,
2: sí.
1: I bueno, això de que estava inspirat en la mitologia nòrdica, jo he trobat el poema perquè està bastant relacionat amb Wagner, que és molt curiós perquè us volia parlar de la banda sonora. Perquè Wagner té una òpera que es diu L'anell del Nibelung.
2: Sí.
1: I ja només amb el nom ja ens podem fer una idea de...
2: Sí.
1: Tolkien sempre ha negat que tingués inspiració amb L'anell del Nibelung, però al final és una trama molt semblant, que és que hi ha un anell de poder i que la gent es corromp amb aquest anell. I clar, està tot... Tant L'anell del Nibelung com El senyor dels anells estan inspirats en un poema nòrdic, que ara l'he perdut, però i no el podré pronunciar bé. Però sí, estan tots inspirats en un poema... que no sé com mencionaré, però sí. I clar, jo volia parlar-vos molt també del tema dels leitmotivs, però venint cap aquí m'he donat que sempre us estic parlant de leitmotivs, que és que no hi ha manera que calli amb els leitmotivs.
2: Bueno, no passa res, és molt interessant.
3: I tant.
1: Vale, sí. Mira, l'antic poema nòrdic és Volsunga Saga, i de fet va servir d'inspiració per Wagner i per Tolkien, o sigui, els dos van agafar com el mateix poema per inspirar-se en les seves obres. I després, clar, Howard Shore, que és el compositor de les bandes sonores i tal, de l'univers del Senyor dels Anells i del Hobbit, també va agafar una mica de referència de Wagner en el sentit d'utilitzar molt el tema dels leitmotivs. O sigui, nosaltres, per exemple, això que estem escoltant, no sé quin tema serà exactament, però és...
3: És banda sonora.
1: És banda sonora, és La Comarca.
2: Uh-huh.
1: És La Comarca i ja ens porta, ja ens relaciona amb els hobbits.
2: És una música alegre, no?
1: Exacte, o sigui, cada personatge, cada ciutat, cada situació té un tema, que de fet és molt interessant. Jo crec que, no sé si els hauré escoltat tots, n'he comptat fins a 80 i alguna cosa. Diferents motius melòdics, escoltant-ho.
2: Uh-huh.
1: I veient-ho amb les pel·lícules i tal, de que cada situació, cada ciutat, cada personatge, un mateix un motiu melòdic. O sigui, Howard Shore aquí va fer
2: no?
1: Una barbaritat.
3: Jo, mira, quan he posat les bandes sonores, músiques, és que, no sé, m'he omplert tota una fulla i una mica més, i me faltava una barbaritat per omplir, vull dir que no...
1: A més que cada... Clar, es van desenvolupant a mesura de tres pel·lícules, i tot i que sempre es reconeixen els mateixos motius melòdics, de fet aquest és dels més coneguts de La Comarca, que tu l'escoltes i automàticament ja et porta on viuen els hobbits. I jo el que destaco més, que crec que és el que més es reconeix, és el tema de l'anell, perquè a més és molt interessant que a vegades no estem veient ni l'anell en pantalla, que comencem a escoltar la melodia i ja sabem que sortirà, o que s'està parlant d'ell, o que té alguna cosa a veure amb el que s'està dient. El mateix amb Mordor, amb Sauron, que és un... que és... no hem parlat de Sauron.
2: Bueno, no hem parlat de moltes coses.
1: És que és molt complicat.
3: Jo diria que no acabaria en dies, per parlar de totes les
2: Sauron
3: històries.
2: Sauron és el mal. Igual que Gandalf és el bé, no?
1: Sí,
2: el bé, la sabiduria, la bondat, no? El Sauron és tot el contrari, no? Perquè, de fet, literàriament, no? El Senyor dels Anells és una aventura i una novel·la èpica, no? Que és el bé contra el mal. Vull dir, al final la base és aquesta, no? El bé contra el mal i la lluita per aconseguir que un dels dos guanyi, no?
1: Tu has vist molta diferència, Marina, entre el primer llibre i la primera pel·lícula, per exemple?
2: No, jo crec que les pel·lícules... Clar, el llibre ja et dic, fa molts anys que el vaig llegir, però jo recordo en el moment que quan vaig fer-ho una cosa darrere de l'altra, a mi em van semblar superfidels i bueno, que estava com molt ben lligat tot, no? Vull dir, no deixava coses sueltes, vull dir, és una d'aquelles adaptacions que jo crec que és...
1: Que guai.
2: Que és perfecta, no? Vull dir...
3: Jo diria que estic d'acord amb tu, vull dir, en aquell sentit.
2: Sí.
3: I fins i tot a vegades la violència que et pots trobar en el llibre la trobes, bueno, la pel·lícula la trobes més,
2: clar.
3: Però està molt... Això sí que t'agradarà o no t'agradarà, està superben treballada.
2: Sí,
3: vull dir,
2: clar,
3: que són d'aquestes que dius tu, xapó, no? Perquè...
2: Sí, bueno, i Tolkien, a veure, la seva manera d'escriure, amb aquelles descripcions infinites, també, jo crec que també ha ajudat molt, no? A crear
1: molt bé
2: l'univers, no? Vull dir...
1: De manera que s'entengui, jo recordo llegir El Hobbit...
2: Exacte, i t'imaginaves un orco, no? Vull dir, bueno, un orco potser ja és algo més conegut, no? Però bueno, per mi en aquell moment no era una figura coneguda i, vale, després quan ho vaig veure a la pantalla vaig dir, vale, sí, és un orco, no?
1: Ah, doncs mira, es veu així, magnífic.
2: No, vull dir que ja era més o menys el que t'havies imaginat,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: I en aquest sentit, doncs, igual que, no, el detall en el que Tolkien descriu tot el tema de quan parla d'una raça, no? O sigui, quan a la pel·lícula es veu una raça o descriu una raça des de la llengua, des de la música que escolten, la història d'aquella raça, no? O sigui, tot això s'ho inventa i tu... No? I t'ho plasma en el llibre, t'ho integra i és totalment...
1: És que tot el tema de les llengües i tal, o sigui, fonèticament té bastant de sentit. Jo tinc una mica que va fer l'exercici pel seu TDR o TFG de crear un idioma i també bastant una mica amb com ho havia fet Tolkien. I clar, és fonèticament té bastant sentit, o sigui, jo crec que es podria aplicar en el món actual i tot, perquè tinc entès que clar, que no va fer en plan inventar-se una frase de no sé què, no sé quantos, i això significa tal, no, o sigui, hi havia com certa alfabetització i normativa, i clar, jo crec que es podria posar en pràctica. Sí, jo crec que si ens posem a investigar existeixen els idiomes amb tota la seva fonètica i tot escrit.
2: Molt bé.
1: És molt bon univers, la veritat.
2: Sí. No sé si vols parlar una mica de la segona pel·lícula.
1: És que ens estaríem aquí tot el dia.
2: Bueno,
1: realment, temps, no? Si no recordo malament, la primera pel·lícula és La companyia de l'anell, la segona és
2: Les dues torres
1: i El retorn del rei és la tercera.
2: Sí.
1: Que El retorn del rei està relacionat amb l'Aragorn, no és spoiler, ja heu tingut temps. I bé, realment és que no et sabria dir...
2: Perquè... Que Aragorn és un dels personatges que acompanya Frodo,
1: sí,
2: no?
1: Sí, que és bueno. el Viggo Mortensen.
2: Exacte.
1: Magnífic,
2: sí,
1: que bon actor.
3: Tot i que han passat els anys, encara conserva molt.
1: Encara és molt, molt, molt, molt guapo.
2: Sí,
1: bueno,
2: sí,
1: està
2: sí,
1: l'Arwen, el Legolas, la Galadriel també, que és molt bona.
2: Sí.
1: És que no sabria dir, perquè jo a més quan les veig intento veure-les totes seguides.
2: Ja, bueno, diguem-ne que la primera acaba, que és quan la companyia de l'anell es dissol, no?
1: Sí.
2: Vale? Es dissol perquè, bueno, perquè no poden continuar junts, perquè bueno, no sé com explicar-ho.
1: Ja, per començar, de cap a l'inici de la companyia ja es perd un. O sigui, ja es mor un. I això ja comença a fragmentar-ho tot una mica.
2: Sí.
1: I després, no recordo bé si és que segrestaven a alguns dels hòbits i en
2: Frodo... Bueno, és quan el Boromir intenta...
1: Sí.
2: Intenta
1: apoderar-se
2: de l'anell, vale? I aleshores aquí és quan a l'Aragorn li diu al Frodo que fugi, que vagi i va amb el Sam, no? Que el Sam és la figura de la lealtat infinita i l'amistat profunda, eh? Vull dir...
1: Jo ho sento, però sense el Sam, el Frodo no arriba enlloc.
2: Exacte.
1: No, soc d'aquelles no
2: hagués arribat enlloc.
1: És veritat, sí, perquè en Sam i en Frodo se'n van per una banda.
2: Exacte, la segona pel·lícula ja és això, el Frodo i el Sam per una banda i
1: i el Pippin per un altre,
2: que s'han segrestat,
1: que arriben a Rohan també i a totes aquestes ciutats, i després el Legolas, l'Aragorn i el Gimli també van pel seu compte,
2: van a rescatar, diguem-ne, els hobbits.
1: Sí, és veritat. Sí. I la segona pel·lícula ja són com històries fragmentades d'això, de canins salines
2: diferents.
1: I a la tercera ja poquet a poquet
2: es tornen a trobar. Sí,
1: però
2: sí,
1: ja cap al final, perquè jo recordo que clar, que el Sam i el Frodo ja arribaven sols a Mordor.
2: Sí, arriben sols sí. Amb el Gollum.
1: M'encanta.
2: Sí.
1: Bueno, molt xulo.
2: Jo hi ha una frase del Gandalf que bueno, és d'aquelles que jo crec que és memorable, no? Diu, no nos toca a nosotros decidir qué tiempo vivir, solo podemos elegir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado, no? I això és com dir, bueno, o acceptes la teva responsabilitat, no? Que en aquest compromís amb la humanitat, amb el món, no? I et sumes a la causa, no? O te'n vas de l'altra banda, no? I deixes, i et poses l'anell i desapareixes, no? Perquè al final l'anell és el, sí que és el símbol del poder i tot això, però també és el, bueno, jo no vull saber res dels altres, no? Que s'apanyin com vulguin, no? Com puguin, no?
1: Sí.
2: I també m'ha fet pensar molt aquesta frase, és quan diu, no? No podemos decir en qué tiempo hemos vivido, sino solo podemos elegir qué hacer con ese tiempo, no? És, bueno, pues podem fer-lo servir per llegir.
1: Totalment. Molt bona manera d'acabar de resumir el Senyor dels Anells.
3: Pues, mira, jo ara us faria unes preguntetes. Per exemple, ja que hem estat per xerrant tant del Senyor dels Anells, però això, per exemple, avui, el fet de que les dues heu treballat plegades, no?
2: Sí.
3: Com ha estat això? Vull dir, com que us ha suposat i què heu posat d'acord ràpid amb el tema precisament aquest de Tolkien? Què us heu posat d'acord?
2: A mi m'ha agradat fer la secció conjunta. Crec que aporta... Crec que la podríem repetir en algun dia.
3: És que jo estic totalment d'acord. Perquè
2: si no se'ns queda com una mica curta sempre,
3: sí,
2: no?
3: I que d'aquesta manera és coincidir... o sigui, tu, com a persona que coneixes, i a més hi ha tantes obres mestres que clàssiques, etc, que podeu compartir, que
2: podríem anar-ho fent.
3: No sempre, però perquè cadascuna té, però com a mínim un cop o dos cops al mes.
2: Sí,
3: d'aquesta manera.
1: A mi m'ha agradat molt també, a més la Marina és molt guai.
2: La Clàudia em sap molt.
1: No, però em mola molt xerrar amb tu.
2: Sobretot per lo jove que és, no? Tot el que aporta... És increïble.
3: A més, música, bueno, és que és un expert en música, però pantalles, literatura, ho he dit tot plegat.
1: Em costa dir que sóc experta en música, però és que després m'adono que tinc un títol.
2: Bueno, tant.
3: Que és això. I que tindràs més.
2: Posa bon valor.
3: No, i que tindràs més. Doncs, si haguéssiu de convèncer algú que no ha entrat mai a la Terra Mitjana, què li diríeu? Una frase, jo crec que frase ja has comentat, una, o sigui, un ganxo.
2: Jo crec que és l'obra mestra de la literatura fantàstica. Vull dir, sí que és veritat que no és fàcil, no és un llibre fàcil, però sí que és l'obra mestra en majúscules.
1: Totalment d'acord. Sí. És magnífic. La música també és revolucionària pel cinema, la fotografia, els efectes especials, els efectes sonors, tot. Tot. Una obra mestra, per veure.
3: Sí, jo diria que d'obres maestres aquesta és total. Sí,
1: top 3
3: sí.
1: Obres maestres. Sí.
3: Marina,
2: sí, del gènere, sí.
3: Marina, Clàudia, gràcies a totes dues per aquest viatge a compartir entre prestatgeries, pantalles i melodies. Avui heu demostrat que quan la literatura, el cinema i la música es donen la mà, el resultat és un univers que s'expandeix i ens arrossega. Un plaer de tenir-vos aquí.
2: Gràcies.
3: I bé, i encara en queda una setmaneta més, vull dir que la setmana que ve a veure què decidiu.
2: Molt bé.
1: A veure què portem.
3: Doncs passen, de fet, ara ja gairebé són les 10, és el moment d'escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i no marxeu, que de seguida hi tornem.

0: Passen un minut de les 10 i ara sí, entrem a la segona hora del fòrum. Coincidint que ahir se celebrava el Dia Mundial del Donant de Sang, no deixem passar aquesta efemèride. Cal retre homenatge a totes les persones que, de manera solidària, humana i comunitària, pensen en els altres. Enguany, amb el lema «Una gota d'humanitat, donem sang, salvem vides». Cada 14 de juny se celebra aquest dia per agrair als donants voluntaris i no remunerats les seves contribucions que salven vides i per sensibilitzar sobre la necessitat permanent de donacions regulars que garanteixen subministraments de sang segurs, suficients i accessibles. També és un recordatori de la responsabilitat dels governs i les autoritats sanitàries d'invertir en sistemes sòlids i que assegurin la donació voluntària, l'accés equitatiu i pràctiques de transfusió segures. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya Manel Pérez Castelló, delegat de Caldes de Montbui de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, i Joaquim Campistrom, membre també de l'entitat.
1: Sí.
0: Primer de tot, benvinguts.
1: Gràcies.
2: Bon dia, benvinguts.
0: Què tal?
2: Aquí estem.
0: Sí, doncs el dia de fet era ahir, però bé, sí. Vull dir, ara anirem parlant. Si em permeteu, faré una mica de 5 cèntims de cadascú. I si aquí, perquè a vegades jo busco la informació, clar, el Google més o menys doncs ens diu coses, no? Però també es pot equivocar. Vull dir que aquí està la cosa. Si s'equivoca, rectifiqueu-me. Mira, Manel Pérez és delegat de Caldes de Montbui de l'Associació de Donants de Sants del Vallès Oriental. Fa anys que treballa per fomentar la donació voluntària i no remunerada i per mantenir viva la xarxa de solidaritat que permet garantir sang segura i accessible per a tothom. Coneix de primera mà la història de l'entitat, la seva evolució i la relació constant amb el banc de sang i teixit.
2: Sí.
0: Penso que... Quants anys porta, Manel, per això?
2: Bueno,
0: perquè de tant en tant va canviant.
2: Jo porto des del 2021, juntament amb el Miquel Gómez, que també vam entrar junts. Si volem fer una miqueta d'història d'aquí de Caldes...
0: Ara la farem, presento al Joaquim i fem aquesta història. Doncs el Joaquim és membre actiu d'aquesta entitat i de moltes altres, perquè el Joaquim és un... Podríem dir, anava a dir terretre molt no.
1: Digues el que vulguis, eh?
0: És un caminador. és col·laborador habitual i també en campanyes, en altres, vull dir, en aquesta, però també en d'altres, no? Música, el que sigui, i tot, sobretot en història. Vull dir, tot sí, el que porti això...
2: Són historiador.
0: Sí, és...
1: El Manel també és historiador,
0: sí,
1: eh?
0: Vull dir que tots dos teniu vincles.
2: Però vas fer la carrera, però no li practica gaire.
0: Bueno, teniu vincles, no?
1: Sí.
0: I es tracta d'això, vull dir, de tenir vincles.
1: Sí.
0: Doncs això, que en el cas del Joaquim doncs, fa campanyes, jornades i activitats de sensibilització. Ja dic d'aquesta, en aquest cas, és de la donació de sang, però de moltes altres, no? I ha viscut de prop l'impacte real que té la donació en la vida de les persones i la importància de mantenir una comunitat compromesa i informada. Jo penso que aquí no m'he equivocat.
1: No, però em dius que surto al Google...
0: A veure, si el Google te dona pistes.
1: El teu Google. El teu Google.
0: Te dona, sí.
1: Clar, ell ho coneix.
0: Sí. No, en el cas me donava més pistes del cas del Manel.
1: Esclar, lògic.
0: En aquest sentit. Però clar, en el cas teu és que et conec de fa molts anys.
1: Exacte.
0: I per això vull dir que si estàs és la persona que ha put, bueno, que ha tret tot el tema del George Lauren, vull dir que en fi, ja, és una persona que estàs ficada en tantes coses, però sobretot en història d'aquí, de Caldes.
2: Sí.
0: I per això. Doncs primer fem una mica això, Manel, parlem de la història.
2: Sí, nosaltres des del 2021, deia, amb el Miquel Gómez vam entrar com a delegats, ell i jo, i ara des de fa també un any han entrat com a delegats també l'Anna, el Joaquim i el Mario. El Mario era el delegat allà a La Roca, del Vallès, però s'ha traslladat a Caldes i llavors l'hem integrat. O sigui, som un equip actualment de 5 delegats. I anteriorment a nosaltres, durant 15 anys, des del 2006 al 2021, van estar el Josep Soleil i el Jaume Monterde. Ells van estar 15 anys que van fer un treball boníssim. A més, un treball que en aquelles hores era repartir els cartells d'una setmana abans per les urbanitzacions, per als carrers, per les botigues, posar pancartes. Avui ho tenim més fàcil perquè avui tot és a base d'informàtica, arriben els avisos.
0: La xarxa.
2: Sí, la xarxa, arriben els avisos als donants. I també fer notar que abans les donacions es feien els diumenges en el CAP, els diumenges al matí al CAP, i els dimarts a la tarda en el bus que es posava a l'estació. Mm-hmm. Després, posteriorment, es van traslladar a les cases dels mestres, on estava la Creu Roja, també els diumenges al matí, i els dimarts a la tarda seguia fent en el bus a l'estació. Fins que es van traslladar a la sala noble de Can Rius i també van canviar els dies. Ho fèiem el divendres per la tarda i el dissabte matí i tarda. I últimament hem fet també una variant amb la sala nova de la Pilar d'Aznar, tan maca que tenim, que tothom que ve a la sala aquesta es queda meravellat, és un lloc esplèndid, i llavors les donacions es fan el dissabte matí i tarda i diumenge al matí.
0: Uh-huh. I com definiríeu la importància de la donació de sang en un municipi com és el nostre, com a Caldes?
1: Tu tens dades, no? Aquí,
0: sí. No, en principi és el concepte. Per exemple, que... això sí que ho pots dir i després el Manel pot donar dades.
1: Ah.
0: No, una mica és el que tu, per sí. exemple, en aquest cas, Joaquín, bé. El fet de definir el que representa, no
1: sí,
0: per Caldes.
1: Per mi, sí, d'acord. Sí. I per Caldes, per... Home, jo veig que hi ha moguda des de fa anys. I jo acabo d'aterrar. Ens coneixem el Manel des de fa anys. I un dia trobant-nos pel carrer, xerrant, no sé què, i va començar, i vaig dir, ostres, se'm va remoure la consciència, veureu per què. Jo quan estava, llavors em vaig recordar d'una cosa, quan era petit vaig estar, tenia prop d'un any, vaig estar molt malalt, però molt, vaig estar entre la vida i la mort durant pràcticament un any. I la sang que porto és de la meva mare, evidentment, però també del meu pare, és a dir, perquè em fotien transfusions a més no poder, no? I vaig pensar, ostres, potser tinc un deute, no? En aquest cas, amb el meu pare no, està clar, però en la societat, amb mi mateix, no? De dir, compte, que jo he rebut, per tant, potser toca donar alguna cosa. I vaig dir, va, ho provaré. I me'n vaig recordar d'això que deia el Manel, de l'autobús, que hi havia, sí. Deia, ostres, clar, em van anar venint records al cap. Des de fa anys s'està fent aquesta activitat.
0: I tant.
1: Per tant, vol dir... I de manera, jo diria que ininterrompuda. I, a més...
0: Fa molts anys, vull dir, i això dono fer també. Vull dir, perquè...
1: Em veus?
0: Vull dir,
1: clar,
0: que
1: tu
0: he passat,
1: saps, també.
0: Jo he passat per allà, també.
1: I diverses vegades
0: sí,
1: l'any.
0: Sí. I dius... No, i tant, diverses, i a més, alguns dies especials, etc. Vull dir que és molt. I justament el Josep Soler i també el senyor Monterde, vull dir que són persones... Clar, són 15 anys que han estat. Mm. Vull dir, i abans estava el Francesc Sala, també, vull dir que eren anteriors.
1: Imagina't.
0: Vull dir que són molts anys ja que porta aquesta...
1: Això diu molt de Caldes.
0: Sí, sí no, molt. No, i tant.
2: I fer notar, interrompo perquè seguiu,
1: digues.
2: Sabíeu que aquí a Caldes, el dia 12 d'octubre del 2010, es va fer un monument que està davant del CAP, dedicat precisament als donants de sang, que va ser l'època que estava el Jordi Soler el Jordi Soler.
0: Com alcalde, sí,
2: i bueno, i els delegats eren el Josep Soler i el Jaume Monterde, sí.
0: Sí, sí, no, vull dir que és cert que ja fa, i a més hi ha dies que l'assiduïtat es nota molt, no? Vull dir que hi ha moltes...
1: Molt repetidors.
0: Molta participació, no?
1: Sí.
0: I pot ser que potser pugui haver una altra, perquè això sempre ho recordo, no? Quan es fan les donacions, no? De seguida et passen tota la quantitat que s'ha recollit, no? Vull dir que això sí que sí. Sempre... Sí, un dia es pot ser més, un altre menys, vull dir, va com va, però sempre, sempre, sempre hi ha participació.
2: Mira, parlant de participació, en el que és el Vallès Oriental, a Caldes de Montbui estan al puesto número 12 de 42 municipis del Vallès Oriental, número 12 en quant a percentatge de donacions.
0: Sí.
2: Diguem que en l'any 2025 tenim aquí unes dades: de sang es van fer 759 donacions i de plasma 73. I això vol dir un percentatge bastant elevat que es fa. Tenim dades també de tota la comarca, per exemple.
0: Per exemple, el número 1, que ves que me quedo ja jo intrigada, no? per veure número, la curiositat de qui seria el número 1.
2: Hi ha dos si parlem de percentatge, el número 1 seria, ara ho dic, que ho estic mirant aquí, no, seria Martorelles.
0: Uh-huh.
2: Sí, té un,
0: i és un
2: 65,
0: poble petit.
2: 65%, sí. En quant a percentatge de donacions sobre la població.
0: Clar.
2: I Caldes està amb un 41%.
0: No, està força bé.
2: Correcte?
0: No, de 42, d'unidó, eh?
2: Sí. I, però, en canvi, en quant a quantitat de donacions, on hi ha més zona, Mollet del Vallès.
0: Clar, i Mollet és gran. Vull dir, ja té una població més
1: una
0: elevada
1: més
0: que Caldes.
1: Que Caldes, sí.
0: Sí, no, una mica, no.
1: Sí, bastant,
0: jo diria
1: més.
0: Que bastant. Mm. Ara no te sabria dir els habitants que tens, però,
2: sí,
0: jo diria que doble.
2: Per exemple, Granollers, que encara té més població, em sembla,
0: sí,
2: que Mollet, són
0: home, són
2: 1.739, però Mollet són 2.539. Vull dir, Mollet es destaca clarament com un lloc que les donacions, bueno, funcionen de meravella.
0: Funciona molt bé.
2: Molt bé.
0: No, i això és important.
2: Sí.
0: I això, diguem, és en cada poble, vull dir, que fas aquestes donacions. Després queden les donacions que a títol personal pues, te'n vas directament al centre de...
2: Sí, als hospitals.
0: Hospitals,
2: per exemple,
0: etcètera.
2: Que pots donar.
0: Exacte.
2: I tot això, no?
0: Sí,
2: a
0: sí.
2: Catalunya tenim aquí, per exemple, de l'any 2025, que es van fer 273.000 donacions de sang i 8.000 donacions de sang. I de plasma es van fer 35.483. Vull dir que en tenim.
0: Així perquè per saber, perquè moltes persones igual dirà, i quina diferència hi ha entre, per exemple, quan donem la sang, no? I el plasma. Quina diferència entre... Perquè el plasma és sang, també, no? Però, clar...
1: És una part, és un component de la sang.
0: És un component, exacte.
1: Sí.
0: De fet, quan es fan les analítiques, també te surten allà, diguem, el que és el plasma, etc. Però així, per fer... En el moment que dones, que fas la donació, per fer aquesta diferència de que quan estem donant... La sang és aquesta que, quan estem allà i deixem una bossa, no? De dos, no sé
1: és?
0: Si és 200...
1: Un quart de litre,
0: exacte,
1: o 200, mig litre? Quan és?
0: No, 200. Mig litre, no, 250. O sigui, una bosseta és una cosa així.
2: Jo diria que uns 400.
0: O 400.
2: Sí.
0: Vull dir que no, que és... Però és la... Omples la bossa, no? I després el plasma, doncs quina diferència, com queda això? Per l'explicació.
1: Ah, m'ho deixes per mi.
2: Sí, va. Bueno, fes una part i jo faig una altra.
1: Acabo d'aterrar i em passa l'examen.
0: Has fet.
1: A veure, això són coses, evidentment, són dades dels professionals,
0: sí.
1: Està clar. Nosaltres d'això, és a dir, no en sabem, almenys jo, però, esclar, fas cas dels professionals. I aquí tinc anotat que el plasma té una caducitat de 3 anys congelat. I diu que es transfon els pacients, llegeixo literalment, es transfon els pacients amb alteracions de la coagulació i grans cremats. I també se'n poden fer medicaments.
0: Veus?
1: Per tant, és molt necessari també el plasma.
0: I tant,
1: totalment. És molt necessari.
0: Clar, i a més, en aquest sentit, o sigui, l'Associació de Donants de Sang Vallès Oriental està íntimament relacionada o col·laboració amb el banc de teixits, no?
2: Sí,
0: que també és una altra manera de donar també.
2: Diguem-ne que el banc de teixits és el que gestiona tot el tema de les donacions globals, perquè fem una petita enumeració, les donacions són de sang, de plasma, també de mèdula òssia, també
1: de llet materna,
2: cordó umbilical,
0: també
2: donació de teixits i també són principalment i també de microbiòtica intestinal. Vull dir que hi ha molta diversitat.
0: Ui, ja, exactament, vull dir que a vegades pensa sí, sí, que és la sang només, però jo diria, bany de teixit, perquè jo penso, és que és molta el que acabeu de nomenar, vull dir que són moltes les sí, sí. Vull dir que no només, que a vegades pensa que teixit també queda en la pell, no? Però
1: has,
0: no.
1: Has citat cartílag i tendons?
0: També.
2: Dintre dels teixits, dintre d'una descripció dels teixits serien tots aquests que podem anar-los comentant. Mira, si comencem amb el tema de la sang, com has preguntat abans, Conchi, sí, és interessant que la sang té tres components principals. Un són els glòbuls vermells, sí, després les plaquetes i després el plasma.
0: Vull dir, i els blancs, els leucocits, és que uns serien els hematits.
2: Les plaquetes són els glòbuls blancs.
0: Són els leucocits.
2: Efectivament. Clar,
0: uns hematits, sí, glòbuls vermells,
2: leucocits,
0: i leucocits. Sí, és que quan te fan les analítiques surt així.
2: Efectivament, no? I sapiguer que la sang no es pot fabricar. Sí que és veritat que s'està ja fent intents de fabricar sang artificial, per una miqueta a garantir que hi hagi la sang necessària per les transfusions i altres necessitats. Però de moment tota la sang que es fa servir és a base de donacions altruistes de persones solidàries. Es diu que cada dia aquí a Catalunya es necessita entre... Hi ha 800 o 1.000 persones que necessiten una transfusió de sang cada dia, aquí a Catalunya. I vull dir que és un recurs vital que ens està parlant això. I si parlem del... Això en quant a la sang, si parlem del plasma, bueno, ja ens ho ha dit també el Quim abans, no? El tema de la plasma és molt important per fer medicaments, per enfermetats especials que n'hi ha, cremadures també, i això és important, el tema del plasma. Es diu que dels 5 litres de sang, 3 són de plasma i els 2 són de glòbuls vermells i plaquetes.
0: Vale?
2: O sigui que la sang és una aigua, com una aigua líquida, on neden, diguem-ne que van nedant, els glòbuls vermells i els glòbuls blancs, els leucocits, val? Les plaquetes. I aquest plasma doncs, té sals minerals, moltes proteïnes, i amb això doncs, ajuda a lluitar contra les... Són defenses per protegir infeccions. Doncs aquí estem llegint, Com diu el Quim, nosaltres no som professionals.
1: No.
2: Només som voluntaris i el que tenim és la informació dels professionals.
0: També tenim aquesta importació.
2: Correcte.
0: Per exemple, com ha canviat el perfil del donant de sang al llarg dels anys? I perquè ja dic que a Caldes té aquest temps, no? Que jo diria que són més de 20 anys. I tant que són més de 20 anys.
2: Molt més.
0: Per això, vull dir que ja dic que abans dels 15 anys que va estar el Josep Soler i el senyor Monterde, doncs abans ja estava, i durant bastants anys, que també estava Francesc Sala, vull dir que són molts anys, no? Vull dir, per això, i jo la pregunta és com ha canviat, i vosaltres que segur que també coneixeu tota aquesta temàtica, com ha canviat, en el teu cas segur que ho coneix bastant, no? El perfil del donant. És a dir, si el donant acostuma a ser normalment persones, evidentment dins de l'edat, perquè recordem que és a partir de...
2: De 18 a 70 anys.
0: A 70. I a les dones crec que es queda, no sé si...
2: 65.
0: 65.
2: 18 a 65. Sí.
0: Doncs
2: pues mira, històricament parlant, sempre han sigut els homes que donaven més sang que les dones. També hem de pensar que els homes poden donar sang cada 3 mesos, les dones cada 4. O sigui, necessiten més temps per recuperar
0: la sang. Perquè hi ha una... La fisiologia de la dona és diferent també.
2: És diferent, correcte.
0: I perquè doncs, cada mes ja sabeu, i en època aquesta és normal, doncs hi ha pèrdua de sang, etc. I suposo que una mica va relacionar.
1: Tot això deu influir segur.
0: Tot això influeix.
2: Efectivament, sí. Però, en canvi, en els últims anys s'ha anat invertit.
1: S'ha invertit la cosa.
2: I ara són molt més les dones...
1: En tot.
0: És que això ja ho sabeu, que en tot la dona guanya.
2: El segle XX ha sigut el segle dels homes i el segle XXI de les dones.
0: Bueno, i això deia, però depèn de qui, els segles abans també podrien dir que...
1: També embargaven, sí.
2: Bueno, el repte també és captar la població jove.
0: Jove, ahí està. Aquí està el repte. Perquè, clar, sempre estem parlant que hi ha un terme mig, no?, dels 35 als, fins i tot als 65, vull dir, aquesta edat, quedaria que ja és quan la gent està com més conscienciada.
2: Més conscienciada, correcte.
0: Vale? Però és de quina manera, per això jo diria, doncs sí, aquesta part del jovent a partir de 18, això d'alguna manera també s'està notant.
2: És

0: hi ha molta gent jove cada vegada més que ve a donar sang.
1: Jo, per exemple, digues
2: el que he notat en la meva curta experiència, evidentment, perquè em sembla que he estat dos dies en dues ocasions, veig que hi ha molt repetidor, moltíssima gent que quan ve li preguntes hola, bon dia, vens a donar sang o plasma, diuen el què, li fas les dues preguntes de rigor que s'han de fer, i llavors, doncs, esclar, li dius, has d'omplir aquesta fitxa? No, ja està, ja ho sé, ja està. Ja
1: sí, perquè és que és normal, es passa com tot, Joaquín, vull dir que, a veure, quan tu estàs en el poble i participes en moltes activitats, qui són els que més participen? Gairebé repeteixen les persones.
2: Sí, sí,
1: en la donació també passa
2: el
1: mateix.
2: També passa.
1: Clar, vull dir que, i a més, com és cada tres mesos, no?
0: Sí.
1: És, soma, cada tres mesos acostuma...
2: Cada dos mesos, no?
0: Cada dos mesos fem... els homes. Poden...
2: No, que fem...
0: Una cosa és que les persones, si són homes, poden donar sang cada tres mesos, si són dones, cada quatre, però... l'activitat i l'organització de donar sang s'organitza cada dos mesos actualment. Sí.
1: Sí, cada dos mesos s'organitza, però no vol dir que en aquests dos mesos repeteixin els mateixos, vull dir, però que sí que és cada tres mesos o quatre d'això, que aquí sí que repeteixen.
0: Correcte, sí.
1: Sí, a veure, dos mesos, suposo que aquí, o cada tres mesos, és perquè abans, si tu has donat 400 grams de sang. Clar, no pots tornar a repetir en tres mesos, perquè això representa que si no tens podràs produir una anèmia, no? I que amb això ja sí que sabeu, no? I en el cas de les dones també te posen quatre perquè va això, però això no vol dir que cada dos mesos es facin les extraccions, perquè el que es tracta és de que hi hagi moviment.
2: Sí, sí, i tant.
1: Que hi hagi moviment, sí. Però que sí que és veritat que tu notes que després, vull dir, moltes persones són repetidores, és que és així, vull dir, que és repetidora perquè a més vosaltres ja estan fitxats.
0: Sí, sí. El banc de sang ja té la fitxa,
1: i aleshores
0: l'email,
1: rep la carta.
0: I ja s'hi havia sempre la informació, quan hi ha una donació se'ls envia també.
2: Això ajuda, clar. Això
0: i ajuda després al llarg de l'any, de tant en tant, es fa alguna cosa especial. Estem parlant de que per la festa major, per al mes de setembre...
2: Octubre,
0: no?
1: Sí, que és la festa major.
0: Volem fer una donació especial també, Vull dir, a més de les dues que fem cada mes, aprofitant la festa major i dels molts visitants que venen aquí a Caldes, doncs puguem fer una donació extra per reforçar totes aquestes donacions que es fan,
1: No, això acostuma a fer-se. Vull dir, per exemple, a l'estiu, no sé si també en algun centre d'educació s'acostuma a fer també, no? Sí.
2: No, a l'estiu no. Em sembla que no, a l'estiu, oi que no? Recentment l'Escola Pia
1: Vale, no és a l'estiu, és abans.
2: No, és abans.
0: Sí, l'Escola Pia ho fan al mes de maig.
1: Vale.
2: Mes de maig.
1: Sí, primavera.
0: Perquè fem gener a març.
2: Maig.
0: Al maig les fa l'Escola Pia. Nosaltres també. L'Escola Pia també col·labora. Després ja fem juliol, setembre i novembre. Són les sis donacions que es fan ara actualment aquí a Caldes, regularment, Regularment. Conxi, hi ha alguna informació també històrica que m'agradaria comentar?
1: Sí, i tant, perfecte.
0: Ho diu perquè ahir va ser...
1: El dia del donant.
0: El dia mundial de les persones donant de sang.
1: Jo ja l'he destacat. Vull dir, jo sempre cada dia començo amb
0: una
1: editorial. Avui és que cada dia és un dia temàtic. Avui és el dia, t'ho explico, perquè avui és el dia... el Dia Mundial de Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament a la Vellesa. Vull dir, és un dia important també.
2: Sí.
1: Però jo ho lligo també amb el tema del dia d'ahir, que era el dia de la donació, perquè al cap i a la fi, tot es pot connectar, no? Vull dir que...
0: Sí, sí.
1: Cada dia són dies temàtics.
0: La pregunta és per què va ser ahir,
1: És perquè, celebra
0: el 14 de juny.
1: Per què?
0: Pues perquè un dia 14 de juny del 1868 és quan va néixer el Karl Landstein, que era un patòleg i un biòleg austríac, va néixer a Viena, i és la persona que en l'any 1900

0: 1901 va descobrir i classificar els grups sanguinis principals, que són l'A, grup A, grup B, grup AB i el grup O, que és el universal. I després, per això li van donar a l'any 1930 el Premi Nobel, Nobel de Medicina. I després, juntament amb l'Alexander Wiener, en l'any 1940 van descobrir el factor RH, positiu i negatiu. I aquest factor RH en positiu i negatiu és un factor molt important de cara a la compatibilitat de la sang del pacient, la persona que dona, amb el pacient receptor. I llavors aquests són fets molt històrics, molt importants amb el tema de la donació de sang. Per això es fa que cada 14 de juny des de l'any 2004. O sigui que portem 22 anys celebrant el Dia Mundial de les Persones Donant de Sang. I vol ser un dia especial de reconeixement i agraïment a aquestes persones que d'una manera voluntària i altruista doncs fan aquestes donacions per salvar vides de moltes persones. És un acte humanitari, de solidaritat, d'empatia i de compromís amb la societat i és per la salut col·lectiva i també el benestar social de les persones. Vull dir que és un moment molt especial. Precisament nosaltres volem ara, com a delegats, el Joaquim i jo, en nom de tots els delegats que som d'aquí de Caldes, doncs agrair a tots els donants que tenim a Caldes de Montbui, que són molts i molt fidels també quan al tema de les donacions.
1: I tant, i tant. Parlem ara del funcionament intern, és a dir, l'organització, els reptes i les col·laboracions. Com s'organitza una campanya de donació a Caldes? És a dir, quins passos hi ha darrere de cada jornada? Perquè hi ha una feina.
0: Sí, primerament l'associació de dones de sang del Vallès Oriental es posa en contacte amb l'Ajuntament, això d'un any per l'altre, sempre es fa d'un any preparant la programació de l'any següent. Es posa en contacte sobretot per sol·licitar l'espai per fer les donacions. I a partir d'aquí es queden ja en les dates de l'any, cada dos mesos, com hem dit, que és els mesos impars de l'any, i una vegada que ja està concretat a les dates i el lloc, que actualment se fa en la sala Pilar Aznar, de les Cases dels Mestres. Doncs a partir d'aquí ja som els delegats els que ens posem en marxa. Posem en marxa què vol dir? Bueno, que el dia que toca la donació, obrim el local, posem les taules, les cadires, preparem el local amb el tema de l'aire condicionat, si insistiu, com si és a l'hivern també, i preparem tot l'espai perquè quan ve tot l'equip sanitari pugui muntar les camilles, els aparells. Vull dir, pensa que ve l'administrador del banc de sang, sí. Ve el metge també, i després venen les infermeres i infermers, que són els que fan pròpiament l'extracció de la donació. Uns són per al tema de la sang, els altres són per al tema del plasma. Normalment posem 6 camilles per sang i
2: 4, em sembla.
0: Sí.
2: Oi?
0: Sí, 2, 4, segons les possibilitats i la disponibilitat que n'hi ha per al plasma. I ho fem d'aquesta manera. Es fan normalment 4 hores al matí, de 10 a 2, i per la tarda també 4 hores de 5 a 9. I, bueno, molt bé. A més, és un personal molt agradable. Ah, bueno, també tenim una part de refrigeri. Una part de refrigeri que és...
1: La beguda.
2: Al final. Oh, no pensis, no només beguda. Hi ha suc,
1: hi ha també
2: aigua...
1: O menjar alguna cosa,
2: i tant. Hi ha fruits secs.
1: Sí. No, i alguna pasteta, vull dir que això sí que l'he vist.
2: Bossos de patates fregides.
0: Sí. Jo quan vaig començar, a l'any 2001, recordo que encara es donaven entrepans.
1: Sí.
0: Després de la donació es donava un entrepà amb un suc, d'acord? Ara ja no fem entrepans, ara
1: el
0: donem
1: suc.
0: Les bossetes de patates fregides, també de
1: fruits secs,
0: de fruits deshidratats, per exemple, de coco.
1: Ah. Sí, i també, que serien fruita deshidratada.
0: Això mateix, fruita deshidratada, d'acord? I després tenim beguda, diverses, sí. Després també t'hem dit d'això, aquestes cosetes que es venen a base de cereals, també, cereals amb una miqueta de xocolat i tal, boníssimes, eh?
2: Perquè sí, molta provat. Varietat, molta varietat, tu.
1: Sí, de fet, de tota manera, penso que és amb el líquid el que et reposa, sí, és el líquid el que reposa,
0: sobretot.
1: Vull dir, sí, es tracta de beure aigua mateixa, o líquid, sí, suc, el que sigui, però que això és el que reposa el que has donat. I a més ràpida, vull dir que no
2: i,
1: és...
2: I fixa't que es recomana abans de la donació que la gent begui, el donant begui aigua.
1: Sí, clar, sí, vull dir que sí, és
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí. I després obligatori, eh?
2: I després obligatori.
0: Després obligatori. Obligatori. Abans opcional,
2: opcional,
0: eh?
2: Sí.
0: Però després obligatori, sí, per al tema de,
2: clar,
0: de reposar.
2: Per beneficiar
0: reposar
2: de la pròpia persona.
0: I
2: el propi donant.
0: Han d'estar uns 10 minutets allà quiets, relaxats, tranquils. Bueno, és una estona molt maca, eh?
2: Sí.
0: Aquell moment allà que... Sí. Després de la donació, eh?
2: Ja, és a dir, sí, els veus allà xerrant els uns amb els altres... De manera relaxada, sí. Hi ha molt bona... Aquesta sala és una passada, eh?
1: Sí, quina?
2: La sala...
1: La de Pilar,
2: la Pilar
1: Aznar. Aznar. Sí, sí,
2: la,
1: sí.
2: La sala d'actes dels Escolapis la vaig veure i déu-n'hi-do, també, eh? Déu-n'hi-do. Però, clar, evidentment, aquesta és molt més gran i pots tenir sectors, aquí els que s'esperen, aquí els que no sé què, aquí els que no sé quantos, aquí els que han de parlar amb l'administrativa, amb l'administratiu primer, etc. No, està molt bé.
1: Uh-huh.
2: I a més, una altra cosa, música d'ambient.
1: Ai, això és encara
0: ah,
1: millor.
0: Sí.
2: Música d'ambient. Jo vaig flipar, sí, el primer dia, com ja, música d'ambient. Esclar, jo sé que hi ha l'aparell, a la
1: sí,
2: sala hi ha l'aparell, clar, pels que van a fer ball,
0: eh?
2: Etcètera.
0: Dos, perquè a la sala es pot
2: dividir,
0: i n'hi ha dos,
2: ah, sí, n'hi ha
0: dos, una
2: cada
0: espai. Eh?
2: I quan vaig veure que posaven, dic, oh, posa, sí, home, esclar, en una ocasió que em van veure intervenint
0: més...
2: a mi i estava estava de cintura en avall, estava...
1: Bueno,
2: adormit.
1: Sí,
2: adormit.
1: Com es diu, l'epidural, no?
2: Exacte, l'epidural.
1: Sí.
2: I, esclar, i em van posar, quin tipus de música vols? Em van dir, ostres! I sí, em va ajudar, em va relaxar.
0: Sí, sí. Teniu pantalla ajuda. També, una pantalla
2: una
0: gran.
2: Pantalla,
0: eh?
2: Sí.
0: Pantalla molt gran, eh?
2: Ostres.
0: Que es pot connectar per programes, per exemple, del National Geography, i llavors hi ha tots uns paisatges i tal, i la gent, mentre s'està esperant, pues està puguem veient i tot això. Si la sala està molt, molt ben equipada, repeteixo que tots els professionals que venen estan meravellats.
1: Sí. Molt bé. Quina és la relació amb el band de... Vull dir, perquè hem parlat abans del band de Sunday i així, però quina és la relació de l'entitat, no? O sigui, de quina manera us coordineu, no? Les entitats, perquè... A vosaltres aquí com a delegats, però sou delegats a Caldes del Vallès, l'entitat és tota el Vallès Oriental,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. L'entitat és del Vallès Oriental i a cada un municipi, que som 42 en el Vallès Oriental, hi ha els delegats.
1: Els delegats. Doncs com us coordineu en general dins de lo que és l'entitat completa i també amb el banc de sang i teixit?
0: Bueno, l'entitat completa del Vallès Oriental fem una trobada anual, una assemblea general, on es repassa totes les dades que es fan en quant al tema de altes i baixes que hi ha hagut els delegats, delegats que s'han jubilat, delegats que s'han incorporat, per exemple, doncs també es fa tota una informació doncs, de com han anat les donacions durant l'any anterior. També hi ha una renovació de càrrecs de la Junta Directiva, efectivament, i normalment acabem sempre amb un dinar de delegats, com germà i germanor.
1: Exacte, i una mica de cadascú és dir la seva,
0: sí,
1: etcètera.
0: Sí, sí, ja fas la xerradeta sí, d'un municipi a l'altre, per les assemblees de la Garriga, Vilanova del Vallès, els de la Roca, Granollers, Mollet, d'uns i els altres, ens anem coneixent també, no?, com a delegats, i tot això, vull dir, és un ambient...
1: Serveix també per coordinar les activitats, no?, de lo que fa en un joc, dels que feu en un altre. A veure, tots són tot donacions, però bé, d'alguna manera és intercanvi, no?
0: I sobretot testimonis. O sigui, el que és molt maco són els testimonis, no? De gent que ha estat col·laborant de molts anys, iniciatives, perquè a diferents municipis hi ha diferents iniciatives. Per exemple, nosaltres estem pensant en la Festa Major i mira de fer una donació extra. Altres ho fan en diferents altres moments de la ciutat, no? I tot això es comparteix. I això és molt, molt interessant. I dintre, i bueno, tot aquestes... diguem-ne, el grup del Vallès Oriental és una de les comarques de Catalunya. Després, totes aquestes comarques formen part de la Federació de voluntaris de donants de sang, correcte? O sigui, hi ha la federació que és formada per totes les comarques. I tot això aleshores està supervisat i aleshores també hi ha la coordinació amb el Banc de Sang i Teixits. Vull dir que hi ha tota aquesta estructura.
1: Vull dir que ja no és no només el tema, és l'associació per una de les diferents comarques, sí. Després la federació i després tot plegat amb el Banc de Sang i Teixits.
0: Correcte.
1: Que és tot queda així. I quins reptes logístics i humans té avui la donació de sang? Crec que alguna cosa has comentat abans.
0: El jovent sobretot... i sobretot renovar sobretot el que és els donants que es van jubilant, això es necessita molt, és implicar la joventut i sobretot augmentar la quantitat de sang que es dona. És veritat que Catalunya és pionera i a vegades va al capdavant de la quantitat de donacions que es fan, i en aquest sentit és molt, molt interessant, però clar, el tema de la sang, al ser una cosa viva, una cosa que depèn dels donants, no es pot fabricar de moment, repeteixo que sí que hi ha intents de mirar de fabricar sang als laboratoris, però de moment depèn molt i es tracta de mantenir aquesta continuïtat d'aquest repte d'implicar gent jove, però també sobretot anar augmentant els donants.
1: Uh-huh. I com es garanteix que la sang recollida sigui segura i arribi on cal? Perquè això perquè pregunto també això. Normalment es fan, no sé si les persones, hi ha un tipus de persones que tot i que vulguin anar a fer donació no poden, per exemple, si has patit una hepatitis. Vull dir, en aquest sentit es mira bastant. No sé si al respecte hi ha persones que han patit una hepatitis i no se n'han adonat, que es dona molt aquest cas.
2: Home,
1: I aleshores, doncs, clar, si tu no saps que has patit i en aquest... Vull dir, es fa... Això s'analitza normalment? Vale, és el que ara expliqueu.
2: Dic només això i tu continues. Jo, en aquesta última donació que hem fet el mes de maig, del mes de maig. Perquè la vaig atendre jo, una senyora, i diu que venia a donar plasma. Bé, va omplir la fitxa amb totes les dades que hi ha allà. Nosaltres d'això, és a dir, ni intervenim. Si tenen alguna pregunta, fer alguna cosa que no entenen, ho han de preguntar
1: als que estan allà.
2: A l'administració.
1: Al metge, o el que sigui. Infermers, que també hi són.
2: Clar. Llavors, després d'això, cop ha passat aquest filtre, diguem, passa la doctora i van estar xerrant una estona i quan va sortir va dir no puc, m'han rebutjat avui. És a dir, que hi ha control, això es controla, però bé, potser pots donar més informació
1: també,
2: a tu.
1: També et fan com una petita punjada i aquí et veus ràpidament si estàs bé aquell dia o no estàs bé, perquè a vegades pots tenir l'hematocrit que sigui una miqueta més molt just, no?
0: Sí. Bueno, aquest control del dit, sobretot el que es controla molt és el tema del ferro.
1: Sí.
0: Sí, el tema del ferro i la tensió, com estàs, per saber que estàs en condicions de poder donar o no. Però, com ha dit el Joaquim, hi ha molt de control. El control en el moment de la donació en si, perquè hi ha un formulari molt, molt estès. Uau. Mira, si t'ho resumeixo, seria que no has de patir cap malaltia, que no has d'haver pres antibiòtics en els darrers tres mesos, que no has viatjat fora de la Unió Europea en els darrers sis mesos, i després hi ha tot un llistat, repeteixo, de moltes variants, que tens que anar omplint. Tot això passa en l'administrador, que mira que siguis donant de sang ja habitual o per primera vegada i tot això, i després passa al doctor i t'ho revisen tot. Si veuen que en aquell formulari hi ha alguna inconvenient per donar sang, queda rebutjat. Ho sentim molt per les persones, ja que, i ara mateix ens fem solidaris amb elles també, les persones que tenen totes les ganes de donar sang o plasma i els diuen que no. Sempre hi ha, en cada donació hi ha un percentatge de 4, 6, de vegades 8 persones que no els deixen donar sang per algun factor. Clar. Vull dir que hi ha un control molt rigorós. Però a banda d'això, després quan aquesta sang en el mateix, en seguida que es dona sang, ja la, es posa en uns departaments que ja estan refrigerats. I automàticament van al banc de sang que tenim al Poble Nou, a Barcelona. I allà aquesta sang s'analitza de moltes maneres i tal i qual per assegurar-se que és una sang bona, saludable, que es pot utilitzar per una transfusió.
1: Que no incidirà en que, diguem, surti la malaltia. Vull dir que normalment això, i tens raó, no passa.
0: No.
1: Vull dir, precisament perquè passa per tot aquest filtre.
0: Molt de filtre.
2: I a més, ara m'he recordat d'una cosa. La temperatura ambient. Clar, la bossa queda externa, queda fora. Per tant, està... és a dir, és susceptible de la temperatura ambient. Per tant, la temperatura ambient també es controla.
1: Clar.
0: Sí.
2: O ni molt alta. No sé quina és ara exactament la...
0: No sé, però hi ha una graduació de temperatura que es pot donar sang. Si es baixa, no es pot donar, perquè llavors, si fa una mica de fred, no es pot donar perquè la sang no circula prou bé. I si hi ha massa calor tampoc es pot donar, Llavors hi ha tot un molt de control. Bueno, jo no sé vosaltres, jo soc d'una generació, ara fent una miqueta de broma, no sé si us en recordeu d'un cantant que era el Luis Aguiler.
2: Sí.
0: Se'n recordeu?
2: Sí.
0: Tenia una cançó dedicada a la transfusió de sang.
1: Ja, això sí, sí, no me'n recordo. Sí, sí. Jo me'n recordo La vida sigue igual i coses d'aquestes, no?
2: Sí, sí.
1: De cançons, però la...
2: Sí, però
1: la
0: que feia
2: no.
0: Una cançó en plan de broma, com que algú havia donat sang en mal estat, que tenia una malaltia com de tartamudeig, i el que havia rebut la sang, pues se li havia contagiat aquesta costum. I así se muere el tío, que l'hambre que dio su sangre pa mi salud.
1: Sí.
0: Sí, no se'n recordava?
2: Sí.
0: I, bueno, o sigui que hi ha una cançó dedicada a la transfusió de sang quan la sang no està en condicions o te transmet una malaltia.
1: Una malaltia,
0: una
1: no?
0: Cosa, no? Però avui en dia això no passa, repeteixo,
2: no.
0: Per als controls que n'hi ha en el moment de la donació com després quan arriba al banc de sang, als laboratoris.
1: I què motiva una persona a donar sang per primera vegada? Però no sé si amb això teniu alguna cosa a dir. La primera vegada. Jo recordo la meva primera vegada.
0: Sí, doncs va, doncs Conxi, perquè no ens ho expliques.
1: És molt fàcil. Vull dir, si un familiar teu rep un accident molt greu, molt greu, jo recordo, i això fa molts anys, no? En l'Hospital de Sant Pau, doncs allà, sense demanar permís a ningú, jo me'n vaig anar... i vaig anar a donar la sang, precisament tenint en compte que necessitava...
2: Ara anava a dir, el veure la necessitat.
1: Sí.
2: En el meu cas va passar exactament el mateix. I en aquella ocasió sí, era plasma, em sembla que sí, que vaig donar un senyor que estava molt malalt, un veí, i em va venir la seva filla, perquè jo tinc el tipus 0.
0: Mm-hmm.
2: I no ho sé,
0: zero positiu o negatiu?
2: No, l'universal,
1: no, universal.
2: Sí,
1: universal.
2: Sí.
1: Per tu només serveix la aquesta, però la teva serveix per tot,
2: tothom.
1: Sempre i quan que sigui positiu, no?
2: Ara no ho recordo.
1: Ara no ho recordo exactament.
2: Però sé que quan vaig dir que tenia l'universal, allò dels veïns, anar-s'ho dient entre els veïns, la filla d'aquest home que estava molt fumut va dir, ostres, i és que aquesta l'estem buscant. Dic, doncs ja està, ja l'heu trobada.
1: Sí, no, aquesta precisament és... En canvi, la A, aquesta és la que més n'hi ha.
2: Ja.
1: Vull dir, no acostuma a faltar, precisament.
2: Ja.
1: Tu pots donar-la, però no hi ha problema.
0: Sí,
1: en canvi, la més... Aquesta o la negativa, la que és negativa, aquestes són les que més...
0: Sí, la O negativa, que és la universal, aquesta és la universal que se li pot donar a tothom.
1: Sí.
0: Aquesta no té problemes, tothom la pot rebre. Sí, sí. I el receptor que pot rebre també totes les sangs és AB positiu. Quan tens la AB positiu, també pots rebre tots. O sigui, com a donant és la universal negativa, com a receptor a B positiva, és la que pots rebre. I bueno, mira, la més habitual és la A, que hi ha un 36%, i la que menys és la B positiva, que hi ha un 8% de la població. Bueno, hi ha altres tipologies que encara són menors, però ja serien coses més rares, en aquest sentit. A mi també em va passar que vaig a l'hospital de... Jo vaig començar a donar sang a Can Ruti, allà a Badalona, també arrel d'una operació que em van fer, i estant allà doncs vaig veure el banc de sang i vas dir, escolta, això és el moment de donar-ho, perquè estem en un lloc, jo no la vaig necessitar, però vas pensar, aquí la gent la necessita. Sí, llavors em vas fer donant de sang, sí.
1: No, però això va molt bé, perquè quan tu dones, però també en alguna ocasió també rebem. I aleshores doncs diu, bueno, pues és el fet de que has fet una donació i diu, pues tampoc estaré, no tinc ara el mal de cap dient, ostres, doncs, bueno, és això, vull dir, dones i reps.
2: I a més, jo pensava aquests dies, no sé, m'ha vingut al cap un concepte. Potser és l'única cosa que tenim, no ho sé si és l'única, però, clar, és a dir, quan tu dones diners, els has perdut. És una manera de dir, no? És a dir, ja no els recuperes, aquells diners. Els recuperes, sí, si cobres la pensió, si treballes, sí. Però aquells en concret,
1: no.
2: Ja no els té. En canvi, resulta que la sang, és a dir, jo la dono, però és que al cap d'unes hores, no sé quantes, però no masses, ja la torno a tenir.
1: Sí.
2: Ostres.
1: No. Ja, o sigui, tu, de fet, la reposes de seguida.
2: La reposes.
1: Mm-hmm. Però, a banda d'això, per un moment determinat, per un... algo a la vida, doncs que també, pel que sigui, tu també has rebut
2: a part
1: aquesta...
2: d'això, no?
1: A banda d'això. Però sí que és veritat que tu la sang la reposes de seguida.
2: No tens cap pèrdua.
1: No, que va.
2: No tens cap pèrdua.
1: Ja només que beguis aigua, ja has reposat.
2: Ja n'hi ha prou.
0: Mira, vull fer una miqueta de resum de que quan es fa cada any aquest dia mundial de les persones donant la sang, es busca un lema. I alguns dels lemes els vull repetir ara.
1: Jo he donat el d'aquest any,
0: sí.
1: Però vosaltres podeu dir...
0: Quin has donat tu, digue'm.
1: Mira, el d'aquest any és aquest que jo...
0: Som el que fem?
1: No, el d'aquest any és el de... ara me costarà trobar-lo, perquè com ho tinc aquí, estava al principi de tot, quan de fet és quan us he presentat el... Bé, és el fet de que vas a...
0: Mira, mentre el busques, et repeteixo alguns dels lemes.
1: Sí.
0: Mira, més sang és més vida. Un altre any es va dir, cada donant és un heroi. L'altre es deia gràcies per salvar-me la vida, això com el receptor, no? Dona sang perquè el món continuï bategant. Som el que fem, no? Vull dir que dona sang, dona vida, vull dir que és un element essencial per moltíssimes persones. Hem de saber que la sang salva vides, això és molt important. Salva vides amb operacions, amb accidents, en cremats, en malalties cròniques, amb el càncer, en leucèmies. Vull dir que és un element molt, molt, molt important. Cada 2 segons algú necessita una transfusió en els hospitals. Cada dos segons.
2: A Catalunya?
0: Sí, a Catalunya. Vull dir que en aquest sentit és molt important. I els donants de sang és la part que fa possible aquestes transfusions. Vull dir que és molt, molt important. En aquest sentit és molt interessant.
1: Una gota d'humanitat... Ah. Una gota d'humanitat, donem sang, salvem vides. Aquest és el lema d'aquest any.
0: Molt bé, boníssim. Boníssim,
1: és molt bo.
0: Sí.
1: A més, lo tenia aquí col·locat al principi, però com jo després vaig col·locant les pàgines, pues se me queda. Però és aquesta. Està molt bé. Com afecta la desinformació o la por a la donació? Parleu perquè moltes persones pensen que, i ja ho estem remarcant, que la sang se recupera de seguida, però ja, tot i així hi ha persones que consideren pues, que això me quedaré sense sang o que sigui, no? Parleu, vull dir...
2: No he trobat ningú així, jo, menys.
0: Bueno, jo, una de les vegades de les pors és la punxada.
2: Ah, sí. Sí.
1: O que es marejaran, sí. També.
0: La gent pensa que li faran una punxada. Hi ha gent que només per anar a fer una analítica ja li costa, no? Sí, el tema de la punxada. Després, el tema de que estàs entre 20 minuts, mitja horeta, fent la donació quan és de sang. Si és de plasma, es dura més, eh? Dura uns 40-45 minuts, d'acord? I potser aquest factor de la punxada, el factor que es pensin que es poden marejar, cosa que no és, és molt infreqüent. Molt infreqüent, en algun cas es dona, però com que estàs allà, infermeres, metges, pues no hi ha cap problema.
1: Uai, i te vigilen.
0: Sí, te vigilen, no hi ha cap problema. I jo crec que és una miqueta una falta d'informació. Una falta d'informació. I sobretot una falta d'informació, com tot, que hauria de compensar a les escoles. Precisament des de l'Associació del Vallès Oriental tenim un programa per a les escoles. Un programa que va ser de jocs i va ser de vídeos per fer una informació. I s'està fent, el que passa és que és molt lent perquè s'ha d'anar visitant escola per escola, però aquest és una mica falta d'informació. Però no hi ha cap problema. Al revés, donar sang és saludable, perquè el que fas és renovar la teva sang.
2: Exacte.
0: I aquesta renovació és molt bona. O sigui que és bona per la salut. Per la salut. Sí que has de tenir una mica de precaució, que abans de donar sang no has de fer un exercici fort, i després de donar tampoc. Però passar les 24 hores ja està.
1: Tant,
0: estàs
1: ja està
0: gent,
1: recuperat.
0: Ja pots saltar tot el que vulguis.
1: Una pregunta, perquè és que no vull que que se me'n vagi, perquè ja queden pocs minutets i aquesta és important. A veure, ara, quina és la propera donació? El dia que tenim primer, diguem perquè no se'ns oblidit, no?
0: Juliol.
1: El juliol.
0: El mes de juliol. Els dies, el segon cap de setmana. Ara no tinc aquí el...
1: El segon cap de setmana...
0: Sí, el calendari.
1: Jo tampoc el tinc, però bé, vull dir que pensem que el dia...
0: Dissabte
1: el dia, el dia 10 és divendres. Vull dir que el dia 10...
0: l'11 i 12.
1: Exacte.
2: 11 i 12.
0: 11 i 12 de juliol, la propera...
2: 11 i 12, és veritat, 11 i 12, sí.
1: Dissabte i diumenge.
0: Sí,
1: doncs
0: sí, sí.
1: Aquesta és la propera activitat per donar sang.
0: Correcte.
1: És a dir, que com sempre és allà a la sala Pilar Aznar de les Cases dels Mestres.
0: Una sala fantàstica, que seran molt ben rebuts, molt ben atesos, amb un bon... Donaran, però també rebran, eh?
2: Sí.
0: Rebran un bon refrigeri, però sobretot és la satisfacció. Aquesta satisfacció a les persones que són altruistes, que són voluntàries... Bueno, quan fas una cosa, com diu allò, no? És millor donar que rebre, no? Te'n fa més feliç, estàs més content. Jo crec que aquesta satisfacció personal, la teva consciència, la teva actitud social, com també saber que salvaràs vides, això és una motivació, i convidem a tots els calderins que vinguin entre 18 i 70 anys a donar sang aquests dos dies, 11 i 12 de juliol, que és la propera donació, després serà setembre i després novembre.
1: O sigui, abans de les vacances, d'agost, és aquesta, dia 11 i 12 de juliol.
0: I faran les vacances amb una sang renovada.
1: I tant.
2: És veritat, sí senyor.
1: I què diu de nosaltres, perquè ja així estem per acabar, què diu de nosaltres com a societat el fet de donar sang?
0: Bueno,
1: som persones solidàries, voluntàries...
2: Venim a aquest món i ho rebem tot.
1: Clar.
2: Penso jo, no? És una cosa que m'ha passat ara bé pel cap. És a dir, venim a aquest món i ho rebem tot. Venim sense res, ho rebem tot. Ostres, donem alguna cosa, no? És a dir, alguna cosa.
1: Que,
2: i això...
1: I que menys que aquesta...
2: I que menys que aquesta, que això... és a dir, allarga vides i a més salut, salut pròpia.
1: Exacte.
2: I a més no hi ha problema perquè al cap de poqueta estona ja tornes a tenir aquella quantitat que has donat, no?
0: Sí, tornem a insistir que és un acte humanitari de solidaritat, d'empatia, de compromís amb la salut col·lectiva i el benestar social, és una generositat, és donar vida perquè una altra persona continuï vivint.
1: Doncs arribem al final, me quedo amb preguntes, però jo us tornaré a tornar, mira, cap al setembre, octubre, que tornem aquí, i a més, ara teniu aquesta d'estiu, al mes de juliol, però al setembre, tornada de nou.
0: Tornem una altra vegada,
1: sí. Sant Tornem-hi, perquè és Sant Tornem-hi a tot, no? Doncs Sant Tornem-hi també a parlar.
2: I per la festa major.
1: També.
0: Molt disposats.
1: També, vull dir que aleshores jo us convido a que vingueu per aquí i que hi hagi aquest aquesta
0: molt de gust,
1: bona entesa. Doncs Manel, Joaquín, gràcies per aquesta conversa tan necessària i tan plena de sentit comunitari. Avui hem entès una mica més què vol dir donar sang, donar temps, donar vida i donar-nos els uns als altres. Gràcies per la feina que feu i per mantenir viva aquesta xarxa de solidaritat que salva vides cada dia. I amb aquesta mirada solidària i humana tanquem el fòrum d'avui i marxem acompanyats per aquesta música lluminosa i tan ben trobada que ja escoltem en Dona Força, interpretada per Sergio Dalma, una cançó que avui pren tot el sentit. I recordant una mica de què ha anat avui el fòrum, a la primera hora hem passat per la llibreteria amb la Marina Meneses i per música, llibres i pantalles amb la Clàudia García, avui descobrint de manera conjunta el fenomen del Senyor dels Anells. Hem viatjat per la Terra Mitjana, hem revisitat les aventures de la trilogia, les adaptacions al cinema i les bandes sonores que han marcat generacions, un recorregut inoblidable. I la segona hora, tal com ara estem dient, l'hem dedicada a la necessitat i al significat profund de la donació de sang. Avui en sabem molt més gràcies a les explicacions de Manel Pérez, delegat de Caldes de Montbui, de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, i de Joaquín Campistro, membre de l'entitat. Dues persones que de solidaritat i voluntarietat en saben molt. Sentim la força que ens donen les persones de bona voluntat i ens no oblidem aquest lema, una gota d'humanitat, donem sang, salvem vides. Gràcies per sempre, per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que cada dia construïm plegats. Demà hi tornarem amb més veus, nous continguts i noves converses. Fins aleshores, que tingueu molt bon dilluns.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. No. L'has vist, tu, aquest anunci?
2: No.
1: Pues era un tio que...
2: Sí. No,
1: fot
2: no,
1: bé,
2: no.
1: Eh?
2: Sí?
1: Sí, sí, sí,
2: sí, sí,
1: sí, sí. Semblant a tu, una miqueta.
2: Sí, bueno...
1: Bueno, una miqueta del tot, eh?
2: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
3: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
4: Estem amb Stranger Things.
3: Estic amb Stranger Things que no paro, però... Totes les pel·lícules de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes. No, des de la... No, o sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no em veuré més, vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check,
4: de,
3: que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat...
4: I què?
5: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
6: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
7: No creus en fantasmes, oi?
8: Doncs, clar, si vas en bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
9: El programa Asteroide de 612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents del que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
10: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al Toc per donar el tret de sortida a la Crida, el nou fòrum de les adolescències. Aquesta nova iniciativa seguirà el model del Consell d'Infants i escoltarà els i les joves de Caldes per recollir les seves propostes de millora pel poble. En la primera edició d'ahir, els joves van posar l'èmfasi en temes com els carrers de la vida, els espais escolars...
11: El programa número 1 de la música latina. Para bailar, disfrutar y conocer con los mejores exponentes del mundo. Nuestro anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba, les da la bienvenida siempre.
12: Benvinguts a Cultura Més Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes, el lloc on fem soroll amb la cultura. I al meu costat, la Clara, ja en aquest programa número 8. Vuit ja, Clara, vuit en portem ja.
13: Va ràpid, sí.
12: Va ràpid com el programa d'avui. M'ho has fet venir molt bé, perquè el programa d'avui el que farem serà una ronda de recomanacions.
14: Bona tarda, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Adam Márquez.
15: Bon dia, què tal? Què tal, com esteu? Bon dia Caldes, bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí, si això és dissabte, això és el balneari, el vostre show de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
16: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum a més dimarts a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença el Fòrum amb Conxi Sánchez.
2: Avui és dimarts 16 de juny. I de què puc parlar jo avui? Doncs a veure, perquè cada dia són temes que podem improvisar o que ens inventem o no ens inventem, reals, no? Hi ha dies en què el món sembla avançar més de pressa que nosaltres, dies en què la tecnologia, la política, la sanitat, l'educació, tot es mou, tot canvia, tot s'accelera i nosaltres al mig, intentant no perdre el pas, intentant no perdre el nord, intentant no perdre'ns a nosaltres mateixos. Vivim en un temps que ens promet solucions ràpides per a problemes profunds i que ens ven eficàcia com si fos sinònim de benestar. Però la realitat és tossuda. Darrere de cada gran avanç hi ha una pregunta incòmoda que sovint ningú vol respondre. Qui guanya? Qui perd? Qui queda fora? Ens diuen que la tecnologia ens farà la vida més fàcil, però cada dia hi ha més persones que se senten més soles, més cansades, més desorientades. Ens diuen que el sistema sanitari és universal, però sabem que hi ha dones que encara esperen mesos per una visita, famílies que no arriben a final de mes, joves que no poden accedir a una salut mental digna. Ens diuen que som una societat avançada, però continuem deixant enrere els mateixos de sempre. Potser el problema no és la velocitat del món, sinó la direcció. Potser el que ens falta no és més tecnologia, sinó més mirada humana, més comunitat, més escolta, més cura, més capacitat de dir «això no funciona i ho hem de canviar». Perquè hi ha una cosa que no pot fer cap algoritme, posar-se a la pell de l'altre. Això només ho pot fer la gent. La gent que es dona la mà, que acompanya, que pregunta com estàs i es queda a escoltar la resposta. La gent que no es resigna, que no abaixa el cap, que no accepta que la desigualtat sigui una norma inevitable. Avui, des d'aquesta plaça pública que és el Fòrum, reivindiquem això, la necessitat de tornar a posar la vida, la real, la quotidiana, la fràgil, al centre. La necessitat de recordar que darrere de cada dada hi ha una persona, que darrere de cada diagnòstic hi ha una història, que darrere de cada decisió política hi ha conseqüències que algú haurà de viure. I que el futur, si ha de ser millor, no vindrà només de la mà de la tecnologia, sinó de la mà de la responsabilitat col·lectiva, de la mà de la gent que no es conforma, de la mà de la gent que encara creu que podem fer-ho millor. I així arribem aquí. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. Amb aquesta reflexió obrint el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, o vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé dues hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui dimarts, 16 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, tot just després d'aquest sumari, començarem amb tal dia com avui, un viatge breu per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden a situar-nos en el temps i a entendre millor el món que trepitgem. A continuació, a la segona part d'aquesta primera hora, obrirem la sanitat a debat amb la doctora Pilar Loncan, que avui centrarà la sessió en com la intel·ligència artificial interfereix i transforma la sanitat. Parlarem de què vol dir entendre la intel·ligència artificial en clau contemporània, de les seves aplicacions en l'àmbit mèdic i dels reptes ètics, socials i institucionals que planteja. i a la segona hora posarem en diàleg la sanitat femenina a través de les mirades de dues professionals que treballen amb les dones des de les perspectives complementàries, la mèdico-clínica i la d'acompanyament integral. Un espai de conversa amb la doctora Edith López Grado, ginecòloga, i Rita Sunyer, llevadora, per parlar de salut, d'embaràs, de processos vitals i de com cuidar-nos amb més consciència i més informació. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública i oberta i participativa. I ho fem, com sempre, mirant enrere, perquè tal dia com avui, un 16 de juny, han passat coses. Doncs això, que estem a dimarts, 16 de juny, i celebrem, pel que fa al Sant Oral, Santes Alina i Lugarda i els sants Aurelià, Joan Francesc Regi i Quirico. Així que, si us dieu així, moltes felicitats. I pel que fa al calendari, d'aquests 2026 ja han passat 167 dies i en resta 198 per arribar al 2027. Pel que fa a commemoracions temàtiques, aquest 16 de juny ve en diverses commemoracions. Avui és el Dia Mundial de les Tortugues Marines, un dels animals més amenaçats del planeta i alhora un dels més longeus. Fa 200 milions d'anys que són aquí. La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura recull 7 espècies en perill: plàstics, xarxes de pesca, canvi climàtic i pressió turística la situen en risc greu. La data coincideix amb el naixement, el 1909, del conservacionista Archer Carr, qui va dedicar la vida a protegir-les, especialment a Costa Rica. També avui és el Dia Internacional del Nen Africà, una jornada per reflexionar sobre les necessitats i vulneracions que pateixen milions de nens al continent africà. Guerres, fam, manca, virus, manca d'educació i sanitat. La data homenatja als infants morts a les protestes de Soweto l'any 1976, quan milers d'estudiants reclamaven una educació digna en la seva llengua. El lema d'enguany, garantir l'accés universal a l'aigua, al sanejament i la higiene per a tots els nens africans, doncs és el que és prioritari. Objectius principals, doncs, denunciar mancances estructurals, exigir drets bàsics i celebrar la resiliència i el talent. D'altra banda, també és el Dia Internacional de la Solidaritat amb el poble en lluita de Sud-àfrica, proclamat per l'ONU l'any 1977 per recordar les víctimes de la massacre, un altre cop també ho torno a dir, de Soweto, i donar suport a la resistència contra l'apartheid. En el context històric podem destacar la massacre de Soweto al 1976, en què estudiants negres van protestar contra l'africans com a llengua. O sigui, en aquest cas era el fet de tenir la llengua africana obligatòria. La policia va obrir foc i va matar centenars de joves, entre ells Héctor Peterson. Un punt de reflexió, doncs, la indignació internacional que accelera l'aïllament del règim i reforça els moviments d'alliberament. També és el Dia Internacional de les Remeses Familiars. Ja dic que és un dia carregat de dies temàtics. Un dia, en aquest cas, de les remeses familiars, reconegut per la ONU per posar en valor l'aportació econòmica dels treballadors migrants. Les remeses, diners, aliments o medicaments enviats a les famílies d'origen són clau per a la subsistència i el desenvolupament econòmic de molts països. Solen estar exemptes d'impostos i regulen segons la legislació de cada estat. I finalment, també diem que avui, així per una cosa més curiosa, que és el Dia Mundial de la Tapa, una tradició ben arrelada. Un 60% d'establiments a Espanya ofereixen tapa amb la beguda. Impulsat per Saborea Espanya, el dia anima a degustacions, concursos i creacions especials per celebrar aquesta cultura gastronòmica tan nostra. I ho deixaré avui aquí, tot i que hi ha alguns dies també d'efemèrides per recordar aquest 16 de juny, però és que hem de començar ja justament amb el que ens pertoca ara, que és la sanitat a debat.

0: I ara sí, passem ara a la segona part d'aquesta primera hora que avui dimarts dediquem a la sanitat a debat. I la sessió d'avui, amb la participació de la doctora Pilar Loncan, se centra en un tema de total actualitat, de com la intel·ligència artificial pot interferir o transformar la sanitat. Primer de tot, bon dia, Pilar.
1: Bon dia, Conchi, i bon dia a tothom.
0: Què tal? Com anem?
1: Bé, contenta d'estar aquí.
0: No, jo també, de que estiguis. Doncs mira, això és un tema, ja dic, de tota l'actualitat. La intel·ligència artificial, la IA, la sanitat, això ja ho he tret jo tu una mica, però tu es lo aclariràs millor, no? Transforma l'atenció mèdica, o pot transformar l'atenció mèdica utilitzant programes informàtics per a analitzar dades i reconèixer patrons, no? A Catalunya, el programa Salut i Intel·ligència Artificial impulsa aquestes tecnologies per millorar el diagnòstic i l'atenció. Però res millor que siguis tu, no, Pilar, que avui abordaràs aquest tema de com la IA pot això, transformar la sanitat, no sé si per bé o per mal. Vull dir que en aquest sentit seràs tu la que ens ho digui.
1: Bé, jo només puc dir que com en qualsevol tècnica, en qualsevol mesura que com a humans aportem o integrem en les nostres tasques, que siguin quines siguin, no són ni bones ni dolentes, sinó la sabem utilitzar. És així, és la manera en què les utilitzem, en què les coneixem, que podem valorar la seva bondat o la seva, el seu biaix, que també n'hi ha. Per tant, la meva intenció avui és plantejar aquestes condicions per conèixer de més, amb més detall de què va el tema de la IA sí. I la sanitat.
0: No, perquè tot el que sigui progrés, però ben
1: utilitzat,
0: utilitzat sí. Doncs sempre ens ajudarà. Vull dir, no es donarà, justament, no substituirà mai la part humana, perquè això és el que no es pot fer.
1: No hauria de substituir-la, aquesta és la premissa principal.
0: Clar, pues, i és aquí on anirem, perquè a vegades pot ser això, no? Que es parla fins i tot de que, no sé això si tu ho has sentit, no? De que es puguin fer intervencions quirúrgiques sense que estigui la persona. Vull dir que això només amb el... o que sí que estigui, però només vigilant, no? Vull dir, com si poses l'ull. Vull dir, perquè tot surti bé, perquè és que si confies totalment en aquest cas, en la robòtica, no? Perquè en aquest cas sí que seria la robòtica. Però que ja es fa servir, però sempre sota la vigilància de l'especialista. O sigui, per exemple, no sé, en intervencions quirúrgiques, tipus tal que sigui, no? Primer, o sigui, no sé si és aquest aparell, el Da Vinci, que es diu, sí, no? Perquè, sí, exemple, sí. Intervencions de pròstata, bueno, ja de tot tipus, vull dir que... Sí. Però que això sí que... O el que seria la cirurgia no invasiva. Que este, però, clar, vulguis que no, l'especialista ha d'estar sempre darrere. Vull dir, tindràs...
1: I al costat,
0: i al costat, sí. Vull dir, tindràs allí l'aparell o el que sigui, però l'has de... has de portar-lo a dins que treballin, penso,
1: Sí, vull dir, sí. Però molt ja interessant aquest tema i molt ampli, Avui farem una visió així més panoràmica, però és veritat que hi ha casos molt concrets que també es podrien, doncs, d'alguna manera conèixer més profundament, Doncs,
0: mira, primer, el que entenem avui per la intel·ligència artificial i en aquest cas aplicada a la sanitat.
1: Clar. Jo aquí, en primer lloc, el que sí que volia posar en evidència, en un primer pla, diguéssim, és en què entenem avui, com tu dius, per intel·ligència, perquè venim d'un context en què la intel·ligència ha sigut catalogada des d'un punt de vista molt antropocèntric, és a dir, i a més molt dualista. És una concepció poc relacional, poc encarnada, poc distribuïda. Sí que és cert que en els últims temps hem sentit parlar de diferents tipus d'intel·ligència, si la relacional, l'emocional, la creativa, però això d'avui i això que ara plantejo va més enllà de tot això. Durant segles, doncs, tota la tradició occidental ha tendit, doncs, a identificar quasi bé de manera inclús exclusiva a la intel·ligència a atributs humans, com ara la capacitat de reflexió, el llenguatge simbòlic o els raonaments abstractes. I des d'aquesta perspectiva, doncs, s'ha concebut un espai de la intel·ligència, diguéssim, separat del cos, de l'afectivitat, de l'entorn material en el que ens movem o en el que es desplega la nostra activitat. Per tant, aquest sistema, doncs, ha tingut influència molt decisiva en la filosofia, en les ciències cognitives clàssiques, de manera que històricament sembla que hi ha un límit entre el que és humà, el que és animal i el que és la màquina. Però ara mateix el tema de totes les investigacions recents que tenen que veure, doncs, a la biologia cognitiva, la neurociència comparada, tots els sistemes d'intel·ligència artificial que s'han anat elaborant, doncs, han contribuït a modificar també aquesta visió de la intel·ligència. I en aquest context podem dir que, doncs, el fenomen ara de la intel·ligència es valora des d'una concepció més global, que no només, en la qual només interacciona un organisme i en aquest viu, que ja sabeu que també n'ha parlat de la intel·ligència dels ocells, dels diferents tipus d'animals, de com evolucionen les seves tasques, etc. I ara hem introduït el de la tecnologia. I aquí és on entra el que es diu intel·ligència artificial. És un camp realment especial i rellevant perquè transforma pràctiques socials molt concretes, i en concret ara destacaríem el tema de la sanitat. És cert que el que anomenem per intel·ligència artificial té moltes, diguéssim, cares. Hi ha molts aspectes que s'han de valorar, no? I en aquest context va més enllà de lo que seria recopilar només informació, que és el que en un principi semblava el que anomenaven intel·ligència artificial. Va més enllà, i això també és el que volia aquí ara
0: destacar.
1: Sí. Doncs, si vols, continuaria a parlant ja només de lo que seria la intel·ligència artificial aplicada exclusivament a la sanitat, ja no només com una eina tècnica, ja no és només una eina, com qualsevol altra que podem tindre en el camp sanitari, com un estetoscopi, com un electrocardioreceptor.
0: O a vegades el bisturí, aquest laparoscopi, jo què sé, tot, vull dir que ja
1: va més enllà que tot això, i això és el que ens ocupa. En realitat, és un actor més. Ha passat a ser un actor més de l'actuació sanitària. I això té moltes implicacions, com ja veurem.
0: Sí.
1: No? Ja no només la tècnica, sinó també les qüestions ètiques, jurídiques,
0: i
1: etcètera. La IA és cert que té una capacitat de processar un gran volum d'informació, de lo que nosaltres com a sanitaris diem evidència clínica, cosa que tot això que pot fer en el millor en minuts o en segons necessitaria molta gent i molt de temps. I aquesta capacitat de reunir tanta evidència és un valor que té importància, perquè ens fa arribar més ràpidament la informació de la qual es disposa en tots els sistemes, no? El món digital, que ja s'ha instaurat pràcticament a tot el món, ha afavorit recollir moltes dades, i aquests algoritmes que formen la intel·ligència artificial, que són algoritmes en definitiva, el que fan és poder llegir això ràpidament i comparar-lo. I això ens ha d'arribar. Però què ens ha d'arribar? Ens ha d'arribar amb aquesta consciència que hem de tenir els professionals de en quina claretat s'ha analitzat això, en com fem nosaltres

0: més concret, com es transforma el sistema, no, que era la pregunta que
1: sí, feies, com transforma o sigui, el sistema de salut. Ja no seria com ajuda al sistema, com transforma, perquè jo veig aquí que una pot transformació.
0: Sí, és una transformació. Doncs actualment ja s'està utilitzant. S'utilitza doncs, com a suport en determinats tipus de diagnòstic, sobretot en anàlisis d'imatges mèdiques, que també doncs, aquesta facilitat d'accedir a tantes dades i a tantes imatges.
1: Això a més ho comprovem, perquè per exemple una ressonància magnètica que abans podria durar X dies en donar-te el resultat, ara pràcticament te lo donen al moment. Sí. Vull dir que...
0: Hi ha un lector ràpid, eficient i que està supervisat, evidentment.
1: Sí,
0: però sí que és cert que això ho facilita força. I després també el que es diu la medicina personalitzada, per exemple, tots hem sentit parlar en moltes vegades en les notícies de que es parla de que molts tractaments en el camp de l'oncologia, posem per exemple, que són personalitzats. Que poden detectar doncs, determinats tipus de característiques, de gens, de productes biològics que ja determinen un espai o una condició clínica molt concreta d'aquella persona només, no? Per tant, adaptar del que es disposa en aquella condició. Bueno, i també el tema administratiu. Ja sabeu que tot el que és el sistema administratiu és bastant farragós, cada vegada pot resultar-ho més, i això doncs, també ho pot millorar. Jo he posat 5 exemples de tipus d'aplicació d'intel·ligència al món sanitari, que ara, si vols, els desenvoluparem.
1: I tant.
0: Un diríem que és l'informatiu, que és aquell que comentava relacionat amb la qüestió de tantes dades que hi ha de novetats clíniques, de noves intervencions mèdiques, que gestionar-les es portaria temps i endarreriria moltes qüestions, i en canvi aplicant un algoritme adequat amb això doncs ens donen uns resultats molt, molt ràpids, o sigui, un accés al coneixement clínic d'evidència molt més ràpid. Però això també té problemes. Als Estats Units hi havia, però ara s'ha retirat, una plataforma que es diu Open Evidence, en la qual tothom podia entrar. Però i en l'any 2025, durant l'any 2025, les estadístiques que van sortir d'utilització per part dels metges era que més del 40% dels metges utilitzaven aquesta plataforma per orientar les seves intervencions o els seus diagnòstics. I que això es va aplicar en més de 10.000 centres i va donar suport a 18 milions de consultes. L'Open Evidence aquest era obert i aquestes 18 milions d'opinions o de preguntes que li arribava en aquesta plataforma també va incloure persones de qualsevol àmbit, no només sanitaris. Això ha fet que s'ha generat molts problemes i aquesta plataforma s'ha tancat. S'ha tancat temporalment buscant una solució que passa per una regulació, que és el plantejament que Europa s'ha pres. Europa s'ha pres un plantejament regulatori primer per saber com gestionar aquesta informació i com s'ha de dirigir l'accés. Per exemple, a Noruega. Noruega s'ha plantejat que tota aquesta informació sigui pública, però de les institucions, de manera que cap entitat privada ni cap persona privada tingui accés a aquesta informació, que ells d'alguna manera asseguren que ha estat controlada, que està revisada i que està autoritzada com a vàlida. I Europa s'ho està plantejant una miqueta més ampli, però que ara ja hi ha aquesta sensibilitat.
1: Clar.
0: Per evitar doncs, alguns problemes que ja s'han donat a Estats Units.
1: En aquest cas era
0: als
1: Estats Units, sí.
0: Perquè en realitat el professional ja no és només que sàpigues que han editat aquesta notícia, que en l'hospital d'Atlanta han fet no sé quina intervenció o quin tractament i ha anat bé o malament, sinó que també ha de saber què hi ha al darrere de la resposta que pugui donar aquesta informació, no? I es planteja sobretot que siguin fórmules en les quals